0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
1: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
3: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici, hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
4: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
5: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
5: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
7: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
5: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
8: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
5: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fonts de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díez. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
9: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
10: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
9: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
10: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
9: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims, la desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
11: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
9: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte, Amiràs.
12: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
13: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
12: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
14: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
12: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
15: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la treva, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
16: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
17: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
17: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
19: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
20: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
21: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
20: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
22: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
20: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
23: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, siguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
23: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
24: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del Teatre de la Presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
25: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
24: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
26: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
24: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó 14 mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
1: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això. Quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
2: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
17: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
3: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
6: Yes, it's a new day, the new game. We just gotta approach it.
7: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
3: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
8: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
3: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
27: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
3: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb 2 gols d'Alexia, un de Patri Jarró i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els Arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
5: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
3: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
17: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
3: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
9: totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
10: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
12: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels Republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
13: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3CAT Info les dificultats del procediment.
14: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
15: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar anar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
17: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
16: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya venían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
18: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumir així la posició comuna.
19: Tenim el respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
20: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
21: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava als càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
22: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
23: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
1: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
2: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
1: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50ena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
4: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia

0: Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
1: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
2: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
3: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís al sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
4: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
3: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
2: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
6: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
5: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
7: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
2: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
8: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
9: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
8: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
2: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folk, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. i el Primavera Sound,

0: explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco, i que tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil, i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de Luka Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
4: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
1: 3CAT Info.
2: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
5: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot, i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
2: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
6: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
2: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
7: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
2: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el playoff de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
0: Esports.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors de aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
6: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedrap, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
7: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
7: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
9: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
7: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
10: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
7: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
1: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
11: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
12: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
11: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
12: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
11: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
13: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
11: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
14: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
15: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
14: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
14: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
1: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiïta libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la tribu, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que s'ha dit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
1: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
1: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
3: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
4: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
5: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquí a presó això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
1: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
24: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
1: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
1: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
0: Esports.
1: En Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
10: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva i així ens ho farem.
7: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
25: Girona és core. El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patrick Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
26: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli-Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
0: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
7: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
11: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
12: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
15: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
1: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
16: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
17: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocar a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
0: 3CAT Info.
1: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers, com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
18: És un golpe adicional, però el problema de fondo que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya venían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
19: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumir així la posició comuna.
20: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
1: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
2: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
1: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
3: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal, Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
1: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
4: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
6: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada s'assalta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
8: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16... És incongruent.
6: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Culladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
9: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica.
21: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
9: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
22: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial.

0: l'article que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
1: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
0: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
2: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
4: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en fer que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
3: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
5: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
2: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
6: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
7: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que anirem la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
6: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
2: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
8: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
9: La penya ha guanyat el Baskonia.

0: 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
1: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
0: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UQAM amb Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
2: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
0: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
3: 3CAT Info.
0: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
4: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
0: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
5: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
0: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Claudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
6: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
0: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final, que juga diumenge, s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el play-off de l'hoquei Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
3: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
0: Esports.
2: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça de Moll jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
1: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors de aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
4: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
1: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels serveis territorials d'educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
5: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
1: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici, hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
6: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
7: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
7: Arguments que ni de bon tros convencen al PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
9: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
7: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
10: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
7: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
1: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
11: El president rus ha evitat anomenar Zelensky i s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
12: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè pugui tirar l'avenç de les nostres forces armades.
11: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
12: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
11: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
13: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
11: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
14: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
15: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
14: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
14: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
1: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
1: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la tregua, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% el preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
1: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. I atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, amb presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra, Madrid, i dimarts a Barcelona. Així ho va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
1: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
1: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
2: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
1: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
1: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
3: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
4: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
3: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina, més, hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
5: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
3: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns, que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1, que també el tancaran cantant el Virolai.
1: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
24: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
1: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
1: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
0: Esports.
1: En Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
9: Yes, it's a new day, the new game. We just gotta approach it.
10: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
25: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament en el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
7: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
26: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Jarró i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
27: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company en el CC Ballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll. En el tercer partit de la sèrie, ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
0: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
7: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
11: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
12: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
1: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
1: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
15: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
1: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
16: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
1: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
2: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
1: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
0: 3CAT Info.
1: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
18: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
1: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
19: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
1: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
3: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
1: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
4: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
1: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
5: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
1: El temps. Néstor Gómez.
20: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variables. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
6: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del Bar Català de la Floresta.
8: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
6: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
1: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una 50 de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins, mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Culladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
9: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Panec, consellera de Transició Ecològica.
10: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
9: En plena polèmica per la redacció del Plateri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
21: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
9: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
1: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de 3 motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
22: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia

0: 4 anys.
1: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
3: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
2: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
4: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
1: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
5: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
6: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menys tingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que anirem la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
5: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
1: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folk, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
4: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge, aquest dissabte a les 9. Serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.

0: Yes, it's a new day, a new game. We just gotta approach it.
1: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara, fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet, qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
2: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
3: 3CAT Info.
2: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
4: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
2: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
5: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
2: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
6: Molt emparats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
2: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final, que juga diumenge, s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el play-off de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaurana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
3: 3CAT Info.

0: Són les 5. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic que han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça d'handbol jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però amb menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors de aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: i fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:45 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedra descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Volodymyr Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky, s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Volodymyr Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
16: Qui peuvent batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
17: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la tribu, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% el preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
18: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
19: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
19: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
21: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics, que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
22: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
23: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
22: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
24: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
22: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
1: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
2: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
3: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina i que vive aquí en el centro penitenciario.
2: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
2: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
5: El meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
6: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
19: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur, i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafael Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
11: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
7: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
25: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
7: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patri Guijarro i un de Clàudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
26: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i i a guanyar des del minut 0.
7: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company de CC Ballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça està imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
19: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diet i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
7: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
10: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats. del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
12: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
15: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
16: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: Això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
17: moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra, porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
19: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
18: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
20: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
21: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana d'ANA han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra, detectats 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
1: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
2: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
3: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada, i serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral. Unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida. Màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra. És a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
5: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
6: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
5: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
8: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
9: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
8: En plena polèmica per la redacció del Pla Ter i com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
22: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
8: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
23: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
24: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
23: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre.

0: Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
1: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
2: Tot el que hi ha en aquestes golfes semblen objectes inútils. Quin és el seu autèntic valor? El que hi ha és molt més del que veus.
3: A partir d'aquest divendres, el monestir de Sant Pere de Rodes es pot visitar de manera immersiva. El projecte del Departament de Cultura s'anomena Els Ulls de la Història i ja s'ha dut a terme a 5 monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
4: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
5: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
4: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
3: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac de Mar. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
6: Esports.
3: En Francesc Ripoll.
7: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
8: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
7: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
9: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
7: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
6: 3CAT Info.
7: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
10: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre...

0: nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
2: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
3: Molt empanats, i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on, si un equip de la Final Four en fa un 0-4, serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final, que juga diumenge, s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el play-off de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
4: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. L'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Al vespre, els bombers han hagut de controlar el foc, del qual encara no se sap la causa. Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Díez i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. El president espanyol defensa que, si n'hagués estat el cas, mai ho hauria autoritzat. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha demanat a Hisenda informació econòmica del PSOE entre els anys 2024 i 2025, però no del PSC, com li reclamava la Guàrdia Civil. El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat, que comença aquest dissabte a Madrid. El pontífex estarà 4 dies a Madrid abans d'arribar dimarts a Catalunya. No ha transcendit en quin moment del viatge es reunirà amb les víctimes. Malgrat el refús del Kremlin, Europa reclama diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França es reuniran diumenge a Londres amb Vladimir Zelensky per propiciar l'acostament a Moscou. Una de cada 5 indústries catalanes de plàstic han hagut d'aturar la seva producció en algun moment per la guerra a l'Orient Mitjà, perquè han encarit els preus de les matèries primeres. Segons la patronal del sector, si la situació s'allarga, s'hauran de plantejar ERTOs. Les biblioteques públiques de Catalunya han començat una vaga indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal. El sector lamenta les molèsties als estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores a les biblioteques redundaran en benefici de la formació futura.
1: Esports. La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha criticat les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez, i Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que Jürgen Klopp vol que sigui el seu entrenador. I el Barça de Moll jugarà aquest dissabte a les semifinals de la Copa contra el Nava. Els blaugranes han guanyat als quarts l'Atlètic Valladolid per 38-24.
0: Cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral. Diumenge, temps similar, però menys ruixats. Les temperatures màximes es mantindran molt a ratlla, una mica per sota dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. La trobada servirà també per refer la unitat sindical després del rebuig contundent dels docents al preacord que va signar aquest cas el sindicat USTEC amb el Departament d'Educació. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
3: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La secretària general de la CGT, Laura Jané, ha tornat a demanar cessaments.
2: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou, que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
0: A mig matí, part dels manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura de Zona Franca i han ocupat la seu dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès. Després del rebuig dels docents al preacord, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que ara cal tornar a escoltar els sindicats, les direccions dels centres i les famílies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. A tot això, admet que cal fer una reflexió profunda també del govern.
4: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
0: Aquest divendres al matí ja s'han produït els primers contactes entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. L'USTEC els va demanar reunir-se la setmana vinent perquè aquest divendres havien convocat vaga. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a les 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista P7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fos visible des de moltes localitats del voltant que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
5: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: La zona de producció de Montesa Onda no està afectada i han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, el president espanyol assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions. I el jutge, Santiago Pedrap, descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
6: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
8: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
6: Sánchez ha reiterat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil, que ha reconegut que es va reunir almenys dos cops amb Díez per parlar, diu, de temes personals. Un suport que també ha fet seu el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i preguntat sobre si tenia previst cessar-la, ha estat rotund.
9: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
6: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez. Tot plegat el mateix dia que la Fiscalia ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni. Un informe de la Guàrdia Civil diu que va mantenir converses per WhatsApp amb Leire Díaz. Anticorrupció també ha sol·licitat que s'investigui si Díaz i el seu entorn van organitzar trobades a la Fiscalia General de l'Estat.
0: Fons de la Moncloa han desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat mai amb Díaz. Això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi ha trobat la notació reunió amb PS. En clau internacional, Vladimir Putin tanca la porta al cara a cara que li ha ofert Vladimir Zelensky. El president rus ha contestat al seu homòleg ucraïnès que no veu motius per reunir-se amb ell després que Zelensky li fes aquesta oferta en una carta en què li proposava negociar plegats al final de la guerra, una iniciativa que la Unió Europea ha aplaudit. Una vegada que s'ha sabut la negativa, el president ucraïnès ha acusat Putin d'haver escollit la guerra. Moscou, Cristina Solias.
10: El president rus ha evitat anomenar Zelensky i s'hi ha referit en tot moment com l'autor de la carta. L'ha acusat d'utilitzar un to massa grollent al text i ha descartat la proposta de trobar-se cara a cara perquè creu que no servirà de res.
11: No veig cap sentit a reunir-nos, només té sentit per la part ucraïnesa perquè ha pogut tirar l'avenç de les nostres forces armades.
10: Davant la petició de Zelensky que posi fi a la guerra, Putin ha tornat a repetir que el conflicte només pot acabar amb la victòria russa, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass.
11: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
10: I Putin ha aclarit que són els objectius de màxims. La desnazificació d'Ucraïna, com en diu ell, que vol dir la seva pràctica rendició. Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té cap intenció de fer passos cap a la pau.
12: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
10: El president rus no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera, doncs, que tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals hagin entès d'una vegada per totes que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Tot i el rebuig del Kremlin, els aliats europeus de Vladimir Zelensky volen converses directes entre Ucraïna i Rússia per acabar amb la guerra. Diumenge, el president ucraïnès es trobarà a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per pressionar Putin perquè segui a negociar. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
13: Les grans potències europees truquen a la porta de Putin per dir-li que estan disposades a negociar amb ell. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt explícit.
14: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
13: Però qui porta més temps defensant que cal parlar amb Moscou és el president francès, Emmanuel Macron. Creu que la proposta de Zelensky de trobar-se cara a cara amb Putin marca el camí a seguir, tot i que després el president rus hagi rebutjat la trobada.
15: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
13: Creu que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però diu que si hi ha converses, en algun moment Europa hi haurà de seure, perquè el que es parli en una eventual negociació entre Kiev i Moscou, diu Macron, també afectarà la seguretat de tot el continent.
0: Anem ara al Pròxim Orient. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, denuncia la ingerència de l'Iran en els afers del seu país després del rebuig de Hezbollah a la proposta d'alto el foc negociada amb Israel. La milícia xiita libanesa, finançada per l'Iran, diu que l'acord de treva és humiliant perquè assumeix que l'exèrcit israelià pot continuar ocupant el sud del Líban com fa des del mes de març. Salam acusa l'Iran d'utilitzar el Líban com a moneda de canvi en les negociacions de pau amb els Estats Units.
16: Permeteu-me adreçar unes paraules a l'Iran. Tingueu pietat del nostre sud. Deixeu de tractar-nos com una simple moneda de canvi per millorar les vostres negociacions. Som una nació que es nega a convertir-se en una simple bústia de missatges a tercers. No volem ser un camp de batalla d'altres guerres. El Líban no és una moneda de canvi per ningú i el sud no és el front de reserva de ningú.
0: Els governs del Líban i Israel van acordar dimecres un alto el foc condicionat al cessament dels atacs de Hezbollah. Malgrat l'anunci de la tregua, aquest divendres han continuat els bombardejos israelians al sud del Líban amb un balanç d'almenys 5 morts. La guerra de l'Orient Mitjà ha fet aturar en algun moment l'activitat d'una de cada 5 indústries catalanes del plàstic. El conflicte ha encarit un 30% al preu de les matèries primes i està afectant la cadena de subministrament. Per l'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics, això fa que se'n fabriqui menys. La seva directora general, Isabel Goyena, diu que afectarà els resultats del sector a curt termini.
17: Algunas de las empresas, aproximadamente un 20% o más de un 20%, están haciendo ya paradas en sus instalaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también va a repercutir a lo largo de todo el año 2026 y vemos incluso que puede llegar a repercutir en las cifras de 2027, ¿no?
0: Si la situació s'allarga, la patronal alerta que s'hauran de plantejar expedients de regulació d'ocupació. A Catalunya, el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any, segons un estudi.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel el tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, amb presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El papa Lleó XIV reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església durant el seu viatge a l'Estat. Aquest dissabte a Terra a Madrid i dimarts a Barcelona. Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà poques hores abans de l'inici de la visita, que no concreta en quin moment serà la trobada. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes, entre els quals Miguel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat. Lamenta que ell no se l'hagi convocat.
20: Les víctimes amb les quals es reuneix el papa han sigut seleccionades pels bisbes locals amb uns criteris ben clars. Són víctimes que han processat el trauma de forma privada, utilitzant els mecanismes interns de l'Església, que no són víctimes mediàtiques i, sobretot, són víctimes que només són víctimes, que no són activistes.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV. Aquest dissabte s'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Moltes vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis i instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso, una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
21: Un dels instituts públics que acolliran pelegrins és el Cardenal Cisneros, al centre de la ciutat. Dormiran al pati i al gimnàs i faran ús de les dutxes. Les famílies denuncien que no se les ha tingut en compte i que no tenen prou informació. Una imposició, segons el president de l'AFA, Daniel Moreno.
22: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
21: El sindicat de l'ensenyament STEM també es queixa dels costos que suposa per als centres obrir en cap de setmana i diuen que les escoles no són hotels. Sergio López n'és portaveu.
23: Y nos quejamos del hecho de que cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistes.
21: Fons del govern autonòmic del PP s'agafen a una normativa que permet disposar dels equipaments públics i asseguren que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran pelegrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
0: Els Mossos d'Esquadra ja han començat el desplegament de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. Ho ha explicat l'intendent dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu.
1: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
0: El gran desplegament policial amb més de 5.000 agents controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista, no augmenta el nivell d'amenaça, però sí que les mesures que podem aplicar nosaltres, per tant, aquests dies seran dies en què hi haurà molta presència policial, hi haurà estrictes controls de seguretat, tot això intentant compaginar-ho amb... perquè hi haurà gent que s'ha de moure, d'anar a casa seva, però no hi ha cap amenaça concreta en aquesta qüestió.
0: La presó de Brians, la primera que un papa visitarà a l'estat espanyol, està ultimant detalls per l'arribada de Lleó XIV. El pontífex es reunirà amb una vuitantena de reclusos i escoltarà les paraules que han preparat per l'ocasió un parell d'internes. Can Brians, Montse Poblet.
2: El papa Lleó XIV arribarà en cotxe fins la porta del teatre de la presó, on farà una parada de 20 minuts de camí cap a Montserrat. A fora s'hi trobarà penjades tres banderes, la senyera, la bandera espanyola i la del Vaticà, i a dins parets i branes repintades per l'ocasió. Hi ha previst un reforç de seguretat amb una quarantena llarga de funcionaris que se sumaran a l'escorta del pontífex. El papa el rebran el president Salvador Illa i el conseller Espadaler, el bisbe de Sant Feliu i el mossèn de la parròquia de Can Brians, Monsenyor Bel, que interpreta el gest del pontífex com un missatge d'esperança i reconeixement per un col·lectiu, el dels presos, que sovint passa desapercebut.
3: El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
2: Monsenyor Bel és qui ha triat els interns i les internes que rebran el papa. La Josefina més hi podrà parlar. Li llegirà un discurs que ha preparat ella mateixa i que li han revisat des de la pastoral.
4: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és... molt bo per nosaltres, per mi molt.
2: Dimecres el teatre estarà decorat amb murals i amb rams fets pels interns que també regalaran al papa un quadre del qual no ens han volgut donar cap detall. L'acte començarà amb un cant de benvinguda interpretat per les internes de Brians 1 que també el tancaran cantant el Virolai.
0: La reunió que Lleó XIV mantindrà amb víctimes d'abusos durant el seu viatge a l'Estat s'ha anunciat el mateix dia que una investigació del diari El País ha destapat que 94 alts càrrecs de l'Església espanyola van encobrir abusos. Entre els suposats encobridors hi figuren l'actual arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Riquet Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista a RAC1.
24: En el meu cas no he encobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, i em sap greu que diguin això quan no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
0: De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien encobert un de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat aquest cap de setmana una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes per demanar més recursos i més personal.
5: Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles. Així que el que demanem bàsicament és un pacte de país pel sistema de lectura pública de Catalunya.
0: L'aturada ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general.
18: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
6: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge la pista de l'equip basc per accedir a les semifinals. Ricky Rubio, jugador de la penya.
7: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
6: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Clyburn és jugador blaugrana.
8: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar al nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
6: Aquest dissabte també juga el Madrid a derrotar el Tenerife per passar a les semifinals. El president del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
9: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament en el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
6: I també ha parlat que el Don Almubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a la primera divisió.
25: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
6: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanya les eleccions el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. La selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar per més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexia, un de Patrick Guijarro i un de Claudia Pina. I encara en futbol, a la primera federació, el Sabadell ha guanyat per 3-0 el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. Amb aquest resultat, els arlequinats accedeixen a la final. La jugaran contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sicusa, Esport 3.
26: Molt empenats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat, i hem de sortir a tope i i ha guanyat des del minut 0.
6: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat a Ciutat Encantada per 30-27. I el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en 2-7. La final és diumenge, aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I al play-off de l'Hockey Lliga, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 el Liceo, el pavelló Joan Ortoll, en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix els gallecs dominen per 2-1. I aquest dissabte, a la 1 del migdia, comença la final femenina de la Lliga d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga.
18: Són 7:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuniran aquest dissabte per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del Papa, i per refer la unitat sindical. També us hem explicat que l'incendi que hi ha hagut a l'empresa Montesa d'Onda de Santa Perpètua de Mogoda ha calcinat del tot la nau de logística d'uns 20.000 metres quadrats. Els bombers han pogut controlar el foc, del qual no se'n sap la causa, aquest divendres al vespre. I també us hem explicat que Pedro Sánchez es desentén del tot de la suposada operació orquestrada per Leire Diet i Santos Cerdán per obstruir causes judicials del seu entorn. A partir d'ara us explicarem que unes 200 empreses catalanes exporten de manera regular a Cuba. El portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà ha explicat a 3CAT Info que la majoria d'aquestes empreses hauran de tancar per les sancions anunciades pels Estats Units. I 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. I també us hem explicat que veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
6: Que la penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia si vol classificar-se per les semifinals.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb cel variable, amb més estones de sol a ponent. Dissabte a la tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats al Pirineu, Prepirineu i al Prelitoral. Els sindicats d'educació USTEC, CGT i Intersindical es trobaran aquest dissabte per concretar com serà la vaga de docents de dimarts, que coincidirà amb la visita del Papa a Barcelona i amb l'inici de la selectivitat. Tot plegat després de la vaga de mestres i professors d'aquest divendres, que ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació unitària de Barcelona. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, reconeix que cal refer ponts.
10: Totes les organitzacions sindicals, totes hem de fer una reflexió, i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem, és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que se sent amb força per continuar i descarta que en aquest conflicte hi hagi d'intervenir directament el president de la Generalitat. La nau de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que s'ha incendiat aquest divendres, ha quedat totalment calcinada. Els bombers han pogut controlar el foc després d'unes hores de treballar-hi. Les flames han començat cap a 3:15 de la tarda a la planta de logística de 20.000 metres quadrats. del polígon Torre del Rector, a tocar de l'autopista AP7. No hi ha hagut cap ferit i els treballadors que eren a dins n'han pogut sortir amb rapidesa. Quan ha començat el foc, a l'edifici hi havia 80 treballadors d'un total de 300. El foc ha cremat la nau amb motos i materials de recanvi emmagatzemats i ha generat una gran columna de fum molt fosc visible des de moltes localitats del voltant, que no s'han hagut de confinar. Això sí, s'ha recomanat a la població que no obrís les finestres de casa. Els testimonis de l'inici del foc han explicat que ha estat el sostre de la nau al costat d'unes plaques fotovoltaiques. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, diu que encara és aviat per saber-ne la causa.
11: La causa la desconeixem, absolutament, perquè a la nostra arribada l'incendi ja està desenvolupat i, per tant, no podem aventurar-nos a avançar doncs, quin ha estat l'origen. Hi haurà una investigació a posteriori i ja es determinarà.
0: En el foc hi han treballat 32 dotacions dels bombers. En clau política, fons de la Moncloa desmenteixen rotundament que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi trobat mai amb Leire Díez després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi hagi trobat la notació reunió amb PS. Aquest divendres el mateix president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol per aquesta causa sobre presumptes maniobres de Díez per boicotejar investigacions judicials que afecten els socialistes. Sánchez ha dit que no en sabia res i ha assegurat que mai hauria avalat aquest tipus d'accions.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Les explicacions del president espanyol no convencen al PP. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit en la hipòtesi que el líder socialista ho dirigia tot.
13: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
0: També aquest divendres, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrat, ha descartat demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025, tal com li havia demanat la Guàrdia Civil. Sí que reclama aquesta informació pel que fa al PSOE. La Fiscalia també ha demanat que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, comparegui davant del jutge com a testimoni per unes converses de WhatsApp mantingudes amb Leire Díez. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no dona la legislatura espanyola per perduda, tot i les investigacions per presumpta corrupció que afecten el PSOE. En un acte aquest divendres amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, Junqueras s'ha mostrat escèptic sobre les causes judicials que envolten els socialistes i ho ha justificat afirmant que la justícia no és sempre justa. El president dels republicans fins i tot s'ha vingut a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el PSOE, condicionant-ho al contingut i que els de Pedro Sánchez tinguin un interès real a tirar-los endavant. Sentim Oriol Junqueras.
14: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Estem aquí per lluitar-ho tot i per aprofitar totes les oportunitats.
0: 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses del conflicte armat i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents que s'estan creuant amb les mostres de gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts. Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses, sobretot soldats republicans morts en combat. L'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital Vall d'Hebron, Marc Costa, ha explicat a 3Cat Info les dificultats del procediment.
15: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
0: A això s'hi ha de sumar que cada vegada costa més obtenir mostres d'ADN de familiars de primer grau, com fills o germans dels desapareguts, que són les més útils a l'hora d'identificar les víctimes. Més enllà de la genètica, en el procés d'identificació també tenen un paper important els detalls per determinar el sexe o la causa de la mort que documenten antropòlegs i arqueòlegs, com Anna Camats.
16: Moltes vegades són nois de 17-18 anys, molt joves, que els hi va tocant a la guerra. Porten roba que no sempre és militar, perquè tampoc no tenien un uniforme pròpiament dit moltes vegades, però sí que trobem insígnies del cos de l'Exèrcit de la República, per exemple, o unes botes militars.
0: Aviat farà 10 anys que la Generalitat va posar en marxa aquest programa d'identificació genètica.
18: 3CAT Info.
0: L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres del president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar Gaesa. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic. Segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University, el turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fons que té el sector ara és que no té demanda. No hi ha visitants. Por una serie de factores, ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar béns per valor de 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units reconeixen que ja no poden cobrar. Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Meliá o Iberostar. Aquí el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb el braç militar del govern és l'estocada final.
19: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I el tancament de quasi de totes les companyies, no? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
0: Aquestes empreses han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. La majoria d'empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar. La Unió Europea descarta de moment restringir els viatges procedents dels països afectats pel brot d'Ebola a l'Àfrica. Els 27 rebutgen la petició dels Estats Units i aposten per mantenir una resposta coordinada. Brussel·les considera suficients els controls sanitaris en origen, en coordinació amb les aerolínies. Els passatgers són sotmesos a proves abans d'embarcar i no poden volar si presenta símptomes de malaltia. El ministre de Sanitat de Xipre, que exerceix la presidència rotatòria de la Unió Europea, resumia així la posició comuna.
20: Tenim ple respecte per als Estats Units, però la Unió Europea té els seus propis processos per prendre decisions i, de moment, l'Organització Mundial de la Salut desaconsella restringir els viatges.
0: De moment, l'OMS i l'Agència de Salut Africana han anunciat un pla de 6 mesos per combatre l'epidèmia, amb l'objectiu de mobilitzar prop de 450 milions d'euros. Segons l'OMS, el brot ja ha provocat 65 morts i uns 400 contagis confirmats. A casa nostra ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del barri del Baix Guinardó, prop de l'Hospital de Sant Pau. Tot i que alguns d'aquests pisos sí que disposaven de llicència, s'havien dividit de manera fraudulenta per augmentar l'oferta. L'Ajuntament reconeix que n'hi podria haver algun més perquè els inspectors municipals encara no han pogut accedir a tots. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
1: A vegades, sota l'aparença d'una situació correcta, hi ha també una situació d'il·legalitat flagrant. I això és el que hem trobat aquí. Els 19 pisos que tenien llicències, molts d'ells havien estat dividits internament. Són pisos d'una superfície de 60 metres i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats.
0: L'Ajuntament ha ordenat aturar l'activitat i desfer les divisions dels pisos. A Alacant continua la investigació de la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública, un escàndol que ha sacsejat el govern municipal perquè apunta càrrecs del partit en plena emergència habitacional. València, Pepa Ferrer.
2: Aquest divendres han declarat 8 dels 15 investigats pel cas de les naus, tots ells propietaris d'un habitatge al polèmic complex residencial. Entre els compareixents hi havia l'arquitecte municipal, Elsa Lloret, esposa del tècnic que va validar els visats dels habitatges. Lloret ha argumentat que no va aportar més documentació econòmica perquè considerava que en aquell pis només hi viurien ella i la seva filla, ja que es trobava en un procés de separació del seu marit. Però ni aporta documentació ni van deixar de conviure. La resta d'investigats han mantingut una línia similar de defensa. Han assegurat que complien els requisits exigits i que estaven en règim de separació de béns. Arran d'aquest cas, va dimitir la regidora d'Urbanisme, la popular Rocío Gómez. Ella i el seu sogre també són propietaris. L'escàndol va sacsejar el Partit Popular d'Alacant perquè afectava els càrrecs del partit i funcionaris.
0: Crítiques del govern de l'Aragó a les paraules del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. Per la vicepresidenta segona, Mar Vaquero, són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc i ser imparcial. Vaquero no ha rebut bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
3: Le guste o no. Al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
0: El temps. Néstor Gómez.
4: Arriba el cap de setmana i arriba amb un temps prou tranquil arreu del país, tot i que tindrem matisos. Per un costat, el cel tindrem variable. No tindrem un cel serè durant tota la jornada arreu del país, ni de bon tros tindrem el cel variable, possiblement més assolellat cap a ponent, amb alguns núvols més concentrats cap als dos extrems del país, àrees del Pirineu, Costa Brava, també Costa Daurada. I serà aquesta tarda quan tornarem a parlar de ruixats i tempestes. Atenció, perquè localment poden ser moderades al Pirineu Oriental, al sector de la Catalunya Central i al prelitoral, unes precipitacions que bàsicament quedarien a l'entorn del Berguedà i comarques veïnes. Després d'un divendres de temperatures molt curtetes, per sota dels 30 graus, a partir d'avui tornarem a tocar els 30. S'esperen màximes avui de 30 graus a Girona i també al Pla de Lleida, màximes de 30-31 graus, només d'aquesta xifra, és a dir, una calor continguda. Aquesta mateixa situació la tindrem també diumenge, en presència del cel variable, potser algun ruixat més puntual al Pirineu i unes temperatures estancades. Serà a partir de dilluns quan les temperatures es dispararan una miqueta més cap amunt.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Veïns i comerciants de Collserola faran aquest dissabte una caminada pacífica desafiant el tancament per exigir al govern que obri el parc de Collserola, tancat des de fa 6 mesos per la pesta porcina. Els restauradors de la zona adverteixen que la facturació els ha caigut un 70% i que l'administració no els ofereix cap ajuda. Cerdanyola del Vallès, David Àngela.
5: Força malestar entre el veïnat, que cada vegada se salta més unes restriccions que consideren indiscriminades i perjudicials, i també comerciants en peu de guerra. Ainhoa Unzué és la responsable del bar català de la Floresta.
7: Hi ha una paradoxa. Els senglars els veiem cada dia a la carretera, els veiem cada dia als contenidors, és a dir, que si posessin un contenidor o menjar al mig de la plaça, vindrien tots i els podrien agafar. Aquests no contaminen. I la gent i els cotxes continuen anant cap a Barcelona i cap a tot arreu, cap a la P7, cap a la C16. És incongruent.
5: Si l'autoritat no ho impedeix, la intenció és que la caminada comenci a les 9 a la caseta d'informació de Collserola, a l'entrada de la pista de Can Catà, i que arribi fins a Can Coll.
0: La Generalitat renovarà en la propera dècada gairebé una cinquantena de parcs eòlics. Es reduiran el nombre de molins mantenint i fins i tot augmentant la producció d'energia. El primer en renovar-se ha estat el de les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
8: Es va inaugurar el maig del 99 i amb la renovació s'ha passat de 54 a 6 aerogeneradors, mentre s'ha augmentat la producció del 74 als 136 gigawatts anuals. Sílvia Paner, que consellera de Transició Ecològica.
21: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
8: En plena polèmica per la redacció del Pla Tri, com afectarà això a les zones més rurals, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer, recorda.
22: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
8: Dimarts el govern aprovarà l'estratègia de renovació dels parcs eòlics que acaben la seva vida útil els propers anys.
0: L'Audiència de Lleida ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. Reconeix que la dona es va distreure perquè portava un cafè per emportar la mà, però descarta que fos una imprudència greu. Les acusacions demanaven condemnes de presó i ja han presentat recurs. Lleida, Júlia Albacar.
23: El tribunal té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. S'afegeix que la dona no circulava a una velocitat excessiva ni havia consumit alcohol o drogues. La fiscalia i la família, però, demanaven 6 i 9 anys de presó i ja han presentat un recurs contra la sentència. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
24: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu, que la seva reacció a la sortida de via tenia que ser una altra, que en cap moment va frenar, i sobretot en cap moment havia de creuar la carretera, envair el carril contrari. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
23: L'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la carretera C12 Alfés al Segrià. Van morir tres motoristes, dos veïns de Lleida i una de Logronyo d'entre 34 i 44 anys.
0: El govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del túnel del Port de la Bonaigua, molt reivindicat pels veïns. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
27: Un compromís que es va concretar en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel, una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d'Aran i posar fi així als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
28: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
27: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels desplaçaments.

0: monuments de Catalunya. Per exemple, a la Cartoixa d'Escaladell, al Priorat, o al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Anem a Port de la Selva, Laia Claret.
1: La voluntat és descobrir la relació entre el monestir, el castell i el poble de Santa Creu com un triangle que explica l'organització feudal d'aquesta zona en l'època medieval. Amb les ulleres de realitat virtual es visita l'església o, per exemple, espais domèstics o la cripta, i tot explicat per personatges documentats que van ser-hi. Una parella que es casa, un monjo, un cuiner, l'abat. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
2: Aquelles veus que al llarg de la història han estat potser més menystingudes, més ignorades, de vegades ens parla un infant, de vegades ens parla una dona, i sobretot tenint en compte el que en direm la microhistòria, no? Les històries quotidianes.
1: El mateix projecte també inclou un mapping a la Galilea de l'Església que a través de la recerca històrica reprodueix com podria haver estat la portalada romànica i una guia multimèdia amb recreacions 3D i contingut infantil.
0: El forat blanc de Sergi Balbel és un dels plats forts de la programació de la nova temporada de la Sala Beckett. Aquesta sala del Poble Nou ha presentat aquest divendres al matí la nova temporada, marcada per la celebració de la seva primera dècada des que es va traslladar al barri. Una efemèride que el teatre vol celebrar reivindicant la identitat local, els seus autors de capçalera i el talent més emergent. La Beckett encetarà la temporada amb l'estrena d'Scoop, d'Enric Folch, un reconeixement explícit a la tradició del teatre amateur del barri. També hi haurà un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. La temporada comptarà amb noms internacionals i d'altres de consolidats com Mario Gas o la pallassa Pepa Plana. I el Primavera Sound explicarà dilluns de quina manera es retornarà l'import de les entrades de dia als afectats per la cancel·lació dels concerts d'aquest dijous. La pluja i el vent van obligar a suspendre alguns dels concerts més esperats. En un comunicat, el festival ha demanat disculpes i ha afirmat que entén la frustració del públic. Explica que la pluja i les fortes ratxes de vent que van arribar als 80 km per hora van forçar a cancel·lar l'actuació d'Àlex G i també de Mac DeMarco. I que, tot i que la idea inicial era que més tard Massive Attack pogués actuar, finalment no va poder ser.
3: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
4: La penya ha guanyat el Baskonia 82-63 i força el tercer i definitiu partit dels quarts de final del playoff pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins han igualat l'eliminatòria i hauran de guanyar diumenge a la pista de l'equip basc per accedir a la semifinal. Sentim Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit, però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
4: La penya jugarà diumenge. Aquest dissabte a les 9 serà el torn del Barça, que està obligat a guanyar la pista de l'UCA Múrcia si vol classificar-se per les semifinals. Will Claiborne, jugador blaugrana.
6: És un nou dia, un nou partit, i per tant l'hem de preparar com qualsevol altre partit de play-off. Hem de ser un equip més dur i més encara fora de casa. Hem d'estar més junts, però el bàsquet és el bàsquet. Qualsevol equip pot ser derrotat, tots ho sabem. Hem de jugar el nostre joc, centrar-nos en nosaltres i intentar limitar-los tant com puguem.
4: Aquest dissabte també juga el Madrid. Ha de derrotar el Tenerife per passar a les semifinals.
3: 3CAT Info.
4: El president interí del Barça, Rafa Juste, ha parlat sobre les piulades que va fer l'Atlètic de Madrid arran de l'interès del Barça per Julián Álvarez. Són declaracions a la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
7: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i per tant continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
4: I també ha parlat Khaldoun Al-Mubarak, el president del Citigroup, propietat del Girona, ha dit que treballaran perquè el club gironí torni aviat a primera divisió.
8: Girona is core.
9: El Girona és una part fonamental del grup. Tenim molts plans per al club perquè tenim una visió molt clara de la Lliga. També tenim una visió molt clara sobre el mateix Girona, el desenvolupament del talent a Girona i en aquesta regió d'Espanya o Catalunya. El projecte de l'acadèmia que estem desenvolupant allà, l'estadi que desenvoluparem, tots aquests plans no canvien. Pel que fa al futbol, ens en sortirem i el farem tornar. Aquest estiu farem el que calgui i tornarem a posar

0: Aquest equip en el bon camí perquè torni a primera. És només qüestió de temps.
1: I Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha anunciat que si guanyes les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González Blanco, contactarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el futur tècnic de l'equip blanc. I la selecció espanyola femenina de futbol havia de guanyar de més d'un gol a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa en l'última jornada per aconseguir la classificació directa pel Mundial Femení del Brasil. Ha guanyat per 4-0 amb dos gols d'Alexi, un de Patri Jarro i un de Clàudia Pina. I també en futbol, el Sabadell ha guanyat per 3-0 al filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona divisió. Amb aquests resultats, els arlequinats es classifiquen per la final. El Barça juga aquest dissabte a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes s'hi han classificat després de guanyar l'Atlètic Valladolid per 38-24. Sentim Peter Sikus, Esport 3.
2: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4. I crec que això no pot ser, perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: L'equip d'Ortega s'enfrontarà a les semifinals al Nava, que ha superat el Ciudad Encantada per 30-27. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos, després de desfer-se de la parella italiana Bolelli Babasori en dos sets. La final que juga diumenge s'enfrontaran el finlandès Helio Vara i l'anglès Patten. Aquest dissabte, final femenina del quadre individual entre la russa Andreeva i la polonesa Chualinska. I el play-off de l'Hockey League, el Barça s'ha imposat per 1-2 en el tercer partit de les semifinals de la pista de l'Igualada. Ara l'eliminatòria la domina l'equip blaugrana per 2-1. D'altra banda, el Calafell ha guanyat per 4-1 al Liceo en el tercer partit de la sèrie. Ara mateix dominen els gallecs per 2-1.
3: 3CAT Info.
4: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui a terra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim Esperit Sant.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
2: Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
0: Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
2: La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
0: Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
2: L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
0: Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
0: El rival de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
3: Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
0: La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
3: Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça ha de guanyar a la pista de Luca Múrcia per accedir a les semis.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
4: Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà es notarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica de munt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boies a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats. No pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Oriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris, van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
2: El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
0: Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
0: A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, al Corte Inglés també ven el merchandatge oficial de la visita.
2: Sí, la majoria d'establiments ofereixen merchandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
9: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
2: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
10: Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
11: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
10: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
0: Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
2: L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
0: La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
2: El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
0: El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
13: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
12: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
14: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
12: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
0: Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prema el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalán.
2: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit, que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
15: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
2: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
15: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
2: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
0: La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
16: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base amb comitès territorials i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
17: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
16: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
0: Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
2: La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
0: I a Collserola, avui, caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants, amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
19: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
20: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
21: Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
22: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
23: No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
19: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
24: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
19: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
0: A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
3: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
4: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
3: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
5: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
3: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
0: Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
6: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus. Ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
7: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
6: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
25: Je pense que c'est une bonne initiative.
26: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
25: Qui poden batir a la fois un cessez-el-feu i un plan de paix.
6: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
0: A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
2: Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
0: I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
2: L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
0: Són els de Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els de Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra, des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
27: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High, del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de dues hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: L'informatiu del suplement.
8: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
9: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
11: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
12: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
11: El divan, el valor de la conversa.
12: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
11: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
1: L'informatiu del suplement.
0: Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada amb ofensa del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar en el Barça, com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
13: Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
14: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser... Crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
13: I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp per ara no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd-i-negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
28: El primer partit, el que ens va fallar, va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona. Avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa, i són 40 minuts.
13: Un Ricky que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
28: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
13: Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del playoff d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
15: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Serem molt poc objectius avui, eh?
2: Sí, eh?
0: Perquè
2: sí,
0: el home. David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja, mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
1: Sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
2: És que no, clar, encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
1: Sí, ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
0: Una banda que va començar a cantar en anglès.

0: Com sona, eh? Això com sona de Llunyà i de Marcià i de diferent, eh?
1: Finals dels 90, eh?
0: Sí, sí.
1: Diria que és...
0: Si no, Mishima va començar el 2000.
1: Això, 2000, sí.
0: És molt fàcil perquè cada...
1: És veritat,
0: només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
1: Doncs això és, és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima, cantat en anglès. I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidoní, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
0: I ara podríem dir que tots canten en català,
1: perquè
0: el Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
1: Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
2: Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
3: Tan cert. Com que tu i jo som altres.

0: tan breu?
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com qui sap el que diu.
0: Ara.
1: Ara.
0: I aquí.
2: I ara us podeu posar els anells.
3: Uf.
2: I jo us declararé...
4: Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó? Eh?
2: Sí, sí. Moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses...
3: Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
2: T'estimo molt. No, com, sí.
3: Ho dius en sèrio?
4: No, t'has sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries.
2: Però,
4: ni,
2: a veure.
4: Ni que fos per casar-te amb Mick
2: Olga.
4: Jagger, eh?
3: En sèrio? Que la gent es casa amb Oques
2: Tu a quina Catalunya
3: grasses?
2: Vius?
3: No ho sé. A la...
4: Va, tira.
5: Tan cert com que tu i jo som altres.
4: Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
2: Sí.
4: I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
2: Han compartit mànager, també, i jo crec que això hi va haver un dia, el 2010, que va canviar tota la història, d'alguna manera. El Ordei Aventura, a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat girar al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
3: Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar a molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
2: El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona, no? Ara ja trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
4: Envellit.
2: Sí, enviar un WhatsApp a casa.
3: Però bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
4: Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
2: L'Òscar de la Fe...
4: L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima.
2: Mm-hmm.
4: Vull dir que tot ha anat canviant, i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
6: No penso tornar...

0: Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
1: El Quina ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
0: per mi també ho és.
1: De Mishima. Mm.
0: I... A més, tu per què, de què creus que parla del Quina ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
1: Mira, Quina ha begut. És que és fantàstic. El Quina ha begut és aplicable a tot, no?
2: Sí, és una gran metàfora de tot.
1: A l'amor, a l'alcohol...
2: A l'alcohol, les addiccions...
0: Jo crec que parla de l'amor, en realitat.
2: A l'adrenalina, tot, el directe...
0: Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
2: Sí, és la gràcia del pop, també.
1: Sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quina ha begut.
0: N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
1: N'escoltarem una altra després.
2: Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
1: Els bars que van sortint, també.
2: Sí, anomenen bars, no?
1: Sí, sí. Aquest Daki, no?
2: El vinilo.
1: El vinil, sí.
2: Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
1: I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. I hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.

0: meu sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia.
1: Soc guspira, estel i carícia. Això...
2: Clar, és una menció directa...
1: A aquesta cançó de Mishima.
3: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
4: A mi el David m'agrada moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
2: Sí, té uns greus increïbles.
4: Mm. Però en canvi, quan parles amb ell, no te n'adones.
2: No, també no? Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt. Doncs, perdó, eh?
4: Doncs a mi m'agrada molt.
2: Ostres, a mi em costa una mica el falset.
4: No, hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal... Tan alt, no? Tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
1: Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Vallvé, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure-la a Horda i Aventura, crec que era el disc de Guspira, Estel i Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta sí. Cançó també, de Mishima.
2: Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantabile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no?, fins i tot alguns passatges del Mar Llorec, no?, al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no? Jo era més...

0: Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quin ha begut. Qui s'explica tot? Us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
1: Com devien ser, aquelles trobades,
0: a casa gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?

0: gente joven a la tele. És una crònica, crònica costumbrista, és una foto, no?, de casa seva.
1: I la fusió de dos universos,
0: sí, el
1: dels Països Baixos, no?, i el de Catalunya, perquè també, entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa i també hi havia una relació que van teixir especialment amb la dona del Johan.
2: Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
1: Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí, també a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
2: No, a casa dels
1: meus tampoc. Sí, mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena en aquest cas.
0: Bueno.
1: Va, amb què acabem, Olga?
0: Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.

0: El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronuncia mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que cada any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys. Clar.
1: Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
2: I tant.
1: Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
5: Esclat. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
8: una cullerada de silenci,
9: dos reflexos de llum,
8: 5 quilos de cadira
9: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
10: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
11: Contes, novel·les, poemes, cançons...
10: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
1: El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església Espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
12: Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
1: Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
12: Que coincidirà amb la visita del Papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
1: Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
12: Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
1: La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
12: L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
1: En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
12: Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
1: Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
12: Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
1: Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
12: Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
1: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
12: Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
1: I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure, que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
12: Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui, última jornada del festival.
1: Els esports play-offs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
12: I en futbol, el Sabadell es classifica per jugar a la final del play-off per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
1: Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
2: No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdic, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
1: Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
2: Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui: la lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular: l'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
1: Marta Ferrer, anys i anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.

0: Còrdoba i el Mallorca, i des de fa uns anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
1: I 59 espelmes, Paul Giamatti.
2: You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
0: Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat tres Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
1: Vida social. Aquests són Goril·les, avui posaran el punt final d'aquesta edició del Primavera Sound.
0: Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de The XX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda.
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
0: Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred Garcia i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros.
3: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
1: I els Tiets celebraran la Patum de Berga.
0: Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora a les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
1: El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
0: L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat, dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
1: I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
0: L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella Damm en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
1: 4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
4: Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li van colomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
2: Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
0: De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio. Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui una mica de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb la indubtable herència cultural cristiana que portem a dins, després de 2.000 anys d'hegemonia, i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que es refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per aquest dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacionalcatolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, on hem hagut de suplicar, esperem, que faci més servir el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i també en l'acte a Montserrat. De debò algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família, des que es va començar a construir l'any 1882, però hi ha una cosa que és inamovible. Malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som al Suplement, i avui tenim més que mai Esperit Sant.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A aquesta hora, s'enlaira direcció Madrid. Des de l'aeroport de Fiumicino, a Roma, l'avió que porta el Papa cap a l'estat espanyol. Primera aturada a Madrid, segona aturada dimarts a Barcelona i després les Illes Canàries. Jofre Genué, què tal? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Quin temps farà aquest cap de setmana a Catalunya?
2: Pensava que em l'has de preguntar per quin temps es trobarà en el vol el Papa.
1: Home, el vol suposo que plàcid.
2: Sí. Bueno, potser una miqueta de turbulències a l'arribar a Madrid, perquè hi ha un petit front, però no és molt poc actiu, per tant, ni això. Bé, avui núvols. Ja estàs veient per la finestra, suposo que el cel està ben tapat. De fet, això passa una mica arreu del país, però se n'hi han esqueixant i fins i tot a migdia podrien haver-hi una mica d'estones de sol, però no acabaran d'esvair-se del tot, els hi costarà, de fet. Per tant, això ajudarà que continuem amb aquestes temperatures contingudes, més de juny o fins i tot una mica per sota. Avui costarà que el Tenor arribi als 30 a les zones més càlides, potser cap al Pla de Lleida, que és on a la tarda pot fer una miqueta més de sol. I bé, en general, pendents una mica d'algunes precipitacions aquesta tarda, no pas generals, però malgrat s'obrin clarianes a partir de migdia, creixeran nuvolades i entre Montseny, Guilleries, Serra Transversal i sobretot el Prepirineu, seguint aquest ordre al llarg de la tarda, risc d'alguns ruixats o d'algunes petites tempestes, per tant, de cara al vespre, més aviat ubicades entre els Solsonès, el Urgell, sobretot Berguedà, sud del Ripollès, Lluçanès, aquestes àrees, de manera local, això sí, però podria haver algun petit d'aigua amb una certa intensitat. Demà farà més sol i les temperatures pujaran més.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Com expliquem, a aquesta hora surt des de l'aeroport de Fiumicino a Roma l'avió que ha de transportar el Papa cap a Madrid. Aterrarà a Barajas cap a quarts d'11 del matí i serà al llarg d'aquest cap de setmana a Madrid. Dimarts viatjarà fins a Barcelona i després ja enfilarà camí també cap a les Canàries. Pràcticament una setmana amb un dels elefants a l'habitació que teníem i finalment sembla que, sense tenir-ne gaires detalls, s'ha resolt. I és que el Papa Lleó XIV ha decidit reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, que comença, com diem, avui a Madrid. Ara bé, el Vaticà no ha explicat exactament amb quines associacions es reunirà, ni quan, ni com, ni on. En un comunicat breu assegura que només donarà informació després d'aquestes trobades a posteriori. Segons informa la Santa Seu, la trobada amb víctimes d'abusos ha estat organitzada per l'Església espanyola i justifica el gran secretisme que l'envolta pel respecte a la privacitat de les víctimes. Aquests últims dies, algunes associacions havien criticat no haver tingut resposta a les peticions al Vaticà per trobar-se amb el Papa. El Miguel Hurtado és un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, concretament és supervivent d'abusos a Montserrat. Miguel Hurtado, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Saps amb qui i on es reunirà el Papa els propers dies?
3: No, és un gran misteri. Dintre del moviment de la xarxa d'activistes ningú té cap informació de qui pot ser les víctimes amb qui es reunirà. Llavors això doncs, demostra el perfil no, de les persones amb qui es reunirà el Papa, que seran víctimes individuals, i no supervivents que tinguin un perfil activista, públic, reivindicatiu, de pressió, perquè és un perfil més incòmode per al Vaticà i per la jerarquia espanyola i catalana.
1: De fet, tu havies demanat una reunió amb el Papa, em consta. Has tingut resposta?
3: No, personalment no he tingut cap resposta per part del Vaticà. A mi personalment no em venia molt de gust tenir una reunió amb el Papa. L'única raó per la qual la vaig demanar és quan em vaig assabentar que dintre del itinerari papal, en aquest viatge a Catalunya, doncs estava la visita a l'abadia de Montserrat, que és la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, i a més és una institució que a dia d'avui es nega a reparar i indemnitzar les víctimes d'abusos que van sofrir en la institució. Llavors em va semblar que era incoherent, no?, que el Papa donés a Catalunya un discurs a favor de l'ètica, de la moral, i al mateix temps beneís una actitud per part de l'abadia de Montserrat molt hostil cap a les víctimes i que ha retraumatitzat i fet molt mal.
1: En qualsevol cas, et sembla una bona notícia que faci aquest pas i es reuneixi amb víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola, encara que, com expliques, segons el que dius tu, són víctimes seleccionades amb un perfil no tan activista com pot ser el teu?
3: Home, jo crec que la qüestió és quin és l'objectiu de la reunió, què es vol aconseguir. Jo crec que quan el papa, com a líder global de la institució, va als diferents països, un dels objectius hauria de ser esbrinar com s'estan fent les coses. No? Si els seus bisbes, si els seus subordinats estan afrontant de forma correcta un dels majors problemes que té l'Església Catòlica, no? Que són els casos d'abusos sexuals infantils. Llavors, si es reuneix amb víctimes individuals que li explicaran la seva història, però que no li donaran la informació necessària per entendre quina és la política institucional que s'està adoptant en cada un dels països, com s'estan gestionant els casos, si hi ha una bona resposta o una mala resposta, doncs llavors el papa no tindrà la informació necessària per assegurar-se que en tots els països es tracta les víctimes bé, que en tots els països es prioritza la protecció de la infància per sobre del poder, el prestigi o el patrimoni de la institució. Llavors, no sé de què servirà que el papa es reuneixi amb supervivents individuals si no es reuneix amb la gent que està batallant i pressionant perquè hi hagi canvi.
1: Ahir llegíem al diari El País que hi ha un centenar de càrrecs eclesiàstics espanyols, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acusats d'encobrir abusos a menors. Com valores el paper d'Omella aquestes últimes hores?
3: Home, jo crec que hi ha que tenir en compte que són les esglésies locals les que decideixen o les que proposen el calendari papal. I són les esglésies locals també qui seleccionen a les víctimes. Llavors, aquesta informació del País, que hi ha un encobriment generalitzat i sistemàtic a l'Església Catalana i a l'Església de Madrid, explica molt del que està passant, no? Per què s'ha seleccionat Montserrat dintre del itinerari papal, quan és una institució que maltracta les víctimes, perquè Omella ha pres aquesta decisió i Omella és un encobridor. Per què se selecciona víctimes que tenen un perfil discret, no reivindicatiu? Perquè són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el papa. Doncs jo crec que el papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
1: És el Miguel Hurtado, un dels primers denunciants dels abusos a l'Església, supervivent d'abusos a Montserrat, qui avui ens ha atès per reaccionar a aquesta notícia de la visita del papa Lleó XIV, que es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església Espanyola al llarg d'aquests propers dies. Falta conèixer els detalls. Gràcies, Miguel. Una abraçada. Bon dia.
3: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Com expliquem, abans d'aquest dimarts, quan el papa aterrarà a Catalunya, avui aterra a Madrid, tenim l'avió ja en marxa que ha sortit de Roma, el pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 14:45, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 9:15 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
1: Avui, al llarg d'aquest suplement, un ampli dispositiu també per seguir el que doni de si aquesta visita del del Papa a Madrid. Seguirem també en directe aquest primer discurs, la rebuda per part dels Reis i totes les reminiscències que tenen amb Catalunya amb aquests preparatius, també a la tertúlia Oriol Marc, Núria Oriols, Jaume Clotet i avui també l'Olga Ruiz. I, evidentment, aquesta setmana Catalunya Ràdio connectada a l'arribada del Papa a Catalunya en programació especial tant dimarts, dimecres, i serem tots els realitzadors amb una programació ben especial des de Montserrat, des de la Sagrada Família, des del Raval, tots els punts que visitarà el Papa al llarg d'aquests propers dies a casa nostra. L'agenda vaticana durà el Papa a Barcelona aquest dimarts vinent i, si ja no fos prou tot el dispositiu de seguretat que envolta Lleó 14, s'hi sumaran també les protestes del sector de l'educació en un dia en què, a més, comencen les proves d'accés a la universitat. Una combinatòria gens fàcil de gestionar. A partir de les 9 preguntarem a la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, com garantirà el govern que les PAU es facin sense problemes, també per la tranquil·litat de tots els estudiants. De tots els estudiants doncs que aquests dies veuen amb nervis com preparen tots aquests exàmens decisius pel seu futur. Justament per concretar les accions d'aquesta vaga de dimarts, avui a la tarda reuneixen els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical. La trobada també ha de servir per refer la unitat sindical que ha quedat ben tocada després de la consulta de l'USTEC al professorat, que va acabar amb un no rotund dels docents al preacord amb el govern. Aquest divendres la vaga a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Maria Costa.
5: Prop de 15.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
6: Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
5: I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
1: Els bombers han treballat tota aquesta nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que ahir va cremar l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental i que no va causar ferits. Ara bé, la nau va quedar completament calcinada, com explicava Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers.
7: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar.
1: L'incendi es va declarar 3:45 de la tarda. Els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts, especialment des de la P7, allà al mateix costat, per on els vehicles van continuar circulant amb normalitat. El foc va afectar tota la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa, Montesa Honda, situada al polígon Torre del Rector, i va calcinar completament la nau. Va obligar a evacuar naus properes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Honda no està afectada i ara s'investiguen les causes del foc. La Fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare Isaac Andic. L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions, sobretot pel que fa al lloc on es trobava quan Isaac Andic va caure i com va ser exactament aquesta caiguda. Ara la jutgessa de Martorell, que porta el cas, haurà de decidir si ordena aquesta reconstrucció que Jonathan Andic ja hauria de fer en qualitat d'imputat. D'altra banda, la Fiscalia també ha demanat la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que es van trobar amb Andic fill, just després de la caiguda. Fa uns dies la seva defensa ja va insistir que aquests testimonis eren clau per la investigació i van lamentar que la policia no fes més esforços per trobar-los. Tot plegat, la mateixa setmana que la jutgessa ha posat damunt la taula un nou element, i és que la terapeuta de la família Andic, a qui podria citar a declarar aviat per determinar si alguna tercera persona va poder intervenir en la mort de l'empresari. D'aquesta terapeuta i també de les novetats del cas en parlarem avui a les 10 amb l'Hora Negra de Maica Navarro. A la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra Republicana engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez avança a les eleccions. El partit aprovarà aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals. Això seria un pur tràmit si no fos pel malestar que hi ha al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés aquests últims dies per les condicions que ha posat Rufián per repetir com a candidat, mentre, a banda, continua teixint la candidatura unitària amb altres partits d'esquerres que la direcció republicana tampoc comparteix. Més detalls, Marta Corbalan.
8: El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
9: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
8: El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
9: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
8: Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
1: Per ara, el president espanyol Pedro Sánchez no té cap ganes de convocar eleccions malgrat l'ambient gairebé irrespirable de casos judicials que l'envolten. Aquestes últimes hores, Sánchez ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'Eire 10 i que, si ho hagués sabut, no les hauria permès. Atenció, perquè aquestes últimes hores fonts de la Moncloa també han insistit a negar qualsevol trobada entre Sánchez i Díaz i ho han dit arran del degoteig d'informacions sobre el sumari, concretament després de saber que en una de les llibretes personals de l'Eire 10 hi apareix una anotació que diu reunió amb PS. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
10: Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
11: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
10: Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
12: La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
10: I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díaz.
1: Més qüestions. Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
14: Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
13: Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
15: Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
13: Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
1: Amb aquesta situació, demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb Zelensky. Els aliats li volen fer costat després de la negativa de Putin a trobar-s'hi. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Mires, bon dia.
16: Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
17: Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
16: El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
18: Je pense que c'est une bonne initiative.
19: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
18: Qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix.
16: I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
1: I a Cuba, reaparició pública de l'expresident Raúl Castro a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari. Aquest era el moment en què entrava al teatre Carlos Marx amb l'aplaudiment de l'auditori al costat del president Miguel Díaz-Canel. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió. La Plataforma per una feina i una casa dignes organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge. L'entitat ha aconseguit mobilitzar més de 1.500 voluntaris que explicaran a la gent per què creuen que cal aturar tota la producció durant un dia a Catalunya, Sara Riera.
20: Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
21: O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent. És a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que el que toca és una vaga general.
20: El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
1: Els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones. La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat.
22: No té ni motius econòmics ni productius. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
1: A Collserola, una altra mobilització. S'hi ha organitzat una caminada popular contra el tancament del parc per la pesta porcina. Els veïns, farts de la situació, i els comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació, diuen, es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent. Collserola, David Àngela.
23: Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
24: Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
25: N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
26: No serà que això del tema dels ports senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
23: I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
27: No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
23: Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
1: El 40% dels morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya són motoristes. En total, fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, la mateixa xifra que l'any passat i que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de la Trànsit.
0: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i per sortides de via i caigudes de la moto.
1: El Servei Català de Trànsit també ha senyalitzat diverses vies amb indicacions per a aquest col·lectiu i també els oferirà formació específica de conducció de motos. A més, els Mossos d'Esquadra també incrementaran els controls a les carreteres. Així han sonat els de Cure aquesta nit, un dels caps de cartell al Primavera Sound, una nit en què també han sonat els Pink Panthers i en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua, Marc Ruiz.
2: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit i tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que faria envermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Get Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
1: Pràcticament 8:45 del matí, aquesta que sona és Madonna. Dilluns que ve estrena pel·lícula. Es tracta de Confessions 2, de film. Es podrà veure a YouTube el dia 8 de juny a les 5 de la tarda. Ho han anunciat coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al Festival de Tribeca, a Nova York, només 24 hores després que la cantant sorprengués el públic amb un concert a Times Square per avançar el seu 15è disc d'estudi, Confessions 2, que es publicarà el dia 3 de juliol. Segons el Festival de Cine, la pel·lícula és una de les peces de 10 minuts basada en els 6, en les 6 primeres cançons del nou disc. Entre elles, I Feel So Free, Bring Your Love, que canta amb Sabrina Carpenter, aquestes últimes setmanes Madonna també ha participat al Festival de Música de Coachella com a artista convidada al concert precisament de Sabrina Carpenter. Catalunya portarà el govern d'Aragó als tribunals si no paga els prop de 800.000 euros pels costos de compravenda i conservació de les 56 obres de Sixena que van ser al Museu de Lleida fins al 2017. Així ho ha assegurat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una entrevista al programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio, que s'emetrà avui a la 1 del migdia.
3: Si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de, doncs, de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial.
1: El termini per abonar aquesta quantitat vença el dia 21 de juny, però, segons confirmen fonts del govern aragonès, no hi ha cap intenció de pagar la factura. De seguida els esports, amb aquesta tensió entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, treu a passejar el nom de Jürgen Klopp, però de seguida el desmenteix el seu entorn. Ball de noms aquests dies abans de les eleccions de demà.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
8: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Hola, Pepa. No venies avui amb els nens a veure la mare? És que sóc al súper del Corte Inglés i hi ha un 50% de regal en congelats i gelats. Pago alguna cosa dolça per la canalla? I ja que hi soc, m'emporto cireres, que la terrina de 500 grams està a 2,99 euros. I són molt maques.
11: Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
12: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
14: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
28: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
29: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
28: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
29: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
33: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
32: L'aventura de fer créixer el català.
33: Quan els clients ens demanen subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
32: I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
33: Ara mateix ens han tractat una pel·lícula en swahili que, per sort, la productora ja ens ha proveït la traducció.
34: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Primera resposta oficial del Barça als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada, mofant-se del club blaugrana. Els lamenta el president interí Rafa Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar en el Barça com a l'Atlètic de Madrid. És el cas de Bernardo Silva o Marc Cucurell. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. Rafa Juste remarca el malestar del Barça amb l'Atlètic de Madrid, que de moment continua enrocat amb Julián Álvarez.
2: Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Declaracions de Juste en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
0: Al Madrid, demà, dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha fet Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp.
1: Va emetre un comunicat per dir que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, ha respost ràpidament dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, i recordeu que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un futbolista que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise.
0: Victòria de la penya contra el Baskonia, 82-63. Això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB.
1: L'equip verd i negre iguala l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà a la pista de l'equip basc. I mentrestant, Ricky Rubio diu que encara no té decidit si seguirà un any més jugant a la penya.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Si jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
1: Ricky Rubio, que té 35 anys, no es vol precipitar a l'hora de prendre la decisió.
3: Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip, per formar-se l'any que ve, com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
1: Demà, Baskonia, Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals.
0: I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de l'UCAM Múrcia. Ho veurem també per Esport 3 per classificar-se per les semifinals.
1: El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals.
0: També en bàsquet, aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105.
1: L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, ha comès dos errors al final que han donat la victòria als Knicks, i això que el jugador francès, que ha acabat amb 29 punts, ha liderat la remuntada del seu equip, que els ha permès arribar amb un empat a 104 en els últims 12 segons. Però ha perdut una pilota i ha fallat l'últim llançament que hauria pogut canviar les coses. Els Knicks dominen la final per 2-0 i ara la sèrie es trasllada al Madison Square Garden de Nova York.
0: El Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
1: Joel Priego va ser decisiu amb dos gols, el segon d'aquests dos gols al minut 92 per culminar la classificació. L'altre gol el va marcar Estals.
0: I el Barça d'handbol jugarà les semifinals de la Copa contra el Nava després de superar l'Atlètic Valladolid als quarts per 38-24.
1: Això sí, es va lesionar Jorge Sikusa amb un esquinç al turmell quan només queda una setmana per la Final Four de la Champions.
0: El Barça domina l'Igualada per 2-1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins després de guanyar per 2-1 el tercer partit de l'eliminatòria.
1: I el Calafell continua amb opcions després de derrotar el Liceo per 4-1.
0: El barceloní Marcel Granollers, classificat per la final de dobles de Roland Garros amb el seu company Horacio Ceballos.
1: Avui hi haurà la final femenina entre la russa Andriiva i la polonesa Chwalinska.
0: A les 9 del vespre, el Barça de Futbol Sala comença les semifinals del play-off pel títol de la Lliga.
1: Rep el Movistar Inter al Palau Blaugrana.
0: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Doncs mira, a primeres hores del vespre i mirant cap a ponent, podem gaudir de l'espectacular acostament entre els brillantíssims Venus i Júpiter. De fet, dimarts es posaran un al costadet de l'altre i a partir d'aquell dia intercanviaran la seva posició. I per sota podrem veure el sempre difícil Mercuri. I a l'alba, per l'est, Saturn comença a aixecar el cap encara força baix.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Riudaura, a la Garrotxa?
4: A les 6:14 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: A les 21:23.
0: Joan Anton, aquestes últimes hores hem estat molt pendents d'aquesta estació espacial internacional on una fuita d'aire ha obligat els astronautes a refugiar-se durant diverses hores. Sembla que el problema està bastant resolt. Què ha passat?
4: Doncs mira, les fuites d'aire són freqüents a l'estació espacial. És una estació que s'està tornant velleta. Es diu fatiga de material, que els materials doncs perden la seva resistència i, a més, hi deu haver petits impactes de micrometeorits. I especialment en un dels mòduls russos, que és l'Svezda, s'han detectat de fa ja 6 anys petites fuites que no posen en risc la tripulació. Però mira, des de fa uns dies el ritme de la fuita s'ha doblat. I clar, això ha preocupat força tant a la NASA com a l'Agència Espacial Russa, i ahir l'Agència Espacial Russa va dir 2 dels nostres cosmonautes faran tasques de reparació, i bàsicament una de les tasques de la reparació va ser desaconsellada per la NASA, que era que utilitzarien una mena de serra per accedir en un lloc i veure doncs on es produïa la fuita. La NASA ho va considerar perillós i va enviar 5 astronautes, els va confinar dins a una de les naus acoblades. Sempre hi ha naus allà per si, que són com un bot salvavides per si s'ha de retornar, i aquest va ser un moment tens en què tothom estava pendent. Finalment, Rússia va decidir no fer aquesta operació, la NASA ho va agrair i va demanar als astronautes que estaven confinats que retornessin a entrar dins de l'Estació Espacial Internacional i reprenguessin a les seves tasques habituals.
0: Joan Anton, doncs problema resolt, esperem. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Temperatura a Riudaura a aquesta hora, Jofre Genué.
5: Bon dia, doncs un ambient força fresc. Ara mateix tenen al voltant dels 12 graus per ser juny. Fins i tot podríem parlar d'una temperatura una mica per sota. Però bé, un ambient bastant propi per l'època, per inicis de juny. I avui esperem que els núvols es mantinguin abundants en moltes comarques fins a migdia, que és quan esperem que hi hagi més estones de sol. Ara mateix el cel es mostra bastant tapat en el litoral i el prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, de la costa central. Fins i tot al llarg de la nit matinada hi ha hagut alguns petits plogims entre el Baix Camp tarragonès, que han arribat a acumular gairebé 2 litres al Constantí, o poc més d'un litre a Tarragona mateix, a la Tarragona, a la ciutat de Tarragona. I bé, en aquests moments hi ha més clarins a l'interior, tot i que hi ha núvols prims. Tot plegat pot fer que el sol no acabi d'escalfar prou l'ambient perquè la temperatura es noti que puja, perquè la tendència llarga del cap de setmana és que vagi pujant. Es notarà més demà. Demà esperem més sol, més ambient assolellat. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades, poden començar a prendre la tarda entre el Montseny, Guilleria, Serra Transversal, on podria haver algun petit ruixat, i a mesura que la tarda vagi avançant, sobretot ja de cara al vespre, no descartem algun patac d'aigua entre la zona sud de l'Alt Urgell, Solsonès, al voltant de la Serra del Cadí, Prepirineu, també cap a la zona del Lluçanès, sud del Ripollès, Berguedà. Aquestes àrees doncs podria haver algun petit patac d'aigua. La resta, difícilment, els valors més elevats cap al Pla de Lleida, pròxims als 30 graus. Pels propers dies, la temperatura puja, la calor s'intensifica entre demà i demà passat un altre cop, i encara amb alguns ruixadets de tarda al Pirineu, poca cosa, a l'espera que a partir de dimarts el termòmetre torni a recular.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Blat de mora i...
6: Blat de moro i iuca.
0: Perdó. Estic ja. És la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar.
7: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
8: Quines proves?
9: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte.
0: Cisco, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes o ets de la competència? Tu fas cara de...
10: A veure? Home, la competència sí que l'escolto.
0: Però nosaltres també, de tant en tant.
10: Nosaltres també.
0: Què m'has de dir, no, ara?
10: Hombre.
11: Jo amb el guitarrista tinc algun problema, perquè crec que en directe és fluixot, però jo no soc guitarrista i, per tant, no puc dir res. Suposo que ell també pensa que jo escric malament, no? Però no passa res, perquè no em coneix.
0: Sant Joan, t'atreveixes a fer un pronòstic?
12: Sí. Sol, calor i coets, i coca.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 6 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el Papa Lleó 14.
1: Faro que ilumina le notti del mondo.
2: Que a aquesta hora ja vola de Roma cap a Madrid, on arribarà cap a quarts d'11. Lleó 14 finalment es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola en el seu viatge a l'Estat, però sota un gran secretisme. El Vaticà diu que n'informarà a posteriori.
0: Pedro Sánchez.
3: Nunca he conocido...
2: La Moncloa desmenteix que el president espanyol s'hagi reunit amb Leire Díez. Això després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'uns apunts d'una llibreta personal de Díez, en què consta una anotació. Reunió amb PS.
0: Robert Smith.
2: Així han sonat aquesta matinada The Cure, un dels caps de cartell de la segona nit del Primavera Sound, una nit en què també ha actuat Pink Panthers, en què el recinte s'ha omplert de fans després d'una primera nit passada per aigua.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres, la primera és el 1.500.
2: Els voluntaris que la Plataforma per una feina i una casa digna es desplegarà avui per tot Catalunya per fer una macroconsulta ciutadana per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge.
0: 211.
2: Els treballadors de Nissan afectats per l'ERO, per això avui faran una manifestació al centre de Barcelona en contra de la mesura.
0: 300.
2: Els periodistes que han signat ja el manifest que ha impulsat el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet, Oriol Marc i Núria Oriols. Un mateix 6 de juny, en aquest cas de l'any 1962, els Beatles van gravar per primera vegada els estudis d'Abbey Road i van arribar a les 7 de la tarda preparats per gravar 30 cançons, però finalment només en van fer 4. Entre altres, aquest Love Me Do. Love me do. You know I love you. I també aquest altre. Bésame, bésame mucho. El Bésame Mucho. Els encarregats de la gravació van ser Ron Richards i l'enginyer Norman Smith. Tots dos han explicat que no van quedar gens satisfets del so d'aquells Beatles i que fins i tot van haver de lligar una corda a l'amplificador de la guitarra de John Lennon per intentar millorar una mica el so. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des d'un submarí groc, des del monument Strawberry Fields de Nova York o des del pub de Cavern de Liverpool, on demanareu el còctel estrella. Un Rom Lennon.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara llegim avui el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, que es pregunta què podem fer per reconnectar els joves amb la política.
5: Perquè els més joves són els més abstencionistes i és el grup d'edat que menys s'informa de política. Què hi podem fer? Doncs hi ha una via, destaca Rodon, que passa per immergir els estudiants en una simulació real amb incidència directa a les institucions, com fa un taller amb uns 7.000 alumnes de Catalunya, doncs que bàsicament debaten propostes diverses que després s'envien als diputats. Doncs bé, a la pràctica aquest taller va fer créixer l'interès per la política catalana entre els participants i també la percepció que és important votar les eleccions i que el vot dels joves pot influir en el dia a dia de la política. I a més, molts estudiants arran d'aquest taller han començat a veure la política des d'una visió una mica més institucional, és a dir, del desconeixement fins a pensar que la política pot canviar les coses. Però no tot són bones notícies, matisa Rodon. Aquestes eines d'educació cívica no deixen de ser una gota en un desert i tenen límits. Alguns alumnes milloren, però d'altres continuen sent molt crítics.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán diu la seva sobre el cas Leire, un sumari diu on la claveguera se cita amb la claveguera.
5: Una Leire Díez que presumeix davant els seus interlocutors de ser qui és al capdavant des del PSOE i més enllà, i que creu blindat el seu modus operandi. La millor manera de fer és no fer res. I així, sense fer res, es reunir amb uns i altres, netejar una claveguera des d'una altra claveguera, en definitiva, un fet que, escriu Pagán, genera esperpents per a les víctimes de l'Operació Catalunya, que ja suma el cúmul més gran de delictes confessos mai jutjats i comesos de les institucions de l'Estat, a més, contra dirigents independentistes. I els jutjats que defugen una vegada i una altra d'investigar aquesta Operació Catalunya, ningú rebutja les querelles, però tampoc ningú les vol. I els il·lustratius àudios de Villarejo s'hi afegeixen ara els de Díez, reconeixent que es va actuar per fer aflorar casos de corrupció de líders independentistes i que, per descomptat, es va forçar la màquina. I enmig de tot plegat, la relació entre el PSOE i Junts està trencada, però la convivència és inevitable, remata Pagán, malgrat la pudor de les clavegueres.
0: També ens fixem a La Vanguardia amb l'article que escriu el Jordi Évole. Diu, quan pensaven que no hi hauria eleccions perquè s'imposaria la democràcia florentiniana, va aparèixer un rival en cognom d'exfutbolista del Barça.
5: Un parell de setmanes frenètiques, sense cap debat electoral, la tàctica més descarada d'un Florentino que se sent guanyador sense saltar al camp. Molt del Madrid de les últimes dues temporades, clava Évole. I mentrestant, Riquelme hi té poc a perdre. Ja s'ha convertit en un dels homes més coneguts del país i encara li queda avui i demà. Té temps, ironitza Évole, d'aparèixer a la casita de Bad Bunny o fer-se una selfie amb el papa, encara que ningú no en dona ni cinc per ell. Però alerta perquè les eleccions anticipades les carrega el diable. Florentino ho té tot a favor, la pilota al punt de penal i es vol agradar llançant pel centre, fluixet, a l'estil panenca, però corre el risc que el porter Riquelme es quedi aturat al centre i li aturi la pilota sense cap dificultat. Un final inesperat per a un ésser poderós.
0: Amb un ull posat aquests dies a les eleccions del Madrid i l'altre també al Mundial.
5: El Mundo Deportivo entrevista en Dani Olmo, que assegura que al Barça li falta poc per guanyar la Champions i que el fitxatge de Gordon servirà per a pujar el nivell. A l'esportiu, el protagonista avui és Lamine Yamal, escollit millor jugador de la Lliga i els que vindran, diuen. Sobre el Mundial, a l'esport, els jugadors i també el seleccionador amb l'avió on viatgen de fons titulen Rumba la glòria, i a l'As i al Marca, pendents de les eleccions de demà. A l'As asseguren que el galàctic de qui parla Florentino és Olise, i al Marca diuen Raúl cap a Jürgen Klopp. El tècnic alemany és l'escollit pel director esportiu de Riquelme.
0: Els Estats Units també escalfen motors pel Mundial de Futbol. El The Economist es pregunten com es podria fer el futbol una mica més atractiu.
5: I per això fan un decàleg de propostes esbojarrades, més típiques de la Kings League que d'un Mundial, per fer que l'esport rei entusiasmi absolutament a tothom. Per exemple, si un equip xuta tres vegades contra l'escaire, serà gol per recompensar l'esforç ofensiu. Un altre, els millors futbolistes dels països que no es classifiquen per al Mundial s'ajunten en un equip neutral que competeix en igualtat de condicions. A mesura que avança el partit, més propostes, el porter pot fer servir cada vegada menys extremitats per aturar la pilota. El temps afegit, per exemple, només podria fer servir la cara. També proposen, si es considera que algú ha fingit una lesió, la propera falta que es cometi sobre ell serà impune. I encara van més enllà. Durant els 10 minuts de la primera part, s'escull a l'atzar una persona del públic que jugui en un dels dos equips. Ho retorcen més encara, diuen, si un jugador celebra un gol de manera creativa, l'àrbitre pot anul·lar-li una targeta groga. I acaben aquest article. És possible que aquestes idees no s'adoptin abans que comenci el Mundial, perquè les idees tan audaces com aquestes tarden a ser acceptades. Però com a mínim tenim un consol. No ens esperen per davant 6 setmanes i mitja de golf.
0: Vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael.
3: Bon dia.
0: Avui comencem amb migdiada.
3: De cafè. És el truc viral que els neuròlegs exigeixen provar per reiniciar el cervell. L'estratègia consisteix a ingerir una dosi de cafeïna ràpida, un cafè sol, sense llet, i immediatament programar una alarma per dormir durant un període de temps molt estricte. La migdiada ha de durar entre 15 i 20 minuts com a màxim. Si et passes d'un minut, entraràs en un son profund i et despertaràs destrossat. Així ho explica el món.
0: Efectivament. Oli.
3: D'oliva verge extra. És el millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys. Un estudi explica que l'oli destaca per la prevenció de diverses malalties i per un envelliment saludable. A més, un consum habitual d'aquest aliment ajuda a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions com la memòria i l'atenció en persones grans. També relaciona el consum habitual d'oli amb una reducció del 7% del risc de mort prematura. Ho llegim al Nació Digital.
0: I acabem amb equipació.
3: De 2.500 euros. Entra en debat el preu del vestuari que lluiran els jugadors de la selecció espanyola pel Mundial. Jaquetes per 2.200 euros i pantalons per 1.100 euros. Jugadors com Eric García, Ferran Torres i Pedri ja han lluit aquest vestuari de camí al Mundial. El més econòmic de la col·lecció és un polo i dues samarretes de cotó per 480 euros cada peça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Gràcies, Ismael. És moment ara de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.

0: Lentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en dos competiciones, clap your hands.
1: Y este canalla, porque este es el canalla, que es que ha hecho, está haciendo lo que está haciendo con los guardias civiles. Llevamos cuatro muertos por el narco porque no tienen medios. Y encima dijo Marichusma que era un accidente laboral. Esta gentuza tiene que irse, pero no de España, tiene que irse de la calle. Y acabar en Soto del Ferraz.
2: The reality is we don't know what it is like for someone with a disability. I'm a lower limb amputee. What it's going to be like for someone with a disability like mine living and working in space. Is missing a leg going to be a hindrance? Is having wearing a prosthesis going to be of benefit? What happens to the physiology of someone with a limb missing in space?
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Avui al suplement.
5: De seguida obrim tertúlia al suplement a les 10, la dama de Roma, Maica Navarro, aquí amb l'Hora Negra. Avui que ens visita també Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveras. Tot això en un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, joves fidels que viuran d'una manera, doncs, molt... amb molta alegria i molta joia els dies que vindran a casa nostra. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Aquesta és Núria Grey, va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. A més, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer avui parlant de préssecs de l'Ordal.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
7: Les joguines?
6: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
7: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
6: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
7: A la botiga web i app.
8: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
14: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
13: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
14: I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
13: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
14: Consulta els models i marques que hi participen.
15: La casa nostra ja és casa teva.
16: Que bé, que bé!
15: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
17: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
18: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
19: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
18: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
19: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
18: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
19: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
18: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
20: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
21: 55.436. 55436. De la sèrie número 2. 002.
20: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor a juego.

11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Bé, ara, sardanes.
1: Programa número 1631 del 6 de juny del 2026. La sintonia, la processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català i Vidal, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
0: Bé, dit això, salutacions per tothom i escoltarem la primera sardana d'aquest programa. L'interpretarà la Cobla La Flama de Farners. És del mestre Eduard Toldrà i porta per títol Sol i Gent. Disfruteu, que és una sardana preciosa.

0: Bé, bonica sardana, ja us ho havia dit, oi? Ara, Jordi, la temàtica de la setmana. De què parlem?
1: Parlarem de la gran final dels Premis Preludi, que es va celebrar el dissabte 30 de maig al Teatre La Garriga Patronat. Aquest final va determinar que les sardanes, que l'anesa d'Anna Abad, Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, i País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado, hagin estat les galardonades per les categories Audiència Musical i Musical Jove, respectivament. Arnau Tordera, el conductor de la gala, ha estat acompanyat dalt de l'escenari pels compositors que havien passat les fases de selecció fetes pel jurat expert format per Francesc Casú, Xavier Pagès Corella i Antoni Ros Marbà, i per les votacions del públic, que van votar en la categoria Audiència. Les sardanes seleccionades havien estat prèviament analitzades en els capítols del tamborí, el postcards dels premis. Xavier Treserres, president de Som Sardana, va expressar que els Premis Preludi han demostrat que la sardana pot ocupar nous formats sense complexes ni restriccions. En aquesta jornada s'ha pogut gaudir de les nou sardanes finalistes com A Montserrat Caupena, de Jordi Molina, Galanesa, d'Anna Abad, i Sardinistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, en la categoria d'Audiència. La Nit de les Ànimes, de Joan Josep Blai, a la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet, a la categoria musical, i País d'Atzur i d'Or, de Martín Delgado, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, en la categoria musical jove. Tots els compositors i compositores, com el jurat, van rebre les preguntes d'Arnau Tordera sobre les seves peces. Un format pensat perquè els veritables protagonistes de la nit, els autors, poguessin parlar d'allò que més ens agrada, la música. Totes les sardanes han estat interpretades per la Cobla La Principal de Llobregat, la qual ha estat encarregada d'interpretar totes les sardanes seleccionades pels premis, així com d'interpretar les sardanes seleccionades per la gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona els dies 18, 20 i 25 de maig. A més, Som Sardana ha apostat per la dansa tradicional de la mà de l'Esbar Dansaire de Rubí, que ha ballat la sardana íntima de Joaquim Serra. La gran final ha plegat sardanistes d'arreu del territori a la localitat de La Garriga, del qual els ha rebut amb una ballada prèvia celebrada a les 5:30 a la Cobla Montgrins a la plaça de Can Drax i amb el suport de l'agrupació sardanista La Garriga. Un cop ha finalitzat la gran final, s'ha conduït al públic a un espai de trobada entre compositors i audiència amb una copa de cava i piscolabis a la sortida del teatre, en una celebració final on s'han pogut escoltar i ballar les sardanes guanyadores de cada categoria, així com parlar amb tots els protagonistes. Hasta aquí el concurs que l'any passat li dèiem la millor sardana de l'any.
0: És un acte molt maco, sí, molt.
1: Que ara s'ha convertit en Premis Preludi.
0: Veig que segueixen la mateixa línia, que la primera part està dedicada a la informació i a tots els coordonats i així, i hi ha una mica de pausa i després hi ha les votacions i hi ha l'acte, sí, que cada lloc és diferent.
1: En vés de votar al públic per internet,
0: està molt ben també.
1: Es voten allà.
0: Bé, escoltarem la segona sardana d'aquest programa. Aprofitarem, ja sabem que no ens sent, però felicitarem els guanyadors, en especial la que més coneixem, l'Anna Abad, que precisament va coincidir que hi havia la plec que vam anunciar aquí a Ràdio Maricel a Vilafranca del Penedès, hi havia la copla de Vilafranca i la Maricel. I l'Anna, evidentment, per qüestions de necessitat i d'alegria i de joia, va anar a rebre tots els d'allò que es va fer esment allà. Bé, la segona sardana que escoltarem és Llac Encantat, és el mestre Manel Sarderra i Puigferrer, i ens l'interpreta la cobla La Flama de Farners. Escoltem-la.

0: Bé, aquesta és la sardana que hem pogut escoltar del mestre Manel Saderra i Puigferrer, la balança dels dies i la setmana de l'any. Han transcorregut 158 dies d'aquest any 2026. Estem acabant la 23 setmana. I per l'altra banda, a l'altra part de la balança, ens queden 207 dies, o sigui, 29 setmanetes, Jordi.
1: El santoral d'avui, Sants Bertran i Norbert i Santa Paulina. Refrans del dia d'avui: costums no fan lleis, la costum no fa lleis. El costum té el poder de que li reconeixen les lleis. Sovint aquestes lleis s'adapten a través dels usos i tradicions de la gent i dels pobles, no? I a més hi ha rutines personals tan arrelades que són molt difícils de trencar. Un altre: gos que lladra no mossega. Quan un gos lladra, això vol dir que no vol dir que intenti mossegar-nos, senzillament que està excitat o espantat per algun soroll o moviment. Aplicat a les persones, una persona a vegades sembla molt nerviosa i tenir un caràcter complicat, tot i que després igual és tou i no fa res de dolent, no?
0: Posem molt però no diu res.
1: Exacte.
0: Val, es diu molt això, eh?
1: Sí, no? Perro que ladra, poco mordedor.
0: Castellà i català. Escoltarem la tercera sardana d'aquest programa i nada menys és Badalona, capital de la cultura catalana. Ens l'interpreta la Cobla Maricel, el seu compositor és en Jordi Paulí. Escoltem.

Bé, Badalona, aquesta ha estat la sardana que hem pogut escoltar d'en Jordi Paulí. Passarem tot seguit a les nostres activitats. Com tots plegats sabeu, acabat de passar aquesta gran festa de la sardana a l'Hort de Can Fals, a la plec amb les tres cobles, que avui per avui ja costa de mantenir, però fem l'esforç possible perquè és un gran espectacle. De tota manera, ara ja hem acabat els aplecs, ja van començant a disminuir una miqueta i entraran dintre de dos dies el que són les sessions de tarda-nit, o sigui que el que és el matí ja pràcticament no es farà i es fan tarda-nit. Nosaltres començarem aquesta activitat el primer divendres d'aquest mes de juliol i serà a la plaça del Baluard. Estarem acompanyats per la Cobla Marinada, que és la que enceta aquest programa, i esperem veure-us a tots. És un bon moment per sopar una miqueta viadet, tranquil·lament fer un berenar a sopar, anar fins allà a la plaça, poder-se sentar, sortir, compres un geladet, fas la caminata i podem escoltar aquest segle d'estiu que tenim amb les cobles Maricel i Marinada. Us convidem, una vegada més us ho torno a repetir perquè ho heu de veure aquella plaça de Baluard plena amb la gent ballant. Per altra banda, ja estem preparant-nos el que són el concurs de colles, perquè el concurs de colles es porta al setembre, la nit de la sardana es porta a l'agost, o sigui que per excel·lència hi ha dos mesos amb una activitat frenètica que a vegades durant el llarg de l'any és un cop al mes les ballades de sardana. I ara pràcticament entre el cicle d'estiu, la Mare de Déu del Vinyet i tot el Corpus i els concursos, doncs ja empalmem una cosa a l'altra que puntualment anirem informant. Escoltarem tot seguit una altra sardana. Aquesta sardana porta per títol Carme. És del mestre Antoni Panyella, no fa pas massa, que tots sabem que es va gravar i es va estrenar, gravada, i que ens la interpretarà la cobla Maricel. Escoltem, Carme, de l'Antoni Panyella, perdó.

0: Bonica sardana la que hem acabat d'escoltar i...
1: Ve la tradició popular.
0: Exacte, Jordi.
1: Avui anirem més a prop, perquè anirem a Torrelles de Llobregat.
0: Ah.
1: Perquè Torrelles de Llobregat es celebra la 46a Festa de la Sirena amb un cap de setmana ple d'activitats, cultura i tradició. El 6 i 7 de juny, Torrelles celebrarà les seves arrels amb una Festa de la Sirena. Torrelles de Llobregat es prepara per viure una nova edició de la Festa de la Sirena, que enguany arriba a la seva 46a edició, consolidada com una de les celebracions més emblemàtiques del municipi i del Baix Llobregat. Del 2 al 7 de juny, el poble s'omplirà d'activitats per a tots els públics, amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, música i espai de trobada. La festa posa en valor les arrels agrícoles de Torrelles, la importància de la pagesia en la construcció del paisatge i identitat del municipi, amb un reconeixement especial a les dones pageses i al seu llegat. Durant el cap de setmana central de la festa, els visitants podran gaudir del Mercat de la Sirena, la Fira d'Artesania i el comerç local, exposicions, activitats infantils, espectacles familiars, jocs tradicionals i una extensa proposta gastronòmica amb la sirena com a protagonista. La programació també inclou alguns dels actes més esperats, com els correfocs infantil i adult, la zona de barraques amb concerts de DJs, la diada castellera, el vermut musical, la paella popular i diverses activitats participatives repartides pels carrers i places del poble. Entre els plats forts musicals destaquem el concert de Les que falta van, una de les bandes de renovació de l'escena de versions, així com les actuacions de DJs i artistes locals que omplen de ritme les nits de festes. La Festa de la Sirena és una invitació a descobrir Torrelles, el seu entorn, la seva cultura i la seva gastronomia, tot amb un ambient festiu i familiar. Okay. O sigui, va de cireres.
0: És el temps?
1: Sí, cares, per cert.
0: No, van molt barates.
1: Sí, baratetes, baratetes.
0: Bé, la cinquena, una sardana que escoltarem és una sardana d'en Josep Vicenç Sancho i ens l'interpreta la cobla La Flama de Farners i porta per títol una de les sardanes que a mi més m'agraden, Carícies. Escoltem-la.

Bé, bonica sardana. Cada vegada que la sents t'entusiasma i t'agrada més. I bé, ara entrarem a les activitats, en activitats sardanistes de caràcter nacional. En tenim des del 12 de juny, del 6 al 12 de juny, 34 activitats sardanistes. Per exemple, el diumenge a Vilafranca del Penedès tenen el 7 de juny a les 12 del matí amb la Cobla Catània. I entrarem ja en el món dels aplecs. Dissabte 6 de juny, aplecs, el 16è aplec de la Sardana a Torres del Segre, al pati de les escoles, al 7 del matí, a les 7 de la tarda i a 11 de la nit, amb la Cobla Vents de Riallera. I després anirem seguint en tot el que és aquest cap de setmana del 9 del 7 de juny, el 98è aplec pairal a Calella, 98 anys, Déu-n'hi-do, al Parc del Mau, a les 10 del matí, 4 de la tarda, amb les cobles, la principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i principal de Llobregat. També per aquest diumenge 7 de juny, el 51è aplec de la Sardana a l'Escala, a la plaça de Catalunya, a les 10:30 del matí i a les 4:30 de la tarda, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltarem ara tot seguit una sardana del mestre Carbó que porta per títol 3 de febrer i ens l'interpreta la cobla, la principal, la Flama de Farners.

0: Bé, engrescadora i balladora, no? Passarem als concerts i als concursos, però abans permeteu-me que us doni una mala notícia almenys per en Jordi i per l'Aurora. A la direcció de Ràdio Maricel ens ha comunicat de que precisament demà serà el darrer programa per parlar de sardanes. La setmana que ve, sí, perquè ens donen festa, sí. Per nosaltres és obligada, eh? I fins al mes d'octubre no hi haurà continuïtat, o sigui que el programa d'en Jordi i l'Aurora d'Ara Sardanes quedarà parat. Hi ha vacances als empleats i tot això, i han decidit que el programa que treuen és aquest. No hi estem d'acord, perquè nosaltres és una cosa que creiem que a l'estiu hi ha més activitats i que és on la informació ens fa més falta, i precisament el que volien especificar o aclarar, que no és per nosaltres, que no tindreu el programa d'aquest de sardanes, no? Aleshores ens sap molt greu, setmana que ve
1: farem l'últim,
0: és el darrer, i fins al mes d'octubre, si Déu vol, començarem a tornar a engegar el programa. No sé com va la resta de programació, però per part nostra voldria que sapiguéssiu que no és per nosaltres, que nosaltres estem disposats. Fa molts anys vam inaugurar la ràdio precisament en sardanes, i així creiem que una emissora de Sitges i una emissora catalana ha de ser així, defensant lo seu, no? Ara escoltarem una altra sardana. No, parlarem dels concerts, que per exemple aquesta activitat, imagina't, no defalleix. Per aquest dissabte 6 de juny, concert de sardanes i música per cobla a Calella. A les 6 de la tarda, el passatge Manel Puigverd amb la cobla Sant Jordi. Divendres 12, Esplugues de Llobregat, a l'església de Santa Magdalena, a les 8:30 de la vespre, amb la principal de la Bisbal. A Cornellà de Llobregat, divendres 12 de juny, concert al pati exterior del castell de Cornellà amb la principal de Llobregat. També com a concursos tenim el dissabte, dia 6 de juny, el 14è concurs de colles a Constantí, al pati de les Escoles Velles a les 7 de la tarda, i la cobla Reus Jove. També el 36è concurs de colles sardanistes a Barcelona, als jardins d'en Josep Toret, a les 11 del matí, amb la cobla Ciutat de Cornellà. També a Mollerussa, Mollerussa celebra el seu 18è concurs de colles sardanistes el diumenge 7 de juny a l'avinguda del Canal, 11:30 del matí, amb la cobla Vents de Riallera. Com voleu veure o podeu sentir, no para la informació sardanista, perquè precisament aquests mesos de juliol i agost és com s'augmenta. I això parlem per experiència, perquè els Amics de la Sardana durant tot l'hivern procurem, o tot l'any procurem, que un cop al mes almenys hi hagi ballada de sardanes. I a canvi ara pràcticament és que contínuament, i quan no hi ha cap aquí hi ha cap allà, no?
1: S'ha de dir que encara que nosaltres la setmana que ve fem l'últim programa, el darrer, sempre podeu acudir a internet, no? O sigui, a la web de somsardana.cat, tota la informació que nosaltres donem, de plecs i d'activitats, ho trobareu. Si entreu en aquesta web, podeu saber-ho.
0: I sobretot, recordeu aquest cicle de ballades a l'estiu, tornarem a parlar al proper programa, que cada divendres d'aquest mes de juliol podeu vindre a ballar sardanes. I estareu acompanyats una vegada amb la cobla Maricel i l'altra amb la cobla Marinada. També el mes d'agost tindrem la nit de la sardana als jardins de la Societat Recreativa El Retiro, que per nosaltres és una gran festa, i tot seguit ja passarem a la Festa Major, la Mare Déu del Vinyet.
1: I els socis, que consultin el butlletí que reben,
0: exacte,
1: que suposa que han rebut tots.
0: Feu una miqueta al boca a boca, tots plegats.
1: Exacte, el butlletí ho posa tot.
0: Bé, escoltarem aquesta setena sardana que porta per títol El càmping de l'any 2007, és del mestre Joaquim Sons, i ens l'interpreta la cobla La Flama de Farners. Escoltem-la.

0: Bé, ja m'ha exhaurit el temps d'aquest programa per poder parlar de sardanes i repetim el que abans us hem dit de que tenim unes vacacions forçades, per part nostra no deixaríem de fer el programa ni molt menys. Aquesta emissora es va estrenar, repeteixo, amb sardanes, i amb tots aquests anys hem estat fent estiu, hivern, primavera i tardor.
1: Exacte.
0: Les quatre estacions de l'any. O sigui que fins al proper dissabte,
1: que serà l'últim,
0: que serà el darrer
1: de la temporada,
0: d'aquesta temporada, esperem.
1: Esperem.
0: Bon dia.
1: Bon dia a tots.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Quina setmana més animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
2: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen i el Corpus és la festa de les festes.
1: Sí, aquest... sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
2: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
2: Com sempre ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
1: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
2: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
1: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als que ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
2: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el Baròmetre Castellà amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un bar de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
1: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
2: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
6: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit... aquestes històries, aquest petit... ho comentaves, anecdotari... històries de fet de pes de la festa però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, he anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
2: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
6: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda sí que hi ha els papers, tu comentaves això del patum dels papers, el patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries en minúscula de la gran història en majúscula de la festa que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí, doncs, pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser, és una part important també perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que per fer la història en concret aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc, etc. Aquelles coses que t'explicaven i que tu quan t'ho explicaven deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites evidències, però que a mi em seria greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera, doncs, que qualsevol cosa, el que fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes evidències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit, doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc, etc.
2: El llibre Històries de la Patum, no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
6: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses, i en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte, però n'hi ha una barbaritat que podíem haver-ne fet 3 volums d'històries del Patum, perquè el material per fer aquests 3 volums el tenim, Llavors el que sí que vaig intentar, més que prioritzar, que potser és el que hagués prioritzat algú altre amb ganes de vendre llibres, les més divertides, les que tenen més ressò, etc. Jo vaig intentar, que és una de les meves manies, doncs que hi sortís una mica tot i tothom. Llavors, aquí tenim històries de la Patum que fan referència, doncs, als patumaires, a les comparses, als músics, a la Patum, tot tipus de Patum, les passades, patums de plaça, patums de fora plaça, patums fora de Berga, anys que no s'ha fet Patum, temes d'artistes i artesans, és a dir, he intentat que hi hagués una mica de tot plegat, i que, per exemple, les comparses, hi ha comparses que són més propulsius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament perquè són comparses que les fan més gent i surten més, les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen als passacarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys, però avui aquí hi hagués, doncs, totes les comparses, que una mica es veia representat tothom aquell qui se sent Patum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
2: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
6: Bé, una mica és el que et comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també d'una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents, la major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat, doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre, doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors, n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc, etc, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fan tastets d'una història de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, d'un regidor, en ple inici de la lluita entre filipistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-lo presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escupit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins a la Guerra Civil deien que antigament eren gent de casa bona, nobles, gaudins, els que feien la Patum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
0: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és, ni més ni menys, que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bullen al món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6a edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80ena de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34ena Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre Rades i Tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la coordinadora d'entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels 9 pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2-8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no ho coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estrenat a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i, finalment, 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els xiquets de Copenhaguen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: Quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes la festa.
3: Dites i Refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
0: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa Festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa Festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa Festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
7: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: per intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilda, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilda Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilda Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros, perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura, perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilde Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles a la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones, i la va aconseguir a través del teatre. A través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi ha cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? Esclar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos, en la meua maltractada llengua, paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Copla Berga Jove.

0: gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé.
4: Déu vos guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que a més té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de l'infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
5: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
6: Festa, festa!
5: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
7: Festa, festa!
8: Cançons que tornen.
7: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
9: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges al mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, de tant en tant es havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excelencia i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat en distància eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia amanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se val. I la resta, mica a mica, si és cancar, et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Els de renta limitada, com a limitats ho són. Protegit és qui s'hi fica, cal saber d'anar pel món. El problema és que demanen 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufer o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un piset apte m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església que tenim pis.
0: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
3: Moltes gràcies, Josep Maria Adell, ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els càntics.
4: Festa Festa.
5: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupano i Òscar García.
6: Juga amb nosaltres.
7: Nom del joc, Cantis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
8: Quanta gent no té a casa cantis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un canti? El canti o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De cantis hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el canti o doll pren un protagonisme cabdal, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del canti, entre d'altres jocs, passar-se el canti intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lo impossible, bufar amb el bol gros, pescar el canti, etc. Però si és coneguda aquesta festa és pel concurs d'aixecada de cantis. Un nombre d'uns 12 cantis que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels cantis. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el canti com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El canti ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Els participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el canti.
7: Hi ha algun canti famós a Argentona?
8: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
7: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
8: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el canti al cap que si ho intentem nosaltres sense practicar no hi guanyaríem per cantis.
3: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
5: Festa, festa.

0: I gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que van registrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adeu.

0: Groove Jazz by ZipRecurrent. An hour of music made with soul. More next week. See and hear from you in 7 days.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

baby, please don't go. She's blown out and bashes, Anna. If you leave me now, ¿qué quieres decir si me dejas ahora? No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: tot és trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu,
3: molta sort.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

Quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssim a demanar. L'estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy Dassin. Joy Dassin va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verda.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses. I can think of your...

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com ho puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Heart Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First, el cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa. Totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1970.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse, gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et convertirà.

0: amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
1: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià, Ma che freddo fa, i també en castellà, Hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res... Aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora. No, David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Don Glass. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet playboy, el catalán de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, la radio.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara bé. Normalment en els singles, ja sabeu que les cares bé estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares as de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

The Only Living Boy in New York. Que aquí es va a dir el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara bé de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc com ell. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felicia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir, per a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però és clar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio. El papa arriba a Espanya fent una crida a abandonar la polarització política i elogiant el multilateralisme. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: En el primer discurs del seu viatge a l'Estat, Lleó XIV ha posat en valor el paper d'Espanya com a garant de la pau, en un gest que de ben segur donarà aire al govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Saindeaja, bon dia.
2: Bon dia. En el seu primer missatge de viatge a l'Estat i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV ha demanat deixar de banda la polarització i la divisió.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
2: Ha estat un discurs de forta càrrega política, on també ha agraït el paper d'Espanya a favor del dret internacional i la pau enmig d'un món adit sacsejat pel conflicte. Abans, a l'avió de viatge a Madrid, el pontífex ha parlat dels abusos sexuals dins l'Església com una ferida oberta i que sí que s'ha referit en el seu discurs al Palau Reial ha estat Felip VI per reconèixer el dolor de les víctimes.
0: I ara el papa mòbil que recorre els carrers de Madrid. A tot això, el govern rectifica i recomana ara el teletreball a qui visqui o treballi a les comarques de Barcelona per evitar desplaçaments precisament durant la visita del papa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies.
0: Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge. L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes, que aplega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.800 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta a 42 municipis d'arreu de Catalunya.
5: Estem contentíssims. És que ara mateix, només amb la participació que hem tingut per aquesta macroenquesta, ja és en si mateix un èxit.
0: És Rubén Paez, portaveu de la campanya Viure ens costa la vida. També us explicarem a l'informatiu d'avui que veïns i comerciants de Collserola es planten davant les restriccions per la pesta porcina que mantenen el parc tancat des de fa 6 mesos. Avui, unes 200 persones han participat en una caminada popular per reclamar que es reobri Collserola. Sentirem veïns i comerciants denunciant que les restriccions són incoherents i desproporcionades.
6: Ens han tancat això i ens han tancat la vida, diguem, no? Ja estem una mica farts.
7: Volem que obrin el parc allà. Fa massa temps que està tancat, nosaltres vivim aquí a tocar del parc i ens agrada venir.
0: Tot això en el cap de setmana del Primavera Sound.

Després de les incidències per la pluja de dijous, amb diversos concerts suspesos, ahir sí, el Festival Barceloní va recuperar la normalitat i The Cure va seduir els milers d'espectadors del Parc del Fòrum. Avui, última jornada del Primavera amb Gorillaz entre els caps de cartell.

0: Tot això fins a 2:15. A partir de llavors, els esports. Oriol Rodríguez, que destacarem avui.
1: Mira, que Marçà Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros. És el tercer títol de Gran Slam, revalida el títol aconseguit l'any passat a París. Ara a les 3 també cursa sprint del Gran Premi de MotoGP a Hongria. Marc Márquez des de la pole position, la cursa curta. I avui també el Barça Bàsquet a jugar el seu futur a la Lliga. O guanya la pista de Lucan Murcia, passa a semifinals o comencen les vacances.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. A aquesta hora queden encara 7 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. S'han obert, però, tots els carrils, però n'hi ha un detallat a la mateixa AP7 per l'avaria d'un vehicle a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. I, finalment, hi ha retencions a la ronda litoral de 3 quilòmetres a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Per cert, que els motoristes són el col·lectiu que incrementa percentualment les morts en accidents de trànsit aquest any a Catalunya durant els 5 primers mesos del 2021. Amb un percentatge del 40%. Fins al 31 de maig han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes, a xifra la mateixa xifra que l'any passat i també que el 2019. El Servei Català de Trànsit ha reforçat, per tant, les accions per reduir la sinistralitat dels motoristes i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes. Ramon Lamiel és el director de trànsit.
3: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana. S'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
0: A tot això hem d'afegir que hi ha hagut una nova víctima mortal, un altre motorista també ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita, al Poblenou del Delta, al Montsià. En total, doncs, han mort 22 motoristes a les carreteres aquest any.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalano, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalano us ofereix el temps.
0: Amb en Jofre Genuer ens esperen canvis aquest cap de setmana. Jofre, bon dia.
5: Bon dia, doncs, canvis en positiu en el sentit de la gent que vulgui doncs, una mica més de calor, més bonança i menys ruixats. Més demà que avui, perquè aquesta tarda estem pendents encara d'alguns, no pas tan generals ni tan extensos, però encara aquesta tarda, sobretot entre la zona de l'Alt Urgell, l'extrem sud de l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, zones del Prepineu, Serra del Cadí, també punts del Lluçanès, sud del Ripollès, Cerdanya, nord d'Osona, aquestes àrees, molt probablement les nuvolades que estan creixent acabin donant algun petit ruixat o algun petit patac d'aigua, fins i tot més probables potser de cara al vespre que no a primeres hores de la tarda. La resta sol amb alguns núvols prims i sobretot doncs, el que dèiem amb un ascens de les temperatures de 2, 3, 4 graus més que ahir, a hores d'ara. Destacarem, per exemple, a Olot, i a aquesta hora tenien 15 graus, ara en tenen 25, o per exemple també cap a la zona de l'Empordà, la Bisbal d'Empordà, ahir tenien una temperatura que no passava dels 20 graus i ara tenen gairebé 29. Per tant, una mica d'ambient més calorós que demà encara s'accentuarà una mica més. De fet, els vols més alt avui cap als 30-31, demà 33 o 34 cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i demà menys ruixats, amb més sol, només alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pirineu. De fet, el termòmetre, amb tendència a pujar, continuarà dilluns, però ja serà el darrer dia, perquè ja avancem que de cara a dimarts torna a caure la temperatura una mica i, per tant, la calor que durarà poc.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Són les 2:07. I avui comença la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Ha començat fent una crida a abandonar la polarització i a acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet a la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial amb la seva arribada a Madrid. Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. Seguint l'arribada del pontífex a Madrid, tenim en Dani Sainteja. Bon dia.
6: Bon dia. Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió per pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
7: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
6: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals. Sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Qui sí que ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
6: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats, com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Real l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el missatge del pontífex.
9: El Señor nos ha traído aquí de forma pues fortuita. Realmente estamos aquí, pues realmente nos vamos de viaje mañana y no sabíamos que venía el Papa y entonces pues el Señor es un viaje caído del cielo.
10: Y totalmente estoy muy orgullosa, siento un cariño que como pues ha estado en Perú y tal, pues no sé, siento mucho amor ya hacia él.
6: Ara, Lleó XIV recorre per primera vegada els carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda visitarà un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
2: Gràcies, Dani. En aquest viatge del Papa, un dels temes calents, ara ho deia, més el de la pederàstia. De fet, Lleó XIV aprofitarà aquesta estada a l'Estat per reunir-se amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església espanyola, Maria Guixà.
11: Sí, la Santa Seu, però, de moment no ha donat cap detall sobre aquesta trobada del pontífex amb les víctimes, organitzada per l'Església espanyola, i, per tant, no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, i, a més, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
12: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església espanyola i catalana independent. I no deixar que sigui l'Església espanyola i catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
11: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà precisament dimecres a Montserrat.
2: I la dimensió d'aquesta visita papal a Catalunya ha fet recular el govern davant la qüestió del teletreball. Si dimarts l'executiu es va desmarcar de les recomanacions del Ministeri, avui ha canviat d'opinió i recomana ara sí el teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona durant la visita del pontífex.
11: El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha volgut puntualitzar que aquesta decisió, consensuada, diu, amb els agents econòmics i socials, s'ha pres davant la magnitud que pot tenir aquesta visita del pontífex i l'impacte directe en la mobilitat.
13: Una recomanació, per tant, no una ordre, ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. Ahir nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i, per tant, és una decisió que es pren de forma consensuada.
11: Protecció Civil, a més, també ha insistit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i perquè la vaga de docents, que també està prevista per dimarts, es pugui combinar amb aquesta afluència de gent que comportarà la visita del Papa.
2: I precisament a banda d'aquesta visita papal i de la vaga de docents, dimarts també comencen les proves de selectivitat i el govern ha volgut enviar avui un missatge de tranquil·litat als estudiants davant els problemes de mobilitat que es poden generar, Maria.
11: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, demana als alumnes que arribin amb temps a les proves per, diu, evitar imprevistos i, això sí, ha garantit flexibilitat en casos de força major. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
14: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar, doncs, amb el temps que... i tenir després el temps que faci falta, no?
11: precisament per aquesta vaga de docents. També Montserrat ha dit que tenen previst un pla alternatiu per reforçar el personal que supervisarà aquestes proves. I Eva, encara en clau educativa, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical avui es reuneixen a la tarda, ho fan, per concretar la vaga de dimarts i de refer la unitat sindical, sobretot després d'aquest no rotund dels docents al preacord amb el govern. I la vaga a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC.
0: I una última qüestió, dos minuts i arribarem a un quart de tres, sobre la visita del Papa a Barcelona, i és que també s'està notant en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic. Samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família.
11: Un d'aquests establiments és Ringels, un dels comerços més grans que des de fa dies ja ofereix articles de manera commemorativa d'aquesta visita del Papa a Barcelona, tot i que, com reconeix la Juani, que és l'encarregada, els ha costat trobar proveïdors.
15: No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
11: El marxandatge oficial es pot comprar en línia, però físicament només el ven al Corte Inglés. La majoria dels clients, sobretot, són turistes llatinoamericans.
0: Ho destacàvem a la portada. Avui, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, que estan molt satisfets de com està anant la jornada, Maite Cortó.
16: Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment de preus. La consulta vol ser un termòmetre per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada de general l'any que ve. Sentim el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
17: Arribarem a tindre segurament un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
16: Avui mateix a la tarda se sabran els resultats d'aquesta enquesta.
0: I aquest és el so dels treballadors de Nissan que aquest matí s'han manifestat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
16: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre empresa i sindicats amb la mediació del Departament de Treball abans que s'acabi dimarts el període de consultes. La majoria dels treballadors afectats per l'ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
16: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Espresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls.
0: I ara una altra protesta, en aquest cas una mica diferent, perquè aquest matí unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per reclamar que es reobri l'accés al parc. Una caminada que han fet a dins del parc. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana.
16: Hi han participat famílies senceres, caminants i ciclistes que han desafiat el tancament de Collserola. Els participants han passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar-los, no ho han pogut fer. Cristina Alier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
19: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
16: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
20: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
21: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
16: Anteriorment, els veïns del Collserola ja havien recopilat firmes per reclamar la reobertura del parc.
0: I del món, anem cap al Perú, que es prepara per votar demà en la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Fa 20 anys que la María Elena Carvajal i la María Tefita Tuarama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000, unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
3: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda, pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
22: Me hicieron contra mi voluntad, a mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
1: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
3: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
1: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un mal son.
0: I del Perú marxem ara cap a Taiwan. Un dels valors geoestratègics més importants de l'illa és la seva indústria de semiconductors. Aquest territori, reclamat per la Xina, però independent de facto, fabrica els més avançats del món. Aquesta setmana s'hi ha celebrat la fira anual del sector informàtic més important del planeta i els líders de grans tecnològiques com Nvidia o Intel hi han desembarcat amb el compromís de grans inversions. Ens informa des de Pequín Francesc Canals, bon dia.
23: Bon dia. Esclat d'alegria dels fans de Jensen Huang, l'amo d'NVIDIA entrava aquests dies a Computex a Taiwan, la fira d'informàtica i tecnologia més important del món, com un crac del futbol, firmant autògrafs. I té lògica perquè els seus microxips són els més avançats i es troben en el centre de les disputes tecnològiques entre la Xina i els Estats Units. El mateix Jensen Huang representa els equilibris a la zona, començant pel fet que va néixer a Taiwan. Dirigeix l'empresa nord-americana més avançada en semiconductors i busca no perdre terreny en el mercat xinès. Recentment l'hem vist pels carrers del vell Pequín, aprofitant que acompanyava Donald Trump en la visita a la Xina. Però alhora Nvidia i la tecnologia de la intel·ligència artificial nord-americana no són res sense Taiwan, en particular sense la taiwanesa TSMC, el principal fabricant dels semiconductors més avançats. Sentim Jensen Huang a la fira Computex.
24: Taiwan és un soci estratègic increïble per als Estats Units perquè està invertint en l'ecosistema, en la indústria manufacturera dels Estats Units. Si mireu empreses com TSMC, Amkor, Steel, Wistron i Foxconn, la quantitat d'inversió que han fet els Estats Units perquè la cadena de subministrament global sigui el més diversificada, resilient i redundant possible és increïble.
23: El president taiwanès Lai Ching-te remarcava a l'inici de Computex la necessitat d'estabilitat i pau a l'estret.
25: En la mesura que creix la necessitat d'intel·ligència artificial al món, també necessita un Taiwan estable, fiable i capaç d'assumir responsabilitats. En particular, el desenvolupament pròsper de la indústria s'ha de construir sobre la base de pau.
23: El desig de Lai Ching-te no garanteix que la Xina no decideixi forçar la reunificació. De moment, la supremacia tecnològica de Taiwan protegeix l'illa, perquè tota la indústria, encara més amb la IA, necessita els seus microxips. És el que es coneix com l'escut de silici, però alguns analistes no li donen més de 10 anys de marge, quan la Xina diuen ja serà capaç de fabricar semiconductors al mateix nivell.
4: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
5: la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé!
5: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
8: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: I ara cultura, últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XXX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, després que dijous se suspenguessin per la pluja concerts com els de Mas i Patac i Pat Giel. Ahir hi havia moltes ganes de música i The Cure van sis al públic del Parc del Fòrum Marc Ruiz.
10: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Niqab, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, The XX o My Bloody Valentine.
0: I com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil? Això és el que s'ha pogut veure avui a Vilamur, al Pallars Sobirà. S'ha fet una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats als antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats del front del Pallars. A Vilamur hi tenim en Pau Rovira.
12: Hola, Esther. L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
27: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels avituallaments, la armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
12: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: I avui de la crònica policial us expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Ha estat en una nau d'Ulldecona, al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. Els Mossos han detingut 10 persones. Els escorcolls, a banda d'Ulldecona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes de xix per tal que passessin desapercebudes en possibles controls policials. L'operació dels Mossos d'Esquadra va començar el novembre del 2025, ha tingut 3 fases i ara aquest mes de maig ha acabat. I 2 minuts i seran 2:15. 2 minuts, com sempre, per a la proposta.
9: La proposta.
0: I avui amb la Laia Framis, que ens proposes visitar el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera.
2: Sí, això és el Santuari del Camp, a Garriguella, a l'Alt Empordà. Aquí hi ha un espai que es dedica principalment a la preservació de la tortuga mediterrània, que està en perill d'extinció. Des de fa més de 40 anys crien exemplars en captivitat i durant tot aquest temps han alliberat més de 4.000 tortugues al massís de l'Albera.
0: I què es pot veure durant la visita?
2: Doncs moltes tortugues. I quan dic moltes, vull dir que n'hi ha centenars. La majoria són mediterrànies, que són de terra i tenen la closca negra i groga, però també n'hi ha d'aigua. Ens ho ha explicat el responsable del centre, Joan Budó.
6: Tenim, bàsicament, unes 150 adultes de tortuga mediterrània, més les 200-300 cries i de tortugues d'estany. Tenim unes 70 més, totes les cries i juvenils a punt de deixar anar.
2: A més, també s'hi poden veure algunes tortugues exòtiques.
6: Tortugues que es troben escapades, abandonades, fins i tot algunes decomissades. Potser la que crida més l'atenció és la tortuga mossegadora, que és una tortuga nord-americana d'aigua dolça que ve molt grossa i que aquesta la vam rescatar de l'estany de Banyoles.
2: Una tortuga, per cert, que pesa més d'11 quilos. Totes aquestes tortugues es poden veure seguint un recorregut per unes passarel·les que porten per diferents instal·lacions. Clar, tot depèn del temps que t'hi entretinguis, però crec que es pot fer, doncs, no ho sé, en una hora, perfectament.
0: I Laia, quan es pot visitar aquest centre?
2: Fins a finals de juny el centre obre cada dia, tret dels dilluns, i al juliol i a l'agost es pot visitar tota la setmana. L'entrada costa 7 euros pels adults i 5 euros pels nens d'entre 4 i 14 anys. Recomanen anar-hi al matí, perquè és quan les tortugues estan més actives, i evitar també els dies plujosos i freds. En definitiva, crec que és un bon pla si sou, per exemple, per les comarques de Girona, per la Costa Brava, o bé per fer una parada si aneu camí cap a França o cap al nord del país. Cada any visiten aquest centre de reproducció de tortugues de l'Albera entre 8.000 i 10.000 persones.
0: En prenem nota. Gràcies, Laia. Senyals horaris de 2:15. Ara arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui és dissabte 6 de juny i el Barça de bàsquet se la juga després d'una temporada plena d'alts i baixos, o molts més baixos que no pas alts. Els de Xavi Pasqual han de guanyar aquest vespre a la pista de l'Ucam Múrcia per no veure com les vacances ja comencen avui mateix. Les sensacions de l'equip no són bones. Pasqual plega quan s'acabi la temporada i ja han vist mocadors al Palau, sense anar més lluny, diumenge passat. Passi el que passi avui, possiblement, amb el Madrid esperant a les semifinals, cal un replantejament urgent de la secció per no acabar desesperant els aficionats una temporada rere una altra.
9: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
7: Som els de Catalunya migdia esports, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb en Blai Iniesta al control de so, i en Xavi Vall i en Lautaro Quintero Quinteros al control central. El primer que volem fer és marxar fins a Vilassana, perquè tenim en joc el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina entre el Vilassana i el Fraga. Allà hi tenim en Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
11: Bona tarda, Oriol. Un partit que s'està allargant moltíssim, i és que encara falten 6 minuts 56 segons perquè s'acabi, i el més calent és l'Aigüera. Ara mateix empat a 1, s'ha avançat el Vilassana a la primera part en gol de Lucheo, de la segona meitat el Fraga ha apretat de valent i ha aconseguit l'empat amb un gol de Maria Sanjurjo. Ara es posa la pilota en joc, que jugaran aquests últims 7 minuts. De moment és una incògnita saber qui s'endurà el primer punt d'aquesta final. Vilassana 1, Fraga 1.
7: Doncs amb els dos ulls pendents a Vilassana, parlem de tenis.

0: Alfons Molina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Entenies un català tornat a sumar aquest migdia un nou títol de Gran Slam.
1: És el català Marcel Granollers que continua fent gran la seva llegenda. El de Barcelona, fent parella amb el seu inseparable, l'argentí Horacio Ceballos, ha guanyat el títol de dobles a Roland Garros per segon any consecutiu. El barceloní i l'argentí, que eren els caps de sèrie número 1, s'han imposat per 6-4 i 6-2 als segons favorits. El finlandès Elio Heliovaara i l'anglès Henry Patton en 1 hora i 16 minuts. Aquest és el seu segon títol a Roland Garros i el tercer gran slam que guanyen sumant el US Open que van aconseguir l'any passat. Ara les 3 es juguen la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Swiatkowska.
0: Si arribem més enllà de les 4, la seguirem evidentment al Tot Gira, com demà també seguirem la final masculina. Un gran èxit avui, per tant, per Marcel Granollers. Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Marxem fins a Múrcia. Perquè, com dèiem, el Barça se la juga aquesta nit a les 9, Ucamp Murcia-Barça, amb transmissió al Tot Gira, amb en Macià i la Lloberes. A Múrcia ja hi són el Barça i, evidentment, també el nostre enviat especial, Ernest Macià. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs, sí, Oriol. El Barça ha entrat aquest migdia ja a Múrcia, preparant el partit aquesta tarda, que pot ser l'últim partit de la temporada, si es perd, de Xavi Pascual i d'alguns dels seus jugadors. Però, en canvi, si guanya el Barça, seguirà viu almenys una setmana, es classificarà per semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife, que també juga avui, que també ha arribat al partit de desempat. A la sèrie del Barça, bé, fins ara molta incertesa, perquè el Barça va guanyar el primer partit 68-91 a Múrcia, contra tot pronòstic va perdre a casa de 3 punts al Palau, i per tant aquest context de jugar-s'ho tot a pista contrària, hi ha, això sí, una petita llum, que és que l'estrella del Múrcia, David de Julius, amb 16 punts per partit i més de 20 als play-offs, se la baixa segura, perquè es va trencar un dit del seu peu, el dit petit del seu peu dret, i se la baixa els 3 propers mesos. No es va notar massa els últims minuts al Palau Blaugrana, però hauria de ser una baixa important per l'equip de Sito Alonso. Un Ucamp de Múrcia que, això sí, recuperarà l'alè pivot cubà Howard San Ros, recuperat de les guins, i que, hem de dir, el Múrcia no guanya partits de playoff a casa. En l'última dècada només n'ha guanyat un. Per tant, això hauria de ser també un altre punt a favor, i és que el Múrcia a casa, doncs, la veritat és que pateix molt en les fases finals. El Barça té tots els jugadors disponibles i això li permetrà a Oriol descartar Xavi Pascual, Juan Núñez i Miles Norris un partit més.
0: I Macià, qui demà també busca l'accés a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona. Ahir va pallissar el Baskonia a l'Olímpic de gairebé 20 punts.
2: Sí, un dels millors partits del Joventut aquesta temporada, sempre per davant tota l'estona, sempre amb avantatges superiors als 10 punts i colindant amb els 20 punts amb un Baskonia que va estar molt desencertat i un Ricky Rubio que va dirigir magistralment l'equip des del 15-4 de sortida. Escoltem a Ricky Rubio.
3: Experiència ajuda molt. Avui sí que és veritat que jo m'he frustrat una mica en alguns moments, però he sabut tornar al partit. Però bueno, no sempre és fàcil i fora de casa encara ho és més, no? Però bueno, crec que som un equip molt unit, que ens ajudem uns als altres, que sí que és veritat que tenim jugadors molt joves, però també tenim jugadors amb experiència que aquests partits es poden tirar endavant.
2: Tot i que ara sentíem a Ricky Rubio, ahir l'estrella va ser una vegada més Cameron Hunt, va fer 27 punts, va ser el màxim anotador del Joventut, ho ha estat durant tota la temporada, però ahir també hi va protegir amb la seva anotació els intents al Baskonia per entrar al partit. L'Olímpic de Badalona va presentar una de les millors entrades de la temporada, la quarta millor, amb 9.000 espectadors, i tot i la baixa d'Ante Tomic, la penya ha aconseguit forçar aquest desempat que jugarà demà a les 7 de la tarda. Al final del partit, Oriol, vaig poder parlar amb Ricky Rubio d'un altre tema, i és que, bé, en cas de derrota demà a Vitoria, ningú sap encara si seria el seu últim partit al Joventut. Això deia Ricky Rubio als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també, i sobretot, com deia, no? I vaig aprendre l'experiència, no avançar-te als contagiaments. Veurem com acaba la temporada i deixarem passar un temps per reflexionar. Sé que l'equip per formar-se l'any que ve com abans millor, però bueno, al final també m'he guanyat el dret a decidir quan estigui preparat.
0: Doncs dos plats forts en bàsquet. Aquest vespre al Camp Barça a les 9 i demà aquest Baskonia Joventut. D'altra banda, Alfons Gorina, també en bàsquet, a Nova York, es comencen a fregar els ulls amb els Knicks que s'acosten al títol de Lliga.
1: Els de Nova York posen el 0-2 a l'eliminatòria contra els Spurs i s'apropen al que seria el seu primer anell en 53 anys. Aquesta matinada, victòria agònica a Texas per 104-105. La majoria de crítiques han estat pel francès Wembanyama. Una pèrdua de pilota als darrers instants i el llançament decisiu fallat en són el motiu. La matinada de dilluns a dimarts, el tercer partit al Madison Square Garden de Nova York.
0: Vinga, de Manhattan a Vilassana. Perquè, Xevi, tenim en joc aquest Vilassana-Fraga, que ara per ara hauríem d'anar a la pròrroga?
4: Sí, hauríem d'anar a la pròrroga, perquè el partit està igualat, van passant els minuts, ara falten 4-15, ha fallat fa poca estona una falta directa al Vilassana, l'Aura Pastor no ha aconseguit transformar-la davant d'Anna Ferrer, ara l'intent d'Aina Florença, que també es troba amb la portera del Fraga. La possessió és per l'equip urgellenc, falten 3:50 pel final del partit. Continua aquest empat a un Vilassana, un Fraga 1.
0: A veure si Vilassana és capaç de batre la porteria del Fraga. Ara a les 3 també començarà la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, on Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Marc Márquez ens ha tornat a meravellar els oficials perquè el Tros Cervera ha fet la pole quan a priori no era el favorit.
6: És la segona pole de la temporada, la 74 a MotoGP, la 104 en total. Ahir va fer la feina justa per no passar per la repesca i es va reservar per avui. Ha estat el més ràpid al matí, el segon lliure, i després a la Q2 ha sorprès tothom, principalment el màxim favorit Pedro Acosta i també a tots nosaltres, perquè ha començat la sessió amb una caiguda.
7: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos.
6: Això ho hauríem d'interpretar com avui surto a guanyar i demà ja veurem. El Cerverí responia també a Dazón per les seves opcions.
7: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera el salir delante pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
6: Bé, tampoc és que no hagi fet gaires aclariments. Sempre és millor escoltar la cursa a l'Univers MotoGP en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT quan faltin 5 minuts per les 3 d'aquesta tarda. Us repasso la graella ràpidament. Des de la pole position, Marc Márquez amb Pedro Acosta i Fermín Aldeguer a la primera fila, una segona fila amb Fabio Di Gianantonio, Pecco Bagnaia i el líder Marco Bezzecchi, una tercera fila amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Luca Marini, i anem a la setena fila amb els altres dos catalans, Franco Morbidelli, Àlex Rins i Maverick Viñales.
0: D'aquí 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. De seguida parlarem de la festa grossa que hi va haver ahir a Sabadell, però tornem a Vilassana perquè hem tingut una mica l'ai al cor, Xevi.
4: Amb la falta directa que ha fallat Adriana Soto, la jugadora del Fraga, l'ha enviat per damunt de la porteria d'Anna Salvat, i ara és el Vilassana que està patint una mica amb les embestides del Fraga. 3 minuts pel final, ara li han assenyalat. Crec que falta el Vilassana, s'ha fet mal a Ine Florença, que ha hagut d'anar a la banqueta amb una mica de sang al llavi. Entrarà en el seu lloc Victòria Porta. 3 minuts pel final, continua aquest empat a 1 en aquest partit que de moment no ens desvella qui agafa avantatge en aquesta final. Serà possessió pel Vilassana en aquests 3 últims minuts. Recordem, empat a 1.
0: A veure si la Victòria Porta posa llum a la foscor com la va posar el seu tiet dijous a la Patum, on va fer de ple, el salt de plens va fer el tiet de la victòria de la Maria Porta. De seguida tornarem a Vilassana a veure si s'acaba aquest partit amb bones notícies, on ahir vam tenir festa grossa, grans notícies, va ser a Sabadell on es va viure una nit èpica.
8: Recull la pilota Thiago Pitarc, l'àrbitre diu que no hi ha falta, és una bona opció pel Sabadell, el xut que no entra! Gol del Gino! Gol de David Estals! Els dos gols han arribat en 3 minuts! No calia, però un cop els has marcat, Ponson! David Estals acaba de marcar el seu
0: Així va narrar en Jordi Sunyer, Esport 3, a gol de Joel Priego, el temps de descompte per classificar el Sabadell per la final de play-off d'ascens al futbol professional a la segona divisió. Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Els arlequinats van eliminar amb èpica el Real Madrid-Castella.
5: Sí, perquè havien perdut l'anada per 2-0 i ho van aixecar en una nova creu alta plena vessant. L'equip de Ferran Costa va igualar l'eliminatòria de la primera meitat amb gols, dos gols consecutius. Primer Joel Priego i després Estals donaven als arlequinats un marcador que els hauria valgut al final de la pròrroga. El filial madrileny va collar i va tenir ocasions clares, totes interceptades per Diego Foli, el porter del Sabadell. I al 89, Joel Priego va caçar una pilota dins l'àrea per classificar el seu equip per la final. Això deia l'entrenador Ferran Costa.
9: Crec que ha estat clau per poder acabar guanyant. Tenia el premi a la insistència pràcticament al minut 90, però feia molta estona que ho buscàvem, i aquests som nosaltres. Jo hem de donar un pas enrere i recular, hem donat dos endavant i hem anat amb tot.
5: El Sabadell, que tornarà a jugar una final d'ascens un any després, l'any passat la va jugar, però per pujar de segona federació, primera federació. Ara els arlequinats esperen rival per pujar al futbol professional. Sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre el Zamora i el Villarreal B, que es decideix demà a l'anada. El filial groguet va guanyar per 2-0. Avui juga un partit de play-off l'Atlètic de Madrid de Ponferradina. D'aquí sortiria un possible rival per l'Europa, que juga demà a Balaïdos, el partit de tornada davant el Celta Fortuna. A l'anada, recordem, els graciencs van empatar un i, per tant, només els vol guanyar.
0: Aquest partit també el farem en directe al Tot Gira amb la transmissió de Francesc Ripoll, juntament amb els comentaris del gran Àlex Dalmas, que demà serà aquí al Tot Gira. Un parell de minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Tornem a Vilassana, on va agonitzant el partit, però sense canvis al marcador, Xevi.
4: Últims 90 segons de partit, amb aquest empat a un i en possessió pel Fraga, i ara toca defensar Joan Soto, que s'allunya de la porteria. Pilota enrere cap a Sanjurjo. Busca l'1 contra 1 amb Gaete. Sanjurjo, pilota interior que no enganxa ningú. La recupera el Vilassana. A punt d'entrar a l'últim minut d'aquest partit, si és que no hi ha pròrroga. Luchi Agudo. Pilota enrere cap a Elsa Salvanyà. I ara la manegarà cap a Victòria Porta, movent-se tot això lluny de la porteria del Fraga. Ara sí, darrere de la porteria. Ja ve Gaete. La pilota enrere per Luchi Agudo, últims 50 segons de partit. 20 de possessió pel Vilassana. Agudo, el xut de fora. Intentar sorprendre a Anna Ferrer, la portera del Fraga. La pilota la recupera l'equip de la Franja. 41 segons pel final. Temps aturat. Aquest que sentiu és l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero, que el tinc just al costat. I la pilota ja és pel Fraga. En aquests últims 38 segons, Joan Sanjurjo. Ara no es pot cometre cap error, pot ser fatal. Un error, Soto, ben defensada per Gaete. Pilota enrere per Sanjurjo, 27 segons pel final. Sanjurjo des de mig de pista, li surt Salvanyà. Sanjurjo, pilota interior, la recupera el Vilassara, que tindrà l'última. Gaete, cap a Luchi Agudo, 16 segons pel final, 15, 14. Luchi contra el món, l'haurà d'enviar cap enrere. I aquí va, cap a Gaete, últims 9 segons. Demana al públic que algú xuti. És Victòria Porta, defensada per Soto. La pilota ni tan sols l'arriba a xutar. Vicky Porta, s'acaba el partit. Hi haurà pròrrogues de 5 minuts. Final dels primers 50 minuts, sense desnivellar. Vilassana 1, Fraga 1.
0: Màxima igualtat en aquest partit. Ara anem a la pròrroga. Seguirem tot el que podrem aquí a dins del Catalunya Migdia Esports. I amb en Xavi Soler pendent d'aquest partit. Com també, Vial Cadella, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Avui has estat pendent de Pep Guardiola, passat per Manresa. L'extècnic del Barça i del City ha inaugurat una pista esportiva a la ciutat. Ho ha fet amb la Fundació Johan Cruyff. I ha aprofitat una miqueta per repassar l'actualitat futbolística.
10: Sí, el desempador ha donat el seu vistiplau als possibles fitxatges de Bernardo Silva i Julián Álvarez pel Barça, i s'ha mostrat convençut que s'adaptarien a l'equip de Flick sense cap problema.
11: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
12: I Julián també?
11: També és molt bo. Sí, els sé tots molt bons.
10: Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Sobre la signatura pendent de la Champions, l'exentrenador del City ha donat aquest consell als dirigents del Barça.
11: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no, cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
10: Guardiola ha fet aquestes declaracions, com deies, durant la inauguració d'una nova Cruyff Court a la Salle Manresa, l'escola on va estudiar de petit i que portarà el nom del tècnic de Santpedor. És el segon camp d'aquestes característiques que hi ha a la capital del Bages. El primer, ara fa 8 anys, el va inaugurar un bon amic de Pep Guardiola, Manel Estiarte.
0: Gràcies, Biel. Som a Catalunya Migdia Esports. Passa un minut de 3:15 de la tarda. Aquesta tarda, a les 7, estigueu molt pendents perquè passa pel Tot Gira el nou director esportiu de l'Espanyol.
13: Aquesta tarda, el fitxatge estrella de l'Espanyol.
14: L'Espanyol, el club, la història, l'afició, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
13: Aquesta tarda, Monchi, el Tot Gira.
0: Avui aquesta entrevista al Tot Gira, una entrevista extensa amb en David Clopés i en Sergi Andreu, on Monchi adverteix que no serà un estiu amb grans inversions.
14: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
15: ¿Ampliación de capital también?
14: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
0: I ja ho sabeu que la temporada que ve Manolo González continuarà a la banqueta blanquiblava. Monchi n'ha explicat els motius.
14: Fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo muy de vestuario, me ha gustado.
0: I demà, diumenge 7 de juny, hi ha les primeres eleccions a la presidència de Madrid des de fa 20 anys. Avui els candidats Florentino Pérez i Enrique Riquelme intenten acabar de convèncer els indecisos. Tot això, Francesc Ripoll, marcat una mica per la visita del Papa.
5: Sí, perquè avui ha arribat al Madrid i a l'avió, pareu l'orella, li han preguntat de quin equip és.
16: The big question is Real Madrid or Barça?
5: Diu que el Papa és de tots els equips, però que ell és del Real Madrid. De fet, Florentino Pérez, en l'acte de tancament de campanya que s'ha fet avui, ha dit que és un orgull i un honor i li ha donat la benvinguda. Més enllà d'això, Florentino ha carregat durament contra el seu competidor, Enrique Riquelme. Recordem que fa uns dies va anunciar que si era president fitxaria Rodri Haaland. Van desmentir el fitxatge des de l'entorn del davanter i ahir en un comunicat la candidatura de Riquelme també va anunciar que si guanyen el seu director esportiu Raúl González Blanco intentaria el fitxatge de Jürgen Klopp com a entrenador, però també ahir la gent de Klopp va dir que no tenia planejat ara mateix tornar a entrenar. Amb tot això, sentim Florentino.
17: Ya ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
5: Y Enrique Riquelme también aquest matí ha donat explicacions.
18: De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto ya elegido por Raúl y el equipo técnico, claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador que está ahora en un gran proyecto deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, Juan Raúl González Blanco intentarà traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
5: Les eleccions seran demà a Valdebebas, les votacions s'obriran a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre, poden votar uns 70.000 socis.
0: I vés a saber que els 150 milions d'euros de Florentino no siguin per fitxar el Papa. Gràcies, Ripoll.
5: Adeu.
0: Tornem a Vilassana, on ja ha començat la pròrroga entre Vilassana i el Fraga. Xavi Soler.
19: Ho acaba de fer fa 24 segons, per tant, queda 4 minuts 36 perquè acabi la primera part de la pròrroga amb aquest marcador amb el Vilassana 1, Fraga 1, de moment, sense ocasions en aquest inici de la pròrroga.
0: Fem una petita pausa per la publicitat i ara de seguida tornem.
20: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
21: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
22: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
23: Hola.
24: Hola.
25: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: I acaba la carrera en un temps rècord, en la que ha estat sens dubte...
29: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
30: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
31: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
30: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
32: Cada dissabte a les 11 de la nit...
31: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
32: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
20: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: Una mica més de 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Marxem fins a Alacant.

0: Perquè si el Barça Bàsquet se la juga a Múrcia, uns 80 quilòmetres d'Alacant, el d'handbol ja sabem que s'endurà probablement un nou títol de Copa. A Alacant hi tenim en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
1: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: De seguida estic amb tu, però deixa'm tornar un moment a Vila-sana, perquè hi ha un penal, a veure si el Vila-sana pot decantar el marcador cap al seu favor. Xavi Soler.
2: Moment important, és Vicky Porta, que estarà la responsable d'aquest penal. Xuta directe, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Vila-sana, gol de Victòria Porta. No ha fet jugada, ha xutat directe, sorprès. Anna Ferrer, el més difícil està fet, s'avança el Vila-sana, Vila-sana 2. Fraga 1, 3 minuts pel final de la primera part de la pròrroga.
0: Doncs golaç del Vila-sana, que s'avança per 2-1. Veus que veig, Sergi, amb aquest gol del Vila-sana, que s'avança en aquest partit contra el Fraga.
2: Hi ha
0: una setmana, per cert, Sergi, de gran repte de la temporada, no ens enganyem, que és la Final Four de la Champions. Avui el Barça d'handbol busca el pas a la final de la Copa contra el Nava, és un rival que el Barça ha golejat aquesta temporada dues vegades ja.
1: En una ciutat, Alacant, aquesta t'agradarà, Oriol, perquè està de festa prèvia a Sant Joan. Sé que a tu t'agraden les festes
0: les
1: populars.
0: Les fogueres, és veritat.
1: Sí. Es fan, lògicament, per Sant Joan, però avui Alacant està celebrant el que es coneix com la cavalcada del Ninot, eh? Una rua amb disfresses pel centre de la ciutat. Fent aquest punt folclòric, doncs deixa'm parlar així de la clau esportiva d'aquest de Barça d'handbol, que avui en teoria hauria de guanyar fàcil contra el Nava, un equip que ha golejat en les dues jornades de la Lliga Sobal. Alerta, però que ahir el Barça va patir una mica l'inici contra el Valladolid. Els primers minuts de la primera meitat van ser difícils, tot i que després el conjunt de Carlos Ortega va obrir forat i va imposar-se per 38-24. Escoltem Peter Sicuza. El Barça té tots els jugadors disponibles, menys Jordi Sicuza, que ahir va quedar lesionat. Escoltem el seu germà a veure com veu el partit d'avui.
3: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat. I hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
1: Parla Peter Sicuza del partit d'ahir, on un parcial inicial de 0-4 doncs, no va fer posar la pol cos a l'afició del Barça, però no va ser l'inici que ens té acostumat l'equip de Carlos Ortega. L'altra semifinal serà la del Barça, és a les 5 de la tarda, Barça-Nava. L'altra semifinal a 7:45 entre el Bidasoa i l'Osca, demà final a les 5. El Barça que busca el seu 30è títol de la Copa del Rei, el 13è seguit, i com deies, Oriol, tan important és guanyar el títol aquest cap de setmana com no tenir cap lesionat de cara a Colònia. Recordem que la temporada es decideix el cap de setmana que ve, 13-14 de juny, a Colònia. El Barça juga a les semifinals de la Champions contra l'Alborg, l'altra semifinal entre el Magdeburg i el Fuxet de Berlín.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 5, amb en Sergi explicarem com va aquest Barça-Nava, i demà a les 6 de la tarda aquesta final entre el Barça i el rival que hagi de ser. Sergi, a gaudir d'aquesta festa al Ninot i després ens escoltem.
1: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda. Canvia't alguna cosa a Vila-sana, Xavi.
2: Res, que va passant el temps i això és favorable a l'equip urgellenc. Ara falta 1:17 perquè s'acabi aquesta primera part de la pròrroga amb aquest avantatge i amb bones sensacions, perquè ara la bola la sol tenir l'equip de Vila-sana. 2-1. Ara mateix el primer punt seria per l'equip local en aquesta final.
0: En futbol sala, Marc Andrés, el Barça enceta aquest vespre a les semifinals pel títol de la Lliga evidentment de futbol sala, el rival a Movistar Inter, amb avantatge de pista pels catalans i amb un gran objectiu també per assolir.
4: Sí, els blaugranes estan obligats a no fallar si volen jugar a la final i així classificar-se per a la Champions de la temporada que ve. Les semifinals disputa el millor de 3 partits, amb el segon dimarts que ve a les 9 a la pista madrilenya i un tercer partit, si calgués, divendres que ve de nou al Palau Blaugrana. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, diu que s'hi juguen molt i que la clau per aconseguir la victòria serà no embogir.
5: La clave, sobretot ante un equipo como Inter, es no volverse loco. No volverse loco porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de cargarse a Jimbe, que es el actual campeón de liga de las dos últimas ediciones.
4: D'altra banda, hem de recordar que aquesta temporada el Barça i l'Inter s'han enfrontat dues vegades, totes dues a la Lliga. El Palau, el Barça va guanyar per 5-2, mentre Torrejón de Ardoza el resultat va ser d'empat a 4.

0: Gol de Ferran Font de falta directa, per cert, si podeu, recupereu-lo, perquè és un autèntic golaç, i per tant un Ferran Font que a més també va fer el primer gol del partit de falta directa. D'altra banda, el Calafell va golejar el Liceo 4-1 en un gran partit dels del Penedès, sobretot al tram final, amb 3 gols als 3 minuts finals. Demà quarts partits de la sèrie, 2 quarts d'una, el Calafell que buscarà continuar allargant la sèrie, també ho buscarà l'Igualada, mentre el Barça ja buscarà el pas a la final.
1: 20 segons i arribem a les 3, alguna cosa ha canviat, Xevi?
2: Res a canviar, que acaba a la primera part de la pròrroga. 3-1, guanya Vila-sana.
1: Grans notícies des de Vila-sana. Nosaltres, els del Tot Gira, tornem a les 4 de la tarda, avui, de 4 a 12, amb aquesta transmissió de l'UCAM Murcia-Barça a partir de les 9. El Barça guanya o comença les vacances. Bona tarda.

0: la seva arribada a Madrid, el papa Lleó XIV ha demanat deixar enrere la polarització i ha agraït a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i la pau. En una recepció al Palau Reial, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. 130.000 persones han rebut Lleó XIV pels carrers de la capital espanyola. El govern recomana fer teletreball a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona per la visita del papa a Catalunya la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, diu que la decisió s'ha pres davant de la dimensió d'aquesta visita papal per ajudar a reduir la mobilitat. I dimarts que ve comença la selectivitat i per això la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, també ha recomanat als estudiants que arribin en temps per bé que garanteix la flexibilitat en casos de força major davant l'impacte que hi pot haver en aquesta mobilitat per la visita de Lleó XIV i també per la vaga de docents dimarts. Avui a la tarda, els sindicats USTEC, CGT i Intersindical es reuneixen per concretar l'aturada després del no massiu al preacord. Avui s'està fent una macroconsulta arreu del país sobre el cost de la vida i per saber el parer dels ciutadans respecte d'una possible vaga general de cara a l'any que ve. Els organitzadors estan molt satisfets de com estan en l'enquesta, que es fan una quarantena de municipis. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Ull de Cona, al Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya. Amagava 9 tones de droga dins de caixes de ferro i fetes a mida. L'operació policial va començar el novembre i hi ha 10 persones detingudes. Els bombers donen per extingir l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a l'empresa Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Les flames no han provocat ferits ni han afectat d'altres naus. Últim dia del Primavera Sound amb Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine com a caps de cartell, però també amb l'actuació de la banda irlandesa de hip-hop, Kimmy Cap. Ahir la nit, èxit de The Cure amb un concert multitudinari.
1: Esports.
2: Marcel Granollers del costat del seu company Horacio Ceballos han revalidat el títol de dobles de Roland Garros. Granollers de 40 anys guanya el seu tercer gran slam. Recta final del Vilassana Fraga, primer partit de la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. A la pròrroga guanya el Vilassana per 3-1. I en marxa la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Marc Márquez ha sortit des de la pole.
0: Tarda encara amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en un lleuger ascens. Aniran creixent nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb la possibilitat de ruixats o xàfecs, o puntualment intensos. Les temperatures arribaran als 30 graus a ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau. Crida del papa Lleó XIV a abandonar la polarització i acceptar la complexitat de la societat actual. És el missatge principal del discurs que el pontífex ha fet en la recepció de benvinguda que els reis Felip i Letícia li han ofert al Palau Reial a la seva arribada a Madrid.

0: Abans, el rei Felip VI també ha afirmat que els abusos a l'Església no són representatius de tota la comunitat eclesiàstica. 130.000 persones han sortit als carrers de la capital espanyola per rebre el pontífex, una arribada que hem seguit a Madrid amb Dani Sainz de Aja.
1: Lleó XIV tenia al davant una àmplia representació de partits i d'autoritats polítiques d'Espanya i no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se en contra d'ideologies que ha qualificat de prefabricades i per alertar contra la polarització.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
1: També s'ha referit a una època sacsejada pels conflictes que clama per la pau i per això ha agraït a Espanya el seu paper en l'escena internacional.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: En este moment no ha tingut cap missatge per a les víctimes d'abusos sexuals. Sí que ho ha fet a l'avió papal quan ha dit que era una ferida oberta. Aquí sí que n'ha fet menció per primera vegada ha estat Felip VI.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Un primer missatge que Lleó XIV ha pronunciat en castellà, llengua que domina dels seus anys com a bisbe al Perú, després d'una trobada privada amb la família reial i de saludar diferents autoritats com el president espanyol, ministres i presidents autonòmics, entre ells el president Salvador Illa. Fora del Palau, la Guàrdia Reial l'ha rebut amb honors d'estat i una multitud de fidels l'ha aclamat a la seva arribada amb càntics i deixant clares les ganes d'escoltar el seu missatge.
4: Que el Señor nos ha traído aquí de forma, pues, fortuita. Es un viaje caído del cielo.
5: Sí, estamos muy felices, estamos muy orgullosos de que el Papa esté aquí y somos demasiado contentas que somos de Perú y que vive Chiclayo y Perú es clave.
6: Papa Francisco deja un legado muy importante, que el Papa León, pues, también está llamado a ser guía de la Iglesia.
1: Lleó XIV a continuació ha recorregut per primera vegada als carrers de Madrid amb el Papa mòbil. A la tarda té previst visitar un centre d'acollida de persones sense sostre a Carabanchel i al vespre resarà amb milers de joves als peus del Santiago Bernabéu, l'estadi del Real Madrid, del qual n'és seguidor, segons ha confessat els periodistes que l'han acompanyat a l'avió.
0: La Santa Seu no ha donat cap detall sobre la reunió que el pontífex mantindrà durant aquest viatge a l'estat amb víctimes de la pederàstia. Una trobada que organitzarà l'Església Espanyola i que no ha transcendit ni quan ni on serà. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, portaveu del moviment Reparació Integral Ja, ha criticat la tria de víctimes que ha fet la jerarquia eclesiàstica. N'ha parlat avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
7: Són els bisbes espanyols qui seleccionen a les víctimes i no volen seleccionar una víctima que els hi deixi malament davant el Papa. Doncs jo crec que, bueno, que el Papa el que hauria de fer és tenir criteri propi i fer una fiscalització de l'Església Espanyola i Catalana independent i no deixar que sigui l'Església Espanyola i Catalana qui seleccioni l'itinerari i seleccioni les víctimes.
0: Hurtado ha reiterat el seu rebuig a la visita de papal a Montserrat, que ha catalogat com la zona zero de la pederàstia clerical a Catalunya. El pontífex serà dimecres a Montserrat, haurà arribat a Catalunya dimarts. I la Generalitat finalment recomana fer teletreball els dies que el Papa visiti Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha assegurat que la decisió s'ha pres un cop vista la dimensió que pot tenir aquesta visita. Girona, Berta Artigas Fontàs.
8: La Generalitat ara recomana a les empreses amb seu a la demarcació de Barcelona que facin teletreball, si poden, durant la visita del Papa a Barcelona dimarts i dimecres de la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha detallat que s'ha pres la decisió un cop s'ha vist la dimensió que pot tenir la visita.
9: Que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a la reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
8: El conseller ha assegurat que ho han consensuat amb altres agents socials i econòmics com els sindicats, Comissions Obreres i la UGT i les associacions empresarials Foment i Pimec. D'aquesta manera, la Generalitat s'alinea amb el govern espanyol que ja havia recomanat el treball en remot feia dies.
0: En la mateixa línia que el conseller Samper, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu a la mobilitat de les persones. N'ha parlat Imma Soler, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
10: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: També ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia sigui normal i que la vaga de docents, també prevista per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comportarà aquesta visita del Pontífex, que també ha fet que s'hagi donat un missatge de tranquil·litat del govern als estudiants que s'examinen de selectivitat a partir de dimarts. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha demanat als alumnes que arribin amb temps a les proves per evitar imprevistos. N'ha parlat al suplement.
11: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
0: La consellera també ha puntualitzat que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris d'entrada i sortida als exàmens i ha admès en previsió de possibles afectacions per la vaga de docents que han reforçat el personal que supervisarà aquestes proves.
11: Per garantir, sobretot, també que els estudiants puguin realitzar les PAU amb normalitat, tindrem 223 tribunals distribuïts per tota Catalunya, aquestes 1.500 aules, i hem de garantir la normalitat perquè els estudiants també puguin realitzar les proves amb total normalitat.
0: Els sindicats USTEC i CGT i Intersindical es reuneixen avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts i per refer la unitat sindical, després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Ahir la vaga a Catalunya va tenir un seguiment d'un 30%, segons l'executiu, del 80%, segons l'USTEC. Esquerra Republicana reclama al govern que es torni a seure a la taula de diàleg amb els sindicats de l'ensenyament i recomana més humilitat. Ho ha dit la secretària general dels Republicans a l'Hisenda Alemany al Consell Nacional que la formació fa avui a Banyoles, al Pla de l'Estany, per preparar les llistes electorals de les eleccions municipals de l'any que ve.
12: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha. Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats.
0: I avui, en una quarantena de municipis d'arreu del país, s'està fent una macroconsulta sobre el cost de la vida. Els organitzadors són els membres de la Plataforma per una Feina i Casa Dignes, que estan molt satisfets per com està anant. Hi participen 1.800 voluntaris repartits per 42 municipis i fins ara ja han fet unes 5.500 enquestes. Es pregunta directament als ciutadans sobre la crisi de l'habitatge i l'estancament dels salaris en un context d'increment constant de preus. La consulta vol ser un termòmetre, sobretot, per mesurar si hi ha quòrum ciutadà per fer una aturada general l'any que ve. N'ha parlat el portaveu de la campanya Viure ens costa la vida, Rubén Páez.
13: Arribarem a tindre segurament doncs, un tall de població prou ampli com per treure unes dades importants i substancials sobre quin és el parer de la gent de Catalunya sobre el que s'estem preguntant.
0: A la tarda sabrem els resultats d'aquesta enquesta. I aquest matí... Treballadors de Nissan s'han mobilitzat pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació que afecta 211 persones. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 500 persones. La majoria dels treballadors afectats per aquest ERO són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i compresa la zona franca. L'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per reduir la plantilla, però els sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat del Llobregat.
14: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: Dilluns hi haurà una nova reunió in extremis entre l'empresa i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball, abans que s'acabi, dimarts, el període de consultes. A la manifestació dels treballadors de Nissan avui s'han afegit també plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. L'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, va notar en una agenda l'any passat, confiscada per la Guàrdia Civil, que tenia una reunió amb PS, aquestes dues inicials. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, apareix la notació a la pàgina 3 de febrer, sense aportar ni més context ni més informació. La Moncloa ha negat cap reunió entre el president del govern i Leire Díaz. Les sigles PS també apareixen en d'altres pàgines, a l'agenda de relacions, amb operacions empresarials i en mitjans de comunicació. Diu que PS marcava la línia editorial del grup Prisa. A més, Leire Díaz també va apuntar en una de les pàgines que el president no es fia del DAO, el director adjunt operatiu del Ministeri de l'Interior. I en una altra pàgina es pot llegir Antonio Balas, perillós, en referència al tinent coronel de la Guàrdia Civil i cap de l'UCO. En totes aquestes anotacions, totes de l'any passat, apareixen moltes referències a polítics, empresaris, jutges, als càrrecs de cossos de seguretat. Aquesta agenda és un dels documents que forma part de la investigació d'una suposada trama per paralitzar casos judicials que poguessin perjudicar al Partit Socialista o al govern.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de quatre de la tarda.
15: El temps.
0: Previsió de Jofre Genué.
16: Tot i que persisteixen alguns núvols prims, el sol s'ha anat imposant al llarg de les darreres hores i, de fet, l'ambient assolellat ha fet avui que la temperatura pugi més que ahir, entre 2-3 graus més, però en alguns sectors, fins i tot de les comarques de Girona, fins a 7, 8 o gairebé 10 graus més. És el cas de Palafrugell, de la Bisbal d'Empordà, per exemple. Ahir, a primera de la tarda, teníem temperatures poc més de 20 graus, avui s'acosta als 28-29. O també la Garrotxa, a Olot, també la temperatura ahir amb prou feines superava els 15, ara mateix el termòmetre va més enllà dels 25. Per tant, la temperatura que es va tornar una mica més calorosa, més pròpia per l'època, de fet demà encara pujarà una mica més que avui, i si avui s'assoleixen els valors més alts entre els 30, 31, 32 a Ponent o Terres de l'Ebre, demà podran ser 33 o 34. Una calor, malgrat tot, continguda, però de juny. I amb aquesta presència de temps, avui encara una mica insegur, perquè malgrat s'han obert clarines, el sol s'ha imposat ja en alguns núvols, i aquesta tarda, de fet, hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja, sobretot a les comarques ubicades al voltant de la Serra del Cadí, Prepirineu, i també nord de la Serra Transversal. És a dir, que en aquests sectors pot haver algun xàfec, algun patac d'aigua, que localment doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A l'Urgell, Berguedà, Cerdanya, també, sobretot, Ripollès, Lluçanès, nord d'Osona. Aquestes serien les àrees, els sectors, que es poden veure influenciats per fenòmens locals d'aquestes característiques. La propera nit serà tranquil·la, estable, amb ascens del termòmetre, però amb fresc encara. Pot haver-hi més valors que ja no baixin dels 20 a la façana litoral, i demà, com dèiem, un ambient més càlid amb menys nuvolades. Tot i així, a la tarda encara podria haver-n'hi algun al Pirineu amb algun petit ruixat. En general farà més sol. I el termòmetre que tocarà sostre de cara a dilluns fora del Pirineu, perquè ja s'iniciarà en aquest sector un canvi que és un petit front que donarà alguns ruixats en el Pirineu i obrirà les portes a vent de nord i, en definitiva, descens del termòmetre un altre cop de cara a dimarts.
0: El Perú es prepara per votar demà la segona volta de les eleccions presidencials que enfrontaran el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb la conservadora Keiko Fujimori. Les víctimes d'esterilitzacions forçades i d'altres violacions dels drets humans durant el govern del pare de l'aspirant de la dreta, Alberto Fujimori, ja mort, viuen amb preocupació la possibilitat que guanyi. Comicis que seguim amb l'enviat especial a Lima, Joan Biosca.
17: Fa 20 anys que la Maria Elena Carvajal i la Maria Tefita Tuarama treballen sense descans buscant una justícia que no arriba al Perú. La ONU les ha reconegut a elles i a milers de dones peruanes com a víctimes d'abusos contra els drets humans per les esterilitzacions forçades implementades per l'estat peruà sota el govern del llavors president Alberto Fujimori. Sota el pretext d'un control de natalitat i poblacional, milers de dones van ser seduïdes i enganyades a operar-se, es denuncia, per les autoritats sanitàries peruanes entre el 1995 i l'any 2000. Unes lligadures de trompes, especialment a dones del món rural i també indígena, que es van practicar en condicions d'insalubritat i males praxis amb seqüeles mèdiques, físiques i mentals permanents.
18: Es incierto para nosotros si esta señora llega a ganar, cosa que no vamos a permitir definitivamente, ¿no? Pero la incertidumbre queda. Pueda quedar otra vez este en un proceso de nulidad o un archivamiento.
19: Me hicieron contra mi voluntad. A mí me fueron a suplicarme, a rogarme ahí en mi casa, diciendo que voy a tener un apoyo, que vamos a ser bien atendidos, mis hijos, mi familia, todo.
17: Les esterilitzacions forçades van abocar milers de dones a l'estigmatització i a la marginació, sent també abandonades en molts casos pels seus marits en considerar-les incapacitades.
18: Otros tuvieron problemas con sus hijos, ¿no? A los esposos los botaron de las casas a las señoras, muchas tuvieron que emigrar.
17: Es calcula que 300.000 dones i 22.000 homes van ser víctimes al Perú d'esterilitzacions forçades i el retorn del fujimorisme és per a elles i ells un malson.
0: Intercanvi d'atacs puntuals entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores, tot i la situació oficialment de treva. Les forces de Washington han destruït radars iranians com a represàlia del llançament de drons contra vaixells a l'estret d'Hormuz. I per la seva banda, l'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Segons ha afirmat el president nord-americà, Donald Trump, en aquests moments, els arsenals iranians només hi queden al voltant d'un 20% dels coets.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més grans de Xija a Catalunya, assegut en una nau d'Ull de Cona al Montsià, on han localitzat 9 tones de droga amagades dins de caixes de ferro, un mètode inèdit fins ara. L'operació va començar el novembre de l'any passat i hi ha 10 persones detingudes. Els escorcolls, a banda d'Ull de Cona, s'han fet també a Sabadell i a la localitat andalusa de Fuengirola, on la banda tenia connexions amb d'altres organitzacions. Les caixes de ferro estaven soldades a mida per amagar-hi les tauletes d'aixix per tal que passessin desapercebudes amb possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els Mossos van requerir de la intervenció dels bombers, que van haver de tallar i obrir les caixes amb eines especialitzades. Extingir l'incendi a l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, que es va declarar ahir, segons que han informat els bombers de la Generalitat a través d'un missatge a X. L'incendi va començar a la tarda i va provocar una gran columna de fum. Va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. No es va estendre, però, a d'altres naus dels costats i no va fer danys personals. Hi van arribar a treballar uns 90 efectius de bombers per poder controlar el foc.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: Últim dia del Primavera Sauna amb Gorillaz, Xxxi i My Bloody Valentine com a caps de cartell. Després que dijous es van haver de suspendre per la pluja concerts de caps de cartell com Massive Attack o Bad Gyal, ahir va haver moltes ganes de música i no van defraudar les actuacions de The Cure, entre d'altres, que van encisar el públic del Parc del Fòrum. Ho va seguir de prop en Marc Ruiz.
1: Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un salt nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sauna a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love o Just Like Heaven. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és un manposat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Aaliyah han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies. Aquest dissabte encara queden plats forts. Els irlandesos Niqab, que rapegen en gaèlic i amb molta càrrega política, actuaran a les 3 de la matinada. Això serà després de caps de cartell com Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45.
2: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat a Costa i Bezzecchi, per tant, ha guanyat aquesta cursa sprint. Demà la cursa llarga serà a les 2, en directe a l'Univers MotoGP, com sempre a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Per tant, la notícia, l'última hora esportiva d'aquest dissabte és aquesta victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. Han guanyat en 2 sets el finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
4: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: I també tenim en joc des de les 3 la final femenina de Roland Garros. La juga la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska. Un partit que s'endarrereix uns minuts i és a punt de començar aquesta final femenina del quadre individual de Roland Garros.
2: 3CAT Info.
3: I el Vila-sana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Vila-sana, Xavi Soler, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs. Final i victòria i primer punt a la final del Vila-sana, que ha acabat guanyant per 3-2 després de pròrroga. El partit ha acabat amb empat a 1 a la primera part de la pròrroga. S'ha avançat el Vila-sana, el 2-1, el gol de Victòria Porta, un gol de falta directa, i el 3-1 de Lucia Godó semblava que sentenciés el partit als últims 3 segons. Un gol també de falta directa de Julieta Fernández ha situat aquest 3-2, però no hi ha hagut temps perquè el Fraga tingués l'opció d'empatar un partit. Així doncs, el Vila-sana, que s'endú aquest primer punt de la final, podrà sentenciar la setmana vinent a Fraga aquest títol de Lliga en cas d'empatar l'eliminatòria el tercer definitiu partit es jugaria a aquesta mateixa pista Vila-sana d'aquí a dues setmanes. Ara també hi haurà moment d'emoció. Es fa un homenatge a Maria Porta, una de les jugadores històriques d'aquest Vila-sana, pel que podria ser el seu últim partit a casa. Això passaria si no s'arriba a un tercer partit en aquesta final, i avui s'ha dedicat a fer aquest homenatge. I l'important, aquesta victòria del Vila-sana, que s'avança al play-off final del títol de Lliga de la Hockey Lliga Femenina, ha acabat guanyant el Fraga per 3-2.
3: L'exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, també del Barça, assegura que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, a qui també va tenir el City, encaixarien a qualsevol equip. Això és el que diu Guardiola, preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
6: Bernardo s'adapta a qualsevol, equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
7: I Julián també?
6: També és molt bo. Sí, sí, els City els té tots molt bons.
3: Guardiola afirma també, amb altres paraules, que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. Són declaracions de Guardiola aquest matí des de la Salle Manresa, de la capital del Bages, durant l'acte d'inauguració d'una pista amb la Fundació Johan Cruyff. I avui caixa o faixa pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a la pista de Luka Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
8: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
3: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista al Baskonia després de forçar el tercer definitiu partit de quarts. Victòria ahir per 82-63. Més coses que passaran aquesta tarda. El Barça d'handbol jugarà a partir de les 5 les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava, un quart d'avui l'altre semi entre Òscar i Vidasoa. I a les 9 del vespre, Barça-Movistar-Inter, primer partit de la semifinal pel títol de Lliga de Futbol Sala. Javi Rodríguez és el tècnic del Barça.
9: Creo que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando en las alturas que estamos en la temporada. Sabemos que estamos a dos puntos de meternos en el primer objetivo, que es jugar las Champions el año que viene, y estar en la final, que es el segundo sería ganar la Liga, ¿no?
2: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV demana deixar enrere la polarització i agraeix a Espanya el seu compromís amb el dret internacional i amb la pau. En una recepció al Palau Reial a Madrid avui al migdia, el rei Felip VI també ha destacat la fermesa del pontífex contra els abusos a l'Església. Dimarts comença la selectivitat i la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, recomana als estudiants que arribin en temps a les proves, tot i que garanteix flexibilitat en casos de força major. Davant l'impacte que poden tenir a la mobilitat, la visita del pontífex a Catalunya la setmana vinent i la vaga de docents dimarts. Anem a punt, l'espai l'hemicicle, amb el resum de la setmana parlamentària i amb la conversa que Marta Corbalán manté amb el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana a la Cambra Catalana, Jordi Albert. I també farem atenció al toc que fan des de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que alerta de l'impacte de les gigafactories tant a nivell ambiental com en l'abastament de la població. Aquesta entitat fa una crida a la societat civil perquè participi la futura consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre. I ara es posa aquesta hora Francesc Ripoll. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Francesc?
2: Que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al davant de Costa i Bezzecchi.
1: Tarda amb domini del sol, amb alguns núvols poc importants i temperatures en lleuger ascens. Creixeran nuvolades des del Montseny fins al Prepirineu, amb possibilitat de ruixats o xàfecs puntualment intensos. Temperatures que arriben als 30 graus a ponent.
0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa ja tenen via lliure al Parlament gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els comuns. Amb els seus vots units als del PSC, han tombat totes les esmenes a la totalitat que havien presentat la resta dels partits de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat poden continuar tramitant-se a la Cambra Catalana per quedar definitivament aprovats al juliol. Avui entrevistarem el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern del PSC ja té encarrilats els pressupostos, els primers que podrà aprovar quan està a punt de superar la meitat de la legislatura. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Amb la vista posada ja en els comptes de l'any que ve, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al Partit Popular que donin suport al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya disposi de més recursos.
4: Pensem en el país, pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya. Quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: El primer debat dels pressupostos s'ha vist enterbolit pel conflicte en el sector de l'ensenyament. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha aprofitat per carregar contra el govern i contra els seus socis.
5: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
3: Esquerra i els comuns han garantit el seu suport als pressupostos, però han demanat al govern un nou esforç per arribar a un acord amb els professors. La republicana Esther Capella ha defensat que és millor tenir uns pressupostos que no seguir amb els comptes prorrogats del 2023, els últims que es van aprovar.
6: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
3: La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha advertit al president Salvador Illa que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc al govern.
7: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
1: Thank you.
3: Els pressupostos donen aire al govern per encarar la segona part de la legislatura, tot i que arriben en un moment incòmode per a Salvador Illa amb les vagues dels docents i els casos judicials que esquitxen el PSOE. Arran dels escàndols de suposada corrupció que assetgen els socialistes, l'oposició ha sortit a l'atac contra Illa. Mònica Sales, de Junts, no s'ha mossegat la llengua.
8: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla.
3: El president de la Generalitat s'ha defensat dels atacs de manera taxativa.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa, però, no ha convençut la resta de l'oposició. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, també ha fet créixer un nombre de sospites sobre el president.
10: Que es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
3: El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anat més enllà i ha anunciat que demanaran que el president Illa testifiqui en els casos judicials que envolten el PSOE.
11: Como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal.
3: Esquerra i els comuns, els socis parlamentaris d'Illa, han estat més suaus en les crítiques i fins i tot han salvat el president d'haver de compareixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions detallades sobre els escàndols del PSOE, tal com volien que fes Junts, el Partit Popular i Vox.
0: Té la paraula.
12: Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Els pressupostos han superat aquesta setmana la primera prova al Parlament, coincidint amb el rebuig dels docents al preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb la Conselleria d'Educació. Com valoren des d'Esquerra aquest no dels docents?
12: Aquest no crec que ens interpel·la a tots, i quan dic a tots em refereixo a les institucions del país i també em refereixo, doncs, lògicament, als grups parlamentaris, no només amb els sindicats i no només al govern. Crec que hem de fer una reflexió conjunta del que està passant amb l'educació del nostre país. Ens hi estem jugant molt i, per tant, és necessari que el govern també prengui la seva responsabilitat i que en la mesa de negociació traslladi també aquesta preocupació i que siguem capaços com a país a posar damunt de la taula una proposta que realment il·lusioni la comunitat educativa i ho faci en tota la seva globalitat, i també sabent perfectament les limitacions pressupostàries que tenim i el dèficit d'inversió històric que té no només l'educació en el nostre país, sinó altres sectors, també amb una repercussió directa i una derivada directíssima del dèficit fiscal que patim els catalans i les catalanes cada any. Però en qualsevol cas, ara mateix jo crec que és el problema principal que tenim a Catalunya, resoldre aquesta qüestió, i el govern ha de posar-hi tot per la seva part per poder-ho resoldre.
3: Hi ha partits com Junts per Catalunya que han criticat que Esquerra i els comuns donin suport als pressupostos amb tota aquesta crisi en el sector educatiu oberta. No sé què respondria.
12: Els pressupostos el que aporten és finançament. Per tant, si estem parlant que hi ha un problema de finançament en l'educació, el més lògic és que uns pressupostos ajudin. En canvi, si no tens aquests pressupostos, tindràs un problema molt més gran.
3: Creu que el president Salvador Illa s'hauria de posar al capdavant de les negociacions amb el sector educatiu?
12: Si la pregunta va encaminada cap a la capacitat o la incapacitat de l'actual consellera en resoldre aquesta qüestió, jo crec que abordar amb noms propis ens estaríem equivocant. Jo crec que el president Illa, per la importància i per la gravetat dels fets, i per tant estem parlant del nucli central precisament del futur del nostre país, que és l'educació, hauria d'assumir les responsabilitats. Tanmateix, les ha d'assumir al costat de la consellera d'Educació, i per tant aquí no es tracta ara de començar a criticar o a demanar caps. Crec que ara el més urgent és prendre les decisions que t'acostin a la solució.
3: Aquests dies estem també molt pendents de Madrid, de la cascada de casos judicials que esquitxen al PSOE. Esquerra veu recorregut a la legislatura espanyola?
12: mai donarem peu a que aquells que volen aniquilar Catalunya i que ens voldrien a la presó governin. Per tant, és evident que ni PP ni Vox són una bona solució pels catalans i les catalanes. D'altra banda, hi ha una sèrie d'acords amb el PSOE que s'han de complir i, per tant, nosaltres volem que es compleixin. Perquè es puguin complir els acords, doncs necessitem que també el PSOE doncs, tingui capacitat de compliment d'aquests acords.
3: Vostè ha dit que el PSOE ha de complir tots els acords que ha pactat amb Esquerra. No tenen por que tots aquests casos judicials que envolten els socialistes acabin fent perillar precisament aquests acords, com la tramitació al Congrés del nou finançament autonòmic?
12: Nosaltres mirem per Catalunya i mirem el que és millor pels catalans i les catalanes. Per tant, el nostre interès és Catalunya. I com el nostre interès és Catalunya, farem tot el que beneficiï al país.
3: De moment, Esquerra ja ha posat a punt la maquinària electoral per si s'avancessin els comicis generals amb l'aprovació aquesta setmana del reglament intern del partit per fer les llistes. Gabriel Rufián ha dit que vol tornar a repetir de candidat al Congrés, però amb la condició que ell pugui decidir els noms que l'envolten a la llista. Quin marge té per triar els noms?
12: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Nosaltres, els càrrecs electes, jo sóc, per exemple, votat per la comarcal, en aquest cas ara la Federació Regional del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que és la meva federació regional, m'escullen en una assemblea, després el partit doncs, aprova les llistes, en aquest cas en el Parlament de Catalunya, en un Consell Nacional, i el mateix passa amb el Congreso dels Diputados. És a dir, el mateix mecanisme d'elecció és el que es fa servir també per a la resta de cambres, i en aquest cas també pel Congreso dels Diputados. Per tant, queda tot molt ben establert, i en el Consell Nacional, doncs, hi ha un reglament, i aquest reglament doncs, estableix quins són els mecanismes d'elecció de les persones candidates. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula, i estic convençudíssim, com ha passat sempre fins ara, en què el nostre cap de llista a Madrid doncs, estarà d'acord i estarà bé amb la candidatura que es presenti per part d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
3: Fins quan poden mantenir com a candidat una persona que defensa públicament un projecte estratègic que no comparteix la direcció del partit? Ell defensa liderar un front d'esquerres amb altres partits i això la direcció republicana no ho comparteix.
12: La direcció republicana comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana. I, per tant, el que ha de fer la direcció és aplicar aquesta estratègia. Quan formem part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, estem d'acord amb l'estratègia de la nostra organització. Per tant, doncs, és evident que la direcció està fent el que pertoca, que és doncs, establir les bases i l'estratègia de cara, en aquest cas, doncs, al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana ho ha dit i ho continuem dient, i no pararem de dir-ho, perquè és el que defensem i sempre hem defensat. Esquerra Republicana presenta una candidatura pròpia al Congrés dels Diputats. I això serà així. A partir d'aquí, cadascú dels membres que forma part d'aquesta candidatura estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
3: I Gabriel Rufián està d'acord amb aquesta estratègia del partit si defensa una altra cosa que no té res a veure?
12: Gabriel Rufián, estic convençut que formarà part de la candidatura. Per tant, si formarà part de la candidatura, és evident que estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
3: Aquesta setmana el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, responia a Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, va dir a les xarxes socials. Vostè creu que Rufián fa servir el partit com a plataforma personal?
12: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda, sinó que hi té cabuda precisament l'estratègia col·lectiva de la nostra organització política, perquè és la que dona millor resposta i dona les solucions necessàries perquè Catalunya i els països catalans se'n surtin.
3: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
12: El poble de la, com jo li dic, la jefa de casa, que és de Nafarroa i per tant doncs, passarem les festes al poble a finals d'agost.
3: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra podria anar-se'n a dinar i compartir una sobretaula distesa?
12: Aquí podem fer un maig, i sorprendrà amb en Joan Canadell.
3: Quines feines domèstiques fa a casa?
12: Netejar la cuina és una de les meves principals responsabilitats i m'encanta passar l'aspirador. Sí, m'encanta. Passar l'aspirador, de fet, també em serveix per oblidar-me de les coses.
3: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
12: Empàtic.
3: És puntual quan queda amb algú?
12: Tinc un problema en això.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
12: Veient la setmana que hem tingut, que el problema de l'educació es resolgui.
3: Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
12: Moltes gràcies, sempre tot un plaer.
0: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. El temps.
1: Previsió de Jofre Genué.
13: Estem pendents aquesta tarda de les nuvolades que comencen a créixer, sobretot a l'àrea del Ripollès, Berguedà, Cerdanya, punts de la Serra del Cadí, que és on molt probablement aquests núvols acabin donant algun ruixat o un petit patac d'aigua, sobretot a la segona meitat de la tarda vespre, amb aquestes nuvolades que han d'anar creixent amb una mica de força. Són fenòmens locals, però hi ha avisos d'intensitat de pluja entre l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, Osona, molestir del nord del Bages. En aquests indrets és possible algun petit ruixat o xàfec una mica intens que pugui arribar a acumular més de 20 litres per metre de mitja hora. Hi ha avisos en aquest sentit. A la resta, no, serà una tarda tranquil·la, calmada, amb aquests núvols prims que no estan impedint que domini el sol en general i sobretot que la temperatura pugi. Està pujant clarament més que ahir, 2, 3, 4 graus en alguns indrets de les comarques de Girona, fins i tot gairebé 10. S'ha passat dels 15 o 20 graus als 25 o 28 respecte ahir. Bé, la tendència és que la propera nit hi hagi calma, amb algunes boires matinals, demà diumenge, amb temperatures similars a les d'avui, una mica més altes, de fet, però amb fresca encara, a la costa potser hi haurà més vols que ja no baixin dels 20, i bé, demà farà més sol i més calor. Les temperatures podran, si avui arriben als 31, 32, demà 33 o 34, les zones més càlides a Ponent, Terres de l'Ebre. Demà algunes nuvolades en el Pirineu, però difícilment amb pluja o alguns ruixets molt aïllats, i sembla que dilluns doncs el tenor toca sostre perquè s'inicia un nou canvi de temps, que afectarà sobretot el Pirineu, amb núvols i alguns ruixats més a la tarda que al matí, un petit front que obrirà les portes un altre cop, vent de nord i un nou descens del termòmetre que es generalitzarà de cara a dimarts.
0: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
14: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
15: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Tot i que durant els 5 primers mesos d'aquest any la xifra d'accidents mortals a trànsit s'ha reduït respecte de l'any passat i del 2019, el nombre de motoristes que han perdut la vida en algun accident a les carreteres es manté. Fins al passat 31 de maig n'han mort 21. El Servei Català de Trànsit ha reforçat les accions per reduir la sinistralitat durant aquest col·lectiu i una de les novetats és una campanya dirigida al perfil que han pogut establir de les víctimes, com ha explicat en Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
16: Veiem que és un home major de 45 anys, caps de setmana, s'ha concentrat molt en la zona de la demarcació de Barcelona i sortides de via per sortides de via i caigudes de la moto.
1: A tot això també s'ha d'afegir una nova víctima mortal aquesta matinada en una sortida de via a la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta al Montsià. En total, han mort 22 motoristes a les carreteres en el que portem d'aquest 2026.

0: I per saber una mica més com era el front de guerra al Pallars durant la Guerra Civil, s'ha pogut veure avui a Vilamur al Pallars Sobirà amb una recreació històrica que reprodueix la vida i els combats dels antics sistemes defensius del Tossal de Sant Joan, un dels espais fortificats més ben conservats d'aquest front del Pallars. Vilamur, Pau Rovira.
1: L'activitat vol donar a conèixer els vestigis que encara es conserven en aquest indret, on l'exèrcit franquista va construir búnquers, parapets, pous de tirador i una extensa xarxa de trinxeres durant l'any 1938. Els visitants han pogut veure com vivien els soldats i com funcionava un front de muntanya, ho explica l'historiador Oriol Riart.
2: Jo recomano molt que preguntin, que sobretot que aprofitin aquesta gent que a més coneixen bé el tema de la Guerra Civil, que a més coneixen molt bé tot el tema dels habituallaments, l'armament, tot el que menjaven, les condicions de vida, etcètera, etcètera, dels soldats, de la gent que van estar combatent en aquests paratges.
1: La recreació ha reunit una trentena de participants de diverses associacions especialitzades que representaran tant unitats republicanes com franquistes. La proposta inclou demostracions, escenes teatralitzades i visites als espais recuperats arqueològicament. També s'hi podran veure uniformes, equipaments i materials històrics de l'època. Tot per apropar la història d'una manera més vivencial i atractiva.
0: Per saber com afecta la implantació de gigafactories, les zones on no hi ha abundància d'aigua, avui s'ha organitzat a Tortosa un debat amb la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. L'entitat ha alertat de l'impacte que poden tenir aquestes empreses, tant a nivell ambiental com pel que fa a l'abastament de la població. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. La Fundació alerta que aquest tipus d'empreses estan vivint un desplegament accelerat, diuen, i que pot comportar que s'arribi a competir fins i tot per l'abastament humà. La presidenta de l'entitat, Julia Martínez, critica el paper del govern estatal envers l'ordenació d'aquest tipus de projectes.
4: En Espanya no se le está poniendo una suficiente ordenación y un suficiente condicionado, y por eso ahora mismo en España están llegando muchos proyectos de centros de datos a los que se le está extendiendo, digamos, una alfombra roja para que se instalen, ¿no?
3: La Fundació ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General a Tortosa, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. En aquest sentit, l'entitat fa una crida a la societat civil per participar en la futura consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre.
0: Els forns de pa amb servei per encàrrec s'erigeixen com les alternatives conciliadores als obradors tradicionals. En un moment en què els entorns rurals, cada vegada és més habitual que es tanquin fleques, aquest nou model de negoci evita la desaparició total del servei. Bellvis, ara, Alba Mor.
5: L'Erika García és politòloga i ara també fornera. Ella trenca amb la visió tradicional del professional lligat als horaris extrems després d'impulsar el forn de pa Santa Maria al municipi de Bellvís, al Pla d'Urgell. A més de dissabte al matí, obre l'establiment dues tardes a la setmana per combinar la vida familiar i la seva feina habitual amb l'afició al món del pa i la pastisseria. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part dels veïns.
6: Però amb ells els ha ajudat també a fer la conciliació, perquè al matí tothom treballa i costa molt de trobar a vegades als pobles petits a la tarda un forn obert. En canvi, aquest forn, trobar-lo obert quan van a buscar la canalla o després de vindre de la placeta, doncs els hi és favorable per vindre a buscar el pa.
5: Tant és així que García ja ha iniciat un projecte d'ampliació de l'obrador que actualment consta d'un microforn en un espai reduït.
7: 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
7: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda. Marc Márquez guanya molta autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Així ho hem viscut a l'univers MotoGP amb la narració del Damià Aguilar.
9: I som en l'últim sector, última ziga-zaga, el 15 i la 16 i la 17 d'esquerra, som-hi, tro! La victòria, sprint Esteve, és l'home més ràpid, és l'home que apreta més fort d'inici. Marc Márquez creua la línia de meta i guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Hongria.
8: Márquez, que sortia des de la poli, ningú no l'ha passat en les 13 voltes de la cursa, li retalla 5 punts al líder Marco Bezzi, que acaba tercer. Darrere de Pedro Acosta, sentim Márquez a DAZN.
7: He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
8: Els altres dos catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Demà la cursa llarga a les dues de l'Univers MotoGP en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. Han guanyat en dos sets el finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten per 6 a 4 i 6 a 2. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix el seu tercer Grand Slam.
10: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: Des de les 3 tenim en joc la final femenina entre Chualinska i Andreeva, un partit que ha començat tard però que ja tenim en marxa. Ara mateix el primer set està guanyant Chualinska per 3 jocs a 2 amb servei pro per Andreeva. Màxima igualtat entre Andreeva, la número 8, i Chualinska, la número 114 del rànquing 8. El Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins contra el Fraga per 3-2. Les catalanes podrien guanyar la Lliga el diumenge que ve a la pista de les Aragoneses. Sentim Victòria Porta, jugadora del Vilassana.
11: Bueno, sí, supongo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
8: Li han fet un homenatge a Maria Porta en el que podria ser el seu darrer partit a Vilassana, ja que es retira quan acabi la temporada.
12: 3CAT Info.
8: Pep Guardiola assegura textualment que Bernardo Silva és massa bo i que tant el migcampista portuguès com Julián Álvarez, aquí també va tenir el City, encaixarien en qualsevol equip. Això que diu Guardiola preguntat... Això és el que diu Guardiola preguntat per l'interès del Barça en els dos jugadors.
13: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
14: I Julián també?
13: També és molt bo. Sí, sí. Els City els té tots molt bons.
8: Guardiola afirma també amb altres paraules que el Barça no s'ha d'obsessionar amb la Champions, ja que considera que la Lliga és el títol que dona més validesa a un projecte. I que això ho faci aquesta nit pel Barça de bàsquet, que està obligat a guanyar a partir de les 9 a la pista de l'UCAM Múrcia per accedir a les semifinals de l'ACB. Will Clyburn és una de les estrelles del Barça.
15: Hem de limitar els nostres errors, especialment jugant fora de casa. No hem de deixar que els seus aficionats entrin al partit. Nosaltres hem de competir i seguir jugant dur. La temporada no s'ha acabat i si guanyem, em pregunto si la gent dirà que hem tingut una mala temporada. Ja decidiran ells. Nosaltres ens hem de preocupar de nosaltres i intentar guanyar aquest partit.
8: La penya haurà de fer el mateix demà, guanyar la pista al Baskonia després de forçar ahir el tercer i definitiu partit de quarts. Va guanyar el Baskonia per 82-63. Ricky Rubio parlant sobre el seu futur.
16: La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a partir de les 5 les semifinals de la Copa contra el Nava. Més tard, a un quart de 8, Òscar Vidasó. A les 9, Barça Movistar Inter, el primer partit de la semifinal pel títol de la Lliga de Futbol Sala. I el nou director esportiu de l'Espanyol, Monchi, assegura que Manolo González s'ajusta al perfil d'entrenador que vol pel futur

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia...

0: Dos quarts i un minut d'onze del matí, com dèiem, iniciem a partir d'avui, aquest primer de juny, en la setmana de Corpus, el nostre particular camí cap a la festa. I la nostra primera aturada ens porta a xerrar una estoneta amb la pandonista d'aquest 2026, amb la Rosa Junyent. Jo ara li deia a la Rosa, clar, el Corpus, i segurament com qualsevol altra festa, té molt de record, no?, de vivències viscudes, del com es viu ara, del com es vivia fa 15, 20, 30, 40 anys enrere. En fi, la gràcia del Corpus és que ha sabut mantenir, diem-ho així també, aquesta flama comunitària, aquesta flama veïnal que ha propiciat, doncs, que bé, els carrers llueixin cada diumenge de Corpus. Rosa Junyent, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona d'entrada.
1: Bon dia a tothom, Gràcies.
0: Esperat, no esperat, sorpresa?
1: Totalment inesperat, però totalment. És que mai m'hagués pensat que...
0: No passa pel cap, això?
1: No passa pel cap, no. A més, jo passa que també no van vindre a casa, que típicament quan amb algú li diuen de ser pandonista, vull dir, jo sempre, quasi sempre llegeixo que van a casa, sí. Bueno, i veus el millor que et venen amb un ram de flors.
0: En aquest cas, crec que va ser al revés, no? Rosa, et van fer anar a parlar amb els de la comissió.
1: Quina era
0: la mentida?
1: No, mira, la mentida era, bueno, suposo que amb la complicitat de la meva filla, perquè en cap moment vaig sospitar. Per allà al mes de febrer em va dir que aquest any, com que la catifa feia 75 anys, sí, de la primera catifa col·lectiva, perquè ja hi ha fotos del carrer del 1942, llavors em va dir que teníem, que tindríem que anar a parlar amb la comissió, i perquè a més hi havia un problema que no trobaven perquè ells van recopilar les rajoles, perquè no les tenien penjades a la paret, això ja explicaré el per què. Llavors, que la rajola del 1979 no es trobava i que la del 1974 estava una mica malmesa perquè les volien portar a restaurar. Llavors, a més, jo al dir-me de que teníem que anar a parlar d'això del 75è aniversari de la nostra catifa com a col·lectiva, llavors jo sempre m'avanço molt a les coses, vaig començar a buscar fotografies a casa, a fer una mica de recerca, llavors els dibuixos que encara tinc del pare, els dibuixos de la meva filla, que ara darrerament la Diana, que fa uns 20 anys que està fent la catifa, i jo llavors també vaig trucar a la Marta Collguinart, perquè al nostre tram hi havia la fotografia Guinart, sí, que l'havia muntat el seu avi, el número 41. Llavors li vaig trucar i li vaig dir, Marta, tu no pas que fèieu fotos cada any i tot això, perquè els recordo allà pujats en una escala, el pare de la Marta, fent fotografies, i en Gasó també era típic que portessin una escala.
0: Sí, la clàssica escaleta, per fer la foto.
1: Sí, la clàssica escaleta. Sí. Llavors dic, Marta, no pas tu tens fotografies, perquè hi ha anys que no en tenim. I llavors, llavors em va dir, ja buscaré tot el que trobi, i em vaig trobar amb la gran sorpresa que no només fotografies del seu pare, vull dir, fet pel pare i l'avi, no em va trobar pràcticament, però sí que resulta que em va deixar un seguit de dibuixos, perquè el seu marit, en Blai Fontanals, va estar fent dibuixos a la catifa durant 12 anys. I precisament és el que va fer el dibuix, la catifa, de l'any 1979, que ens manca la rajola. Llavors, clar, jo quan ja em van dir el 6, la meva filla m'ha dit que aniríem el 6 de març a parlar amb la comissió, jo vaig arribar allà, vaig anar al cau de cultura, vull dir, estem a baix, i jo entusiasmada li estava explicant que havia aconseguit, vull dir, més dibuixos i tot això, de cara que jo pensava que volen fer una

0: exposició o volen fer un escrit o alguna cosa en commemoració. I, bueno, jo parlant, i llavors l'Edu Tomàs em diu, bueno, dius que també et volem dir una altra cosa. I llavors, no sé, hi havia un ram de flors allà sobre que cap moment vaig sospitar d'ell, eh? Jo vaig pensar que hi ha algú d'aquí o de fora que celebra l'aniversari que tenen
1: sí,
0: el ram per donar-li.
1: Sí, i el ram de flors és per donar-li.
0: Jo el veig en cap moment, eh? Cap
1: no
0: moment.
1: Va sospitar res.
0: No, res de res. I llavors em van acostar una mica el ram i inclús el vaig deixar passar, al costat que hi havia ma filla, dic, bueno, això és per cap allà. I llavors em van preguntar si volia ser, vull dir, la pandonista d'enguany. I realment em vaig quedar una mica, vull dir, primer vaig pensar que potser no m'ho mereixia i no sé, vull dir, després ja mentre continuava parlant amb ell, ja vaig començar amb ells, tots plegats, ells i elles, vaig començar a pensar la responsabilitat també, perquè vull dir, clar, portar el penó de la Minerva, que és amb tota l'antiguitat i tot el que porta al darrere, vaig pensar que també era, vull dir, un...
1: Aquest punt de responsabilitat que dius.
0: Sí, punt de responsabilitat. Uh-huh. I després també vaig anar pensant, mentre parlàvem això i altres temes, dic, bueno, dic, de fet, dic, a veure, algú l'ha de dur, però no és per mi, és tota la gent que ha aconseguit arribar fins aquí. Uh-huh. Vaig pensar, jo seré com representant d'aquesta gent, vull dir, pues, algú l'ha de dur, pues, bueno, m'ha tocat que jo ara, per l'edat i per el que sigui, he estat aquí, però que sóc una mera portant d'una cosa, vull dir, que s'ha merescut molta gent.
1: El Corpus a casa sempre s'ha viscut molt.
0: Sí, sempre s'ha viscut molt. Pensa que és que nosaltres el primer tram del carrer Major, precisament, ja hi havia la farmàcia Font i el Felip Font, vull dir, que va ser alcalde de Sitges, vull dir, és el que va instaurar, vull dir, una mica tot això en l'any 1000 de les catifes, sí. I a més, hi ha fotografia de catifa, no sé si ho he dit, potser em repeteixo, del 1942. Però bueno, l'any 1951, que diguem-ne que és el primer any que es va participar com a catifa col·lectiva, el dibuix precisament el va fer el meu pare i van guanyar el primer premi també, i el va estar fent durant uns quants anys. Després hi ha hagut més gent que també voldria reivindicar, perquè quan em va donar tot el material que tenia, deixar, vaja, perquè ara el mirarem d'escanejar i tot això, la Marta, va sortir inclús un dibuix d'Adelina Guinart, que era la germana del seu avi, que jo la recordo vagament, i hi havia un trosset de dibuix. Després també, vull dir, hi ha un dibuix que no es troba el dibuix, però sé que també n'havia fet el Chinyo Marzoa, el marit de la Pilar Font. Després el Blai, que ja he anomenat. Després també la Vicky Gallardo. I després de la Vicky ja va vindre la meva filla. Però entremig pot ser que hi hagi hagut més gent.
1: D'acord. Quins són els primers records que té la Rosa del Corpus?
0: Bueno, els records són petita, molt petita, perquè jo vaig néixer el 56, vull dir, ja podeu fer números. Sí. Bueno, els primers dibuixos és sortir una mica, veure, els primers de records, vull dir, per exemple, jo recordo a l'avi i altra gent gran del carrer tallant flor. Però no a la vigília, vull dir, perquè és clar, hi havia una sèrie de flor com la flor de Sant Joan, que es podia, i sobretot el xiprer, clar, hi ha coses que es podien tallar, no esperar just al final, com és el clavell que el porten el dissabte al matí. A més, per lo que he vist, antigament tampoc el clavell s'estilava tant. Llavors els primers records són veure això, la gent, vull dir, tallant al carrer, i després també recordo fent la catifa, recordo també perquè això que diguem els veïns sí, els veïns són molt importants, però a vegades no tothom participa. Jo me'n recordo, es diu ara també la participació de gent de fora i tal, jo recordo que també venien grups d'amics del meu pare que no eren del carrer, però gent amb el que d'allò hi participaven, eren veïns del carrer però amics. La meva filla sempre diu veïns i amics, vull dir, del carrer Major, i llavors doncs, jo els recordo per allà pel carrer dibuixant, posant la flor aquella quan es feia al matí, el mateix dijous al matí, el sol, després feien acabar la catifa tots els catifaires per les voreres, perquè tenien que anar del centre cap a fora, i amb les voreres ja plenes de gent passejant, recordo tot això. I després
1: aquell Corpus en dijous.
0: El Corpus en dijous,
1: aquell Corpus
0: sí.
1: En dijous,
0: sí. A més, botigues obertes. Bueno, em sembla aquella, que llavors era
1: aquella,
0: festiu,
1: perdona, Rosa, aquella caravana d'autocars...
0: Sí.
1: Que arribaven a Sitges.
0: Sí. Bueno, i encara me'n recordo quan el Corpus va passar diumenge, que encara venia gent el dijous a veure-la.
1: Sí.
0: Es trobaven sense res.
1: Caram, què passa aquí? On són les catifes?
0: Exactament, sí. Que no ho entenc, perquè a vegades fins i tot algun autocar, que anava traspaparat.
1: Sí,
0: es quedaven una mica parats, sí.
1: Bé, doncs, aquest esperit, una miqueta sempre... El Corpus ha estat molt lligat, no? Aquest esperit veïnal, aquest esperit de comunitat, no?
0: Sí. Bueno, és que, per exemple, el Corpus, siguem reals, ara potser d'aquests antics veïns només queda la família Font. I a més ara, bueno, normalment tenen locals les germanes Font i, bueno, tota la família en si, però a més ara tenen l'entrada pel carrer Àngel Vidal, carrer del Retiro. Mm-hmm. El que sí que els balcons tots donen, és a dir, pràcticament el que és de l'antic veïnatge, antic, vull dir, no d'ara, jo diria que som la família Font i, bueno, i també nosaltres, vull dir, que curiosament la meva filla també es diu Font, però no som parents, però vull dir, Font Junyent.
1: Sí.
0: I veïnatge, però també moltes amistats dels veïns, per exemple, les germanes Font ara potser ja fa uns anys que no s'ajunollen, vull dir, perquè clar, vull dir, són una mica més grans que jo, vull dir, jo també aviat suposo que ja, no sé, tindré que retirar-me una mica, però clar, venen moltes amistats d'elles i tal també, i també sobretot fills, nets, perquè clar, som bastanta gent, a tallar flor és molt important, i els nets també s'estan incorporant a la catifa.
1: I allò que
0: parlem... fer la catifa.
1: Sí, allò el procés, no? Vull dir que d'uns mesos cap aquí ja comencem a pensar quin ha de ser el disseny de la catifa, no?
0: Bueno, a veure, Corpus és bastant, vull dir, és una festa maca, però també en certa manera estressant, no? Vull dir, no tant per això, però per exemple, bueno, la comissió hi ha un temps abans, hi ha lògicament, perquè vull dir, fan una tasca molt àrdua i tal, però bueno, ja et pregunten quina quantitat de flor necessitarem. Llavors, normalment, el disseny el fa la meva filla, però qui compta la flor sóc jo. Llavors, ens guiem de que la Vicky Gallardo, com que era, bueno, dissenyadora, em sembla, no ho sé ben bé, però tenia alguna cosa a veure amb tot això, ella tenia, té com un plano de tot el carrer amb els diferents trossos de tram, però amb les rajoles dibuixades. És a dir, és el dibuix, però hi ha les rajoles del carrer dibuixades real. Que aquelles rajoles són de 40x60, val? Llavors, la comissió ja fa anys ens va donar quanta clavell sencer es necessita per una rajola de 20x20, i si és desfullat, si és sencer, també una mica de guia del xiprer i de la gespa. Llavors, clar, jo vaig convertir, bueno, si una de 20x20, vull dir, entren tants clavells sencers, doncs amb una de 40x60 n'entren tants, una mica ho fem així,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Llavors, què passa? Jo miro més o menys el dibuix per on va i dic, bueno, aquest doncs sembla que agafa mitja rajola, vull dir, de les nostres, i més o menys calculo les rajoles, multiplico pel número de clavells i més o menys traiem una data aproximada, una quantitat aproximada, i que llavors la donem a la comissió. I això, precisament, la data termini per donar aquesta data va ser el 27 d'abril. Llavors, és a dir, que imagina't el temps que fa.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la comissió ha de demanar la flor. Llavors, un dels moments més intensos és aquest, potser, del dibuix. De tota manera, haig de reconèixer que, no sé, la meva filla té molta habilitat, perquè jo molts anys li dic, escolta, Ariana, m'has de dir el dibuix perquè la flor... Ella,
1: hem de calcular.
0: El tinc aquí. I una cosa que jo potser m'hi estaria hores, ella de seguit ho fa, com aquell any que et dic, la nit del 2024, que et començava, que comentava quan estava, encara no estàvem a l'aire, que com que el dibuix requeria una plantilla, que la plantilla era de paper, la nit que es tenia que dibuixar, la nit del 24, No, sí, en el 2024, la nit de vigília, sí, sí, vigília de Corpus, tota la gent que fem la catifa de nit ens vam tindre que refugiar de l'aiguat que hi havia, no? Llavors, com que ja es va veure que la catifa no serviria, la plantilla que portàvem no es podria fer servir perquè el carrer estava mullat, llavors ell en un moment va improvisar i va canviar el dibuix. Va fer un dibuix que no necessités plantilla. Jo aquesta habilitat no la tinc.
1: Uh-huh. Ha canviat molt el Corpus, Rosa?
0: A veure, jo crec que jo vaig estudiar fa poc comunicació audiovisual i amb tot ha canviat. Jo sempre dic que les coses canvia la forma però no el fons.
1: El fons no.
0: M'entens? Uh-huh. Potser canvia la forma de dissenyar, la forma, però el fons jo crec que és el mateix, vull dir. No hi veig tants canvis. A més, ara últimament, vull dir, sí que hi ha hagut, bueno, per el que et comentava, per exemple, un dia parlant amb l'Ariana, vull dir, jo li deia que antigament els carrers, vull dir, tenien voreres i es podia fer el dibuix més delimitat i tal. I ella em deia, no, si els carrers no tenien voreres. Dic, com que no tenien voreres? El meu Corpus és carrers amb voreres antic.
1: Sí, sí,
0: sí. I ja sense voreres. Vull dir, jo crec que canvia, però no la forma, perquè al fons, perquè al fons més o menys fem el mateix.
1: Quin millor any, no?, per ser pandonista que...
0: És fantàstic, no? Sí, sí, perquè jo amb tot això se'm barreja nostàlgia i tal, però per exemple, el dia de la presentació del programa jo estava una mica, bueno, em sentia nostàlgia al primer moment, com que em van fer un parell de preguntes, jo pensava, quina llàstima que la intel·ligència artificial no ens portés aquí a la platea i al Prado a tota la gent que ho va començar. Però per altra banda, clar, vaig veure que la catifa que desplegava la banderola era una catifa precisament feta pel pare, com que podia haver sigut per algú altre,
1: sí, sí.
0: Vull dir. I llavors vaig pensar, bueno, en certa manera hi són. I si anem a veure l'exposició que era aquí, allà al Mercat Vell, tots els predecessors que van començar, vull dir, tota la gent que potser ara no està entre nosaltres, hi són.
1: Uh-huh.
0: I llavors, bueno, això, el tema nostàlgia, vull dir, ve una mica compensat per tot això, vull dir, m'entens? Però, bueno, canvis substancials sí que n'hi han, clar, però de moment continuem.
1: Per cert, si pensava molt amb els premis, és a dir, antigament, com saben, hi havia el concurs de catifes, no?
0: Sí,
1: i clar, aquí
0: sí, sí.
1: No deixa de ser, entre cometes, o no deixava de ser, entre cometes, una competició.
0: Sí, sí, sí.
1: Si pensava en això, Rosa...
0: Anem a veure.
1: Hi havia aquesta competitivitat,
0: bueno,
1: diguem-ho així, o...?
0: Hi havia hagut una certa rivalitat.
1: Això, rivalitat, no em sortia,
0: sí,
1: la paraula.
0: Bueno,
1: sí,
0: la paraula. Hi havia hagut, per el que m'explicava, però jo ja no l'he viscut de tant, una mica entre el que és el nostre tram de carrer Major, el primer tram, a tocar del cap de la vila, i el Jesús de baix.
1: No falla.
0: Això, hi havia una certa rivalitat. I després, el que sí que es notava també el fet de ser concurs, era aquella pressa perquè per allà al migdia passava el jurat i tindre la catifa acabada. Llavors això afegia estrès,
1: sí, sí.
0: Bueno, angoixa.
1: Uh-huh.
0: I una certa rivalitat, però mai, jo no crec que tant, però no mai jo he viscut allò de dir fem un dibuix millor que els altres, no, en aquest sentit no. Sé que hi va haver un any que el repartiment de premis, això ho comentava el meu pare, vull dir, no sé si va ser, que ells van fer una... Ell va fer un disseny que hi havia uns raïms, vull dir que precisament aquí al Mercat Vell hi ha una de les fotografies, i a casa guardo el vegetal.
1: Uh-huh.
0: Ja he dibuixat tot el vegetal, vull dir, el meu pare tota la forma del carrer, pintat amb aquarela i tot això, amb els colors, és a dir, que clar, estem acostumats a veure fotos en blanc i negre, però jo tinc els colors.
1: És material impagable aquest, Rosa.
0: Sí, no, sí,
1: és impagable,
0: sí,
1: aquest,
0: sí,
1: material.
0: Sí, impagable, sí, sí, sí, jo crec que sí, i a més ho guardem com un tresor, no?
1: Està clar.
0: Inclús hi ha una altra catifa que no estava segura si potser el dibuix era d'ell o no, però a casa vaig veure que hi havia el detall de la sanefa. No tant. Jo ja dic, hi havia molta inclús fixa't en les catifes més antigues, que quasi totes, vull dir, tenen, a vegades és més maca la sanefa que potser el disseny. Llavors, bueno, recordo que aquest any comentava el meu pare de que, bueno, ho deia així, que es veu que va guanyar el Jesús de baix, perquè era un disseny fet per l'Artur Carbonell. Clar, és que hi va haver un any que es van incorporar alguns anys que hi havia artistes que estaven vinculats a Sitges que feien el dibuix. I llavors el meu pare em comentava, vull dir, que llavors quan van donar el primer premi allà, que la gent es va ficar a picar, perquè consideraven... Però bueno, això és coses que van explicar, que també si són... Uh-huh. No, realment, i a més, haig de reconèixer que el carrer Jesús fa unes catifes molt maques, molt ben elaborades, a més, jo crec que, no sé, es nota que l'equip, jo no sé si és cert o no, vull dir, que hi ha manetes, vull dir, tal, i, però en cap moment recordo haver fet un dibuix més maco que els altres.
1: Ha estat complicat amb el pas dels anys, Rosa, anar mantenint un cert nombre de persones implicades en la confecció de la catifa, perquè el Corpus malauradament també ha viscut anys difícils.
0: Sí, sí, que ha estat, sí, precisament.
1: Ara parlem d'una festa, una festa amb tota, sí, la seva, vaja, compositat, no, diem-ho, sí, així, no, però hi ha hagut anys.
0: Home, jo al llarg d'aquests 20 anys, vull dir que fa el... a més, quan, per exemple, la meva filla s'hi va incorporar, perquè ella, durant uns anys, quan anava a les escoles, ella anava al Barratxina, les escoles ja tenen la seva pròpia catifa. Uh-huh. Llavors, ella, doncs, durant uns anys, va participar en els dibuixos de la catifa de l'escola, i alguns anys, jo era presidenta de l'Associació de Pares durant un temps, doncs, lògicament, uns anys anàvem a fer la catifa de l'escola. Llavors, va ser un dia de que... la Pilar Font em va comentar, es veu que la Vicky Gallardo ja pel que sigui anava a deixar de fer-la, sí. Vull dir, no sé si és que tenia que tindre una criatura, no sé exactament, i llavors jo li vaig comentar, dic, la meva filla fa dibuixos a l'escola, i llavors pues, li van dir de fer-hi, i la va fer en 14 anys la primera. Caram. És una responsabilitat, jo no l'hagués per part meva, i me'n recordo durant aquests 20 anys a la nit hagués quedat 3 persones màxim,
1: 3
0: d'allò, i acabar-ho, vull dir, algun lapsus. I això que dic de la col·laboració de la gent, i van ser pocs anys, perquè després s'ha anat incorporant, clar, a vegades hi ha forats generacionals, m'entens? I, bueno, jo me'n recordo anys que inclús gent que passava pel carrer i em deia que volia fer una mica, sí, passa, i si feien una flor,
1: S'accepta el cop de mà,
0: Ara no, sí. ara vull dir, per exemple, clar, ja l'any passat estava a tope, vull dir, ja hi ha hagut potser algun any una mica, sí, no tot és sempre espectacular. Uh-huh. De manera, això també ara es veu suplit, que si per exemple nosaltres diguéssim, mira, que no tenim gent i tal, és igual, perquè aquest tros es donaria a alguna associació. Fixa-t'hi que hi ha molts trams, que hi ha Prado, Retiro, són associacions,
1: clar,
0: més
1: clar,
0: que veïns,
1: clar.
0: N'hi ha molts, eh? Uh-huh, uh-huh. Després la penya,
1: les
0: escoles, la penya barcelonista, tot, vull dir, hi ha molts trams que són...
1: La Colla Jove de Castells també en fa una, sí.
0: Mira, la meva filla va fer un any el dibuix per la Colla Jove de Castells, i l'any que va haver de la pandèmia, l'any següent només van poder, em sembla que només es van fer algunes catifes determinades, que ho van fer associacions, i per exemple aquell any vam anar a fer la del Racó de la Calma, que ho feien, em sembla, els Cubanitos, o s'hi van posar els Cubanitos. Vull dir, aquell any no van fer catifa als carrers. No sé si va ser el 20, 21, jo diria que potser el 20, quan, després de la pandèmia,
1: sí,
0: que tots amb mascareta i determinats carrers. I llavors, això, aquell any doncs, ens vam anar cap al Racó de la Calma.
1: Uh-huh. I aquest 2026, la Rosa, que tindrà l'honor, com dèiem, de dur el penó de la Minerva,
0: sí.
1: acompanyada, entenc, dels teus fills.
0: Sí.
1: Aquí ho has tingut fàcil, no?
0: No m'ho pensava, perquè és que, bueno, la meva filla ja pensava que sí, perquè si estava involucrada en tot, però de fet la meva filla porta el cubanito.
1: Clar, dic, ho has tingut fàcil perquè en tens dos, si no tinc...
0: En tinc dos, sí,
1: per tant,
0: fill i filla,
1: són
0: sí.
1: faves comptades.
0: No, a més, hi ha paritat, hi ha paritat.
1: Sí, sí, per això.
0: Però el meu fill també, el meu fill no tenia tant d'allò, perquè el meu fill porta l'àliga. També, ah. per Corpus, vale?
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors dic, bueno, però clar, com que em sembla que ells ja ho sabien, que, no sé si us ho veiem, ja ho sa, jo era l'única que quan vaig anar al CAU de Cultura no ho sabia pràcticament ningú, eh? Uh-huh. Jo no ho he dit mai ni a la família ni res. Ara el que ho sabia era la meva filla, el meu marit i no sé si també el meu fill i tal. I bueno, jo em pensava que el meu fill potser diria que no, que ell portava... El... Però no, no, de seguit em van dir que sí, vull dir, sí. Ells m'acompanyaran, sí. Uh-huh. I sí, per mi és un honor. A més, una cosa que penso, no? Perquè jo sóc junyent sabater, jo sóc besneta de la pastisseria sí. de la plaça de l'Ajuntament. Uh-huh. Precisament allà van obrir una delegació, diguem, el meu avi va agafar i com si s'independisés el carrer Major i el motiu que jo vaig néixer al carrer Major, que tenien la pastisseria. I clar, jo pensar que això de portar el panó i la professora de Corpus, pensa que l'han vist passar tota la família materna, perquè tot passa per aquí, per la plaça de l'Ajuntament, i d'allò hi penso que, clar, pensaré molt en ells. Uh-huh. Vull dir, d'allò.
1: I... Aquesta processó que ha recuperat el
0: ha
1: recorregut...
0: Recuperat, no, el recorregut,
1: el recorregut
0: sí, sí.
1: més llarg,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Mira, precisament aquest vespre, perquè jo li dic amb l'Esteve, vull dir, ja saps, uh-huh. eh?
1: Sí.
0: Ja des del principi li dic, mira, voldria provar a veure perquè pesa, eh? No, pesa més que res bascula
1: ja.
0: a l'efecte.
1: Fa de mal portar, no?
0: Bueno, veurem, aquesta nit farem un assaig.
1: Ah, vull està
0: dir.
1: Bé, clar.
0: Sí, sí,
1: sí, sí,
0: aquesta
1: clar.
0: Nit anirem allò, però una cosa és portar-lo una estona
1: clar.
0: I l'altra portar-lo molta estona i a més amb els carrers encatifats. Però bueno, jo he fet alpinisme, he portat esquís a l'esquena i tot això, i espero...
1: Tens bon fondo.
0: No ho sé, espero, però ja t'ho diré, perquè els peus és una altra cosa, eh? Vull dir, és això, sí.
1: Molt bé,
0: sí,
1: en qualsevol cas, Rosa, i gairebé per anar acabant, aquest serà un Corpus especial.
0: Sí, sí, serà especial. Deixa'm, puc dir una cosa?
1: Sí,
0: només?
1: Tant.
0: És aclarir una mica el tema de les rajoles, perquè el nostre carrer no té les rajoles a la paret.
1: Bueno,
0: vale?
1: Sí.
0: Perquè això és un dels temes que la comissió, vull dir, va sortir també el tema del pregó, anem a veure les rajoles, primer de tot el 50 i tot això no hi havia
1: no hi
0: rajoles
1: havia.
0: No hi havia rajoles, a més guardem els diplomes. Les rajoles van estar penjades a Can Font el número 46-48, entre Can Font i on hi havia la merceria de la Llucia, que és on vivia tota la família de l'Eco.
1: Sí.
0: Vale. Van estar penjades allà però a la façana de Can Font. Llavors, com, perquè el final, això també ha sigut recerca de fotografies,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, aquí
0: això.
1: Hi ha hagut...
0: Clar, llavors, jo, si al final dic, si estaven penjades. Llavors resulta que van fer obres i van fer tota la casa nova i clar, les van tindre que treure de la façana. Per aquest motiu, la de l'any 1979 se suposo que no es devia poder treure bé i es va malmetre.
1: D'acord.
0: I de l'any 74 va quedar una mica. Per això l'escrit de la comissió, bueno, de la Isabel Viu, parla que algunes tenen a darrere enganxat ciment.
1: Clar, i quan van fer aquestes obres, aquestes rajoles on van anar a parar?
0: No, es van guardar.
1: Es van guardar.
0: Es van guardar, sí, sí. Uh-huh. Es van guardar, que també d'allò... Precisament es van guardar. I ara la comissió les va demanar, perquè les restauraran, les va demanar i la família Font les tenia.
1: Uh-huh.
0: Van estar un temps amb una altra família Planes, però Font les tenia.
1: D'acord.
0: I ara restauraran, però ara també hem de mirar on les posem.
1: Quantes n'hi ha en Rosa, més o menys?
0: Home, com a mínim 7 o 8, t'ho podria dir.
1: No, no,
0: tots els anys que han
1: per
0: sigut,
1: curiositat. Eh?
0: Tots els anys que han sigut primer premi,
1: primer premi.
0: Jo no sé, 8 o 10, deu ser, no ho sé, no t'ho vull dir exacte,
1: igual,
0: però... L'última va ser la del 2010, que aquesta la guardem a casa, perquè també el meu pare es va endur el primer premi del tram i la meva filla el darrer, vull dir, mira, és... això perquè veus la continuïtat generacional.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però entremig també hi ha primers premis d'en Blai i de molta més gent. Llavors aquestes rajoles s'estan restaurant i es tornaran a posar. I pel que fa a la del 79, jo estic indagant a veure si trobéssim el disseny fet per la Lola Anglada, però és molt difícil, no sé, ja buscarem. I la idea seria posar-les, estaria bé al començament del carrer, a la casa del cap de la vila, que és on te vaig néixer, la casa modernista. Però clar, hem de veure en quin racó es posen i... segons com, es tindrà que parlar amb la comunitat de propietaris.
1: Veuen allò que els deia al principi del record, eh? Doncs ha estat, sens dubte, una conversa carregada de records, els que avui ens ha vingut a explicar la Rosa Junyent, la pandonista de la Minerva d'aquest Corpus 2026. Rosa, gràcies. Val, per aquesta estoneta.
0: De res. En resum, per mi el Corpus és passat, gaudir el present i esperança en el futur, que tot...
1: Doncs val. Quina millor definició. Gràcies, Rosa.
0: Bueno, gràcies a tothom i a tots aquells que ens vulguin acompanyar durant la professó i tot això.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies.

0: les 11 i un minut del matí continuem amb Corpus, acabada aquesta conversa amb la Rosa Junyent, i posem ara una mica més de Corpus, com dèiem, perquè el divendres passat vàrem poder xerrar una estoneta també amb la Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026. Els qui no l'han vist, doncs, aquest cor, aquest gran cor i aquests clavells que surten del cor, que sens dubte la imatge que ha volgut immortalitzar, mai millor dit, la Pilar Mena, per reviure amb aquest Corpus del 2026. Amb ella vam poder parlar, com els dèiem, el divendres de la setmana passada, i aquesta era la conversa que em va sortir.
1: Bé, doncs, la primera reacció va ser de sorpresa, perquè realment no m'ho esperava, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que sí, és un honor, una alegria. Em va agafar en un moment amb molta feina, però sincerament em va sortir com un sí super rotund i de dintre del cor, així com sí, un sí que saps que és que surt de dintre. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
0: Parles del cor, precisament el cor té molt a veure amb el que has fet.
1: Doncs sí, sí, sí, vaig estar donant voltes a quin podria ser com l'element principal d'aquest cartell, i bé, finalment em va venir aquesta idea d'aquest cor del que sorgien pues, moltes coses, molts elements que fan referència al nostre corpus.
0: Sé que per vosaltres, pels artistes, explicar l'art, vaja, de fet l'expliqueu doncs, en el teu cas a través de la pintura, no? I sé que sovint explicar-ho amb paraules és difícil, no? Inclús això ja ho vas comentar el dia de la presentació, no? Que de vegades, ostres, a veure, com explico jo el que he intentat plasmar en aquest cartell? Com ho explicaries, Pilar, el que has volgut fer o el que pretens amb aquest cartell?
1: Doncs sí, tens raó, que és difícil, sobretot perquè quan fas una imatge, quan crees una imatge, el que vols és que la imatge parli ella mateixa, però sí que és veritat que a vegades necessita que l'acompanyis d'una mica de paraules. I bé, pues, la veritat és que el que vaig sobretot intentar era transmetre aquesta idea de l'art col·lectiu, d'algú que compartíssim tots, que per mi és el cor, és algú que compartim tots. Tots finalment tenim una cosa dintre que ens batega i que et fa accionar i fer les coses, i és el cor. I penso que el corpus al final és una festa que tots la portem molt a dintre, i és un art, una festa de l'art col·lectiu també, uh-huh, d'alguna manera.
0: Està clar.
1: Entre tots creem una cosa del no-res, una obra d'art efímera, i una mica era aquesta idea, no? De que ens mou, el que ens mou és el sentiment, és el cor, és la pulsió, i d'aquí pues, neixen colors, flors, alegria i aquesta llum que és el que és, per mi, Corpus és tot això.
0: Clar,
1: coses.
0: Anava a dir, és difícil no posar-hi clavells quan el Corpus, una de les primeres imatges que possiblement ens venen al cap a tots i cadascun de nosaltres, és el clavell, no?
1: Doncs sí, de fet, abans d'arribar a aquesta imatge final, vaig començar com a dibuixar clavells, perquè era, evidentment, és el primer que et ve, no? I jo el que volia, quan estava pintant aquests clavells, una mica per, sí, com per començar a entrenar la mà i començar a ficar-me a l'univers corpus i l'imaginari corpus, era com fer uns clavells que d'alguna manera poguessin traspassar el dibuix, no? Com que ens recordessin a que tinguessin una mica com d'ànima. Sempre intento, quan dibuixo, quan pinto, com donar-los una vida als dibuixos, al que estic fent. No sé si ho he aconseguit, però ho vaig intentar, no? que tots aquests clavells ens arribessin com d'una manera viva. Uh-huh. I perquè al final, no, quan veus una imatge del clavell, a mi ràpidament em ve l'olor, no sé, em venen moltes coses quan miro una imatge d'un clavell. No només veig el clavell com a imatge, sinó que ja em ve tot el que comporta un clavell.
0: Sí que és cert que, òbviament, ara que ho deies, quan parlem de corpus, més enllà de la imatge pròpia de la festa, de les catifes, del que suposa la festivitat, les olors. El corpus és una festa d'olors, també.
1: Sí, no sé, crec que va ser a la presentació que algú, no recordo qui, va dir com que és una festa del sentit,
0: sí.
1: el Corpus, no? I penso que sí, que és una festa dels sentits, perquè és veritat que és sobretot el sentit de l'olor, que a més és un sentit que ràpidament et transporta en el temps. A mi em passa, jo oloro, hi ha olors que em transporten en el temps a altres moments de
0: la meva vida. Quan un és més petit, quan un és més adolescent, sí que és cert que hi ha olors que et transporten, és així.
1: Sí, ara fa poc han tallat la gespa, no sé, per aquí en algun carrer de Sitges i dèiem amb la meva mare, quan olores la gespa tallada ja és que és Corpus.
0: És olor de Corpus, sí senyora, estic absolutament d'acord.
1: Molts sentits, no? També el tacte, la vista, tots els sentits es posen en dansa.
0: T'ha costat arribar al final? Quan dic al final, és a dir, val, doncs m'ha quedat un cartell que jo volia doncs, que fos així.
1: Sí, a mi em costa molt. A mi el que em passa és que quan m'hi fico, quan em fico en un procés creatiu d'un projecte concret, arranco i no puc parar, i de fet he fet més dibuixos al voltant del tema Corpus, em vaig fer diversos perquè no podia parar.
0: Clar, et volia preguntar, n'has fet molts, allò prova error?
1: N'he fet uns quants, i de fet, bueno, això no sé si encara si s'ha filtrat o no, però... Pues bueno, mira, vam estar parlant amb les noies de la biblioteca perquè tenia diversos dibuixos i s'exposaran al pati aquests dies.
0: Ah, està molt bé.
1: Del Corpus, sí, perquè se'm va acudir que seria bonic que es veiés que hi ha, bueno, tota una creació al voltant d'aquest cartell, a més de la imatge que es veu al cartell, que de fet el programa ja es veuen tots aquests dibuixos, diguéssim, paral·lels o corbits en el voltant del dibuix principal. I bé, doncs, mira, em dóna molta alegria que estaran exposats al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol i els sitjatans i els visitants els podran veure.
0: Et pregunto, Pilar, com viu la Pilar al Corpus?
1: Doncs mira, últimament el visc, a vegades tinc la sort de poder estar aquí, hi ha en Corpus que no puc estar aquí perquè em pilla treballant a fora, que fa uns anys que els estius estic treballant a Formentera. Porto alguns anys que he tingut la sort de poder estar, com va ser l'any passat, que em va convidar la Roser Portes, sí, a participar al pregó, i em va fer molta il·lusió. I quan tinc la sort de ser-hi, el visc, intento participar en tot el que puc. M'agrada moltíssim la tarda del dissabte, trobar-me amb els amics veïns, desfullar clavells, preparar coses. M'agrada llevar-me molt d'hora el diumenge i ajudar a fer la catifa. Últimament estic ajudant amb els amics del carrer de l'aigua, però bueno, altres anys vam fer una catifa, me'n recordo, amb els amics del cable, quan era més petita al carrer Bonaire, que era on vivíem amb els meus pares, sempre m'encantava baixar per les tardes el dissabte a tallar clavells i el diumenge ben d'hora posant-me a fer catifes. Uh-huh. I m'encanta la processó de la tarda, en fi.
0: Sí, el que diem sempre, que el Corpus té aquesta vessant més de comunitat, no? Comunitària, no? De que et retrobes amb el veïnat, amb aquell amic, amb aquella amiga, amb aquell veí que inclús potser fa setmanes, mesos que no veus.
1: Sí, totalment. A mi és que és una de les coses que em semblen més maques d'aquesta festa, és el fet de fer comunitat, de fer veïnat, de fer comunitat. Penso que en els temps que corren, ja sempre, per mi, penso que és algo importantíssim, però en els temps que corren, que estem tots com una mica ficats a vegades en les nostres pantalles, en els nostres mons, sortir al carrer i parlar amb el veí mentre estàs creant alguna cosa junts és que és importantíssim.
0: Sí, sí.
1: Com és, per mi és de les coses més importants que podem fer ara mateix.
0: És com per festa major, no? Aquelles 36 sí. Hores, aquells dos dies en què oblidem tot i dediquem exclusivament a viure intensament les nostres festes, en aquest cas el Corpus, que és el que ens ocupa. Crec, Pilar, que la música t'ha ajudat, no?, a confeccionar aquest cartell, m'equivoco?
1: La música m'ajuda a confeccionar tota la meva vida. És com una acompanyant meravellosa que sempre la tinc amb mi i sí, he anat escoltant molta música mentre pintava i...
0: Necessites aquest acompanyament musical, entenc, no?
1: Sí, Sí, sí, sí. De fet, jo ara que fa un temps que també faig coses de música i composo cançons, me n'adono de que he escoltat moltíssima música mentre pintava i com quan, o dibuixava, i quan estàs en un procés creatiu estàs molt present. Llavors, tot el que, jo penso que tot el que escoltes t'entra molt més com directe a l'ànima, al cor, que si no és així. Aleshores, és com un moment com molt de comunió amb tot, amb el que estic escoltant, el que estic pintant, i s'enfiltra, i jo penso que després em surten inclús cançons que també tenen a veure amb el que he escoltat i amb el que he estat pintant, no ho sé, és tot un uh-huh. algo molt màgic, no ho sé.
0: Per tant, diem que la Pilar combina aquesta faceta pictòrica, però també musical. He tirat d'hemeroteca, Pilar, perquè he recordat una entrevista que et vam fer l'any 2022, imagina't, han passat 4 anys, quan vas guanyar aquell concurs Cançó de Sant Joan que convocava l'Institut d'Estudis Eivissencs amb una cançó que vas composar que es diu Invencible Primavera.
1: Invencible Primavera.
0: Invencible Primavera, sí. Com portes el tema musical? Segueixes composant o ho has aparcat?
1: No. De fet, ara aquest cap de setmana passat vaig estar a Formentera amb un recital de poesia. Vaig poder tocar algunes de les meves cançons amb una amiga que m'acompanya a la guitarra, la Roxana Mourinho, i vam cantar precisament la cançó d'Invencible Primavera i altres temes. I sí, estic preparant com un nou EP, estic traient alguns singles que estem aquí produint amb un amic, Galafi Núñez, que viu aquí a Sitges també, un fantàstic cantautor i compositor i productor peruà, però fincat aquí. I sí, vaig fent cosetes, no paro. És que per mi, ara mateix, tot va lligat, és el que et deia. Música, pintura, dibuix... No puc deixar de banda cap d'aquestes vessants artístiques.
0: Doncs precisament la combinació d'aquests dos arts ha propiciat aquest cartell tan fantàstic que ens ha deixat la Pilar Mena per il·lustrar el corpus de Sitges d'aquest 2026. Pilar, moltíssimes gràcies per aquests minuts, per haver intentat a través de la paraula doncs el que et deia abans, no? Que de vegades és complicat, no? Poder transmetre així de paraula el que un artista plasma sobre un full de paper.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent de Sitges que em paren pel carrer, em sento he sentit molt de carinyo aquests dies i crec que es va agradar en el cartell i estic molt contenta.
0: Gràcies, Pilar. Felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.

0: ens agrada especialment un dels paràgrafs del programa del Corpus d'enguany. El programa, quan parla d'aquests 50 anys de l'escola Miquel Utrillo, serà l'encarregada, com saben, de fer la catifa i l'altar del cap de la vila. Un dels paràgrafs d'aquest escrit diu el següent: la catifa d'aquest any és, doncs, molt més que una creació artística efímera. És el reflex d'un camí compartit, d'un compromís col·lectiu i d'una manera d'entendre l'educació i la cultura com a eines de cohesió social. Un bon moment, sens dubte, per poder celebrar amb aquests 50 anys, i dintre aquesta gran celebració, òbviament, ja entenem aquest repte de confeccionar la catifa del cap de la vila. En parlem, com dèiem, amb en Marc Macià. Ell és el president de l'AFA de l'escola Miquel Utrillo. Marc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Què tal? Com van aquests preparatius?
1: Bé, molta feina, perquè volem fer una catifa que agradi a tothom, que deixi amb una bona posició a la nostra escola, i també per demostrar que les escoles podem fer catifes i molt, molt maques. I nervis, molts nervis.
0: Tot i que l'escola, Marc, ja té, no direm que la mà trencada, en això de les catifes, però no és el primer cop, sí, el primer cop que farà la catifa al cap de la vila, sí, però ja ha fet altres catifes. Vull dir que amb això ja hi ha una certa experiència aquí,
1: Sí, de fet, portem molts anys fent la catifa infantil. Però, clar, el cap de la vila és una obra d'enginyeria. I precisament per això el que hem volgut fer és una catifa dins la catifa. És a dir, hi haurà la globalitat de la catifa, amb totes les seves estructures, i dins hi haurà la catifa escolar a l'ús que faran el 100% a l'alumnat de l'escola.
0: Anem, si em permets, al principi d'aquesta història, en el marc de la celebració d'aquests 50 anys de l'escola, Marc, suposo que hi havia aquest interès per part de l'escola de fer la catifa de Catalina, oi?
1: Sí, de fet fa, doncs, com 3 anys que ja ho vam comentar a la comissió. Al principi, bé, un comentari potser una mica vetllat era que les escoles no feien la catifa del cap de la vila. Aleshores vam començar a apostar per fer novetats a la catifa escolar. Vam fer una catifa aèria en la qual hi havia elements que creixien del terra cap amunt i d'altres elements florals que anaven de dalt cap a baix. Vam anar fent diferents usos amb les flors. Per exemple, l'any passat, que no hi havia verd, tothom ho recordarem, hi havia unes catifes molt, molt, molt marró, perquè la gespa no arribava, no estava en molt bona qualitat, va ser any de sequera, i nosaltres el que vam fer va ser apostar per fer servir el que seria la tija dels clavells, tallada petiteta, per suplir aquesta manca de gespa que hi havia, i ens va quedar una catifa ben verda. A més, vam apostar també per una persona amb TEA perquè fes el disseny íntegre de la catifa, i el resultat, la veritat, va ser maco. Jo crec que la comissió també va anar veient, doncs, que ens implicàvem, que apostàvem per fer créixer la festa i buscar solucions diferents, i va ser quan ens van dir: bueno, doncs presenteu projecte i a veure què passa.
0: Bé, doncs aquest projecte ja és realitat, o es farà realitat d'aquí pocs dies. Clar, això no deixa de ser un repte, Marc.
1: És tot un repte. Perquè ja et deia al principi que hi ha nervis, hi ha molts nervis, però també moltíssimes ganes i moltíssima, moltíssima il·lusió, molta.
0: Clar, el cap de la vila és no és com fer una catifa d'un carrer normal i corrent. Vull dir, aquí hi ha molt a omplir, com es diu, no?
1: Doncs sí, l'habitatge és que aquí, com et deia abans, és una obra d'enginyeria fer la catifa del cap de la vila. Per les estructures que hi van, de fet, la idea que portem aquest any és transportar l'escola Miquel Utrillo cap al cap de la vila. Amb diverses novetats. La primera, l'altar no estarà al mig del cap de la vila, sinó que estarà tocant el carrer Jesús. Per tant, la catifa s'haurà de veure sencera des del carrer Parellades. Per això que et deia que volem transportar un espai de l'escola cap al cap de la vila, i per tant la visió correcta de la catifa i que es podrà veure la seva amplitud serà des del carrer Parellades.
0: Clar, digues, Marc.
1: Volia preguntar que
0: aquí hi ha una doble com te diria, una doble visió, no? La pròpiament de l'altar i el seu entorn. Vull dir que una cosa és l'altar i l'altra el que hi posem per vestir-ho?
1: Bueno, ho hem unificat.
0: D'acord.
1: Ho hem unificat perquè la catifa d'enguany, del cap de la vila, serà una classe. Serà una... O sigui, el que vindria a ser l'altar, el que suposa l'altar, vindria a ser una classe. I tot el seu entorn és entorn nutrillo, amb elements propis de l'escola que hem replicat a tamany real o inclús a tamany gegant algunes de les coses, per tal que, bueno, perquè quedi tot unificat. No hi haurà una diferència entre el que és l'altar i la resta de la catifa. Estarà tot unificat.
0: Doncs ja ho pots ben dir, allò que deies fa uns moments, Marc, que serà una autèntica obra d'enginyeria, eh?
1: Sí, la veritat és que això és el que ens està portant més mal de cap. Però bé, anem aprenent, anem parlant amb gent que ha fet catifes al cap de la vila altres anys, el president del Corpus ens ha ajudat moltíssim, l'Eduard Tomàs, ell en té la mà trencada i ens ha donat forces idees que hem aplicat a la catifa. Però ja veurem com també hi ha altres idees que seran completament innovadores en aquesta festa.
0: Clar, aquí entenc, Marc, que hi ha tot un procés, no? Des de que sabeu ja que sereu els encarregats de fer la catifa i l'altar, a partir d'aquí suposo idees unes quantes, com deies, consultes també vàries amb gent que també té una certa experiència en aquest sentit. Hi ha un procés aquí de creació molt interessant, entenc.
1: Sí, la veritat és que sí, però també et diré que aquesta catifa ja fa 3 anys que la tenim dissenyada.
0: Caram.
1: En el moment en què comencem a pensar en el 50è aniversari de l'escola amb l'equip directiu, jo plantejo el fet de, bueno, de l'AFA, de fet, que és qui s'encarrega de fer la catifa amb l'alumnat, doncs tot sobre la taula que podríem fer la catifa del cap de la vila, que ho proposaríem i va semblar bona idea. A partir d'aquell moment ja el disseny va començar a desenvolupar-se. Sí que és cert que hi ha alguns elements que han anat apareixent a posteriori, però et diria que el 95% de la catifa fa 3 anys que està dissenyat.
0: Caram, déu-n'hi-do. Clar, sou una escola, per tant, mans no us faltaran.
1: Bueno, en la catifa infantil ja et dic jo que mans no ens en faltaran.
0: Val.
1: Ho han demostrat l'alumnat any rere any, que a les 7 del matí ja estan col·locant flor, però és que el dia anterior, el dissabte, ja han estat desfollant i tallant els elements florals que conformaran la catifa. Aquest any, per la complexitat del que és la catifa infantil, que per primer any no l'han dissenyat els alumnes, la catifa infantil, sinó que hem volgut donar-li un toc diferent, i aquest disseny de catifa, diguéssim, escolar, que va dins de la catifa, és un disseny de la Pilar Invallès, de la il·lustradora catalana que tant ens estimem.
0: Caram, que bonic, no?
1: La veritat és que sí. I és un dibuix que, a més, és un dibuix que representa l'escola i que ens va dibuixar ara fa 25 anys, quan va venir a celebrar els 25 anys de l'Utrillo. Uh-huh. És a dir, recuperem un element del 25è aniversari per col·locar-lo en el 50è aniversari.
0: Per tant, aquí hi ha un eix que forma part de la història, de l'escola, sí. I aquests 25 anys especialment.
1: Però també et diré que hi ha aquest element que queda a mig camí, no? Entre l'any 0 i l'any 50, no? Aquests 25 anys hi ha la catifa escolar, però és que ja ho veureu, la catifa, hi haurà dos elements a banda i banda, una que representa l'any 1976, i l'altre, el que significa l'escola, el que significava l'escola pública l'any 76, i a l'altre cantó hi haurà el que significa l'escola en l'actualitat. Per tant, tenim tot aquest camí des de l'any 76 fins al 2026, passant pel 25è aniversari de l'escola.
0: Quan s'hi posareu? És a dir, quan començareu ja a treballar? Suposo que el mateix dissabte ja manos a l'obra, com diu aquell.
1: Bueno, de fet, fa 2 mesos que estem treballant, des del moment que ens fan l'encomana de fer el cap de la vila, ja fa 2 mesos que estem treballant a l'escola, preparant tots aquests elements grans, i el que és in situ, al cap de la vila, a partir del dissabte al matí, ja hi haurà gent a l'escola transportant elements, acabant de preparar elements per baixar-los cap al cap de la vila en furgonetes, i al cap de la vila, doncs, també, que a partir de les 10:30 ja estarem allà, que, doncs, acabant de preparar les coses per iniciar la confecció de la catifa.
0: Què és el que més us preocupa, Marc? Si és que us preocupa alguna cosa, clar.
1: Que no plogui, que no faci vent, sisplau. la climatologia, però bé, ja sabem que Corpus i pluja és
0: sí, a vegades,
1: 50%.
0: Sí, tot i que no, pel que tenim entès, no, de cara a cap de setmana no hi ha previst pluja, eh?
1: Esperem, perquè la, ja et dic, la catifa de fa dos anys, la catifa voladora que vam fer, la catifa en tres dimensions, vam estar penjant tot el que... a la part superior i pintant amb una pluja que queia, però espectacular. Però bueno, al final acaba sortint. Corpus al final acaba sortint.
0: I tant. Teniu una previsió de més o menys quan la tindreu finalitzada o, escolta'm, això no us amoïna. Escolta'm, quan estigui acabada...
1: No, això ens ho marca la comissió, ho marca el protocol i a les 12 haurà d'estar acabada.
0: Uh-huh.
1: El diumenge a les 12 la catifa ha d'estar acabada. Perquè, a més, aquest any, com a novetat, la comissió ha muntat un vermut on estan convidats tots els catifaires per, bueno, pues per acabar la festa o la confecció, per acabar la confecció allò amb germanor i poder comentar la jugada.
0: Molt bé, doncs una bona manera ja...
1: Per tant, a les 12 ja això ha d'estar ja fet.
0: Molt bé, aquest vermut que celebraran als jardins de l'Hort de Can Fals, bé, per
1: sí,
0: celebrar doncs, això...
1: Sí. I només acaba de dir que la catifa, com a escola que som, com a família que ens considerem que som a l'escola, com a família Utrillo, que inclou equip directiu, inclou el personal PAS, inclou alumnat, famílies, etc., també serà una catifa reivindicativa per una escola pública de qualitat i també verdaderament inclusiva. Ja ho veureu.
0: Molt bé. El que sí queda clar i pel que intuïm del que ens acaba d'explicar Marc Macià és que serà una catifa perfectament reconeixible, és a dir, que quan la veiem hi veurem l'escola allà.
1: Oi tant, veureu l'escola per fora i per dins.
0: Molt bé, i aquesta suposo que era la idea, no?, que teniu allò al cap, és a dir, si fem alguna cosa vull dir que sigui escola, 100%.
1: Sí, 100% escola, però aquí també vull matisar que tot i que l'entorn, és a dir, l'entorn de la catifa serà Utrillo, els elements que hi ha a dintre en realitat són Utrillo, però també són escola pública. Ens agradarà molt que vingui tothom a veure-la i que gent, persones d'altres escoles s'hi vegin també reflectides.
0: Perfecte. Doncs alguns dels detalls d'aquesta catifa i el tant del cap de la vila per al corpus d'aquest 2026 els hem pogut comentar amb en Marc Macià, a qui agraïm aquesta estoneta. Marc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé tot plegat.
1: Moltíssimes gràcies, només deixa'm agrair a totes les famílies que han participat en la confecció de tots aquests elements que formen part de la catifa. I els que vindran el dissabte i el diumenge a acabar de posar-hi mida.
0: Molt bé, Marc, doncs enhorabona i bona feina, que vagi molt bé tot.
1: Moltes gràcies, una abraçada, companys. A Ràdio Maricel, cada dia...

0: dos quarts de 12 del matí, podem intuir, pel que expliquen el programa i pel que ja van dir el dia de la presentació en el Prado, que tant l'Esther com el Dani, pocs ho podien imaginar que la comissió es plantificaria doncs allò de pam, el pregó. Però vaja, que siguin ells mateixos els que ens ho expliquin. Avui tenim el goig de poder saludar amb l'Esther Font i el Dani Vallès. Ells són els pregoners del Corpus d'aquest 2026. Esther, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Dani, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Com van aquests nervis?
1: Molts nervis.
0: Molts nervis, sí.
1: Atabalats, anem atabalats.
0: Clar, vosaltres teniu la mà trencada en qüestions d'imatge, però en qüestions de paraula, com ho portem?
1: Malament.
0: Malament?
1: Per escrit, vale, però davant de la gent això... No, sí, no és el nostre.
2: Estem acostumats a estar darrere la càmera. A més, la càmera et protegeix. Amb la qual cosa, és a dir,
0: és
2: encara
0: cert,
2: que estiguis...
0: No? Si sí, sabeu una miqueta que et sents protegit.
2: Sí, et sents una mica protegit.
1: Quedes
2: per la
1: tapat.
2: Càmera. I aquí ja doncs, no passem a estar davant de la càmera. Diferent.
0: Escolteu, una miqueta el que deia fa uns moments, no? En el moment que la comissió, que l'Albert Tomàs us planteja la possibilitat de fer el pregó. Com ho entomeu, això?
1: Bueno, no acabàvem d'entendre el que estava passant quan ens ho van dir, és que no teníem res. I a més és això, que ens van acostar un ram de flors i això, i miràvem el ram de flors i no sabíem si volien una foto del ram, què volien.
0: És a dir, anàveu allà a que la comissió us proposés qualsevol altra cosa, però menys el pregó.
2: Exacte.
1: Sí, no. És que pensant que ens, bueno, que ens passa molt sovint a Sitges, que la gent ens demana fotografies d'alguna cosa en concret que hagin fet i això, i pensant que potser volíem fer una exposició i necessitàvem fotos, i anàvem a esperar a veure què ens demanaven de fotos i pensant, buah, a veure on tenim el disc dur, que el tenim guardat a no sé on, i quan ens van dir-ho del pregó, va ser, què dius ara, no? Va ser un no.
0: És a dir, surt un no d'entrada, no?
1: Total,
2: sí, i a
1: total.
2: A més estàvem organitzant el viatge que marxàvem al Japó i vam dir, ara no.
1: No ens va bé, no ens va bé. I a part de que no ens vagi bé, és que no, nosaltres no estem a l'alçada d'això, no.
0: És un no inicial, però suposo que després un va pensant... No. I aquest no...
1: Bueno, els hi va costar,
0: sí?
1: Que acceptessin, sí... Els va costar, bueno, jo estava suant com una boja, i era hivern, i jo ja suant, jo pensava, però què diuen? Què diuen ara? No. Els va costar que diguéssim que sí, perquè no ho vèiem.
2: Després ja sí.
0: Sí.
1: No, perquè és un regal.
2: Després ja sí.
0: Clar, això ho expliqueu també al programa, no? Vull dir, és un regal, no direm enverinat,
1: No.
0: Però és un regal, òbviament, no?
2: Sí,
0: el poder, pregonar la festa, en aquest cas el Corpus.
1: Uah, sí.
2: És un premi, eh?
1: És un premi, però per això encara fa més por. Perquè, dius, és tan gros que jo no estic a l'alçada d'això. I més quan hem cobert, oi, Dani, tants anys, que ho hem vist tanta gent i que ho han fet tan maco i tan bé, penses, jo no puc

0: Ara ja 13 anys fa que el vam fer, sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I d'aquell Visit Sitges al Visit Sitges d'ara?
0: Bueno, ja no hi som nosaltres.
1: Sí, sí, ho sé, ho sé.
0: Bueno, va arribar un moment de la nostra vida que vam dir ja hem arribat
1: fins aquí, no?
0: Fins aquí.
2: Sí.
0: I bueno, vam tenir la sort d'una empresa que va dir que
2: volia que continuar.
0: Sí, que no volia que s'acabés i que volia que continués. Però nosaltres no hi som.
1: Perquè de fotografia se n'ha fet tota la vida, però en aquella època especialment, doncs, no sé si va haver un boom.
2: El boom potser era el moment Facebook, era un moment, sí, de molta fotografia en el Facebook, perquè no existia l'Instagram, no hi havia altres xarxes, no? I la que en aquell moment potser més soroll va fer de sortida va ser el Facebook.
0: Sí. Sí que nosaltres també, a veure, diguéssim que l'arxiu fàcil per tothom de veure-ho tot ho tenim al Flickr. El Flickr és on cronològicament pots anar veient tots els àlbums dels actes i tot més ordenat i més classificat. Però clar, la gent el que seguia era el Facebook i era una barbaritat.
2: Que també s'ha de dir que inicialment, o sigui, el Visit és un espai, diguéssim, d'informació a internet. És a dir, la cobertura fotogràfica era algo a més a més. O sigui, el Visit Sitges...
1: És a dir, neix amb aquesta intenció de
0: promocionar
2: Sitges. O sigui, el que passa és que a Sitges fem molts esdeveniments.
0: Sí, la fotografia era per acompanyar la informació, però al final es va desbordar molt el tema fotogràfic.
1: Clar, Anna, us volia preguntar, no vau tenir en algun moment la sensació de no diré d'ofec, però no arribem a tot?
0: Sí. Sí, sí, bueno, nosaltres hem estat tots aquests anys sense caps de setmana, sense vacances, clar, som uns autònoms, això vol dir no tens res.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I sense vida familiar, sacrificant, pues això, els moments amb amics, amb família, sacrificant molt perquè no arribàvem a tot, no arribàvem. És que Sitges no para, eh?
1: Home, és té un punt de bogeria tot plegat, no?
0: Sí.
1: Ara més tranquils, no?
0: Sí. Bueno, excepte pel pregó.
1: Excepte pel pregó, bé.
0: Estàvem molt tranquil·lets, sí.
1: Bé, si us pregunto pel corpus, com l'heu viscut, no? Evidentment que aquests anys de Visit Sitges, doncs, els heu viscut fent fotografia.
0: Sí.
2: Sí.
0: A sac, com tot.
2: Amb una intensitat frenètica, potser.
0: Sí, sí. Perquè a més hem sigut sempre de... Bé, som molt apassionats, tant el Dani com jo, i molt apassionats de Sitges. Llavors, clar, cada acte i el corpus que ens agrada molt, anàvem a tot, encara que fos un acte petit, i diria que hasta algun acte només hi érem nosaltres. Això ens ha passat també, que hem fet veure llavors que hi havia molta gent, perquè sempre ens ha agradat que tot semblés la bomba, no? Però realment sí, anàvem a tot, i a nivell fotogràfic és que fotografiàvem coses que pensava, però si no hi ha anat ni la família d'aquesta gent.
1: Perquè més enllà de la fotografia, l'heu viscut d'alguna altra manera el corpus? O quins records us venen al cap quan parlem de corpus?
0: Bueno, no sé.
2: No, nosaltres al carrer de casa hi participàvem al principi amb els nens. Després ja arriba una edat que els nens ja no estan per aquestes coses, i després ens posem a treballar amb el Visit, amb la qual el vivim, diguéssim, ja, anava a dir, pencant tot el dia. I a més, ja t'ho dic, un dia intens d'aquells que t'aixeques ben aviat perquè fas fotos dels dibuixos de les catifes, de com comencen a fer les catifes.
0: Bueno, ja començàvem a la nit.
2: Per això, no, sí, si t'ho mires bé, o sigui, és que és comences ja el dissabte.
0: Acabes de matinada a la nit, però és que super d'hora pel matí tornes a arrencar, ja ens ho vivim així. I abans d'això, era el carrer de casa, pues, fent catifes, com tothom.
1: Sí. Sí, i aquest punt de connexió, òbviament, amb la confecció de la catifa, no? Vull dir que és gairebé el que ha fet tothom.
0: Sí.
2: Sí. Sí, o sigui, és una festa que està molt bé perquè hi pot participar tothom. I a més nosaltres, que vivim en un carrer, el Santiago Rossinyol, que sempre acaba molt tard i sempre hi ha molta gent de fora que ve a afegir-se al carrer. O sigui, és un carrer que no és un espai, diguéssim, com molt tancat, o que és un grup reduït, o que... No, és a dir, és molt obert.
0: Clar, i és un carrer que és gran i dona marge que allà hi pugui ficar tothom a fer catifes. No,
1: la catifa al carrer Santiago Rossinyol, vull dir, aquí... Daria que hablar, que diu aquell, perquè clar,
0: sí,
1: és una història, eh?
0: És que és gran, és gran.
1: Per això, per això, per això.

0: és complicat, no? Haver d'omplir
1: tot el carrer.
0: Tot el carrer.
1: Tot el carrer.
0: Tot el carrer.
2: I la veritat és que és molt
0: xulo. Com ho vivíeu, això?
3: Bueno, al principi recordo amb els sacs amunt i avall, eh? O sigui, els sacs sí. Al pàrquing, agafàvem sacs i vinga, omplíem el sac, la pallofa i
2: amunt. Però bueno, ja al carrer, jo entenc que passa a tots els carrers, però al carrer de casa, bueno, hi ha la Vinyet, que ho té tot super ben organitzat, sí. Amb l'únic que has de fer és sortir al carrer i ja t'estan dient el que has de fer i t'ho fas, sí, però sí. Qual, ja entenc que tots els carrers passa, hi ha una sèrie de gent que són els que s'encarreguen i mobilitzen tot i tu simplement has d'anar fent. Llavors, no sembla complicat. Jo entenc que la gent que
3: la
2: està
3: prèvia,
2: davant...
3: La prèvia, sí que ho ha de ser, Esther.
2: La prèvia, el que s'encarrega de fer els dibuixos, el que...
0: La quantitat de flor que hi ha d'anar...
2: Això deu ser el complicat. Però els que estem en plan satèl·lit pel voltant i que simplement t'afegeixes, t'ho fan molt fàcil. La veritat és que és xulo.
0: No, i parlant del carrer, no? Clar, es necessiten moltes mans.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, però sempre surten de tot arreu.
1: Sí.
0: Abans ho deies, no, Dani?
3: És un carrer que és molt obert, sí, o sigui, participa molta gent, ve gent d'altres carrers, o sigui, que no són del carrer i participen i els veus. Bueno, jo com que anava fent les fotos amunt i avall, dic, aquesta gent no són d'aquí, però no passa res.
2: Ja, però hi ha gent que està allà. A mi em sembla que hi ha gent que ve de fora que no sap que té la possibilitat de poder afegir-se, ajudar. Que es queden com parats, jo ara li posaré un clavell però no sé si em deixaran i potser no ho tenen tan clar que ho poden fer.
3: També hi ha diferents hores de participació, és a dir, a primera hora potser hi ha gent més gran, després ja comença a venir la canalla i la canalla, és a dir, comença a fer feina, després ja s'ajunta el concepte família, o sigui, hi ha diferents perfils de públic amb diferents moments de fer-se la catifa.
0: Clar, suposo ja quan s'acaba la catifa ja, uf,
2: sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
3: És de les últimes.
0: Sí, per això.
2: I saps un moment molt xulo també? És un cop ja ha passat la processó, la batalla campal allà dels crios tirant els clavells els uns als altres, això és xulíssim. O sigui, llavors hi ha com una festa, una eufòria.
0: I tot s'ha de dir, el carrer Santiago Rossinyol és un dels llocs macos per veure la processó.
2: Sí.
0: Sobretot si et poses a la part de dalt, del capdamunt, quan veus...
2: Que no els veus venir,
0: quan
2: sí.
0: Quan els veus venir ja els gegants... És una imatge d'aquelles...
2: Sí, és molt maco. Sí. No, i l'amplada que té, que et dona joc a poder veure... tot. No, és xulo. La veritat és
0: aquella
2: que sí.
0: Sensació de que hi ha mig Sitges allà, al carrer Santiago.
2: No, l'altra meitat és del Racó de la Calma.
0: També. Sí, que són dos punts una miqueta allò emblemàtics, no?
2: Sí.
0: Digue'm dos llocs, bons llocs per veure la processó. Sí, possiblement Racó de la Calma i Santiago Rossinyol. Estem
2: sí.
0: D'acord,
2: sí.
0: No?
2: Sí. Sí, sí, sí. Però bueno, que la gent vagi a altres puestos també.
0: Repartim-los una miqueta, no?
2: Sí.
0: Fotogràficament és així. El carrer també és un bon carrer, no? O no?
4: Fotogràficament.
0: Vinga, va.
3: Fotogràficament a mi el Racó de la Calma m'agrada.
2: Ens agrada molt, sí, però té un problema. Hi ha tanta gent que no veus la catifa.
0: Val.
2: Això la gent ho ha de saber. Vas allà, hi haurà tants caps que veuràs passar el gegant, però la catifa no la veus, amb la qual és un lloc molt maco, sí, que la veuràs bé, no, abans, fa uns anys
3: sí, sí,
2: no hi havia tanta gent fa uns anys, em refereixo, és potser prepandèmia, però després de la pandèmia, o sigui, tenim fotos comparativament del mateix punt, la mateixa hora, tal, i amb una, veus la catifa, com passa el processó, la gent arrambada allà on s'aixeca el morito aquest del Racó de la Calma, i després a l'any següent que la gent està pràcticament damunt de la catifa, i jo que em poso a fer les fotos o el vídeo així aixecada des de dalt no la veia, llavors és maco, sí, fotogràficament ara ha arribat un punt que ja difícilment es pot veure així tot lo bonic que és per la quantitat de gent que hi ha. Llavors potser es veu més fàcilment el Santiago Rossinyol.
0: Perquè parlant d'això de la fotografia, clar, és que avui en dia no sé si dius, és una bogeria, no? Tothom...
3: Bueno, perquè tothom té un mòbil i té una càmera...
0: És tan fàcil avui fer una foto, no?
2: Sí.
0: I a vegades perdem una miqueta l'exclusivitat del moment, no? De dir, ostres, de veure-ho a través dels meus propis ulls, però va... A tothom ens agrada tenir doncs, la foto, el record, el moment, no?
2: Sí, però a vegades t'oblides de viure el moment, perquè ho estàs mirant des de la pantalleta i no ho estàs gaudint el que podries gaudir si la deixes un moment i t'adiques a veure tot el que està succeint allà. I bueno, ara que ho estem veient sense la càmera,
3: sense la càmera,
2: es disfrutes molt més.
0: Tot i que gràcies, evidentment, als que filmeu, perquè després això doncs, ho podem veure a través de diferents xarxes socials, no? Digue-li Instagram, digue-li YouTube, digue-li Facebook, vull dir, clar, vull dir que aquí hi ha un servei, diguem-ho així, no? També.
2: Sí. El que passa que, clar, dius, pots fer una foto, però la gent fa barbaritats. I llavors, clar, arriba un punt que inclús...
0: Arriba un punt, Esther, que li fem foto a tot el que es mou.
2: Sí, totalment.
0: I no cal.
2: O vols fer una foto i el que tens és una pantalla de tropecientos mil mòbils allà posats i dius, és que a veure si trobo un raconet perquè pugui veure alguna cosa. I la gent ho està veient a través d'una pantalleta petiteta quan dius, uah, si te la treus al davant, ho veuràs tan immens i que t'envolta i tan xulo. Però jo ho entenc, jo tinc vici a fer fotos amb el mòbil.
0: Continueu fent molta fotografia o...?
2: Home, als nivells que estàvem, no, eh?
0: No, evidentment que no.
3: Però sí, viatgem fent bastanta fotografia, sí.
2: Sí, ara l'últim viatge ha sigut molt loco. Molt loco, les milers de fotos que hem arribat a fer. I després costa triar-les.
0: Clar.
2: Però sí, potser perquè t'agrada, quan veus... Jo crec que el que ens agraden són les coses boniques. I quan vas a un lloc nou i dius, oh, que maco, pues, comences aquí. I amb el bici que teníem del Visit Sitges, de dir, ara ho faig des d'aquest punt, des de l'altre, i una mica més amunt i més avall. Esperi, ara apartarem aquesta persona d'aquí. Escolti, vostè, apartis una mica més cap allà. Això ja és algú que rastrem, que encara ho fem. Però ens hem de moderar, eh?
0: Si busquéssiu quelcom en especial de tots aquests anys, anar a l'arxiu de Visit costaria?
3: No, aviam, està bastant endreçat.
0: Està bastant endreçat,
3: és a dir, està per anys i esdeveniments. És a dir, tu ens dius, escolta, necessito una foto del Corpus de l'any 2018 aquí. És a dir, és fàcil trobar-la.
2: Sí.
3: El que passa és que, clar,
2: és fàcil trobar-la, ja dic, al Flickr.
0: Al Flickr,
2: sí. Al Facebook no busques, és molt difícil buscar coses. Però al Flickr, que hi havia molta més fotografia que al Facebook, al final hi anava una mostra petita. Però l'horrorós estava tot al Flickr i jo crec que entrant paraules clau tipus, jo que sé, Corpus
0: Corpus 2018, pam,
3: sí, pam.
2: Doncs, i ja et sortirà,
3: i et sortirà. I a més, com que els esdeveniments fèiem àlbums pels diferents esdeveniments, és a dir, les catifes tenien els seus àlbums, l'exposició dels clavells el seu, els bonsais els seus, és a dir, cada cosa tenia la seva pròpia, no sé, carpeta, no? O àlbum.
2: Sí, intentàvem... Bueno, això, l'Eduard Tomàs, el Presi, això és una cosa que ens va dir ell, perquè inicialment era Corpus, totes les fotos del Corpus, i ell, que és molt fan del Flickr del Visit, em va dir, diu, estaria bé que ho féssiu pels diferents actes del Corpus. Diu, seria més fàcil localitzar...
0: Ja, sí. I... Que sigui el pregó, que sigui la inauguració de l'exposició...
2: Correcte.
0: Que sigui...
2: Sí, i llavors està així. Sí.
0: Bé, arribats a aquest punt, demà a les 10 teniu feina?
2: Sí.
0: Part de la feina, evidentment, que serà explicar el que heu d'explicar.
3: Sí.
0: Que no explicareu aquí, òbviament.
2: No.
0: Perquè qui els vulgui escoltar i veure, sobretot, també, doncs demà el Racó de la Calma a partir de les 10, aquest pregó del clavell. Clar, aquí, ara li preguntava al Marc Macià sobre la catifa del Cap de la Vila, que evidentment hi ha un procés de creació, no? Aquí també, aquí hi ha el vostre procés de creació del...
2: Sí.
0: Com heu volgut que fos o que sigui aquest pregó? Us ha costat...
2: Jo crec que sí.
3: Ens ha costat, però tampoc tant, perquè és molt nosaltres. Això jo mica ja ho vam avançar l'altre.
0: Sí, el dia de la presentació ja,
3: ja ho vam avançar.
0: Comentar alguna cosa.
3: És a dir, és molt nosaltres, amb la qual cosa...
2: Sí, clar, ens surt del cor
3: ens surt.
2: Tal com som i allà que va... Passa que sí, perquè jo diria que inicialment et costa molt exposar-te davant de la gent, perquè al final amb el pregó t'exposes una mica... O si algú vol saber qui hi ha darrere tot això, al final t'exposes, i això sempre costa. Costa una mica, no tinc que t'espullar davant de la gent, però...
0: Què us amoïna més, el què diré o el com ho diré?
2: Buah, jo aquest puny et diria que... A mi m'amoïna tot. No sé tu, Dani, però a mi m'amoïna tot.
3: Sí, bueno, aviam... Ara m'ha arribat un punt que el tenim tancat, és a dir, estem a 24 hores, amb la qual cosa ja, és a dir, està tot tancat, preparat i jo et diria està assajat. El que passa és que t'has de posar davant de la gent d'explicar-ho. i dir-ho. I aquí, clar, nosaltres no estem acostumats, no és una cosa que fem a diari, parlar en públic, no?
2: Jo...
0: És a dir, teniu un auditori que està pendent de vosaltres, òbviament.
3: Sí, correcte.
2: No ens posis més nerviosos. No.
0: Va, avui és un bon assaig, no?
2: Sí.
0: Una mena d'assaig, avui.
2: Bueno,
0: tot
2: sí.
0: I que l'heu assajat, el
2: sí.
0: Pregó?
2: Sí. Sí. Sí, però ja dic, com que sí. No tenim sí, cap costum de fer això, perquè no ho hem fet mai, de posar-se davant la gent, hem d'assajar, perquè penses, buah, jo tremolo. Bueno, ara la gent que no ho miri, això, però jo tremolo. Però, bueno, a mi una de les coses que m'amoïnava, o sigui, és molt nosaltres. I nosaltres, com t'ho diria, ens agrada molt disfrutar de tot el que fem. O sigui, hem treballat com unos locos i això, sí, però disfrutant amb la gent i amb tot el que hem fet. Llavors, el pregó volem que sigui així, que la gent disfruti amb nosaltres, que s'ho passi bé. La nostra idea és que no sigui allò, anem i els hi paguem la xapa a la gent i...
0: Sí, sí, el clàssic tostón.
2: Sí, eh? No sí. Volem que sigui això, volem que sigui el que hem estat fent fins ara, que és divertir-nos amb la gent, passar-nos-ho bé, passar una bona estoneta. Llavors, si poden saber una miqueta més, pues sabran una mica més, però...
0: Sereu molt vosaltres, com expliqueu.
3: Sí.
0: A partir d'aquí... Evidentment que entenc que hi ha un procés de creació pròpia, però sí. Heu anat a cercar elements externs?
4: Si vols sí. Dir si vindrà un Ramon Mirabet?
2: No vindrà el Ramon Mirabet, ja va venir l'any passat.
4: No, això no.
2: Però hi ha elements
4: externs. Hi ha algun element extern.
0: Ho dic perquè tinc aquella certa sensació que darrerament els pregons es vesteixen molt. Porten molta vestimenta.
2: Molts elements externs, vols dir?
3: Hi ha element i hi ha contingut.
0: I tinc aquella sensació de que conforme passen els anys, els pregoners, pregoneres, sí. En el vostre cas, com a parella, ostres, això és un repte també.
2: Sí.
0: Si és que prenem com a model pregons anteriors, no sé si ho heu sí. Fet o no. O preferiu...
3: Nosaltres, jo la meva part, eh?
0: Sí.
3: Nosaltres, de zero, no mirar...
0: Sí, no mirar el que s'ha fet.
3: No.
2: No, perquè, clar, al final, el pregó hem de ser nosaltres. No,
0: òbviament, sí.
2: No puc fer un sucedàneo del que hagi fet
0: no,
2: algú altre.
0: No pretenc ni ser ni la Roser, per exemple, que va ser l'any passat, ni la Montse Cortiada de fa dos.
2: Clar, perquè les nostres vivències són absolutament diferents.
3: Són diferents.
2: Sí. I llavors no podem basar-nos en cap pregó perquè no seríem nosaltres, amb la qual és ala, nosaltres tal com som. Hi ha alguns elements externs, poden ser externs, però som nosaltres també, saps allò?
0: Sí.
2: Però no ve cap cantant, o sigui, la gent si s'espera algun cantant, doncs no. Pues
0: no. I si vingués, escolta, benvingut seria, no?
2: Sí, també benvingut, sí. Però que no s'esperi en un concert d'algú, no, un concert no serà.
3: És que a mi jo crec que el pregó té que ser molt personal, o sigui, té que ser molt personal.
0: Clar, evidentment.
3: I aleshores, fixar-te en lo dels altres, no.
0: És a dir, no us podeu trair a vosaltres mateixos.
3: No.
2: Clar, si hem d'explicar una història, no explicarem
0: perquè
2: la història.
0: Perquè possiblement la gent que us coneix, si us veiés en un altre registre, pensaria, no? Ostres, l'Esther i el Dani no són així, o no?
2: Sí, a veure, quan l'hem assajat, i aquí he estat al davant veient l'assaig, ens ha dit... Dius que sou vosaltres, sou tal com sou.
0: Sí, sí.
2: Amb la qual...
0: Bueno, aquí està la gràcia, entenc, no?
2: Sí.
0: Mantenir la vostra essència.
2: Sí. Jo crec que ningú podrà dir ells no són així, perquè és el que passa que sí que descobriran coses que la gent no sap perquè està estat al darrere i no s'ha sabut això, que demà se sabran moltes coses, però el que veuran és l'Anna i l'Esther explicant-ho tal com som.
0: Com ha anat el procés de creació? Us pregunto perquè, clar, aquí cadascú de vosaltres ha fet la vostra part, ha estat un treball molt conjunt.
3: Arrenca l'Esther primer i després jo m'incorporo.
2: Sí, jo faig l'estructura general de lo que hi ha d'haver.
0: Sí.
2: I el Dani posa, vale, però jo la meva part sóc així. Tiqui.
3: És que, clar, t'has de pensar que en principi el visit qui empeny, encara que no sigui tan visible, és l'Esther. O sigui, qui està darrere organitzant, fent el Excel, o sigui, creant contingut, pujant la web, etc. És ella, el que sortia al carrer, potser la gent era més visible, potser al principi era jo, però qui empeny el visit és ella, és l'Esther.
0: Bé, i a partir d'aquí demà veurem.
2: Demà veurem, sí. Demà veurem.
0: Ha costat arribar fins aquí?
2: A veure, jo et diré que el pregó l'hem retocat com 12 vegades.
0: Eh?
2: O sigui, ja hem arribat a la versió 12. Perquè al principi potser...
0: És a dir, faig, però uf, això no m'agrada, fora. Va, va.
2: Sí,
0: faig, poso, trec.
2: Ostres, vaya rotllazo els he posat aquí. Fora, va, anem, que ha de ser curtet, això. Ha de ser un pim-pam i tot divertit i ja està. Després, jolín, és que al final no he explicat res de nosaltres. La gent continua sense saber qui som. Tornem-hi a fer. I n'ha sigut anar pulint i anar... fent un prego que no sigui llarg, sinó que sigui ajustadet en temps.
0: Clar, entenc que la mesura del temps també és important, no? Sí. Vull dir, ostres, no ens passem.
2: Correcte.
0: Tampoc sí. Ens quedem curts, trobar la mida justa, com tot, és complicat, però vaja.
1: Sí, tinguem en compte que avui la gent, el tema de mantenir una atenció en una cosa durant cert temps...
0: Costa
1: molt, costa molt.
2: Sí.
1: I aleshores, doncs, per mantenir-lo viu, alegre, no sé.
2: Sí, hem intentat que sigui... ajustadeta amb el temps, explicar cosetes nostres i passar una bona estona. Llavors, clar, hem hagut d'anar pulint quan dèiem, no, això no, això no, això, fora, això, ah, això segur que no fora. I anar fent.
0: Què n'espereu? Si és que espereu alguna cosa.
1: Del pregó?
0: Sí.
1: A mi m'agradaria que... És a dir, és una festa que hem viscut molt propera a la gent, vale? Pues ja ho vaig dir l'altre dia, que la gent se'l faci una mica seu i que s'ho passi bé. O sigui, nosaltres, jo tinc clar que ens ho passarem bé. O sigui, suposo que al principi tindrem els nervis, no?, de presentar-nos davant de la gent i de fer un públic, però després ho passarem bé.
0: No, és un apunt interessant això que comentes, Dani, vull dir, perquè si vosaltres s'ho passeu bé, és més fàcil que la gent s'ho passi bé, no?
2: Sí.
1: Tot i que tenim present que el primer moment ens costarà, eh? O sigui...
2: Jolín, ja et dic, a mi em costa estar aquí, som tres.
0: Ara fa uns moments jo li preguntava al Marc Macià, és un repte fer això de la catifa al cap de la vila? Us pregunto a vosaltres, és un repte?
2: Ui, tant.
0: Hi ha com a part de repte, de dir, hostis.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, sí.
0: Allò, serem capaços?
1: Bueno.
2: Bueno, clar, per això vam dir que no, perquè inicialment pensàvem no.
0: Em trec el mor a sobre i que ho passi un altre, no?
2: Sí, no, perquè clar, el serem capaços és la por aquesta.
0: És el principal temor aquest, no, Esther? El no sé, el com surto, el com explico,
2: sí,
0: el que hagi d'explicar.
2: I sobretot perquè la nostra idea sempre és...
0: No som gent d'escenari, evidentment, ni d'auditori, ni...
2: No, i a més, ja et dic, jo normalment treballava descalça a casa, des del menjador i això, amb la qual cosa exposar-te davant de la gent, això costa molt. Però el repte per nosaltres és, vale, et poses davant de tot i anem a fer que s'ho passin bé també, com quan estàvem darrere de les càmeres, saps? Perquè moltes coses estan allà fent una foto i els dius qualsevol bajanada perquè riguin, que surtin bé, que surtin monos, i llavors anem a fer el mateix però sense càmeres i parlant.
0: Heu fet fotos a molta gent, a moltíssima gent, i bé, ara us veureu vosaltres fotografiats, no?
2: Sí,
0: en certa manera.
2: Sí.
0: El món del revés.
2: Sí, i llavors te'n dones compte de lo que costa.
0: Sí.
2: Perquè sembla que és fàcil la gent que passa i diu, ah, posa, que faig una foto, no sé què. Hi ha gent que sí, que té soltura i ho està de fiesta i vinga. Però hi ha molta gent que li costa això. Nosaltres som dels que ens costa, Llavors, clar, ja ens va passar el dia de la presentació, que arriba un punt que, vale, somrius davant de la càmera, però hi ha un punt que tremola el llavi ja, que ja no sé ni com posar-me. O sigui que sí.
0: Bé, doncs, un repte demà per l'Esther, per el Dani, doncs, de poder pregonar aquest corpus a través del pregó del clavell. I ara ja no retoca, no, el pregó?
2: No, ara ja
0: està, eh?
2: Bueno, com a molt ens podem perdre mentre l'expliquem, quedarà modificat, però... No.
0: Podem dir més o menys l'estona que durarà?
2: Jo crec que...
0: Quina idea teniu?
2: Jo crec que així a tot plegat...
0: A grosso modo.
2: 40 minuts.
0: Val.
2: Tot.
1: Sí, per ahí.
2: a la nostra part, eh? Jo, si després l'Eduard s'enrotlla molt,
0: sí,
2: no
0: sí,
2: ho sé.
0: Això ja va... És un altre pack, aquest. És un altre pack. Bé, doncs, hem intentat no fer massa spoiler del que l'Esther i el Dani demà ens hauran d'explicar. El Pregó del Clavell, com saben, a la partida de les 10 de la nit al Racó de la Calma. Esther, Dani, gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies a tu. Enhorabona.
1: Gràcies.
0: I sobretot, el que s'acostuma a dir en aquests casos, no? A gaudir-ho.
2: Ho intentarem.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Doncs amb els pregoners del Corpus posem ja en el punt i final aquest matí amb nosaltres d'avui. No sabem si ha d'acabar plovent, les previsions diuen que sí, però vaja, si ha de ploure, que plogui avui i que cap de setmana ens deixi tranquil·lets. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
5: Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
6: I a l'altre costat del fil telefònic, no sé si ahir, a les 10, quarts d'11 de la nit, l'Eduard Tomàs, enmig de totes les preocupacions, també estava preocupat per dir, ara veuràs tu aquest xàfec, a veure si aquí em farà malbé l'exposició de clavells, a veure si farem salat aquí o a veure què passarà. Eduard Tomàs, bon dia, bona hora.
7: Bon dia, Vicenç.
6: No sé si enmig de totes les preocupacions ahir aquest xàfec encara em va fer gimna més.
7: Bueno, no, a l'hora que era encara, sí. Però ja estem acostumats al tema pluja, ja havíem mirat, bueno, és que ja fa dies que estem mirant les previsions, i mira, si era només ahir a la nit, pues encara.
6: Això és el que es diu, eh? Això és el que es diu, sí, que només sí, sí. Ahir a la nit. Alguna t'ha mirat l'exposició, si està tot correcte, si està tot bé?
7: Bueno, cada matí ja estan, bueno, els escultors, penseu que ja fa un parell de dies que ja tenen els clavells, segurament ara també ja estan, bueno, ara no regalos, no, perquè mira, ahir a la nit ja es van regar, però revisant sí, i també, sí, ara avui ja s'ha acabat de polir tot, ja per la inauguració aquesta tarda.
6: No deu haver, va, diguem-ho així, no deu haver millor lloc que els jardins de l'hospital, eh?
7: Bueno, aquí entraríem quasi en polèmiques, eh? O sigui, bueno, els jardins de l'hospital és un lloc com ideal pels clavells de l'exposició, o sigui, diguem que llueix moltíssim tot. Una altra cosa és això, que l'exposició, al final sembla que només hagi estat al Retiro, i ha estat en molts llocs, eh? A l'Hort de Can Fals també, i també al Prado, a la Vall, no?
6: Home, ho recordaràs, Edu, a l'Hort de Can Fals, quan hi havia també la mostra de bonsais, que després la mostra de bonsais va anar a parar a la sala d'actes del Miramar, a l'auditori del Miramar, allà hi havia la mostra de bonsais, quan hi havia els expositors de bonsais, o sigui que diguem-ne que més d'un espai hi ha hagut, però no sé què té, bé, no sé què té, sí, aquest entorn dels jardins de l'hospital ho fa bonic tot, eh?
7: Sí, i també potser, o sigui, a l'entorn és com més acollidor, no? Mm-hmm. Més tancat, no? Però també és cert que, bueno, que l'exposició de clavells, clar, és que els clavells florits, amb la quantitat que hi ha, amb els colors que tenen, amb els cossis també tots arreglats, no? També els posis on els posis, clar, és que llueix moltíssim.
6: Sí, sí.
7: O sigui, també amb el lloc li aporten un plus.
6: I aquí gairebé, aquí gairebé amb l'afegit aquest, no sé si dir terapèutic, perquè els residents i les residents de l'hospital, això de sortir al jardí i trobar-se aquest bé de Déu de clavells, home... Un al·licient afegit, eh? Per a ells i per tot el barri en general, eh?
7: Sí, això sí que és un plus que sí que sabem, i també des de l'hospital sempre ens ho han comentat els patrons que, bueno, que tant els residents, els treballadors, etcètera, no? Doncs que estan molt contents. És com d'aquelles activitats que durant l'any, no? Doncs aporten un plus a tota la gent que resideix a l'hospital, al final... És veure els clavells, no? També és veure la gent com els està cultivant, si baixen al jardí, no? Doncs també és com un moment també de trobada, no? De on està parlant, i també hi ha aquest vincle, no? Aquest record, no? De tots aquests corpus que han viscut.
6: Mm-hmm. L'exposició continua oberta, aquesta magnífica exposició que es va inaugurar ara farà una setmana al Mercat Vell, i no sé si enmig de... està clar, tots els elogis a l'exposició i tota aquesta memòria tan bonica de les catifes de flors de fa 50, 60, 70 anys enrere, no sé si d'aquí 10, 20, 30 podrem parlar de les catifes col·lectives de veïnat com encara en podem parlar avui, perquè més d'un i més de dos també ens deien, escolta'm, sort de les escoles, perquè les catifes del veïnatge cada vegada o resulta més difícil tirar endavant.
7: Home, jo crec que a vegades, o sigui, aquestes són frases que potser a vegades estan com ancorades, no? En una... Sí, no en un corpus tant d'avui, sinó jo diria aquesta frase, si me la dius fa 20 anys, potser sí, que, que te la compro. Ara, a dia d'avui no, eh? A dia d'avui no la compro, però gens, a més. O sigui, les catifes d'escola estan molt bé que hi siguin, les catifes d'entitats estan molt bé que hi siguin, per les catifes de veïnatge que hi ha, dius, ostres, tenen algun problema de salut o...
6: No.
7: O sigui, una altra cosa és que hi ha carrers que tenen dinàmiques, però això sempre passa, I les festes en general també, o sigui, pot haver-hi un carrer, no?, que el veïnatge, etcètera, doncs potser s'ha anat envellint, no?, i pot haver-hi un moment en què falti algú de mans. I en canvi hi ha altres trams que potser ja han passat per aquest procés i ja s'ha com rejuvenit, per exemple, i ara doncs tenen això, una salut que diuen, bueno, aquí tenen, però anys i anys, no?
6: Per tant, qui ho deia tenia aquí un atac de nostàlgia, Però és normal tenir-lo perquè mirant l'exposició està clar que ve un atac de nostàlgia en més d'un moment,
7: Sí, clar, o sigui, clar, a veure, la gràcia de tirar aquests 75 anys endarrere és que era un moment que a totes les catifes les feia veïnatge. Clar, contra això mai es podrà...
6: No, està clar.
7: Però també, clar, ja... Nosaltres sobretot hem donat una mica de valor a que dius, vale, 75 anys també era un altre Sitges, evidentment, i la catifa de veïnatge, aquestes catifes, no? Això que passem d'individuals a col·lectives,
6: sí.
7: Doncs també era com fàcil, diguem, en aquest moment com d'adonar-se, no? El veïnatge estava allà, tots es coneixien, no? Llavors, clar, un Sitges que ha canviat com ha canviat encara es mantenen, clar, és donar valor això, perquè realment el veïnatge ja no són les persones que hi viuen, sinó són tot de persones que s'hi vinculen, no? Llavors, clar, és com una xarxa molt més gran i molt més àmplia.
6: Deixa'm que... Sí, deies.
7: Perdona. No, que deia que en aquest sentit, doncs bé, és això, no? La salut en aquest sentit d'aquests trams de veïns és bona, perquè clar, ja no depèn... Si depenguessin del veïnatge que hi viu... Llavors seria tot molt complicat.
6: Està clar.
7: Per sort és això, s'ha anat fent com aquesta xarxa, no? I també el maco del corpus, que és una festa oberta i no la fan els veïns d'un tram, no són els únics que fan aquella catifa, no? Això ja està molt superat.
6: Deixa'm que pregunti per dues qüestions concretes d'aquesta exposició, que si vostès la volen veure avui oberta cap de setmana, no sé si els dies feiners de la setmana que ve, Edu, també estarà oberta l'exposició?
7: Doncs no t'ho sé dir.
6: D'acord, no passa
7: al principi,
6: res.
7: No, al final, bueno, també és un fet econòmic, O sigui, són aquelles, les limitacions que tenim, no?, per totes bandes. També hem de veure, o sigui, aquesta setmana sí que ha anat passant gent, també és la setmana de Corpus, no? La setmana que ve sí que la tindrem oberta segur el dissabte i el diumenge.
6: D'acord.
7: Potser el divendres sí que també faríem, però bueno, posaríem a xarxes.
6: D'acord.
7: De moment aquesta setmana sí, i a cap de setmana fort, que és aquest, no? Doncs sí que l'horari és molt més ampli.
6: Doncs,
7: per allà pugui entrar-hi.
6: Doncs vaig per les dues qüestions. Una d'elles, algunes de les fotografies que van cridar molt l'atenció, no sé si mai havien estat publicades o havien estat vistes, per descomptat que amb aquest tamany segurament no, però algunes d'elles van cridar fins i tot l'atenció als més veterans, i per una altra aquest petit clip de vídeo fet amb intel·ligència artificial que també ha generat tot un munt de comentaris positius.
7: Sí, les dues fotografies, no sé si et refereixes a les grans
6: Diguem-ne, no em referiré a alguna concreta, però ens donava la sensació que més d'una de les fotografies que estaven allà, com si no les haguéssim tingut massa vistes, com si més d'una d'elles fos allò nova de trinca en la recuperació històrica de fotografies, no? No sé si ha estat una feina molt feixuga aquesta també, la d'escollir les fotografies que han format part d'aquesta exposició.
7: La d'escollir les fotos, sí, això sempre costa molt perquè, bueno, has de marcar un criteri, no?, molt concret, i a vegades és cert que potser hi ha alguna fotografia que t'agrada o que saps que és molt bona i que estaria molt bé posar-la, però que no s'ajusta al criteri que s'està, no?, el criteri sota el que pivota l'exposició. Llavors, triar-la sempre costa. Que la majoria de fotografies, la majoria de gent no les hauria vist mai, segur, perquè moltes són fotografies d'arxiu, no? Que jo és això, porto molts anys, bueno, fent molta recerca, no?, i anant recopilant, i llavors passa això, que jo potser, com que les he anat recopilant, no?, i també les dato, no?, i fico en carrers, etc., jo moltes me les conec molt, però és cert que només me les conec molt jo, no? I llavors per això la gran majoria no estaven vistes, a banda d'aquelles dues que ja vam bueno, ja vaig comentar la presentació, sí. Les havia adquirit feia un mes, o sigui que aquelles dues del carrer Nou i del carrer del Prado, doncs no les havia vist ningú, a banda del Francesc que la venia i jo que les vaig comprar.
6: Sí, sí, el carrer Nou, però, sí, la majoria... mare de Déu, el carrer Nou. Que no
7: sí,
6: sé,
7: el carrer Nou i...
6: Des de quan no es fa catifa de Corpus al carrer Nou?
7: Des de que no hi passa la processó. Clar, al final és una cosa que bueno, a vegades hem parlat, no?
6: Sí, està clar.
7: No? Quan et fas aquestes entrevistes, d'allò que diem, no? De que hi ha catifes perquè hi ha la processó i passa la processó perquè hi ha catifes,
6: sí,
7: no?
6: Sí.
7: Una cosa amb l'altra, no? Totalment es vincula i a la que el recorregut de la processó ja es va reduir i ja anava de Cap de la Vila cap a carrer Major i Ajuntament, doncs clar, va ser molt gran que el carrer Nou també es va deixar de fer, carrer Carreta, carrer Tacó, sí, igual que, per exemple, el carrer Sant Pere, no? Que també el mateix.
6: Sí.
7: En 70 ja es va deixar de fer, conforme tot això, el Concili, etc. Es van anar reduint el recorregut, cada cop que hi havia un canvi de recorregut, doncs clar, aquells carrers, si no hi passava la processó, doncs ja no es feia la catifa.
6: I aquesta foto del carrer Sant Pau de dalt a baix, que fa un efecte...
7: Sí, és que és això, carrer Sant Pau, carrer Sant Pere, sobretot, que més els que es feien seguits, perquè el Bonaire normalment sempre s'ha fet subdividit, diguem, en catifes més petites, i són d'aquells que fan molta impressió, sí, sí.
6: No, però per descomptat. El vídeo i el paper de la intel·ligència artificial per donar vida a totes aquestes fotografies antigues i dotar-les de moviment, una sensació que bé, està clar que ha cridat molt l'atenció i veritablement que l'efecte està absolutament aconseguit, com si algú hagués estat allà filmant aquelles imatges, eh?
7: Sí, això, bueno, una persona de la comissió que ha estat moltes hores discutint-se amb la intel·ligència artificial, ella, un dia ja li deia que d'intel·ligència poca, perquè realment costa molt, però nosaltres sí que teníem molt clar que són fotografies, o sigui, la base són fotografies antigues de la mateixa època, era tot el mateix criteri, i clar, l'únic que volíem era això, que animés una mica simplement els moviments d'acabar de posar la flor o la gent que està passant pel costat, no? Teníem molt clar que volien ser molt curosos de que no es veiessin persones fent cares, no? Gent que pogués reconèixer potser algú que veiés, no?
6: Sí.
7: Dius, ostres, sembla aquesta persona, però no ho és, no? I llavors amb això vam com vigilar molt i reduir. I sí que és veritat que, bueno, clar, allà hem posat tot el que es veia bé, també us ho dic, eh? Hi havia molts moments, hi havia vídeos que potser duren 2 segons, perquè els 8 segons posteriors era una cosa que no s'aguantava en el lloc. També a les cases apareixien nens com del terra, no?
6: Ja. Però vaja, Edu...
7: Gent que trepitjava les catifes, no?
6: D'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys... Es farà un vídeo de 5 minuts i tot serà d'un realisme absolutament impactant, eh? Ara perquè, diguem-ne, ens en riem d'aquesta recreació a vegades que no respon a la realitat, però ens sembla que d'aquí 3 anys, 5 anys, la reproducció serà absolutament fidel en tots els aspectes, eh?
7: Bueno, això és el que sempre diem, no? Fins a on s'arriba la línia, no?
6: Ja.
7: Nosaltres, o sigui, sí, aquí al final seria això, no? Poder reproduir en aquest sentit de dir, mira, pots veure una mica els moviments, no? O sigui, bueno, el que seria com veure aquesta foto una mica en viu, no?
6: Exacte.
7: Més que això, realment, ja és distorsionar la realitat. A mi personalment no és algo que m'agradaria, perquè al final és... No? Lo que és, no? I l'altre és com... És veritat, no? I l'altre al final és una realitat inventada. Dius, si t'ajustes a això, no? Donar-li una mica de moviment, està bé, no? Perquè et situa, és el mateix, dius, bueno, mira, fem una mica de moviment. Més enllà d'això, jo almenys no ho veig, eh?
6: Sí. Que va haver una època en què les imatges del Corpus eren en quadre, després en foto, després en moviment, i ara, diguem-ne, tothom les pot tenir, eh? Tot a punt per aquesta... Perquè cap de setmana intensíssim, falta alguna cosa, queda algun serrell o què?
7: Bueno, és que clar, això un divendres de Corpus, jo us ho deixo en un moment que sí, queden coses, queden bastantes coses, tot dolorós, evidentment, tot està preparadíssim,
6: sí.
7: Ara és allò de tots els detallets, no? Que tots és el típic dia que encara vas amunt i avall, no? De que, ostres, això, bueno, els detalls finals, no? Que sempre passa, que s'han d'acabar de tancar i bueno, que també està bé que així sigui. També seria molt estrany que jo ara et digués que no, està tot, estic supertranquil i no tinc res a fer.
6: Tota la gespa a punt?
7: Sí. Bueno, aquestes de les coses aquestes que
6: vai,
7: no em preocupa, sobretot, és la gespa. Sí, serà mentida com pot ser complicat.
6: No serà perquè no hagi plogut, eh? No serà perquè no hagi plogut.
7: Sí, aquest any no serà perquè hi hagi sequera. Ja que hem passat per moments diferents. Bueno, aquest any és una mica això. Els parterres de l'Ajuntament ja no són com estaven, no? Passava la sequera, no? Ja no s'han recuperat igual, o s'utilitza un altre material que ja no es poden utilitzar. Llavors, clar, bueno, a vegades depenem de situacions, depenem del golf, que ens cedeix gespa, però també, clar, el golf té la seva pròpia dinàmica, no? De com a sega, no? Etcètera. I clar, a vegades costa acabar de conciliar això. També hi ha jardiners particulars, també vull dir que ens estan ajudant molt, perquè se'ls ha demanat això en una setmana, escolta, anem malament i necessitem que ens pugueu ajudar en tot el que tingueu de gespa.
6: Com que sempre ja parlem dels clavells, quants quilos de gespa necessiteu?
7: Ostres, quilos.
6: De quilos, el que sigui, la unitat de la gespa, no ho sé, ara a mi no em ve...
7: Et podria dir que nosaltres agrupem per metres quadrats.
6: Sí.
7: Llavors, per metres quadrats parlem de més de 350 metres quadrats.
6: D'acord,
7: de gespa.
6: Entesos.
7: Clar, això posar-ho en una visió fins i tot a mi m'està costant, eh? De veure exactament sé on ho tenim, o sigui, el
6: carrer
7: no, fòrum,
6: no? I després, evidentment, col·locar aquesta gespa en un lloc en què no es podreixin, que es pugui ventilar, en què estiguin les mínimes condicions necessàries, no?
7: Sí, això, un, de com s'ha de mantenir, l'altre també és com és la gespa quan se'ns talla, que és un dels problemes de les limitacions. Nosaltres necessitem gespa tallada que estigui seca, i a vegades passa una mica això, que tant jardins o el club de golf, doncs clar, moltes vegades quan seguen la gespa està mullada. Està mullada potser per la rosada o perquè estan regant, etcètera, no? Perquè amb ell ja és la manera adequada de tallar, però nosaltres perquè es mantingui bé ha d'estar completament seca.
6: Està clar. I per tant, trobar-la en aquestes òptimes condicions no sempre és fàcil, eh?
7: Bueno, és això, s'han de conciliar, no? Un amb els altres i a vegades costa de trobar aquest punt per la quantitat que és molt elevada.
6: D'acord, els clavells ja els teniu tots?
7: Els clavells, bueno, esperem que arribin demà tots, sí.
6: Vale, perfecte. Però vull dir que ningú ha avisat que digui, escolta, que no sé què, que si el vermell, que si el blanc, que si no sé quantos. No, eh? De moment tot en ordre.
7: De moment confiem que sí, que tot arribarà bé. L'any passat vam tenir alguna problemes amb el clavell perquè arribava també tard, també com que depèn de quan acaba el Corpus. L'any passat era 22 de juny,
6: està
7: els clavells estan més justets. Aquest any en principi pues, arribaran tots bé.
6: Mm-hmm. Quants anys porteu de licitació de clavells, per cert? Perquè crec que...
7: Aquest any...
6: Són 5 anys,
7: les licitacions són... No, són 4 anys.
6: 4 anys.
7: Sí, aquest any és el tercer.
6: Com als Jocs Olímpics. És a dir,
7: us
6: queda un any de licitació de clavells, eh? Doncs això. Bueno. De moment, per tant, tot a punt. Preocupa alguna cosa?
7: No, bueno, el temps seguirem mirant-lo, eh? Perquè els últims anys sempre hi ha hagut algun detallet, sobretot per la processó. Però, no, si el temps acompanya, la resta... Bueno, sí que és aquell punt de dir, esperem tenir una miqueta de sort, no? Amb això de... Pues això que els clavells demà estiguin tots bé, que la gespa al final, la quantitat, ostres, pues hagi anat bé la recollida i tinguem pues, aquestes 350 bosses. Sí, si això més o menys ja està, els trams, l'exposició de clavells, la resta de coses, el concurs de balcons, tot està organitzat i tothom preparat. No? O sigui, al final la festa la fa la gent, no? I sí que tothom porta molt de temps treballant-ho i preparant-ho amb il·lusió.
6: Doncs aquí queden aquests bons desitjos. Avui que s'inaugura l'exposició de clavells, avui el pregó a les 10 de la nit al Racó de la Calma, els veïns del primer tram del carrer Major que celebren aquest any el seu 75è aniversari, en Joan Comas, que en porta 50 ja a l'Exposició Nacional de Clavells, o sigui que tothom en la seva petita o gran parcel·la tindrà motius de celebració, la biblioteca en el seu 90è aniversari, l'escola Miquel Utrillo amb el seu 50è cap de la vila, o sigui que déu-n'hi-do la de petites grans celebracions que hi haurà aquest Corpus. Dilluns tornarem a saludar el president i a veure si veritablement aquests bons desitjos d'avui divendres el dilluns s'han materialitzat. Edu, bon Corpus també, com no.
7: Moltes gràcies, Vicenç, i sí, bon Corpus per tots.
6: El dilluns en tornem a parlar, gràcies.
7: Perfecte, moltes gràcies.
6: Adéu-siau.
7: Una abraçada.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos minuts que passen d'un quart d'onze. Ai, ai, ai. Que m'he equivocat. Ah, no, que és correcte. Val, val, val, val. És que ara hi havia unes apreciacions fora de guió. Però bé, no, no, és tot correcte. Doncs ja està. Això, dos minuts passen d'un quart de dotze del migdia i bé, tenim de nou un repàs a les sèries que ho estan petant, sigui per bé o sigui per mal, que també n'hi ha. Com sempre, amb la companyia i de la mà d'en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: I bé, li comentàvem al Camil que cada cop hi ha menys estrenes i cada cop hi ha més remakes. I fins i tot les estrenes de vegades són remakes també.
1: Sí, sí, ja no sé si és que ens fem grans, pot ser una cosa que ja recordem coses que segurament la gent jove ja no ha vist. O realment és així, tinc la sensació que sí, s'han fet diversos articles al respecte, no? Que vivim una mica amb l'era del refregit, no? De que hi ha poc, tot això costa molts diners i la gent, les companyies s'arrisquen poc, llavors una cosa que funciona doncs la comencen a explotar fins al punt de, doncs això, treure remakes fins i tot anys després d'haver estrenat la sèrie.
0: I no ens cansem? Perquè arriba un moment que veure sempre el mateix també cansa.
1: Jo crec que sí, jo crec que hi ha un esgotament en aquest sentit, però bueno, ells fan els seus números, també la caguen, hem de dir, però és això, és aquest conservadorisme innat amb un negoci que si t'has de gastar molts diners, doncs, pues, mira, els executius s'ho pensen dos cops abans d'apostar per una cosa, diguéssim, nova o original o una mica fora de l'algoritme, i doncs ara, doncs, com que tot està una mica així, no?, com encasellat i molt pautat i tal, doncs és una aposta que cada cop fan, bueno, crec que fan quasi totes les plataformes, però també les fan funcionen pel·lícules, sèries que després ja en parlarem, que es converteixen en pel·lícules que es converteixen en sèries, el mons aquests, el del Martin o el del Tolkien, no?, que et dona per molts productes audiovisuals, doncs...
0: Yeah. Anava a dir, ja ningú mata Chanquete.
1: Exacte, ningú mata Chanquete. No, a més se sabria això, no sé, quan s'estrenés el capítol 1 ja se sabria que Chanquete ha mort, vull dir, ja es farien spoilers, bueno, és clar, és que no. És incomparable, no?, les dues eres, comparar coses així.
0: Vinga, va, anem per la primera. I Chanquete ha muerto. anem per la primera, va, que ens porta Disney Plus.
2: Unos años después del instituto, mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
3: Hola, Ru. Me debes dinero.
0: I com la Rua deu diners, haurà de fer coses, bàsicament. I aquí ja tenim l'argument de la tercera temporada d'Eufòria que ha sortit de l'Institut, Camil.
1: Exacte, Eufòria, la temporada 3, ha sortit de l'Institut bàsicament perquè és que han passat 4 anys des que es va estrenar la segona temporada, o sigui, 4 anys, són molts anys en el món serièfil, no?, ja era bastant increïble que aquesta gent que ja deu tenir 30 pocs els actors, no?, continuessin a l'institut, i aquest retorn ja s'ha produït una mica, no?, ja quan ja han sortit de l'institut, però continuen tenint els mateixos problemes d'addiccions, necessita diners i per això doncs trafiques amb drogues per aconseguir aquests diners, o et fas un OnlyFans, et dediques a la prostitució, tota una sèrie de sortides extremes on Eufòria era una mica especialista. És una sèrie, recordem, molt premiada, sobretot a la seva primera temporada, la segona menys, però també elevada per la crítica, amb una base de fans, no?, que presentaven doncs amb bastanta cruesa aquesta joventut una mica perduda, no?, dels Estats Units. I aquesta tercera doncs és una sèrie molt esperada, però clar, tenen el problema primer que es va fer fa 4 anys, han de sortir de l'institut, i després que ha estat molt difícil aconseguir el repartiment original d'aquesta sèrie. Recordem que són actors que van començar amb la primera temporada quan eren molt poc coneguts i s'han convertit en autèntiques estrelles. Estem parlant de Zendaya, estem parlant del Jacob Elordi, estem parlant de la Sydney Sweeney, no?, tres noms ara, diguéssim, top no? en la indústria audiovisual, doncs entre que ha costat reunir aquesta gent amb les seves agendes, que tampoc crec que tinguessin massa ganes de tornar, i això es nota després amb les trames, perquè com que no coincidien moltes vegades amb rodatges, doncs han hagut de fer trames com separades, on no es creuen els personatges, dona una sensació una mica d'estar fet a pedaços, i a part ha rebut moltes crítiques perquè ja sembla que no es regodegi en aquesta visió entre cínica, sense futur i com no, de solucions desesperades, que ja no creus ni el personatge, no? optant per aquestes decisions. I s'ha criticat molt, doncs, al director, no? A Sam Levinson, fill de Barry Levinson, un gran guionista de Hollywood, que també crec que se li ha pujat tot una mica al cap, es feia una mica el xuleta de que no, ell treballava sense guionistes, doncs es nota bastant la tercera temporada, amb les actrius ha tingut també uns quants roces dels rodatges, hi ha com una visió també que té, doncs, bastant misògina i masclista en certes trames que ha tractat, i doncs ara tot aquest hype, no?, que diuen que s'esperava aquesta tercera temporada, se li ha girat una mica en contra, i ara les crítiques estan sent ferotges, i veurem si hi ha la quarta i última temporada, veurem perquè costarà.
0: Si ja ha anunciat una quarta.
1: En principi havia d'acabar la quarta, però ja sabem com van aquestes coses, i cada cop sent més difícil, doncs, trobar forat per encaixar les agendes dels les tres superestrelles. També, per cert, en aquesta tercera temporada, petit paper de Rosalía, aquí ho deixem, aquí tinc curiositat, a veure si la troba. I doncs això, una sèrie que s'esperava com potser, no?, el gran èxit de la temporada a nivell de crítica, premis i tal, i doncs que ha estat rebuda, doncs, molt, molt, molt malament.
0: D'acord, doncs el primer plat trencat, la tercera temporada d'Eufòria. Vinga, canviem de plataforma i ens anem a Apple Plus.
4: Estoy dentro.
5: ¿Tan rápido? Llévate unos cuantos.
4: Puedes esperar, tengo que cogerlo.
6: ¿Quién coge el móvil en pleno robo?
7: La vida es compleja, pero a pesar de todo, conseguía que funcionase. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor.
8: ¿Quién es ese tío?
9: ¿Él mismo se organiza una fiesta de bienvenida?
8: Es como el gran Gatsby.
10: Owen Ash, mis amigos me llaman Ash.
11: Andrew Cooper.
10: ¡Cook! Su reputación le precede.
11: Soy un hombre sencillo.
10: Ambos sabemos que no es cierto. Diría que tienes pinta de ser complicado. Resulta que no tenía ni idea de cuánto lo eras.
11: ¿Puedo explicarlo?
10: ¿Seguro?
11: ¿No vas a entregarme?
0: Inicios Ocultos, que és la segona temporada d'aquest senyor de classe mitja que entrega a robar a casa dels veïns per fer la vida.
1: Per mantenir l'estatus, no? Sí, el protagonista, John Hamm, que és aquest home amb diners, amb una bona feina, que al principi de la primera temporada ja es queda sense feina, tot se li ensorra, i per no haver de dir i haver de renunciar, doncs, a aquesta vida privilegiada, es dedica, doncs, a robar a casa dels seus veïns, dels quals ho sap tot, no? té informació privilegiada en aquest sentit. I és aquestes sèries que dius, el plantejament, te'l plantegen, dius, és xulo, és interessant, però no pot durar massa, no ho poden allargar massa el xiclet, això. Doncs resulta que sí, hem fet segona temporada i realment la mantenen i continua enganxant, perquè és una sèrie que, això sí, està molt ben rodada, i és aquesta sèrie que enganxa. A més, té un repartiment, doncs, ja dèiem, el John Hamm, no?, en aquest paper, que aborda aquest paper una mica de tio cínic, no?, amb aquesta pose sempre impecable que té, l'Amanda Pitt, l'Olivia Munn, i en aquesta segona temporada un personatge que hem escoltat la veu, del James Marsden, que és aquest nou veí que arriba al barri i que sap bastantes coses i descobreix una mica el pastís que té muntat John Hamm, però en comptes de denunciar-lo, que seria el que faria qualsevol, doncs té uns altres interessos i intenta pactar amb ell per bueno, no ho desvetllarem aquí, qui vulgui veure-ho, doncs ho veu a la segona temporada. Una sèrie, doncs, diria que divertida, no? Té com un humor així una mica negre, juga també una mica amb el thriller, a veure si l'enganxaran o no l'enganxaran, com sempre et poses moltes vegades de part de, del protagonista, malgrat que sigui un lladre, però bueno, està robant a gent que és...
0: Robin Hood,
1: exacte, sí. Exacte, sí, una mica Robin Hood, i doncs... A més, una sèrie que es va... Després de la primera temporada, i fa pocs mesos, doncs, es va tornar a pujar, sobretot a xarxes, perquè hi havia un clip d'aquesta sèrie del John Hamm com donant-ho tot a una discoteca que ha estat carn de meme, a més amb una música que no... Li posava una música que no era la que tenia la sèrie, però que funcionava molt millor, i doncs es van fer milers i desenes de milers de memes amb això, i la sèrie doncs ha agafat un xup-xup doncs, per aquesta estrena d'aquesta segona temporada.
0: Doncs segona temporada de Vicios Ocultos a Apple Plus. Vinga, tercera proposta, una altra, i aquesta final de temporada o última temporada a Prime Video.
12: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
13: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
14: Venga, vamos al lío, ¿eh?
15: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
16: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
13: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
17: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.
0: Doncs han decidit arribar a la darrera de les temporades de The Boys.
1: Sí, sí, cinquena temporada i última temporada de The Boys. Qui hagués dit quan es va estrenar la primera temporada que seria una sèrie que anticiparia una mica el signe dels temps més que qualsevol altra sèrie o política o molt seriosa, perquè realment el que va començar una mica com una, no diria bufonada, però era una sàtira com molt anada d'olla, doncs a mesura que han anat passant els anys i han anat passant també les temporades en paral·lel, doncs aquestes línies paral·leles s'han anat apropant i realment moltes coses de les que veus a The Boys no et sorprenen massa ja, i fins i tot algunes coses de les que veus en realitat diries això és The Boys o és real, no? Recordem que és aquesta història de superherois que va sortir una mica amb la onada aquesta, no? de Marvels i DCs i tot això, però que li donaven la volta, no? Que si els superherois et diuen que això, el gran poder ve una gran responsabilitat, doncs aquesta sèrie defensa el contrari, que amb un gran poder doncs ve traumes, corrupció i gent autènticament desequilibrada que amb l'excusa de tenir poder doncs es permet fer el que li dona absolutament la gana. En aquesta darrera temporada, doncs, a Homelander, que és un dels, no, un dels protagonistes inicials de la sèrie, doncs acaba aquesta conversió en una mena d'ídol feixista, no, tot
0: sí,
1: poderós.
0: Protofeixista, sí.
1: Sí, sense proto ja directament, no? Amb aquest America First i aquest discurs que, bueno, podem sentir llegint els diaris o mirant les telenotícies, i ara doncs l'altre bàndol dels superherois que se n'adonen que això s'han anat de mare i intenten parar-li els peus. El problema és que qui l'intenta parar els peus, el personatge que interpreta Cal Urban, doncs tampoc queda clar si un cop es carregui Homelander es convertirà ell en un altre ídol feixista, en un altre Messias, no? Llavors jo crec que això és l'interessant d'aquesta sèrie, que a més t'ho ven amb molt humor negre, molt de gore, molt de sang, molta salvatjada, no és aquesta cosa blanca de Marvels i tal, sinó que és una cosa de, bueno, què passaria si realment hi hagués gent que tingués poder, molts poders, i què passaria amb el món, no?, amb això. I és, bueno, a veure com li posen el nus final, el llacet final a aquesta sèrie que ha estat un dels grans èxits de Prime Video.
0: Doncs The Boys, la darrera de les temporades, la cinquena i darrera temporada que es podrà veure, que es pot veure ja a Prime Video. I ara ens n'anem a Disney Plus.

0: Todos sabíamos que Malcolm acabaría traicionándonos. Si comparamos, Reese no está tan mal.
1: El incesante comportamiento antisocial de esta familia y lo miope de sus prioridades es tóxico para mí.
2: Puedo al menos abrazarte.
3: Doncs al final és Malcolm que torna de mal en peor.
4: Exacte, parlàvem de refregits, doncs suposo que molta gent recordarà una sitcom, no? Malcolm in the Middle, que és aquesta sitcom del principis del 2000 i que va marcar una mica tota una generació perquè li donava una mica la volta, juntament amb Matrimoni con Hijos, a aquestes famílies americanes on tot era perfecte i tots, no?, es recolzaven i tot era meravellós. Li donaven la volta i era una família una mica doncs, esbojarrada, desestructurada, els pares estaven sonats, els fills encara més, i Malcolm, que era aquest germà del mig, que és el que explicava més a càmera, perquè visualment també era bastant diferent de les altres sitcoms del moment, doncs explicava una mica, no?, la seva visió del que anaven veient. Doncs molts anys després ha tornat aquesta, li podríem dir sèrie, però en realitat és com minissèrie, perquè són 4 capítols de mitja hora, amb la qual sembla una mica com una pel·lícula allargada, perquè a més la trama és la... Vull dir, no és que hi hagi una trama per cada capítol, sinó que la mateixa trama és la que va seguint del primer al quart capítol. Llavors, és un format una mica estrany, i bueno, doncs que tothom és sorprès que tants anys després tornés... Bueno, no hi havia manifestacions per demanar que tornés Malcolm in the Middle, i doncs bé, ara ens trobem amb aquesta Malcolm de Mal en Peor, que ha aconseguit, això sí, reunir tot també el repartiment inicial, on destaca sobretot Bryan Cranston, que és diguéssim el pare de la família. De fet, aquest va ser el seu primer paper on va ser reconegut, no?, un paper molt còmic. I recordem que després d'això, doncs, va venir Breaking Bad, no? Un paper completament oposat, una de les transformacions potser més espectaculars de la televisió, no?, d'aquest personatge com molt simpàtic i molt boig en Heisenberg, no?, el protagonista de Breaking Bad. Doncs torna Bryan Cranston també fent de pare, i ja ho hem sentit una mica al tràiler, la història de Malcolm, que s'ha doncs, allunyat per salut mental de la seva família durant molts anys, i ara amb el 40è aniversari de bodes dels seus pares, doncs es torna a reunir la família, i evidentment amb una família tan disfuncional doncs hi ha coses, passaran coses. Doncs... 4 capítols, mitja hora, Malcolm de Mal en Peor, una mica apel·lant a la nostàlgia i als, no?, als seguidors d'aquella sitcom original.
3: Doncs ja disponible a Disney Plus. I ara ens n'anem a HBO Max.
5: Oh God, look at this. Ah!
6: Has risen!
5: No! No! I was never dead.
6: Hallelujah!

0: told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail.
1: Watch the hair!
2: És un trailer molt visual, per tant, sí. Doncs el deixem aquí, oi? La cinquena i darrera temporada de Hacks.
3: Hacks, una altra sèrie que tenca, no?, que tenca la seva etapa amb la cinquena temporada, com The Boys, i és una de les comèdies més premiades dels darrers anys. Ha estat una sèrie molt estimada als Emmy, i doncs que ja venia com a la quarta, ja es notava que això ho estaven allargant una mica, i jo crec que amb bon criteri han decidit tancar la paradeta en aquesta cinquena temporada. Per qui no l'hagi vist, molt recomanable, la pot veure des de la primera temporada. És aquesta sèrie que, diguéssim, explica la relació entre dues monologuistes, no?, dels Estats Units, còmiques. Una ja molt veterana, que ja les ha vist de tots colors i que sembla que està a punt com de retirar-se, i després la jove, que comença com a guionista de la més veterana, i doncs que va pujant a l'escalafó, va fent el seu camí, i bàsicament la sèrie és la relació entre elles, entre aquests dos personatges femenins que estan fenomenalment construïts. A més, la Jean Smart, la veterana, doncs, fa un paper impressionant, i aquests dos personatges que s'estimen, que s'odien, que es necessiten, però també es manipulen, es destrossen psicològicament i professionalment, però en el

0: fons, diguéssim, que s'estimen i s'admiren, no? Uh-huh. I és una sèrie que en realitat amb un somriure doncs, et parla de, aconsegueix parlar de temes com el feminisme o l'envelliment o la fama o el preu que estan disposades, perquè estan disposades a pagar un preu molt alt perquè li riguin els acudits, no? I per ser conegudes, doncs parla de tots aquests temes amb carinyo i amb un somriure. Llavors, darrera temporada, crec que acaba, no?, amb un bon nivell i doncs una oportunitat per qui no hagi vist, doncs a veure una de les comèdies, les millors comèdies dels darrers anys. Uh-huh.
1: Doncs Hacks, la cinquena i darrera temporada, com dèiem, a HBO Max. I ara ens n'anem a una de les poques estrenes que presentem avui, que en Camil ens recomana especialment. Està a Apple.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
2: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
3: ¿Hubo canibalismo?
2: No. No creo que sea cierto.
1: Aquí ho hem d'explicar, claro, hubo canibalismo, és que ja han marcat un quadre amb un...
0: Sí, diu, diari. No, diu que no, i darrere seu hi ha un diari, una portada enorme d'un diari amb el titular Canibalisme en primera plana.
1: Correcte, és La maldició de Widow's Bay.
0: És La maldició de Widow's Bay, que és una sèrie, podríem dir que aparentment és de terror, però que en realitat és molt més que una sèrie de terror, i que parteix d'una premissa com molt interessant, que és què passaria si d'una illa maleïda per moltes malediccions la intentessin convertir en un destí turístic, no? Uh-huh. Doncs ho hem sentit una mica al tràiler. El seu protagonista és el Matthew Rhys, el fenomenal protagonista de The Americans, que aquí fa d'aquest alcalde d'una petita població d'aquesta illa de Nova Anglaterra, que és un univers, no?, que ens porta una mica doncs Stephen King, a Lovecraft, no?, aquesta, no?, la costa est nord dels Estats Units, amb aquesta boira i aquestes llegendes. I aquest personatge que arriba és l'alcalde del poble, diu que totes aquestes històries són contes de vella, i intenta doncs aixecar allò i fer un parc i portar la gent de turisme a una illa que està com mig morta, no?, mig abandonada. El problema és que tot el que ell pensava que eren contes de vella, doncs sembla ser que són bastant reals. I hi ha una mica aquest joc que juga, evidentment, amb el terror, però també amb l'humor negre, amb la crítica... és una barreja de gèneres que no t'esperes, sincerament, i que si hi entres t'ho passes molt bé. És una sèrie com... A mi m'ha sorprès, realment no venia, no?, amb el titular de ser doncs una gran sèrie d'aquesta temporada, no se'n parlava massa, però resulta que sí, que està funcionant, que està agradant, i doncs és una mica una barreja entre Twin Peaks, una sèrie de Stephen King i Arrested Development, una comèdia. És una cosa molt boja, llavors molt recomanable, una sèrie que funciona, que per la gent que li agrada la por, el terror, també doncs té moments que fa bastant de por. I 10 episodis de 35-40 minuts, no són massa llargs i bastant ràpida de veure, i que segurament, doncs, segurament, perquè ha estat bastant ben rebuda, doncs hi haurà segona temporada.
1: Doncs La maldició de Widow's Bay, que es pot veure a Apple. I ara portem el camió de sucre i ens n'anem a Prime.
4: Well, sí.
5: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
6: Entonces, yo te ayudo a estudiar y tú te haces pasar por mi novio para llamar la atención de Justin. Trato hecho. Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
4: 5:00 p.m, martes.
6: Ensayo. 7:00 a.m, martes.
4: Entreno.
6: Por eso te dije que no puedo ayudarte. Oye, relaja.
4: Si queremos pasar como novios, tendrá que haber algún beso.
6: Acabo de conocerte.
4: ¿Y qué vamos a hacer? ¿Darnos la manita?
6: ¿No ves que estoy con las manos en la masa?
4: Yo también.
1: Doncs ja... És que ens anava a dir ja. No cal mirar-la, oi? Off Campus.
0: Off Campus, bueno, no cal mirar-la, però clar, la gent que veu aquest tipus de sèries, i que és molta, perquè ha estat una de les sèries més vistes de la temporada, vull dir, a Prime l'ha patat, en només 12 dies ha aconseguit 36 milions d'espectadors, superant, doncs, Richard o El verano en que me enamoré, que eren dos grans sèries bandera de la plataforma. Doncs la gent... És veritat, ja saps una mica el que vas a veure, sí, sí, ja hem sentit el pla.
1: Ja saps com acaba.
0: Exacte, però la gent, pues és com això, et dona confort, dius, veure una cosa que ja sé, que no vull grans problemes, no vull que m'estressin, no vull passar por, vull passar una bona estona i vull veure una cosa que sigui com una mica familiar. El pla ja l'hem sentit mil vegades, no? Ja ho estàvem sentint al tràiler. A ella, a la noia, li agrada un noi, el noi passa una mica d'ella i ella, per cridar la seva atenció i intentar posar-lo gelós, doncs pacta amb un altre noi que és l'estrella de l'equip d'hoquei de la universitat, doncs per fer-se passar per nòvios i intentar posar gelós aquest tercer, que a més s'assemblen molt, vull dir,
1: sí, jo he vist el tràiler i dic que no sé quin dels dos és ara, aquest.
0: No, costa com diferenciar, dius, vale, ara és el que li agrada o el que evidentment li agradarà, perquè evidentment, quan comencen a fer aquest pacte, doncs les coses...
1: El roce hace el cariño.
0: El tema és que, clar, és una sèrie que venia molt esperada, tenia una base de fans molt gran, perquè hi ha una sèrie de novel·les romàntiques, no?, al voltant de... per adolescents, sobretot, però no només per adolescents, doncs que ja se n'havia parlat molt a TikTok, a xarxes, i doncs és una sèrie que ja era esperada, i evidentment, doncs l'ha patat. I l'ha patat també perquè... a diferència d'altres comèdies romàntiques on doncs a vegades hi ha doncs, certs comportaments que si s'analitzen una mica en fred doncs són una mica tòxics, doncs en aquesta la gent i a la crítica i a la gent li agrada molt el tema de que era una parella doncs bastant sana, no? De que ja són personatges atractius, evidentment tenen molta química, però que alhora doncs sobretot el paper de masculí doncs se surt una mica d'aquest no, galant que li ha de solucionar els problemes a ella i, tant, i se surt d'aquest camí i és una mica algú que, doncs, que és un amic d'aquesta noia, que la respecta, que tenen una relació molt sana, una relació on tampoc s'han de solucionar tots els problemes l'un a l'altre, i des d'aquí doncs van construint una cosa i la van fent créixer i la fan creïble. Llavors jo crec que per aquí ha atrapat a molta gent, i dintre d'aquest gènere doncs és una proposta interessant i que ja s'està evidentment, com dèiem abans, com funciona, doncs ara ja prepara't, perquè en aquesta universitat hi ha una altra parella, doncs serà la protagonista de la segona temporada, aniran ampliant una mica aquest univers d'aquest campus, no? Doncs,
1: sí, rotllo Bridgerton, per entendre'ns.
0: Sí, per entendre'ns, exacte. Crees aquest univers on després et pots permetre... Crees les regles del joc, la gent li agrada, ja saps que jugaràs amb, pues, això, tensió sexual no resolta, triangles de personatges, jugaràs amb tot això, però no cal que siguin els dos mateixos protagonistes, i has de, pues, si trobes altres històries amb gent amb carisma, doncs tiraràs per aquí, llavors. També, pues, això, no volen riscos, ho parlàvem al principi, i tiraran per aquí. Però bueno, una sèrie doncs que a qui li agradi aquest gènere de la comèdia romàntica doncs la gaudirà.
1: Doncs Off Campus, que també ja es pot veure a Prime Video. Qui vulgui, repeteixo, deixeu el sucre a la porta del menjador, perquè ja n'hi ha prou a la sèrie. Vinga, següent proposta, ens n'anem a Movistar Plus espanyola.
7: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo? Claro.
8: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
7: ¿De qué os conocéis?
9: El cole, de toda la vida.
7: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
10: Esta hija de puta no viene para dos días. La matamos. No me recuerdas que estoy embarazada, de verdad.
11: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
10: Y tú sola.
9: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
11: Porque es una gilipollez, no pienso hacer eso.
12: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
13: Bueno, yo te puedo ayudar.
14: Un aplauso para Bárbara.
11: Igual valgo para esto.
1: Bueno, ja es poden imaginar, comèdia espanyola sobre dones en situació d'acceptar la maduresa, per dir-ho d'aquesta manera. Se tiene que morir mucha gente.
0: Exacte, si abans doncs Off Campus era aquesta comèdia dolça, romàntica, empalagosa, podríem dir fins a cert punt, aquí és tot el contrari, és una comèdia doncs, amb mala llet, cínica, i que gira al voltant d'aquestes tres protagonistes, que són l'Anna Castillo, que és com la protagonista, que és una guionista televisiva, doncs bastant frustrada, enganxada doncs, a les benzodiazepines, amb una sensació de que tot li està anant malament, la seva amiga, que és actriu, o vol ser actriu, però serveix cafès i no acaba de treure el cap, que es troben amb una festa amb una antiga amiga de la infantesa, que és el tercer personatge, que és Macarena García, que és una dona que s'ha quedat embarassada i que està casada amb un gran empresari molt més gran que ella, i és una mica com reprenen aquesta història d'aquesta amistat, no? Amistat, la creadora, la Victoria Martín, parla d'això, no? De les arestes, de que volia retratar una mica les arestes de l'amistat femenina, no? No que tot sigui meravellós i que siguin un suport les unes pels altres, sinó que doncs això, doncs que una quan l'altra li va bé, doncs li rebenta, o se sent millor quan a l'altra, la teva amiga, li està anant una mica malament. Vull dir, tenen totes aquestes arestes en aquesta relació, i bueno, molts diàlegs afilats, mala llet i capacitat de riure's de coses que probablement en altres sèries doncs s'enfocarien més aviat des del drama, no? 6 episodis de 30 minuts, està basada també amb una novel·la original de la Victoria Martín, que és humorista, que és podcaster, que és guionista, que va intentar que això fos una sèrie, en realitat la va crear com una sèrie, no la va vendre, no li van comprar. Ella va fer un llibre que li van publicar, després doncs, sobretot amb el Estirando el Chicle, amb aquest podcast, doncs, ha estat com molt coneguda, sobretot a xarxes, i arran d'aquest reconeixement doncs, li han donat l'oportunitat d'aconseguir fer el que ella volia fer des d'un inici, que és que això sigui una sèrie de televisió.
1: Doncs aquesta, per cert, tinc una pregunta pel Camil, Hi ha molts més guionistes protagonitzant sèries de televisió que guionistes percentualment al comú de les feines, oi?
0: Jo crec que és com un no? Deu ser com una cosa de teràpia, quasi, no? Sí. Perquè el guionista és com una feina com absolutament invisibilitzada, sobretot aquí a Espanya, no? Tu no saps qui és el guionista de la sèrie normal, bueno, ho saps si ets del RAM, però si no, no són coneguts, no van als premis, no se'n parla d'ells, i llavors pues, la manera que tenen és de pues, jo soc guionista, pues el faig que el protagonista
13: posi un guionista a la sèrie, ja està.
0: Sí, guionista, i doncs fer una mica de teràpia mentre estàs escrivint aquesta sèrie, suposo.
1: Vinga, i un altre espanyol, aquesta seriosa, i aquesta ha cridat molt l'atenció, diguem una miqueta un retrat de la Barcelona real, HBO Max.
15: Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
16: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
17: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
18: Has parlat amb el del port, perquè si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
17: Sí, que jo tinc una feina.
18: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
17: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
18: Ens pugen el lloguer per 6.
17: És legal.
19: Suposo que volen fer pisos turístics.
17: T'estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Què collons fotem?
19: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta a sobre.
17: Com?
19: Legal, no és.
1: I a partir d'aquí la trama. Una trama que està basada en una història real. No estem veient el serial de TV3. No, encara que hi hagi uns actors que s'ho sembli, no? Sinó una cosa molt més seriosa, Camil.
0: I tant, i a més anàvem sentint els diàlegs i tot ens sonava, no? Bastant.
1: Rabalejar,
0: exacte. Aquesta sèrie del Pol Rodríguez, que és el creador d'aquesta sèrie, que és una sèrie com bastant... És una mica la seva història, la història de la seva família, no? Els seus pares eren els propietaris d'un restaurant centenari d'aquest del Raval, que li deien Can Mosques, precisament, perquè deixaven com el bacallà allà a secar fora i doncs hi havia mosques, i popularment era conegut així, que va desaparèixer, crec que va ser ja per pandèmia, es va juntar com la pandèmia més un fons voltor que va comprar la finca i, evidentment, doncs els va intentar i va aconseguir fer-los fora. Llavors, una mica la història aquesta és una venjança, entre moltes cometes, del Pol Rodríguez, cap a la història de la pèrdua del restaurant familiar i del restaurant, sobretot, dels seus pares, no? Hem sentit el tràiler, la història és la mateixa, l'únic que, ja també ho apuntaven, no? Ells descobreixen una possible manera d'evitar això i que no és legal del tot. una sèrie doncs, que respira veritat, no? Dirigida pel Pol Rodríguez, hi ha uns quants capítols que també dirigeix l'Isaki La Cuesta, la primera sèrie espanyola seleccionada oficialment a la Berlinale, molt ben produïda i això, que respira molt de veritat, rodada al Raval, amb molts veïns del barri, en les finques reals i un grup de protagonistes doncs, encapçalat per l'Enric Auqué, que és una mica seria el personatge del Pol, el Sergi López, que aquí fa com de representant d'aquests fons voltors que estan comprant la ciutat de Barcelona i no només Barcelona, la Maria Rodríguez Soto, el Francesc Orella, vull dir, un repartiment molt potent per una sèrie que s'ha rodat a més en català, estrenada en HBO Max, però rodada bàsicament en català, també sentim el castellà, l'àrab, l'urdu, l'anglès, tots idiomes que podem sentir només donant-nos una volteta pel Raval. Això, molts veïns dels barris com a extras i reforçant no, aquesta sensació quasi de documental, no? Que Això la Cuesta, amb les coses que fa, té aquesta cosa no? que fa ficció però sembla documental o sembla documental i et pregunta si és ficció, aquesta, no? aquesta fina línia que la separa doncs, la domina a la perfecció i doncs, una sèrie a seguir.
1: Doncs revela ja que es pot veure ja també a HBO Max. Vinga, ja ens anem ja cap a la recta final de les propostes d'avui. Va haver un moment a la història que Nicolas Cage va deixar de fer-se gran, ja era gran, però continua igual des de fa... anava a dir gairebé des de Living Las Vegas. Vinga, Prime Video.
20: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
21: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
20: ¿Vas a ponerte insoportable?
21: Sí, la verdad, me gano la vida siendo así.
22: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
21: ¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo.
20: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
1: Nicolas Cage, que és un investigador, que a més és Spider-Noir.
0: Totalment. Estàvem sentint aquest tràiler, no? I té aquest aroma de cinema negre, no? De la, no? la dona que es presenta al despatx del detectiu, que és un detectiu doncs, amb tot de problemes, i que li demana resoldre un cas amb la particularitat de que, en aquest cas, el detectiu és Spider-Man, però a més no és l'Spider-Man que coneixem, no? S'han fet moltes versions de Spider-Man. No sé si recordaràs, hi havia una pel·lícula d'animació absolutament recomanable, que és Spider-Man Into the Spider-Verse, no? En aquest univers Spider-Man, on, per temes de trama, comencen a aparèixer molts Spider-Mans de mons paral·lels, no? Que són molt diferents. I un d'ells és aquest Spider-Noir, que és una mica l'Spider-Man dels anys 30, en blanc i negre, com molt petitet, és una altra versió d'aquest heroi, que en aquest cas només podia protagonitzar algú que li va tan al risc com Nicolas Cage, que és algú que ja més que un actor és com una icona, no? De tan passat de voltes que són les seves actuacions i fins i tot de les decisions que pren en les pel·lícules on apareix, no? Hi ha pel·lícules absolutament delirants on Nicolas Cage és una mica el protagonista i s'ha fet com aquesta, té aquesta aura d'icona pop, quasi, que la gent ja li riu tot el que fa, totes les frases, i el tio ho ha donat tot per interpretar aquest Spider-Man, que és un detectiu privat, ja gran, una mica que ha renunciat als seus poders, que no vol saber res d'aquest Spider-Man i que es dedica a resoldre casos com a detectiu privat i, evidentment, en un d'aquests casos doncs, haurà de tornar a posar-se doncs, les malles i a tornar a ser, veurem quin tipus de Spider-Man.
1: De superheroi.
0: I a més una proposta com molt, molt estranya, molt divertida, molt, molt, molt original, rodada, molts capítols rodats en blanc i negre, amb aquesta... sembla més una sèrie de Marlowe que de Spider-Man, I en aquesta cosa raruna on Nicolas Cage hi mou també, doncs hi ha una sèrie com bastant interessant i que no només als fans de Spider-Man o de Marvel els hi pot agradar, sinó que jo crec que doncs pot aspirar a que la vegi un públic més ampli.
1: Doncs aquesta proposta és Spider-Noir amb el protagonisme de Nicolas Cage. Deixem el Cabo del Miedo per al mes que ve.
0: Perfecte.
1: Perquè estem acabant, però aquesta reflexió final que ens volia fer el Camil sobre el pas, abans les sèries bevien de les pel·lis i ara ja hi ha pel·lis bevent de sèries.
0: Exacte, ja és com una tendència, no?, de grans plataformes, Netflix, Disney, Prime Video, que converteixen les seves sèries d'èxit en pel·lícules, a vegades com per tancar una mica la història, no? I ve a cuento arran de l'estrena fa molt poc de Mandalorian and Grogu, que és d'aquesta pel·lícula sobre Mandalorian i Baby Yoda de Star Wars, que diguéssim ha servit una mica per tancar la sèrie original de Disney, i que no és el primer cas, no? És ho veiem també fa poc en Peaky Blinders, no?, tancant la història del Tommy Shelby amb una pel·lícula. Heartstopper, que és aquesta sèrie juvenil, no?, LGTBI, que va ser molt ben rebuda a Netflix, però que han decidit que els hi funcionaria millor, en comptes de seguir amb la sèrie, doncs tancar-la amb una pel·lícula. El verano en que me enamoré, que en parlava abans, no?, d'aquestes sèries de Prime, també la tancaran amb una pel·lícula. Jack Ryan, a Prime, també serà pel·lícula. Jack Ryan en realitat ha fet com el viatge anar i tornada, perquè va començar sent novel·la, després va començar sent pel·lícula amb molts actors diferents, va ser sèrie i ara torna a ser pel·lícula, no? I és una mica aquesta cosa de no saber com... de que els hi surt, en definitiva els hi surt més barat és més barat fer una pel·lícula que una sèrie, no? I llavors fan els seus números i diuen, pues mira, doncs abans de fer dos temporades més fem una pel·lícula i ho tanquem aquí.
1: Però pel·li al cine o pel·li per plataforma?
0: Aquesta és l'altra, pel·lis que s'estrenen al cine, però també moltes pel·lis que estrenen a la seva pròpia plataforma, i seria com un capítol llarg d'una sèrie, no? Doncs això, és una tendència a l'alça, i com que ja parlàvem dels refregits, jo crec que és una tendència que veurem encara més.
1: Està evolucionant també el món de les sèries. Camil, gràcies, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ja ens retrobem abans de l'estiu, en farem un altre. I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.
2: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Nou i 36, catifes de veïns, pròpiament de veïns, poqueta ja, i sort de les escoles, com comentàvem ara amb l'Albert, que em pres el relleu, perquè si no, complex. Bé, ens saluda, i d'una manera contundent, perquè el cartell ha agafat una escultura que tothom probablement coneix, o ha passat molt al costat d'ella en algun moment, que és la noia de la Malvasia, la escultura de Ramon Cuello, barceloní, de l'any 1939, que es va instal·lar l'any 2006. Bé, i aquesta noia de la Malvasia serveix de reclam pel cartell de les barraques de Sitges 2026, que es va presentar el passat dissabte, la 13a edició de les barraques, darrere de la qual hi ha l'Ateneu, el Retiro, el Prado, la Jove de Sitges, l'Agrupació de Balls Populars i la Saca. Pol Vigol, president de l'entitat, que va destacar en la presentació que Barraca seguim torçudament convençuts que l'aposta guanyadora és l'equilibri entre propostes consagrades i emergents, locals i vingudes de lluny, un equilibri que sense la gent del poble no té cap sentit. Pol, bon dia i bona hora. No sé si ens escolten, Pol.
5: Sí, jo sí.
3: Jo també. Jo també.
5: Vale, doncs
3: ja està.
5: Repeteixo el bon dia.
3: Repeteixo el bon dia, Pol. Com es nota que és dilluns, que estem rovellats? Perdó. 14, 15 i 16 d'agost, les barraques d'aquest 2026, suposo que seguint ja l'estela d'aquests darrers temps, d'haver trobat l'equilibri, allò ni tant ni tan poc, la mida justa de les barraques és la plaça de la Fregata, i diríem que la programació, el roster d'artistes que porteu, no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, una mica el que vaig dir, i que ara tu ressaltaves, que vaig dir el dissabte a la presentació. Doncs, bueno, això, al final saber què fem i per què ho fem, crec que és aquest equilibri que vaig dir, i que això, que ens fa portar grups ja més consagrats, com que aquest any tenim en Paranoia o Joan Garriga, per exemple, o grups més novells com Moc Déu, i després això, el talent local i el forani, doncs, que això, que al final fa que la gent de Sitges, doncs, li crida l'atenció, perquè doncs són unes dates també com molt assenyalades i que hi ha molta gana de ja de festa, però que la gent de fora també trobarà, doncs, això, ritmes que el faran ballar encara que no els conegui. Per tant, això és Barraques.
3: Barraques també és, i suposo que després de les experiències que n'hem parlat tantes vegades, trobar un equilibri que l'organització també pugui agrair des del punt de vista dels efectius del voluntariat, de poder assumir, per dir-ho d'alguna manera, tot el que porta un projecte com Barraques sense caure en l'esgotament i sense que la caixa quedi buida, no, Pol?
5: Correcte. Bueno, això de la caixa mereix un capítol,
3: sí,
5: a part.
3: Encara mereix el capítol.
5: Encara estem així, encara es van escrivint, sí, noves pàgines, sí. Però bueno, deixant ara un moment
3: sí.
5: Me'n vaig al tema de l'esgotament més personal o col·lectiu, diguem-ne, i sí, al final en les barraques es fan per que s'ho passi bé al públic, però també la gent que les estem organitzant i tot el voluntariat que participa durant aquells dies. I quan es tensiona molt la corda, ja deixes de passar-t'ho bé i pateixes i vas curt de mans i comences a saltar per sobre de barrils i tanques que no hauries de saltar i respondre malament a algú. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte també, i llavors programar i planificar-ho perquè és això, perquè al final tothom s'ho passi bé.
3: És una mida que ara us va bé des del punt de vista de la feina dels voluntaris, Pol?
5: Sí, de moment, mira, per sort encara trobem voluntaris i voluntàries que es van apuntant, són suficients, perquè això és una de les grans pors que tenim, com a poble, diria, que desaparegui tot aquest gruix de gent que li interessa organitzar coses o formar part de coses que passen en el poble. I ara això, encara crec que això, anem pel bon camí.
3: És una mida
5: sostenible, tot plegat.
3: És una mida també bona per la convivència amb el veïnat?
5: Bueno, això entenc que sí, que no genera més molèsties de les que pertocaria en un 3 dies de concerts que acaben tard. O sigui, ja sabem que molestem els veïns, però també fem el possible perquè aquesta molèstia no sigui més de la que pertocaria. Jo no tinc coneixement de moltes crítiques o més crítiques o més trucades a l'OH o menys respecte a Barraques que el que podria ser, doncs, anys anteriors. Per tant, crec que anem pel bon camí. Anem entre tots posant, doncs, el nostre granet, alguns de paciència, els altres de treball i de mirada, de molestar menys, etc, doncs perquè hi hagi això, aquest equilibri també amb els veïns i veïnes, que alhora els convidem a baixar sempre que vulguin.
3: És la mida també per la sostenibilitat econòmica?
5: Sí. Hem vist que doncs, després d'uns quants anys, doncs, que l'economia, doncs, no anava tan bé i ens ha portat a tensionar-nos molt a dins de l'organització. Doncs, bueno, ara portem això, 3 anys d'haver-la encertat també en aquest tema. Sí, l'únic que encara cueixa.
3: I no sé si en general en el panorama dels festivals hi ha hagut un cert capteniment després d'uns anys de molta expansió, i si aquest procés que ha viscut les barraques també s'ha viscut en altres àmbits. Hi ha una oferta ara tan gran a tot arreu, no sé si veritablement és difícil també trobar un programa d'artistes que convencin i a la vegada que pugui resultar més o menys assumible econòmicament.
5: Sí, mira, d'això parlàvem una mica a la presentació que vam fer la setmana de Sant Jordi amb el Nando Cruz, que venia a presentar el seu llibre de microfestivals.
3: Sí, sí.
5: Una mica en contraprestació amb el de macrofestivals. I tot això és un debat, diguem-ne, molt, que els que estem posats en aquest mundillo, encara que sigui de manera voluntària com nosaltres, el tenim. I sí, potser hi ha un cert ralentí, però els grans continuen sent grans i continuen afectant com a grans, com a tal, i els petits continuem anant ofegats com sempre. I és això, i al final el que fan és, com els grans el que fan és marcar una miqueta la tendència, igual que ho fan les ràdios, per exemple, de posar doncs, uns grups i no uns altres, o de contractar uns grups i no uns altres. Llavors, sembla que només hi hagin aquests grups i que no n'hi hagi d'altres, i nosaltres doncs, anem cap a una altra banda. Anem cap a la banda de, bueno, veniu a descobrir coses per aquells més novells o veniu a recordar les cançons que us feien ballar fa 10 anys, com aquesta en tenim aquests dos com grans craps de cartell d'en Paranoia i és que en surt Dos Minguet perquè és la que ballava jo, i Joan Garriga, i bueno, doncs això, al final doncs anar polint una miqueta més, fent la programació no tant pel que s'ha de vendre, sinó pel que culturalment té cert sentit, musicalment.
3: El públic s'ha repartit o no? Amb tanta oferta, ho heu notat això o no?
5: El públic, no ho tenim, et parlaria de sensacions, més que de cada estudis, perquè només no arribem a fer estudis nosaltres. Però a veure, el públic s'ha repartit, el públic al final n'hi ha que ja busca que no veure cada festival el mateix, diguem-ne, i ja serà cansat de, ara posaré exemples, però allò de trobar els Catarres o els Tiets o Maria Jaume, que és ara la que corre també molt per tot arreu, a cada lloc i dir, ostres, ara ja no recordo si estic a Roses, si estic a Cambrils, on estic, saps? Bueno, portar una mica de personalitat als concerts, al festival, o digue-li com vulguis. A nosaltres no ens agrada dir-nos festival, però bueno, aquí cadascú que ens anomeni com vulgui, però sí, de saber on estàs. I a Sitges també és veritat que l'entorn ho posa molt fàcil.
3: Per tant, el secret és trobar una mena de personalitat pròpia aquí, no? Amb els recursos que un pugui tenir.
5: Sí. I a veure, i per sort tampoc no ens considerem que no tenim... O sigui, tenim una experiència, tenim uns recursos econòmics que també hi són, i per tant no som... nosaltres tenim múscul, diguem-ne, però tot i això no tenim el múscul que tenen d'altres. I llavors és això, al final doncs, anar trobant en què et pots diferenciar o quin és el teu valor com a projecte. I això, i al final nosaltres doncs, tirem més per aquesta qualitat musical, que no vull dir que els altres no siguin bons musicalment, però diguem-ne, per venir a descobrir coses o recordar coses, anem a un altre... No vindrà ningú perquè el grup que toqui, o molt pocs, perquè surt a la ràdio. Mm-hmm. O bueno, us animo a menjar-los, però a veure, jo ara que parlava de ràdio, parlava doncs amb ICAT, 40 Principales,
3: sí,
5: i tots
3: sí,
5: aquests...
3: Sí, sí.
5: Grans ràdios musicals.
3: Mm-hmm. Una final, Pol, perquè sempre heu tingut molt interès des de fa molts anys amb el públic, diguem-ne, familiar infantil. Aquest any també?
5: Sí. Bé, després, fa un parell d'anys, vam venir el Pony Pissador,
3: sí,
5: i ens va agradar tant amb els adults el show que va fer, que aquest any volem que els nens i nenes petits també s'ho passin tan bé, i ve el Pony Menut.
3: És el que m'ha semblat,
5: però... La versió, és la versió familiar del Pony Pissador, i crec que serà una festa per grans i petits.
3: Està clar. Doncs tindrem temps per comentar-ho tot plegat. De moment, 14, 15 i 16, quan es podrà començar a comprar anticipadament?
5: O sigui, és gratuït.
3: Oh,
5: barraques.
3: Què no, dic jo?
5: No,
3: què dic?
5: No, aquí no s'ha de comprar res. També és un tret diferencial de
3: com,
5: les barraques.
3: Com es nota que és dilluns,
5: Pol?
3: Oi.
5: Sí, però bueno, mira, parlant d'això de què ens diferencia d'uns a altres, així, del sentit de tot plegat, doncs...
3: També és aquest, per descomptat.
5: També ho és.
3: M'esmeno, m'autoesmeno la plana. Pol, gràcies.
5: A tu.
3: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
5: I ànims amb el dilluns. Adéu.
3: Ànims, adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 21 minuts, ara que estàvem parlant de la gent que té oïda. Sí. Encara te'l saps, l'himne del Congrés Eucarístic? Home, bé, veus?
1: Però l'has de cantar en castellà.
0: Però l'has de cantar...
1: Està pensat
2: calla,
1: en castellà.
2: Calla, clar, perquè ara el papa tot ho farà en castellà.
1: Oh!
0: Què tens, Loreto, què tens? Què et passa?
1: Que el pobre Gaudí...
3: El pobre Gaudí...
1: El pobre Gaudí...
4: Que el van fotre a la presó per parlar en català.
0: No, no, a la presó no ho va posar ningú. No. Tampoc no, diem el que no és. No, no, no. No.
4: Ah, diuen que sí.
0: No, home, no, si al final tothom haurà anat a la presó.
4: Sí.
0: No, no, no,
4: no.
0: I tant, no. Gaudí a la presó no hi va posar els peus. No cal.
1: Però un home que vinguin a Catalunya i... Quina poca sensibilitat.
3: I que no beneeix
1: el
3: català.
1: Quan l'església catalana, amb les grans èpoques de persecució, era la que no feia cas i anava continuant conservant el català a partir de les lletres de nova planta i tot això va ser...
0: Escolta'm, i quan vagi a Montserrat, què farà?
3: Sí, a Montserrat tot de pitjor, eh?
2: Tot en castellà.
3: No vols dir?
1: No, li diran en anglès. Li parlaran en anglès.
0: Sí, és veritat, això, que van al rei no va passar.
1: Li parlaran en anglès.
3: Sí,
0: amb llatí.
3: Sempre queda
0: el
3: llatí.
2: Però és el que deien l'altre dia. Aquest home parla el castellà perfecte.
3: Home,
2: parla l'italià perfecte. I parla el llatí. Tu creus que no pot beneir la creu de la seva família en català?
0: No, poder-lo,
2: que la pot beneir, que no li costaria gens.
3: Però diu que ho han organitzat tot des de Madrid.
2: Llavors no es queixem de que aquí ho faim bilingüe, no, perquè això ja deu ser una...
3: Sí, diu que ho han organitzat tot des d'allà.
2: Ja
0: de tota manera...
1: Ja hem de passar un gripau que no vegis.
0: De tota manera, tampoc li veig massa el sentit, perquè tu pots ser la conferència episcopal, però el papa és el papa.
3: Exacte. Que faig el que vulgui.
0: Vull dir, no sé.
3: Vols dir que no ho farà? Jo crec que sí.
0: No, jo crec que no. Però vull dir que...
1: No, ell va molt lligat...
4: Deu ser molt pactat.
1: Sí. Em vaig llegir... on va arribar la notícia, no pot ser com el papa Francesc, que era més, si ens concilia jo, i van dir, oh, que després va dir coses a favor. Diu, home, haurien de ser més solidaris. Dic que aquest senyor va molt equivocat.
4: L'enganya.
1: La solidaritat aquí a Catalunya la tenim molt estesa. Si no, mira el programa de TV3. Que no hi ha a Espanya cap comunitat que sigui capaç de recollir per solidaritat com
0: és
1: solidari en som el que no ens dona la gana de ser injustament tractats pels impostos i impostos que ens toquen i que està de dret de llei que ens toquen i que ens els han de donar i que no ens els donin. Això no ser insolidari.
0: Ho veuràs igualment,
3: clar que no?
1: No aniré allà ni a pagar res ni això.
2: No, jo també faré un pas.
1: Però escolta, i tant, que me'l penso escoltar.
2: Jo sí que me l'has...
1: I tant, que me'l penso escoltar.
3: Jo també.
1: A veure, és una persona que té un càrrec de molta responsabilitat i que tot el que digui, sigui amb l'idioma que vulgui, m'interessa.
3: Clar, i tant, i tant.
1: La seva línia, i m'interessa, perquè de moment ha demostrat que és valent, eh?
3: De moment sí.
1: I que això que va als Agustins ja és la tercera vegada que hi va, amb els Agustins de Barcelona. Ara hi va com a Sant Pare.
0: Allà que n'havíem parlat tant amb en Déu l'Ofeu.
2: Jo l'havia anat a veure allà.
0: Perquè ara farà 25 anys, perquè això va ser el 2000 o el 2001, que hi va haver aquella tancada.
2: Aquella tancada,
0: Agustins.
3: Els Agustins, sí.
4: Els Agustins.
3: Sí,
2: jo l'havia anat a veure allà. I allà hi ha Santa Rita.
3: Santa Rita.
2: I allà hi vaig anar el dia de Santa Rita, també.
0: Sí, per tant...
2: I allà sí, és un mosaic de gent, allò. És un altre món, aquella. O sigui, jo crec que fa molt bé d'anar allà, eh?
1: Però és que ja és la tercera vegada que hi va, que ja té per costum, perquè ell és Agustí.
3: I a Montserrat també
1: hi ha anat. Clar,
3: Montserrat també hi ha anat. I no va dir res a ningú.
1: Però com a papa?
3: No.
1: Ah, com a bisbe. És que cada moment hi ha de bisbes per allà i també n'hi ha de bisbes.
3: Però vull dir, no va dir res, no va avisar ningú ni res.
1: Asseguts allà.
3: I allà al Perú va fer una església i li va posar el nom de la Mare de Montserrat. Vull dir que té una devoció a la Mare de Montserrat. Per això et dic que Montserrat no sé el que farà.
2: Bueno, ell diu que
0: començarà... Cantar el Virolai, segur.
3: Cantar el Virolai.
0: O escoltar-ho, com a mínim.
2: Es veu que al començament sí que començarà dient unes paraules en català i després... Ja
0: hem de suposar que més enllà del bon dia dirà alguna cosa més.
3: I en el nom del pare i del fill.
2: Jo veig que és una tendència a l'església, aquesta de...
3: Una tendència general...
1: Si fos l'església...
0: El què, la de l'ús del castellà?
2: De l'ús del castellà, sí.
1: Ens apreten, sí. Bueno, ho farem.
3: Aquí diguem és que dimecres, no és?
0: Dimecres, sí.
2: Dimecres va que ve.
0: Sí. Dimecres. Sí, sí, el dia 10, que és el dia del centenari de la mort de Gaudí.
3: El dia del centenari, exacte. Sí, sí. Sí, sí.
1: Veritablement, poc s'ho pensar. Jo crec que en Gaudí no...
0: No, si fos viu...
1: No, no s'ho pensaria que arribar tan amunt.
2: No.
3: No.
0: Més aviat que l'hagin fet arribar d'aquesta manera.
1: Bueno, tampoc s'ho pensava que ell tindria tanta predominància, tanta fama, que la seva obra... hagi cridat tant l'atenció.
0: No.
1: Ell tampoc l'entenia.
0: I que l'haguéssim recuperat gràcies als japonesos, perquè si no hagués estat pels japonesos, que els 80 i els 90 van començar a venir
3: sí, sí,
1: a veure
3: sí.
1: aquest tipus d'arquitectura, aquest sí, tipus sí, d'estètica.
2: Sí. Allà es deuen fer molts diners cada dia, Molts. Perquè...
1: Però jo me'n recordo l'any 70.
0: Hi ha la vora, si no recordo malament, d'uns 5 milions de visites l'any.
2: Imagina't, a la Sagrada Família. Multiplica. A uns 60 i pico d'euros que val.
0: No sé què val, perquè hi ha moltes entrades.
3: Molt
0: tipus d'entrades. Si puges sí. a les torres, si no hi puges, tal.
2: Hi ha molt. Home, ja
1: som catalans. I tant. Per favor.
3: Escolta, i no cal anar més lluny, a Montserrat igual, eh?
2: Home,
3: allà, és una màquina de fer diners, eh?
2: Una màquina de fer.
1: Mira, estic renyidíssima, jo.
3: Allò
0: està renyidíssima.
1: Sí, amb els del pàrquing.
3: Els del pàrquing de Montserrat.
1: No m'hi parlo.
4: No deixo pel camí o què?
1: No, però això és el que voldria.
4: Que el deixo pel
3: camí. No puc. Això és el que fem tots, el deixem
2: allà. No, jo pujo amb l'aeri, sempre.
3: Ah, no, jo
4: no t'ho sé.
2: I pugem amb l'aeri, sí.
1: Però espera, per dues persones. Dues persones, aeri o...
2: Sí, però quasi vas tot una cosa.
1: Em costa més de 20 euros. Deixar el cotxe a baix i pujar amb aeris i coses així. Llavors, clar, deixo 20 euros perquè tinc la desgràcia de tenir una furgoneta i una família numerosa.
4: Ja està.
2: Que això hauria de ser més barat.
4: I feliç, Loreto, i feliç.
1: Jo feliç, però em fan ràbia els 20 euros.
3: Els 20 euros
4: no agraden.
1: Els tinc atrevessats.
4: No agraden.
1: Els tinc atrevessats.
3: Els tens atrevessats.
4: No, jo vaig tenir la sort que en Subirachs em va ensenyar la Sagrada Família, ell in person.
2: Oh,
4: i vam anar a demanar una cosa que al final no has pogut ser.
0: Ah.
4: I ell ens va acompanyar i ens va
2: molt
4: ensenyar
2: bé.
0: La façana de la Passió tot el...
4: per dintre.
2: Sí, guapo. I explicat per ell m'agrada, aquella d'en Subirachs.
1: M'assec al davant i la miro i la miro i cada dia hi trobo una cosa diferent,
2: sí,
1: un missatge
2: sí.
1: diferent.
2: I si t'ho expliquen,
1: i el profeta que hi ha de ser i la persona que... Bueno,
0: amb les discutides que hi va haver per aquella façana,
1: bueno, sí,
2: perquè
1: discuteixin.
0: Després hi ha les portes, que també fan goig de veure aquelles portes amb tots els missatges.
3: Sí, que maca, aquelles
0: portes.
2: L'altre dia sentia l'explicació
3: molts detalls
2: de la Trinitat, de quan entres a la nau principal.
3: Ah, sí, jo també ho vaig sentir.
2: La simbologia de la Trinitat.
1: A veure, sí.
4: I allà surten molts personatges que ja no me'n recordo.
1: Però que li van captar l'espiritualitat i la profunditat tant de l'Antic Testament com del Nou Testament com el missatge cristià, s'ha de felicitar perquè és un missatge.
2: És clar, un missatge.
1: De pedra.
0: I pensen que encara en queda una, de façana?
2: Sí, queda una.
0: La principal.
2: La principal. Perquè han de tirar tota la manzana de cases.
0: La de la Glòria.
3: La Glòria, no?
1: A veure... Com se'ls va ocórrer fer aquelles cases sabent que hi havia aquest projecte?
2: Perquè es pensaven que no ho farien.
0: Tenien dret a pensar-s'ho,
3: I tant, si tenien dret.
4: Si han trigat 100 anys...
0: Perquè ell anava a velocitat...
2: Deurien dir això quedarà així.
0: Això quedarà així.
3: Això no s'acabarà.
2: Ara què, la tira...
0: Bé, la intenció és que... La intenció és acabar-ho.
2: Acabar-ho, clar.
0: La intenció és acabar-ho, em sembla que el 2032 o una cosa així.
2: Home, però...
0: La velocitat a la qual ha anat això,
2: sí.
0: Tenint en compte la magnitud, perquè on vas a parar.
1: I ara no deixeu anar amb temes molt tristos.
0: Quotidians.
1: D'escombrar.
0: Vinga.
3: Vinga,
0: digues.
1: D'escombrar ella.
0: Digues.
1: He mirat i remirat el pleno de l'altre dia el que van dir els veïns de l'Artur Carbó.
0: Sí. Que va dir la Conxita.
1: Sí, la Conxita és la persona més pacífica de la Terra. Diu, però és que quan és una cosa és injusta no puc callar. I quan té solució,
0: mira que
1: et
0: deixaré una frase d'una amiga que va dir, perdonin, però és que ho va dir així. L'Ajuntament és una màquina de fer enfadar.
2: Doncs sí.
0: Aleshores, Això que ha dit ara mateix la Loreto, una persona pacífica, perquè tots en coneixem de persones pacífiques, arriba un moment que s'ha d'expressar d'una forma que ella mateixa no voldria, però que sap que si no fa això,
1: que
0: es va expressar perfectament,
1: perfectament. No va faltar en un moment cap respecte a ningú,
0: però aquesta indignació de dir, bé, escolteu,
2: ja bé,
1: i a més hi ha solució. Ahir m'ho vaig anar a mirar, 30 passes d'un grup a l'altre de brosses. De moment, només que les treguin, tenen lloc on té a guardar-les, si és que no volen posar-les al Salvador Mirabent. Però al Salvador Mirabent hi han pàrquings, i això ocuparia un pàrquing i mig, i més endarrere que un cotxe o un camió, com ahir vaig veure aparcat.
2: Ja van donar aquesta solució a les
0: noies. Sí, hi havia hagut,
1: però... que els dono suport i que tenen raó i que hi ha solució. Per què la regidora s'hi va posar tant d'esquena?
0: Bé, perquè els tècnics diuen que no.
1: Perquè els tècnics també haurien de dir que no amb el lloc on han deixat aquest grup. Si són honrats, allà tampoc s'hi pot posar.
0: És, com ho diríem això? Si vostès ho escolten de casa seva, s'entra més d'una contradicció. La més flagrant des de qui observa. Per exemple, la bateria de contenidors a l'Ave Maria. El dia que es va col·locar, òbviament es feia valer l'argument dels tècnics. D'acord. En el dia del ple municipal, l'alcaldessa va dir que es va anar a parlar amb l'Ave Maria, i l'Ave Maria què va dir? Que com que l'Ave Maria és una residència de persones amb una discapacitat important, qualsevol soroll, conflicte vinculat amb els contenidors, els afecta normalment. És clar, a casa un pot pensar, home, però si fa 30 anys que l'Ave Maria és allà, i que aquests residents fa 30 anys que són allà, no cal ser que us doni explicacions l'Ave Maria, perquè ja les heu de saber.
2: Ja ho sabeu.
0: Per tant, no cal plantejar això. Si és que aquest és el moll de l'os ja se sap de fa 30 anys, que allà hi ha uns residents i unes residents que especialment sensibles a totes aquestes qüestions. Per tant, no fa falta un informe tècnic que posi en valor això que ha hagut de fer valer des de l'Ave Maria.
1: I ara l'informe tècnic també et diu que davant d'una botiga
2: d'aliments
1: i davant d'una perruqueria i davant de no sé què,
2: d'un restaurant...
0: I el que sap greu, com dèiem a les germanes de Camp Mauricio, és clar. El poble sec tenen els contenidors
2: també
0: davant
2: els tenen,
0: i aquí els tenen els contenidors davant.
2: També els tenen, sí.
0: Dos establiments i tenen els contenidors davant.
1: Des de dintre de Camp Mauricio, Menda Milenda, dijous passat, compartíem amb un porc senglar l'àpat de les brosses de davant de Camp Mauricio.
0: Sí.
1: Com que ella, jovenet, no feia
0: Artur Carbonell,
1: massa por.
0: Això, eh? Artur Carbonell?
1: No.
0: A dalt al
1: poble. Això, al poble sec. Allà ja tenen una clientela que són els porcs senglar, amb una habilitat extraordinària amb la pota i el morro tallant les brosses del terra, i jo amb el carro mirant-me'l, i tothom anant-se'l mirant. Els únics que estaven esgarrifats eren els gossos.
2: Clar.
1: Els gossos del veïnat estaven
2: esgarrifats.
1: Tots esgarrifats. Els amos dels gossos no els hi era igual, que se'ls hi mengeix el gos, es veu. No els hi era indiferent, perquè inclús van anar amb el gos alligat a llançar la brossa i el porc senglar a peu.
0: Sort que ja ens ho van dir un dia, que els senglars, si se'ls deixa tranquils, en principi no han de fer gran cosa.
2: Però és un petit. Impressiona, però, esclar, si són grossos.
0: Si hi ha un petit, és probable que en digui...
4: La mare estigui...
1: Era adolescent,
2: aquest, que és el que va anar a l'estació.
0: El que va anar a l'estació, també.
4: Agafa el tren.
2: Es va passejar per tota l'estació.
3: Ho he vist.
1: A veure, és un adolescent, però cas.
4: Sí, sí, jo també ho he vist.
0: O sigui que... Estàs d'acord?
1: Home, no sé què s'ha de fer perquè el sentit comú...
2: Perquè el tècnic o la tècnica, en aquest cas, qui argumenta per posar-ho allà?
0: S'argumenta fonamentalment que amb una sola bateria no n'hi ha prou per la quantitat de deixalles de tot el centre.
1: Això n'estava segura. D'aquest argument n'estic segura, perquè sense dir-m'ho...
0: Amb una sola bateria, no? I de fet, en el carrer ja n'hi havia hagut dues, hi havia hagut la que estava al costat de la que en el seu moment era la floristeria Brisa,
3: sí,
0: a Can Juliana, ja n'hi havia hagut una, que després, quan va caure aquella casa, tot això es va treure, aquella bateria, n'hi havia una de sola.
2: Clar, i és poc.
0: El que passa és que és evident que...
1: Però hi ha lloc, eh?
0: Hi havia les dues bateries a la zona d'ombra.
3: Sí.
0: I ara les dues bateries també estan a la zona de sol del carrer, eh?
1: Del sol i de la lluna.
0: Que depèn del moment.
1: A casa cau en ple sol, però està en un lloc molt adequat. El que no són adequats els veïns. Perquè deixen allà...
0: Aquesta és una altra.
1: Aquesta jo... La seca i la meca.
0: Això sí que és pitjor.
1: Però a les bateries està al lloc... totalment adequat. Abans estava més a prop de casa meva, jo no vaig dir mai res, i quan me'l van enretirar vaig rondinar perquè havia de caminar amb la brossa. Però fora, fora, aquest això, argument fora. Està molt ben adequat. Ara,
0: és que Loreto,
1: els veïns, eh?
0: Loreto, n'hi ha molts que caminem amb la brossa, eh? I no ens fa res, perquè si s'ha de caminar, es camina.
2: Es camina, clar.
0: I si s'ha de plegar el cartró,
3: també es plega.
4: Es plega de tot, ja.
0: Que això d'arribar amb les caixes i deixar les caixes a dins...
1: Però el veïnat és gran aficionat a no plegar.
3: Nosaltres ara, jo tinc els containers enganxats a la façana de casa meva. Quatre containers.
1: Quatre
3: senyors containers, vinga, va.
2: I a mi em sap greu hasta tirar-li la...
3: Lo del soroll. Lo dels sorolls, lo dels sorolls és terrible. Però, bueno, però ara tenim un altre problema. Estan fent les obres a l'Avinguda Balmins.
0: Sí.
3: I està tallat.
0: Les obres de la canalització de l'aigua.
3: Tot,
0: això,
3: no tot el que és Avinguda Balmins, on viu la Vinyet, està tallat. Amb el que el camió no pot passar. Què passa? Que potser ens tirem una setmana i mitja que no passa a recollir.
2: Perquè ha de passar per l'11 de setembre, que ja han tret els cotxes,
3: ja han tret
2: els
3: cotxes, però la gent és incívica i tot i haver-hi cartells i tot i haver-hi coses, la gent
0: deixen els cotxes allà.
3: El camió no passa. Què fa? Suposo que ve un ojeador primer a mirar si hi ha cotxes no voy. I no voy, però clar, les brosses hi són, eh?
2: Clar, i sempre són les brosses de la resta les que fan més pudor.
3: Fa calor ja, eh?
2: Home,
1: és igual que toqui sol o no.
4: Important.
3: Aquest matí estaven tots els containers que passaven, tots quatre. Tots quatre, eh?
2: Pues ara han tret només
3: sobretot l'orgànic, imagineu-vos el que és.
2: Però quan jo he vingut, Helena...
3: Això ho portem des de que han començat les obres.
2: Però quan jo he vingut, el de fora ho havien tret, eh?
1: I tècnicament
2: però no havien buidat de dintre, eh?
3: Pues bé, ha sigut després de jo, perquè ja estava...
2: O sigui, el de fora... És que jo ara tinc
3: que anar a la brossa. Hi ha perill de
0: rates, hi ha perill de... Sí, sí,
3: clar,
0: sí. A ple estiu.
2: I a ple estiu,
0: a ple estiu, amb temperatures d'estiu.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Et recullen les brosses sueltes de fora, passa un camionet, però de dintre segueixen, sí, sí, estan plens. O sigui, que ara quan pugem tornarà a estar ple.
1: Sí, no, ara tornem amb temes alegres.
3: Vinga, va.
0: Què dius,
1: no, l'exposició del corpus.
4: Coses de que no fan olor.
2: Ja tenim els clavells.
1: No, al revés. Fan bona olor.
2: Ja tenim els clavells posats, eh? Ahir els
3: van
2: posar.
3: A l'hospital.
2: A l'hospital.
1: Ja, comencen, ja vaig veure les obres.
3: Ja comencen a arribar els clavells.
2: Ja estan posats i estan tots.
3: Sí, sí, i l'exposició
1: molt, molt mona.
3: L'exposició
1: molt ben feta.
2: A la d'allà, voleu dir.
3: Sí,
1: la, de,
2: sí, la del mercat. Sí,
3: sí, perquè a més, clar, són fotos, imagina't, dels anys dels 50 als 60.
2: Clar.
3: I, esclar, volgués que no...
1: Alguna
3: recordem,
1: cosa...
3: Recordem coses quan veus les fotos.
1: Hi ha coses que no les puc recordar perquè encara no hi era.
4: Ah. Hola, la joveneta de la tribu.
2: Jo vaig néixer el 56, o sigui que no me'n recordo.
1: No, tu calla, tu calla, tu calla.
3: Però no, és molt maca, molt maca.
1: I el 51, unes catifes, i bueno, lleus,
3: precioses, eh?
0: Sí.
1: Sant Pere i Sant Pau.
0: Sant Pere i Sant Pau.
4: I a Baix Amar.
2: Sant Pere i Sant Pau.
3: No, no, però molt maca.
1: Ah, però aquella és esclar.
0: N'hi ha una, n'hi ha una del carrer Sant Pau, que fa un efecte de dalt a baix.
2: És que feia un efecte.
4: Jo me'n recordo.
3: I a mi també m'ha fet gràcia veure el carrer de l'aigua, el carrer Nou,
4: sí,
3: clar, que ara no es fan,
4: sí,
3: carrer Nou, carrer, el carrer Carreta,
1: el carrer Carreta.
3: Clar, jo recordo l'avi sempre dir, els gegants sempre cauen al carrer Carreta.
1: Home, no, perquè, clar.
3: Aquella baixada, el gegant es veu que cada any s'amorrava.
4: Sí, ja,

0: Fala'm això, això és el Dolor Roy.
1: Clar.
0: Ai, senyora, com ho sap, dic, perquè
1: home, me'n recordo, que... me'n recordo del Dolor. Però sí que bé que es passava per allà, tu. Que bé que passava.
0: El Toldo del Roy.
2: Però sí que és veritat que és una fotografia.
0: I és el gegant, eh?
2: Que, sí, sí, sí. Que acaba reconeixent el Roy, però al fons...
0: Sí, no es veu clar. No es veu
2: està
0: clar.
2: Amb nosaltres amb en Joan Ill i li diem, escolta'm, Joan, diu, sí, no, és el Roy, és el Roy. Dic, sí, però al fons es veu tan canviat. Veu
3: a veure si serà, sí, com aquella foto que, sí, que han passat.
0: Però es veu maco i el gegant.
2: Sí, pues clar.
3: La foto de la intel·ligència artificial que ha corregut per tot arreu d'una FIFA.
2: Sí, sí, home, sí, aquesta foto de publicitària.
0: Sí, publicitària, que la pregunta...
2: El campanar tot regirat. Jo,
1: però això és ja un mal gust, pintors, perdona.
0: Sí, és un
1: hi ha una
3: bueno, ja ho va fer la professora de Sant Bartomeu.
1: Luminista que la posa a Terramar, la punta.
2: Sí, no, però aquesta punta mal girbada, aquesta sí, guanya el concurs. Guanya el concurs.
1: Allò ja estava fet.
2: No, però fotos
0: una porta que no saps on té. El que sí hem fet amb intel·ligència artificial, perquè m'ho van explicar,
2: que
0: és
2: fa
0: el petit vídeo que hi ha.
1: Ah, sí, ja hi ha.
0: Que és a partir de fotos.
4: Ja ho he dit. 2 minuts o 3, però molt...
0: És a partir de
1: molta gràcia, perquè...
0: I llavors té moviment, no?
1: Home, clar.
0: És molt bonic, és molt
2: que
0: bonic.
2: A part d'aquest vídeo es va poder veure en la petita crònica de TV3,
0: el
2: dissabte, em sembla que va ser,
0: sí,
2: en què apareixia la Maria Mates
3: la Maria,
2: i la Montse Mirabel,
3: sí,
2: i apareixia un fragment d'aquest vídeo,
0: sí,
2: que feia veritablement efecte de veure.
0: Amb
2: aquestes fotos animades.
0: I la noia que de jove diu, sí, és intel·ligència artificial. Diu, pues, molt bonic.
3: Quina por, l'intel·ligència artificial.
2: Bé, mira.
0: Bona partida de fotos, moviment.
3: Hi ha coses maques.
2: Sí, com aquestes.
4: Depèn d'on s'aprofiti.
0: El cabell aquell que s'obre.
2: Em sembla que és el carrer Jesús, els veïns també col·locant flor. No, fa veritable goig de veure.
0: Molt bonic. L'exposició és molt bonica, molt bonica.
1: Esperem que no n'hi hagi gaires de dolentes.
2: De què?
1: Amb la intel·ligència.
2: No.
1: De moment ens estan arribant coses bones.
4: Si n'hi ha d'haver, n'hi haurà.
3: Sí, n'hi haurà.
4: Ja te'n pots fer... I tant, pots fer-ne de cap, ja.
0: Ah, sí, sí.
2: Bé, no, total, que la versió en català de l'himne del Congrés no la saps, eh?
1: Em costa molt. No la sé, perquè l'he sentida cantar i inclús he tingut la lletra a la mà, però de la mateixa manera que hi ha cançons que es canten en castellà i que tampoc puc perquè
2: les he après
1: en català...
3: Les tens interioritzades.
1: Aquesta ho sento, el castellà és un idioma que es mereix també tots els meus respectes.
4: També el sabem, no?
0: També el sabem, també.
1: Però a més és un idioma preciós.
0: Sí que ho és, sí.
3: Però és més maco el català. És més maco el català.
2: No, si no maco ni llet.
1: No,
3: té un altre so, una altra harmonia.
1: El castellà
3: és més...
1: Però, bueno, és que la fotografia, el paisatge, fotografia, el clima, fotografia... A mi m'agrada molt el castellà, francament.
0: A mi també.
1: I un altre... ara, també m'agrada molt el francès.
0: També. Sí, senyora.
1: M'agrada molt el francès. Va, mare,
3: perquè ve el castellà, luz, feliz, és molt...
1: I alhora, bueno, i què? És el que és una personalitat.
3: Bueno, que jo no dic que no, i tant, això sempre, com totes les llengües són maques, cada una la seva.
2: No et pensis, que me'n recordo els primers anys del català, que la gent deia, endoll, quina cosa més lletja.
0: Quina cosa més lletja.
3: Endoll. Però no he dit això per portar-la.
2: Ah, per portar-la contrària.
1: I que tifa, hi ha llocs que no volen dir que tifa.
2: Igual.
3: Sembla que diguem tifa.
2: Quantes vegades hem dit alfombra i ens hem quedat tan amples?
4: I matadero.
2: I matadero, sí, senyor.
3: I correus.
2: Sí, senyor.
4: O no.
2: Sí, senyor.
3: No, i si sents per la tele, anda que no diuen...
2: Vinga, 3:15, bon corpus.
3: Bon corpus.
2: I a veure què en diem la setmana que ve, que serà la darrera ja. Vacances escolars. Josep Maria Loreto Vinyet.
3: Adéu.
5: Ràdio Maricel 107.8 FM.

En més d'una ocasió n'havíem parlat. Bé, bàsicament el debat, si volen dir-ho d'aquesta manera, s'estableix entre unes empreses que volen continuar l'explotació d'unes pedreres, explotació autoritzada des de l'any 1969, o sigui que en farà 60, i un veïnat que ja en té prou, diguem-ne, de pols, de molèsties, de sorolls, de tot plegat. Què ofereixen les empreses de les pedreres? Doncs, com poden vostès suposar, si jo sóc l'empresa d'una pedrera que m'interessa continuar el negoci, doncs els haig de dir als veïns que, mira, tindreu unes

0: contraprestacions i entre les empreses que gestionem les pedreres doncs us podem oferir que si això, que si allò, que si tal. I els veïns, com que suposo que ja estan curats d'espans, els veïns han dit que no una vegada, dues vegades i tres, allò del gat que amb aigua tèbia en té prou, el gat escaldat, bé, doncs gats escaldats. Cristina Ronda, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: La delegada de l'alcaldia al nucli de Garraf, Jorge Jung, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
0: El representant de l'associació de veïns del Garraf. Amb Jorge Jung ja havíem parlat en més d'una ocasió,
2: sí,
0: de pols, de sorolls,
2: sí,
0: i de tot el que forma part d'aquesta història, que és una història molt llarga, en la qual el nucli de Garraf hi ha viscut, no direm que tota la vida, òbviament, però bona part de la seva vida recent. El recordem, tres pedreres, bàsicament. La pedrera de Vallcarca, la més gran de totes tres, aquesta pedrera que ara és de Portland Valderribas, que és una empresa que forma part del conglomerat de Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa de Carlos Slim, que és l'empresa que vol fer el projecte de Vallcarca. La pedrera de la Falconera, que és una pedrera que explota ciments molins, i la pedrera de les Cueves, que era la pedrera que explotava abans la Farge i que ara explota una empresa suïssa que és Holcim o Holcim. Bé, el passat dijous, Cristina, els representants de les pedreres, de les empreses que gestionen les pedreres, van presentar als veïns del Garraf, diríem que un pla per poder ampliar la concessió d'aquestes tres explotacions, no?
1: Sí.
0: Vostès tenien, no sé si dir, alguna idea prèvia sobre com es podria desenvolupar aquest acte, sobre què els presentarien des de les pedreres?
1: Havien escoltat alguna cosa, perquè aquesta exposició que ens van fer a nosaltres la van fer prèviament a l'Ajuntament de Sitges,
0: als portaveus dels seus polítics municipals,
1: sí, exactament, també al Parc Natural també van fer, i després a la Generalitat també l'han fet. I nosaltres hem sigut els últims, perquè la alcaldessa de Sitges va dir: escolta, veniu a nosaltres, però el poble és l'afectat, no? Tenim que parlar amb ells, perquè si això, ells són els primers que tenen que saber què voleu fer i a veure què diuen, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors es va muntar aquesta reunió,
0: sí,
1: i la vam fer al Cronauti de Garraf.
0: Una reunió multitudinària.
1: Multitudinària, perquè van assistir més de 100 persones, una cosa que no és molt comú, perquè a les reunions no va molta gent, no?
0: Un indicatiu de fins a quin punt preocupa aquest assumpte, eh?
1: Exactament, és que és molt important per nosaltres, perquè tu deies que des de l'any 1960, sí, però la pedrera aquesta, la primera pedrera que es va formar, que Garraf és per
0: sí,
1: això
0: sí,
1: existeix,
0: sí,
1: el poble, va ser del 1901.
0: Ah, exacte.
1: Llavors, jo crec que ja tenim prou. Sí,
0: sí. La fàbrica de ciment era de l'any 1903, per tant, òbviament, ha anat lligada amb la producció de ciment, no? La pedrera.
1: I jo crec que tenim 125 anys de pedreres a Garraf, i jo crec que ja és el moment de que es canviï el lloc per fer tota aquesta extracció.
0: Abans d'aquesta reunió, Cristina, els veïns suposo que ja us havien manifestat que diguessin el que diguessin.
1: Bueno, és que al poble de Garraf ja tenim molt clar des de fa moltíssims anys de que ja tenien que haver finalitzat a l'any 60 i després de totes aquestes concessions que van fer de pròrrogues i tot això, però ja estàvem al 2029, que era que acabava
0: la data,
1: això,
0: límit,
1: no? Llavors era l'esperança que teníem la gent de Garraf de que això acabaria aquesta data, no?
0: Hi havia alguna qüestió en la presentació d'aquesta memòria que els, no sé si dir, que els donés una mica d'esperança o no? No va haver res en l'exposició del que...
1: Res.
0: Res.
1: D'esperança, perquè era per continuar i per 30 anys més. No sé, que hi ha una pròrroga de 5 anys.
0: Sí,
1: o...
0: sí.
1: Llavors...
0: Ni aquesta, no sé si dir, ni aquesta idea d'un pla de compensacions...
1: Sí,
0: no,
1: bueno,
0: no.
1: Van ser, sí, que...
0: No.
1: És que...
0: No. Que ens descrem,
1: ho teníem molt clar, eh?
0: Ho teníem molt clar des de bon principi.
1: Sigui el que sigui que ofereixin, no.
0: D'acord.
1: El no és no.
0: Jorge, amb vostè havíem parlat molt, una miqueta més a prop del micro, sisplau, de, sobretot, els mesuradors de la pols, de la quantitat de pols que hi havia allà, de les queixes dels veïns. Va haver un moment especialment complex aquests darrers temps, que va ser els anys de la sequera, ara no el recordem, però clar, sense caure una gota d'aigua, amb tota aquella polseguera allà, els veïns encara ho heu passat més malament del que ja ho passàveu, eh?
2: Exacto. Nosotros, como asociación de vecinos, ya desde la constitución de la asociación, estamos dentro de... con una actividad intensa en contra de las canteras, especialmente por la contaminación del polvo, por las voladuras que hacen y por las vibraciones que sufrimos. Hace muchísimos años venimos peleando por un control exhaustivo de la emisión de polvos y la inmisión de polvos. La emisión de polvos es lo que la cantera está emitiendo y la inmisión es lo que nosotros respiramos. A todas luces, cualquiera que pase por la cantera y ve la nube de polvo que está arriba de la cantera, se da cuenta que eso sano no es y que no está de acuerdo a la normativa. La normativa dice que tiene que haber un montón de controles de polvo y no los hay. La misma Generalitat tiene unas instrucciones técnicas de la calidad del aire en las cuales hay 20 medidas que pueden tomar las canteras para evitar el polvo, como ser regar los caminos, que si lo hacen, poner filtros, hacer cerramientos, poner unas faldas cuando se cargan los camiones, regar los acopios de materiales. Todo eso es deficiente e insuficiente. Las canteras han tenido más de 40 años desde que se firmaron los últimos convenios de 1990 y 95 para poder ponerse a tono con la previsión de polvo y no lo han hecho. Entonces, nuestra queja fundamental es... Si las canteras vienen ahora a hacernos una propuesta de lo mismo que han hecho los últimos 40 años, alegando que van a ser responsables con el medio ambiente y con los vecinos, que van a abrir un buzón de quejas para recibir las denuncias de los vecinos y que nos van a dar una contraprestación económica de 400.000 euros al año para el pueblo de Garraf y para el entorno natural, pues le decimos que no. Porque eso mismo se ha pactado ya en 1990 en adelante.
0: Per tant, bàsicament, vostès malfien dels compromisos d'una empresa que no ha complert els compromisos.
2: Exactamente. Entonces,
0: per tant, ja arribaven a la reunió, suposo Jorge, amb aquella, no sé si dir, amb aquella receptivitat de dir, bé, a veure què ens expliquen avui, que no ens hagin explicat abans. Veníeu ja amb una malfiança davant del que us explicarien, suposo, no?
2: Claro, fíjate que ellos dicen vamos a tener una responsabilidad y vamos a tomar todas las medidas necesarias.
0: Sí, sí, sí.
2: Hombre, habéis tenido 40 años, ¿por qué estáis esperando los últimos dos o tres?
0: No han complert en res.
2: Bueno,
0: ¿o han complert en molt poc?
2: Los últimos tres años, después de una gran cantidad de denuncias que presentamos en Fiscalía, en la Generalitat, en Qualitat de Medio Ambiente del Aire y con el Ayuntamiento de Sitges, los últimos tres años han mejorado, pero no lo suficiente. O sea, cualquier día, en cualquier hora que las canteras estén funcionando, hay polvo. Y todas las semanas hay voladuras y nuestras casas tiemblan y nosotros respiramos la nube de polvo que está llegando. El medidor de polvo, pues la mitad y más del tiempo no funciona, que se ha puesto en el centro del pueblo. Se ha puesto en un lugar de inmisión a espaldas de un edificio, con lo cual la calidad del aire que está midiendo ya está protegida y no asume el suficiente polvo.
0: Está condicionada para aquest edifici, ¿no?
2: Exactamente. Uh-huh. Y en las canteras, yo dudo mucho que haya un control de emisión, porque tú puedes ver las nubes de polvo arriba de todas las infraestructuras.
0: Cristina, ¿hi ha hagut possibilitat de Cristina i Jorge, hi ha hagut possibilitat d'interlocutar amb les empreses? O això ha estat difícil, la comunicació en determinats...
1: No, bueno, hem pogut, jo des de que estic al càrrec...
0: Sí, sí, sí.
1: Hem tingut conversacions amb, quan hi ha problemes i això, sí que podem parlar amb ells, però és el seu treball. Llavors sí que diuen hi ha una, ha hagut una explosió més fort de la que tenim normalment,
0: sí.
1: Llavors, i bueno, s'excusen, no passarà més, però està allà, eh? I la veritat, el que deia Jorge, que està millor que abans, perquè abans era un horror, abans era horrorós, Garraf era pols sempre, sempre, i explosions contínuament i sense cap mesura, uh-huh, com hi ha ara, no? però sí que tenim una relació de poder parlar amb els gerents de les canteres,
0: sí.
1: Però això tampoc...
0: Tampoc va més enllà,
1: no,
0: estricament.
1: No, més enllà de la que... Dir, pues mira, tindré compte per la propera vegada,
0: sí,
1: no sé
0: sí,
1: què,
0: sí, sí.
1: Però com... no soluciona gran cosa.
0: Jorge.
2: Fíjate que el primer punto de ellos en la exposición que hicieron ante el pueblo de Garraf era la responsabilidad de la empresa, que ya hemos dicho que dejaba mucho que desear. El segundo punto era una bústia de contacto o de quejas para presentarlo. Nosotros hemos presentado más de 700 denuncias. Más de 700 denuncias. Esa bolsa que ves aquí representa el 10% de todas las quejas que hemos presentado a nosotros. Y ninguna ha concluido de forma enteramente satisfactoria para el pueblo. Y la tercera propuesta, que era la contraprestación económica, 400.000 euros.
0: Diguem-ne aquest fons de compensació.
2: Sí, claro, esto ya existe y no se repercute en el pueblo de Garraf. Por un lado, las canteras tenían que dar un porcentaje de la producción que está bien, perfectamente estipulada dentro de los convenios que se han firmado entre la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Sitges y las canteras. Y luego se han firmado otros convenios secundarios entre, por ejemplo, las dos canteras que están alrededor de Garraf. Uno daba unos 20.000 euros aproximadamente para distintas actividades sociales y otro daba la recaudación del parking. Esto representa aproximadamente 90.000 euros al año. Si lo multiplicamos por 20 años, aquí hay 1.800.000 euros de dinero que directo para el pueblo. Pues yo ya quisiera saber dónde está ese dinero. Pues tendríamos que tener las calles de oro y deberíamos tener la mejor jardinería y las mejores calles. Y sin embargo, ese dinero no ha repercutido. Que vengan ahora a prometernos lo que nos han prometido hace 40 años, pues para nosotros es todo mentira. Hay algo que no está bien.
0: ¿Com veu viure aquella reunió? I ho dic perquè en els testimonis que ens han explicat com va anar, va ser una reunió intensa aquella,
2: Exacto. Bueno,
0: intensa, contundent, amb molta vehemència per part dels veïns.
2: Sí, con el gremi de áridos, con la consultora que hizo el informe y con las mismas canteras que estaban ahí presentes, dijimos, aquí nosotros no dijimos nada de lo que no hayamos dicho en los últimos 20 años. Porque hay una divergencia entre lo que ellos piensan que están haciendo y lo que nosotros percibimos. Entonces, si aquí yo tengo mi coche y tengo que pasar la ITV, no voy por el centro de Barcelona contaminando con aire, con aceite, ni dejando líquido de freno en la calle, porque voy funcionando correctamente. Pues las canteras tienen también una ITV, ¿sí?, que se llaman todas las medidas que dictan la administración. Pues bueno, evidentemente nosotros percibimos que nada de eso se está cumpliendo y que nos están contaminando y que nos están causando graves daños. Este enfrentamiento es el que hace, si tú estás en una cantera, en el Parque Natural de Garraf, y produces de forma eficiente y sin polvo, pues no habría nada que decir. Pero es que tres veces por semana sentimos los bombazos. Todos los días vemos el polvo. Entonces, ¿qué nos vienen a explicar? ¿Qué nos van a decir? ¿Que van a ser más buenos de lo que han sido hasta ahora? Pues no lo creemos.
0: Dues derivades a partir d'aquí, totes dues importants. Primer, veïns, i suposo que la delegada de l'alcaldia, com han viscut el suport de l'Ajuntament en tot aquest procés? Com l'heu viscut? Hi ha hagut un suport de l'Ajuntament, hi ha hagut un posicionament, l'alcaldessa també va manifestar en aquesta reunió que sí, per part del govern es vol portar una moció en el ple de juny perquè tot acabi l'any 2029 i que per tant no es pugui materialitzar una pròrroga d'aquesta concessió. Com heu viscut el suport de l'Ajuntament o què demanaríeu més a l'Ajuntament si haguéssiu de demanar alguna cosa?
1: Bueno, la veritat és que sí, bueno, ells, l'Ajuntament és que ha promogut aquesta reunió i fer tot això. Jo el que demanaria a l'Ajuntament és que en qüestió dels diners, que hi ha uns convenis firmats per part de les canteres,
0: sí,
1: amb l'Ajuntament,
0: sí,
1: de Sitges, doncs aquest import, que són quantitats petites, però que són, és diner, doncs que fossin més ràpid i més transparent en donar-nos informació d'aquest import i en què es pot materialitzar.
0: Perquè, Cristina, el conveni assenyala específicament que els diners de les Canderes vagin al nucli de Garraf, vagin per millores al nucli de Garraf?
1: Sí. Per tant, aquests convenis sí, són per activitats de socials i constructives del poble i quan es firmen aquests convenis, doncs llavors es determina per part de l'empresa, que és l'empresa de la Pedrera,
0: sí.
1: Doncs coses que nosaltres ja les diem que volem que es faci, llavors ja determinen amb aquest conveni que obres o que coses que demanem.
0: D'acord, el pressupost per cadascuna de les sol·licituds que pugui
1: exactament
0: fer, no?
1: I el que passa vosaltres... que de vegades no s'arriba a fer.
0: D'acord, per tant, el que vosaltres voldríeu és que el que fa referència a aquesta part de contraprestació econòmica de l'actual conveni, sí, fos molt més transparent a l'hora de la gestió.
1: Exactament.
0: On van aquests diners, quan, com, de quina manera, no?
1: Exactament.
0: D'acord.
2: Nosotros tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Sitges porque los últimos 3 años ha habido un control un poquito más exigente a las canteras, lo hemos notado. Como siempre pensamos que se puede hacer más, pero en principio a la alcaldesa le tenemos que agradecer las gestiones que estuvieron haciendo. En la reunión ellos ya han manifestado que se van a oponer a la continuidad de las canteras. De la misma manera, Parques Naturales ya tiene un mandato dentro de su convenio, dentro de su plan de Parques Naturales, están prohibidas las actividades extractivas. Eso ya desde 1986 que se hizo el plan. Uh-huh. En el 1995 se hizo un convenio porque, claro, como las canteras ya estaban adentro de
0: la delimitación del parque,
2: bueno, mira, sí, vamos a regularizar esta situación. Yo te permito seguir durante 40 años a cambio de que en el 2029, de forma improrrogable, de acuerdo a lo que dice en el artículo 60.1, dice, las canteras tienen...
0: Moment, atención, el convenio, el artículo 60 diu que és improrrogable aquesta concessió?
2: Improrrogable, exactament.
0: Per tant, diguem-ne, si algú volgués continuar amb aquesta concessió, s'hauria d'establir un nou contracte de concessió.
2: Exactament.
0: Perquè s'entén que aquest finalitza el 2029 i no hi ha possibilitat de prorrogar la concessió.
2: En el 2029 ellos tienen que finalizar las canteras, uh-huh, tienen que restaurarlas y devolver el terreno a la Diputación. Son tres cosas que están perfectamente definidas, no hay nada que inventarse, ya está claramente definido
0: en
2: las normas.
0: Tanca, restaures i et torna a l'àmbit públic el terreny que s'ha explotat durant tots aquests anys. I ara que ve la segona derivada, que a veure quina opinió en tenen tant la Cristina com en Jorge. Els àrids són un sector estratègic i com a sector estratègic, doncs és evident que el posicionament dels veïns de Garraf, vostè ja l'han escoltat, o de l'Ajuntament també, falta el de la resta de formacions polítiques, però bueno, el cas és que la decisió final sobre això suposo que està en despatxos en àmbits superiors, no? Fins a quin punt això que es vol aquí pot, en algun moment donat, no tenir-se en compte perquè els àrids són un sector estratègic i, per tant, per Catalunya, un sector estratègic com és el de la fabricació de ciment per les vivendes, tal, tal. Us fa patir això?
1: Com?
0: Us fa patir això?
1: Que bueno, cal sí, això ens fa patir molt.
0: Que la decisió final...
1: La decisió la té la Generalitat. I bueno, el que van exposar amb l'informe aquest Cerdà que van traspassar a la reunió, de que això, que Catalunya necessita, i aquest material d'aquestes pedreres és un material de molta qualitat, uh-huh, i que és molt difícil de trobar en altres llocs. No?
0: La virtut i la penitència del Garraf, que és, aquesta pedra que hi ha aquí, exacte, es veu que és una pedra excel·lent.
1: Exacte.
0: Excel·lent. I que no explotar aquestes tres canteres suposaria haver d'extreure-ho d'altres canteres a Catalunya amb la conseqüent despesa energètica i tots els factors de sostenibilitat, tot això. No?
1: Aquesta és la pel·lícula que s'han
0: comentat. Sí. Us la veu creure?
1: No.
0: No.
2: Esto es una falacia. Esto es un este relato de no hay alternativa es una falacia. Es un argumento que parece verdadero, pero que es falso. ¿Sí? Hay otras canteras en Cataluña. Hay 40 canteras en Cataluña. Hay muchísimas canteras que están cerca de Barcelona, que tienen el mismo coste energético de extracción, que el mismo coste de transporte para llevarlos a los centros de producción. Es mentira que la única piedra sea la de Garraf, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, oigan, Cataluña es muy grande, los lugares hay muy grandes, se pueden llevar las canteras a otro lado. Ya lo dice la ley, las normas, que vosotros en 2029 tenéis que terminar. Os podéis ir a otro lado. Hace 120 años que estáis sacando piedras aquí. Hace 40 años que sabéis que os vais a ir de aquí. Hace 40 años que ya tenías que tener una alternativa a todo esto. Y ahora nos vienen a contar esta película.
0: Torno a la pregunta de la Cristina. ¿Creieu que pel fet de ser un sector estratègic, la decisió final sobre això queda bastant lluny del que es pugui decidir aquí?
2: Pues yo espero que nosotros tenemos reuniones con el Parlamento de Cataluña mañana y el jueves. Ajá. Con prácticamente todos los grupos parlamentarios.
0: D'acord. Y que es una reunión que ha solicitado directamente la Asociación de Veïns.
2: Exactamente, sí. La hemos gestionado con todos los grupos políticos, con ayuda de los regidores de Sitges, que sí. Hemos pedido su participación. Ellos han colaborado para organizar estas reuniones. Y a ellos les vamos a decir que sería una vergüenza que esto se extendiera en el tiempo, que el relato de que esto es la única alternativa es mentira.
0: Quin feedback han rebut el govern, com els dèiem, l'alcaldessa es va posicionar en aquesta reunió, els altres grups polítics de l'Ajuntament, de la Corporació, hi ha hagut algun feedback sobre aquest posicionament veïnal i sobre com ho veuen la resta de grups polítics?
1: Bueno, no he tingut converses amb ells, únicament la regidora de Medi Ambient,
0: Carme
1: Gasulla, sí que va vindre a la reunió, i la manifestació d'ella és la que més ens ajuda en aquest procés de reclamació.
0: Per tant, en aquesta línia.
1: Exactament. I llavors la recolza d'ella sempre ha sigut a favor de nosaltres, no? Pero del resto, yo no he hablado a ninguno. Ajá. Y no le puedo decir.
0: De acuerdo, Jorge.
2: Claro, aquí nosotros hemos hablado con todos los grupos de Sitges.
0: ¿Sí?
2: Para retener las reuniones en el Parlamento y además con los otros partidos que no tienen una representación parlamentaria.
0: Ajá.
2: En principio, todos están de acuerdo en que no tienen que continuar las canteras. Esto se va a quedar de forma manifiesta en la votación del Pleno, en la moción que va a presentar la alcaldesa Aurora Carbonell, que ya ella misma ha manifestado que está en contra. ¿Y para qué puede servir esto? Pues, hombre, si el Ayuntamiento de Sitges te dice que no, si el Parque Natural te dice que no, si los vecinos te dicen que no, si no habéis tenido una responsabilidad medioambiental, si tenemos 700 quejas metidas, todo eso no sirve para legislar en contra, pues tendríamos un problema muy grande. Entonces, nosotros ya hemos presentado instancias ante la Generalitat, ante la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento, en el Síndic de Greuges, en las comisiones de medio ambiente de Europa, para personarlos en cualquier proceso de unos nuevos permisos de las canteras.
0: D'acord.
2: Sí,
0: és a dir, que teniu previst que en el pitjor dels casos aquí pugui haver una, no sé si dir, una estratègia europea en el cas que es plantegi que la concessió es pugui renovar d'alguna manera.
2: Exactamente, porque si en el 2029 no paran la producción, es una infracción. Si en el 2029 no restauran las canteras, es una infracción a lo ya pactado. Y si en el 2029 no le devuelven los terrenos a la Diputación de Barcelona, pues eso ya sería una prevaricación. Ah. Y eso nosotros lo vamos a denunciar.
0: 9:43, per acabar. Quan va acabar la reunió, algú us va dir alguna cosa, Cristina? Algú us va dir, escolta'm, com ha anat això? Els de les empreses us van comentar alguna cosa? No. O tothom va sortir amb la cara llarga, eh?
1: Sí, exactament. L'únic que es va quedar a parlar és la persona que venia en representació de l'Institut Cerdà,
0: sí.
1: Que casualment ell té una vivenda al costat d'una pedrera.
0: Vaja.
1: I es va dir, bueno, qualsevol cosa que necessitéssim, sí, que sí, sí, es dirien... Clar, ell és una persona que ha fet un informe, perquè és el seu treball, no?, però que comprenia tota pues, nostra problemàtica. No?
0: Us ho pregunto perquè sí, en el, allò, en el rerefons, darrere les bambalines, algú dels experts i de les persones que venien a presentar aquest projecte us van dir en veu baixa o en veu més alta, home, també us entenem que després de tants anys algú va deixar anar aquesta reflexió també?
1: No,
0: no, eh?
1: No.
0: No.
1: Ningú.
0: Ningú.
1: Ningú. No. Se'n van anar sense dir ni
0: res.
1: Res.
0: Ho dic per allò de la mínima empatia, m'ha dit, bueno, escolta, res. També entenem que vosaltres prengueu aquest posició. Res, res, en absolut.
2: No.
1: Només aquest senyor.
0: Només aquest senyor, de l'Institut Cerdà.
1: Sí.
2: Tu penses
1: és molt,
2: que...
1: És molt amable, eh?
0: No, no, està clar. I és molt eloqüent, diguem-ne. Sí. Aquesta imatge també és molt gràfica, no? També és molt gràfica.
2: Tu piensa que en Garraf ahora, en el pueblo de Garraf, ya hay pronosticadas la construcción de 150 viviendas nuevas. ¿Sí? Esos ya están en los planes y están por desarrollarse en los próximos años. Hay casas que ya están proyectadas a 150 metros de las canteras, a 150 metros de la trituradora, de la carga de camiones, de donde están los bombazos. Es el área de extracción, como ellos van comiendo la montaña, sí, se van cada vez más hacia el lado de Garraf y hacia el otro lado de Can Llussà.
0: Ara, perdoneu-me, Jorge, els que fan la promoció d'aquestes cases, ja ho saben, això, aquí la vendran, una casa, que sortís per la finestra i vegis allà la màquina.
1: No. De moment no han començat.
0: Pregunto, eh? O algú està pensant literalment que el 2029 això pararà i per tant tindràs un paisatge reconstruït, o si no, qui és el maco que ven una casa a 100 metres d'una explotació d'una cantera, no?
2: Bueno, lo que pasa que eso es justamente lo que nosotros estamos viendo como un fraude, porque si nosotros tantos años que estuvimos luchando no hemos conseguido nada, la última esperanza que nos quedaba es que en el 2029 se acaba la actividad, y cuando nos dicen que en el 2029 van a volver, sí, con la actividad, van a volver a romper las casas, que yo tenía pensado construir un edificio con 150 viviendas y que no iba a tener más polvo, y lo voy a tener, hay unos daños y perjuicios brutales. Una casa que sufre 3 bombazos por semana y que tiembla, y ellos dicen que está dentro de la normativa, bueno, ya es otro debate, pero que tiembla, o sea, algún daño estructural tiene que tener. Una persona que está respirando polvo PM10 y PM2,5 a lo largo de 120 años, algún daño tiene que haber. El medio ambiente, todos los árboles alrededor de la cantera están degradados y muertos. Todo el litoral del agua que está rodea a Garraf está muerto, porque cae, cuando llueve, cae toda el agua de lluvia y va hacia el mar, haciendo unas manchas de aproximadamente 1 kilómetro alrededor de las playas de Garraf, de marrón, que esos son, por un lado, es tierra natural, y por otro, son algunos compuestos ya terminados que afectan a la vida y la diversidad. Con lo cual, en 2029 era nuestra última esperanza, y ahora nos encontramos con un balde de agua fría.
0: La continúan tenint, suposo, ¿no?
2: ¿Cómo?
0: La continúan tenint, l'esperança, en el 2029.
2: Sí, nosotros sí. La mantenemos.
1: La esperanza no se pierde.
2: Y a raíz de eso es que empezamos ya, hasta ahora, esperamos a ver cuál era la oferta. La oferta es la misma que teníamos, que no sirve. Y ahora nos quedan instancias, denuncias, campañas de medios y acciones de protestas constantes.
0: Doncs, òbviament, en continuarem parlant. De moment, la situació està aquí, en espera que els veïns de Garraf vagin a veure els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a veure què respira per un costat el Parlament de Catalunya i aquesta moció que es presentarà al ple del mes de juny. Cristina Ronda, Jorge Jun, gràcies. Fins a propera i esperar bones notícies. Com
1: gràcies
0: no.
1: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
4: Tres quarts i mig d'11 d'aquest matí. Francesc Molero, bon dia.
5: Bon dia, Joan. Bon dia a tots els oïdors de Ràdio Maricel.
4: Doncs el Francesc m'ha xivat una cosa, que és que havia estat amb ràdios.
5: De jove.
4: De jove.
5: Havia fet ràdio.
4: Havia fet ràdio.
5: I ara estic rememorant aquells temps feliços. És magnífic. La ràdio...
4: Tornar a la ràdio. En Francesc, que és, i això m'ho ha remarcat, i és interessant en remarcar-ho, és veí de les botigues de Sitges.
5: Soc veí de les botigues de Sitges.
4: És a dir, sitgetà de les botigues, de Sitges, però que ha presentat, de fet, la va presentar ara fa gairebé un mes a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la seva primera novel·la.
5: La meva primera novel·la, Despertar el Cadí.
4: Despertar el Cadí. Una novel·la feta, i ara ens ho comentava, i també hem tingut ocasió de comentar-ho abans de començar l'entrevista, a partir de la formació feta a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelona.
5: La novel·la és fruit d'haver efectuat tot el recorregut de narrativa de l'Ateneu barcelonès, els 4 anys que conformen aquesta formació. Evidentment, l'escola et facilita una metodologia, et facilita una formació, et facilita que veure quins són aquells paràmetres per conjugar bé les trames. Ara, a partir d'aquí, molta metodologia, però li has de posar feina, hores, minuts i molta paciència per part de la família, perquè no surt sola una novel·la.
4: No surt sola. Clar, de fet, la metodologia la poden posar els ensenyaments de l'escola, però evidentment la matèria primera no.
5: La creativitat, les diferents trames, la creació dels personatges, tot el que és l'entorn, l'escenografia, evidentment és resultat del teu treball.
4: Ara entrarem a parlar del llibre, però agafant-nos en la qüestió aquesta de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu. Clar, ens ha cridat l'atenció, aquest any hem fet diverses entrevistes amb autors locals que havien passat tots pel mateix lloc. I això ens ha cridat, clar, i no sé si m'havia passat mai, però a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta.
5: És una escola magnífica, és una escola més de llarga trajectòria, més de 20 anys formant cada any a diferents alumnes i que surten al mercat editorial.
4: Sí.
5: Jo crec que la feina que fa l'Ateneu Barcelonès és una feina encomiable, és una feina molt bona, sincerament, i és referent, és una escola que és referent, diria que és referent a tot Catalunya, però inclús diria que a tot Espanya, cursos en català, cursos en castellà. Jo he compartit companys que estaven a Austràlia, que estaven a Bèlgica, i és algú magnífic.
4: Per què s'apunta una escola d'escriptura? Perquè, a veure, escriure escrivim tots, d'entrada, eh? Les redaccions del col·le les fèiem.
5: Aviam, jo puc parlar de la meva experiència personal.
4: Ah, evidentment, és el que estic preguntant. No?
5: Jo em defineixo com un gran lector. Això de dir escriptor encara em sembla una mica gruixut.
4: D'acord.
5: I més fent la primera, tot i que cada vegada sembla que m'ho crec una miqueta més per tots els comentaris que han fet. Un s'apunta a una escola d'escriptura per anar a l'altre cantó. Tu compres un llibre, el llegeixes, el mires, gaudeixes... vius, t'acompanyen els personatges, i jo la meva idea, el que vaig pensar és, i si en lloc de llegir-ho de manera passiva ho creem? Tot el projecte de creació de lo que són, tota l'estructura, sobretot la creació dels personatges. Jo de base soc de formació en psicologia i clar, evidentment l'interès pel món de les persones, pel comportament, per com reaccionen, això m'interessava molt. I després de la pandèmia, jo que vam tenir l'any 2020 i 21 que ens va acompanyar, vaig prendre la decisió de formar-me. Abans d'escriure t'has de formar, has de viure-ho, i a partir d'aquí em vaig, diguem-ne, que apuntar, vaig pencar moltíssim, i el fruit és la novel·la. Però l'interès era passar a l'altre cantó, no? Quan un crea alguna cosa, quan un crea una novel·la, què se li passa pel cap? Com ho experimentes? M'interessava experimentar-ho, i això, sincerament... lliga molt,
4: D'acord.
5: T'hi enganxes.
4: És a dir, que el curs el que t'ofereixen, evidentment, són les eines per deixar sobre el paper allò que vols expressar.
5: Exacte. Sí, donen les eines des del punt de vista, no sé, des de qui explica la història, com són els personatges, com són les escenes, quin tipus d'escriptura vols fer. Vols fer una narrativa curta, vols fer una novel·la llarga, estàs més interessat amb el conte. Cadascuna d'aquestes modalitats tenen elements diferents que els fan únics. I a partir d'aquí, la creació és teva. No?
4: D'acord. Per tant, a escriure se n'aprèn.
5: Jo crec que a escriure se n'aprèn. Se n'aprèn una part.
4: No, clar, hi ha, una, bé, ha d'haver una part innata, clar, evidentment. Si no...
5: Se n'aprèn una part. L'altra part la portes amb el xassis, no? Uh-huh. I a l'interès que tu tinguis. Escriure, aviam, a mi m'agrada molt, però és una feina fosca. És una feina solitària. I has de posar hores, i sí, pots tenir els teus lectors zero, tens la teva família cada quan s'ho llegeixen, i dius, no? Però és feina, eh? Uh-huh. I posar-li moltes hores, i en moments que t'ho passes molt bé i en moments que entren molts dubtes, no? I aquests dubtes a vegades es tradueixen en desconfiances. Jo crec que t'ensenya a créixer també com a persona. Escriure és terapèutic. Uh-huh. I jo crec que des d'aquest punt de vista aconsello a tothom que escrigui el que sigui, però que escrigui.
4: Bé, doncs ara... Aquesta pregunta l'acostumo a fer sempre, i potser més avançada l'entrevista, però és que clar, m'ho has posat en el lloc adequat. Escrius per tu o pels altres?
5: Les dues coses. Jo crec que les dues coses. Quan escrius, has d'escriure sobre alguna cosa. Uh-huh. La història de transmetre és allò de què va i de què parla, no? Una cosa de què va, no? En el meu cas, la història de... una noia que li passen totes les coses, però també de què parla. I aquí estem parlant, l'exemple de despertar el cadí, de la resiliència, de la supervivència, de la superació d'adversitats. Des d'aquest punt de vista, quan escrius una novel·la, escrius una part per tu, perquè tu vols posar en reflexa tota una sèrie de temàtica, però escrius perquè els altres...
4: Que és la part terapèutica.
5: És la part terapèutica, però escrius perquè els altres et llegeixin. Uh-huh. No? I que puguis tu compartir tot el que has escrit.
4: D'acord.
5: Les dues coses, eh? I no em preguntis quin pes té una i l'altra.
4: No. Al final, anava a dir, la pregunta és oberta, la resposta és lliure. No?
5: És fantàstic. Parlar sempre és fantàstic.
4: La idea del despertar el cadí ja la tenies abans d'apuntar-te o va...
5: No, abans de començar el primer curs no el tenia, va aparèixer...
4: Sí, la llavor va ser allà.
5: La llavor va ser allà. Tenia clara la temàtica. Uh-huh. Allò que dius, què vols transmetre? Jo volia parlar de la resiliència. Volia parlar d'aquest moment que tu tens que... se pot caure al món com humans i aquesta capacitat de reinventar-te, de superar adversitats i de continuar endavant, que a més és una condició humana. Això ho tenia clar. Ara, com posar-ho en marxa? Ho vam posar en marxa llavors, estic parlant al final del primer curs de l'Ateneu, quan comences ja a agafar i el segon curs fas molta tècnica i allà sí que vaig desenvolupar-ho bé.
4: D'acord. Mm. És a dir, que al final, doncs, poc a poc va anar creixent aquesta història. Llavors, anava a dir, tu volies parlar d'això, d'una qüestió relacionada amb la resiliència, amb la capacitat de les persones que tenen per superar les adversitats. Uh-huh. I aleshores havies de buscar, pues, això, un marc físic i un marc temporal.
5: He de portar un marc físic, un marc temporal i on passa, i uns personatges.
4: Exacte.
5: No? Uh-huh. Si parlem de cadascun d'ells, uh-huh, el marc temporal vaig estriar que fos prepandèmia per una normalitat.
4: Sí.
5: No? A més, quan jo vaig començar a fer la novel·la estava l'any 2021, uh-huh, i el 2021 encara teníem el residual de la pandèmia, mascaretes, etcètera. Uh-huh. I el marc temporal era aquest. Els personatges també els vaig tenir en seguida molt clar. I després el que va marcar una miqueta va ser els llocs. Vaig estriar una dona mallorquina,
4: sí,
5: que es desplaçava al Pirineu, en el qual tenia En principi tinc ja dos antagonistes, el mar i la muntanya. Però després també dos antagonistes, diguem-ne, socials, un entorn social com és a Mallorca i en el cas de la meva protagonista, i un entorn social com és el Cadí, que el Cadí és un poble fictici que pot estar molt a prop de la serralada del Cadí, però és fictici, eh? I a partir d'aquí, amb entorns que a més jo coneixia bé, perquè per temes professionals vaig estar durant bastant de temps desplaçant-me a Palma, doncs pràcticament gairebé cada setmana, i el Cadí també, perquè soc un enamorat de la zona del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, i coneixia l'entorn i sobretot també les inclemències que n'hi ha físiques, carreteres, climatològiques,
4: que, fa...
5: que donaven joc. No?
4: D'acord, perquè una cosa bàsica és saber d'allà on estàs escrivint.
5: Aviam, jo crec que les històries han de ser versemblants. Has de saber d'on escrius, si no en saps t'has d'informar, però el lector quan llegeix vol coses versemblants. I jo crec que el que he intentat al llarg de tota la novel·la és que hi hagi una versemblància en cadascun dels fets que succeeixen. És el que a mi m'agradaria llegir.
4: D'acord. Per tant, això requereix també d'una tasca d'investigació.
5: Sí. D'investigació, d'averiguar, de plantejar-se inclús detalls. A vegades són una frase, amb una escena. Una frase amb una escena, dius, això ho he de validar d'alguna manera. Buscar informació, parlar amb gent que et pot assessorar en segons quins aspectes. No desvetllaré cap detall ni faré cap spoiler de la novel·la, però sí que té que haver un treball a darrere, que és un treball que a vegades quan llegim un llibre no ens n'adonem, però és un treball important i que hi dediques molt de temps. I a vegades dic que és petits detalls, pot ser una frase, simplement, però amb aquella frase la pots dir grossa. I diu, no, anem a mirar-ho.
4: D'acord. Més que res, perquè si la dius grossa, sempre hi haurà algun lector que ho pugui detectar. No, aleshores,
5: jo crec que és un tema de valor d'escriptura. Al final, tot és ficció. Això m'ho comentava una companya feia uns dies, em deia, aviam, al final tot és ficció, i dins de la ficció nosaltres podem escriure una mica el que volem, però clar, ha de ser una ficció treballada. Almenys jo entenc que ha de ser una ficció treballada i que agradi.
4: Home, el llibre Els elefants poden volar, també.
5: Ah, exacte.
4: Però clar, si vols que sigui una cosa realista, si fas que els elefants volin, ja malament.
5: De tota manera, hi ha autors magnífics, autors del gran renom que fan unes escenes surrealistes increïbles. Jo que sóc fan d'en Haruki Murakami, us puc aconsellar uns quants llibres que el surrealisme hi és present, eh?
4: D'acord. O sigui que al final també anava a dir, és marca de la casa.
5: Sí, és marca de la casa. I escriure des d'aquest punt de vista és molt lliure. Ets molt lliure. Ho pots fer amb els personatges el que vols. L'altre dia en una presentació deia, és que un no em cau bé, pues li queden dos telediarios. Pots fer el que vulguis, no?, amb els personatges. Sí que és veritat que has de mirar tot. Almenys jo quan escric miro el context, no?, que tot tingui una coherència.
4: Ah, doncs mira, me l'has posada bé aquesta. Fas el que vols amb els personatges, és a dir...
5: Sí, clar, naturalment. Naturalment, sí, sí.
4: On va dir
5: el que passa que a vegades t'enamores d'uns personatges
4: per això.
5: I d'uns altres.
4: Fins a quin punt el personatge mana sobre l'autor?
5: Doncs un percentatge, no sé si total, però té el seu pes, eh? Té el seu pes, perquè quan tu poses dins un personatge i estàs creant el personatge, et poses amb els seus punts forts, els seus punts dèbils, saps la seva bibliografia, tens al cap totes les seves relacions personals, com es comportaria en una situació d'estrès, quan es comporta, quins són els seus hobbies, quan està relaxat, quins són els seus claps oscurs que té. Clar, això fa que d'alguna manera tot allò que crees també una mica et condiciona. I després hi ha la subjectivitat a l'escriure.
4: Evidentment, clar, no.
5: Sí, jo ara estic, per posar un exemple, estic a fase de la segona novel·la, que és la continuïtat de la primera, i hi ha un personatge que vaig estar valorant si li passava alguna cosa. I al final, no ho sé encara. Encara no sé si li passarà.
4: Sí, però que clar, pots decidir. Nosaltres no decidim sobre les vides, però el personatge és l'autor. L'autor pot decidir sobre el personatge.
5: Pot decidir, sí, sí.
4: I això és un poder, bueno, poder absolut.
5: És un poder, és una llibertat, però que, com jo dic, tu has de passar-t'ho bé escrivint. I després també jo penso que la gent s'ho ha de passar bé llegint.
4: Correcte.
5: És molt important. Uh-huh. El millor que poden fer, o almenys el millor que es pot dir d'un llibre, és molt passat bé. M'ha mantingut enganxat. Vull dir, la temàtica que sigui, però jo estic satisfet perquè l'estona que hi ha estat llegint no volia que s'acabés. I jo crec que si escrivim i veiem que la gent s'ho passa bé, oli amb un llum.
4: Hi ha receptes per aconseguir que la gent s'ho passi bé?
5: No hi ha receptes perquè tots són molt diferents, i el que li agrada a unes persones no li agrada a unes altres, perquè hi ha mils d'estils diferents que donen cobertura a mils de necessitats diferents. No hi ha receptes màgiques. Jo crec que no hi ha receptes màgiques. Inclús no hi ha receptes màgiques perquè depèn del moment, lloc, moment vital que tu estàs vivint, una lectura la pots percebre d'una manera o d'una altra. Inclús lectures que al principi comences i dius, ui, m'està costant, l'agafes al cap de cert temps i ho menges, no? Per això no hi ha receptes bàsiques.
4: D'acord.
5: Afortunadament.
4: Afortunadament, afortunadament.
5: Sí, sí. I esperem que la intel·ligència artificial no arribi aquí.
4: Ah, anava a dir que no l'has fet servir, no?
5: Gens i mica.
4: Escolta, bueno, ja en parlarem d'això de la intel·ligència artificial, però ara sí que voldria parlar una miqueta del llibre.
5: Molt bé.
4: De què va el Despertar el Cadí?
5: Despertar el Cadí va de una noia que és mallorquina, d'una classe, diguem-ne, benestant, que totes li ponen a la vida, i que en un moment determinat el seu castell de cartes s'enfonsa. S'enfonsa amb una lleugeresa ràpida. I a partir d'aquí s'enfonsa la seva vida i ha de buscar la manera de sortir-se'n. I la manera de sortir-se'n decideix que sigui anar a regentar un hotel a prop de la serralada del Cadí. Evidentment, quan arribarà allà, tampoc li posaran fàcil. Això és de què va el Cadí. Una història de reinventar-se, de caure i tornar-se a aixecar, de supervivència, de superar adversitats. I a vegades es superen i a vegades costa molt per superar-se.
4: D'acord.
5: Això va despertar el Cadí.
4: D'acord. Aleshores, això és el plot.
5: El que se
4: diria el plot. Aleshores, a partir d'aquesta idea, és evident que, i el Francesc ens ho ha comentat, té formació en psicologia, psicòleg. Per tant, anava a dir, com has fet per allunyar-te de la teva professió i no aplicar tècniques professionals per analitzar a la persona, és a dir, diguem per extralimitar-te amb la pacient, per dir-ho d'alguna manera.
5: Va una miqueta amb el que explicava abans, a la creació del personatge.
4: D'acord.
5: Tu crees el personatge, i quan crees el personatge el crees de dalt a baix. Parlem de la protagonista, que és la Tona, però hi ha també personatges molt importants dins de la novel·la. La seva mare, la Margalida, les històries familiars viscudes. També, evidentment, hi ha històries al Cadí, un alcalde, que també té doncs certs aspectes que voldries que no vull fer spoilers.
4: Certs aspectes que fa coses,
5: de millorar.
4: Que fa coses d'alcalde, podríem dir.
5: Fa coses d'alcalde. De segons quins alcaldes.
4: Ja ens ha quedat,
5: no?
4: Clar.
5: I la pròpia història de l'hotel, no? Això, no utilitzes tècniques psicològiques, però sí que on crees els personatges has de crear. L'important és com són i com parlen. Jo crec que la importància en com
4: tant,
5: parlen els
4: elabores, elabores els perfils.
5: Sí, el clar, s'elaboren tots els perfils per tenir-los. I a més els tens molt al cap i a més és molt maco i molt divertit, eh?
4: Sí.
5: Molt divertit quan dius, vull que parli d'aquesta manera, com parlaria, en quin d'ells, tenia un accent, que caixaria, no que caixaria, quina situació nerviosa...
4: Això... Et bases en perfils reals?
5: En perfils reals no, en detalls observats sí.
4: D'acord. És a dir, sí. Agafes detalls observats de persones i les incorpores al personatge, però no, això no vol dir que hagis incorporat a ningú real.
5: No hi ha ningú real, inclús amb l'àmbit físic. Amb l'àmbit físic també ho faig.
4: D'acord.
5: Jo crec que per escriure has de ser un bon observador i tenir curiositat, molta curiositat, per qualsevol detall.
4: D'acord. Home, el lector és curiós per antonomàsia, per això és lector, i aleshores l'escriptor, que primer, abans d'escriptor, era lector, ha de ser també.
5: Sí. A més, és un llibre que a part de tota la història, les escenes estan treballades des del punt de vista de llocs reals, i aquests sí que són paral·lelismes, i que m'hi he anat... La plaça Major del poble és una plaça major molt concreta d'una població del Pirineu. I després parlo molt de menjar, també. Això també m'ho ha
4: dit. Ah, sí?
5: Sí. És bastant gastronòmic.
4: És
5: bastant gastronòmic. El llibre surt amb uns quants menús. Eh?
4: Anava a dir, clar, moltes vegades també el diable està en els detalls.
5: Clar. Sí, es parla, de fet, els lectors que parlem a les presentacions que m'han mirat, dius que venen ganes, els canelons, un plat que surt... Surten molts plats, aviam, a muntanya es menja molt bé, a Mallorca, Palma es menja molt bé, jo crec que en tot el país es menja molt bé i gaudim del menjar des del punt de vista gastronòmic,
4: sí.
5: I jo crec que és un apunt que vaig voler posar dins. Si tu tens un hotel rural que més és restaurant, doncs té que haver-hi menjar.
4: Vinga, una altra.
5: Vinga.
4: Quan comences a escriure ja saps com s'acabarà?
5: Sí. Sí, sí. Inclús podria dir-te que les darreres escenes s'escriuen a vegades abans que el començament.
4: Vull dir... Ah, bona aquesta.
5: Sí, sí.
4: No escrius lineal?
5: Habitualment sí. Habitualment sí. Sí que hi escric a vegades... Quan començo una novel·la jo tinc totes les escenes ja identificades. Totes. Totes identificades de principi fins al final.
4: Tens un esquema fet?
5: Sí, un esquema, diguem-ne, no? I a vegades sí que m'agrada jugar i saltar, dius, ara vaig a escriure una escena de quan ja estic a la tercera part. Sembla, si no recordo malament, va ser Mercè Rodoreda amb el humà, penso, que tenia escrit al final i després va fer la novel·la. Si no recordo malament, eh? Igual els erudits ara em diran, no ho és.
4: No era aquest.
5: Doncs, sí, es té tot identificat, d'inici fins a final, i m'agrada escriure escenes entremig. Tot i que després torno a la linealitat i començo a seguir la linealitat, però va bé.
4: Perquè el desenvolupament de la novel·la és lineal, en aquest sentit.
5: En aquest sentit, el desenvolupament és lineal, sí, sí.
4: D'acord.
5: En aquesta novel·la és lineal, amb altra pots fer algun... Hi ha un parell de coses que no són lineals, amb un flashback i de més, però en general és lineal.
4: Aleshores, clar, tot això, per posar-ho per escrit, has estat els 4 anys de...
5: Sí, hem estat... diguem-ne que som 3 anys, perquè amb el primer d'escriptura, no? Però 3 anys de treball i un darrer de reescriptura.
4: Un darrer de reescriptura. Aquesta és la que t'anava a preguntar. De la primera versió de la Galerada fins al que s'ha imprès?
5: Hi ha hagut ajustos. No ajustos importants de trama, sinó, et diria, de reescriptura, no? D'eliminació d'adjectius, allò que fem, retallem, passar les tisores...
4: Ah, exacte, tenim molta tendència en escriure a inflar-ho tot.
5: A inflar-ho, sí. I aquí hem hagut de passar les tisores amb alguns capítols, algun diàleg que dius, tampoc m'aporta res, vull dir... Has de veure si està compensat o no compensat el text amb els capítols, amb la importància... Bé, coses d'aquest tipus, però si passa temps amb la reescriptura,
4: sí,
5: sí, sí, si passa temps, i al final sempre tens el dubte.
4: Sí, sí.
5: I arriba un moment que dius s'ha acabat.
4: Anava a dir, aquesta és la pregunta, quan es diu prou?
5: Vaig dir prou l'octubre passat. L'octubre passat? No, del 2024. Jo vaig publicar-ho el setembre del 2025. Tenim 9 mesos ara de...
4: I quan passa dels teus ulls a uns altres ulls?
5: Doncs no ho sé. No ho sé.
4: No, anava a dir, quan ho veu algú altre, hi ha molts tatxons o no?
5: No.
4: Dic les versions prèvies, evidentment, en el llibre no, però...
5: Et diria que no. Et diria que no. No hi ha gaire tatxons. Els comentaris que m'arriben i gent que m'escriu per internet,

0: posar-lo que te'l llegeixin, no? Uh-huh. Això és una satisfacció personal i ja estic content, molt content i feliç.
1: D'acord, per tant, quan va veure la llum el llibre?
0: Setembre del 2025.
1: D'acord, sí. És a dir que ja té un cert bagatge.
0: Ja té un bagatge, vull dir, des del mes de setembre que el vam llançar, uh-huh. Hem viscut tot el Nadal, hem viscut un Sant Jordi fantàstic.
1: És autopublicat?
0: Aviam, són serveis Punt Volat, són serveis editorials, uh-huh. Que ofereixen un servei integral com qualsevol editorial. És autopublicat des del punt de vista comercial, per dir-ho d'alguna uh-huh. manera, uh-huh. no? Però bueno, la qualitat del llibre
1: no, és excel·lent. En aquest sentit, aleshores, quina sortida té? Un cop, és a dir, això ha estat un part llarg, oi? Uh-huh. Ha vist la llum, ha fet uns exemplars, aquests exemplars han d'arribar a algun lloc i sobretot sí. han d'arribar als lectors.
0: Sí.
1: Com arriben els lectors?
0: Arriben als lectors per diverses vies. Uh-huh. Primera, perquè l'editorial el té també a la venda a la seva web.
1: Sí.
0: Jo disposo d'una web on també es pot adquirir i després amb contacte directe amb els lectors. Presentacions a biblioteques, clubs de lectura, i aquests punts de contacte directe uh-huh. que tens amb el públic en general.
1: Clar, però clar, com aquí no hi ha una estratègia comercial al darrere, perquè això no és un editorial de les que fa presentacions i tot això, al final aquí mana el boca orella.
0: No, aquí el que mana és la meva feina. I el boca orella sobretot, també. Uh-huh. El boca orella sempre va bé. Però clar, jo no estic jugant amb una lliga
1: de
0: Champions, sinó jugo amb una altra lliga.
1: Sí, però en aquesta lliga també s'ha de sortir.
0: S'ha de sortir, i se surt. Uh-huh. I se surt, i m'ho estic passant molt bé. Ara ens venen dues presentacions més en breu, ara participarem en un festival també de llibres d'estiu, tenim un acte a Sant Boi, tenim un acte també a Esplugues, vull... És qüestió d'anar movent-ho i veient a molta, molta gent. Això és magnífic, tu passes genial.
1: Sí.
0: Vull dir, jo puc dir que l'escriptura em dona una satisfacció, el contacte amb el lector, molt més. Uh-huh. Vull dir, a la gent li agrada llegir.
1: Els lectors són crítics?
0: Sí.
1: Això és bo?
0: Sí. Jo no diria que són crítics, són sincers.
1: Això és bo.
0: Perquè clar, pots tenir crítica positiva i crítica negativa, depèn de com tu vulguis veure la crítica. Jo penso que són sincers i et diuen el que pensen i el que senten i què els hi ha semblat, i jo penso que com a escriptors, primer, no és que ho hem d'acceptar absolutament, però és que ens ajuda molt. Uh-huh. Ens ajuda molt. A mi quan em fan una crítica constructiva, el que s'entén, sempre crítica té un to pejoratiu, no? Uh-huh. Però el món de la crítica és molt bo, perquè ja tens una oportunitat. Si tothom et diu, és fantàstic, que bé, que no sé què...
1: Malament.
0: No tens un punt per millorar. El bo és quan et diuen, mira, sí, però és que aquí no m'ha acabat... Et fa pensar. I aquest fet pensar el que fa és... Doncs això, per una altra vegada, ho faré d'una altra manera. Uh-huh. No? Sí. T'ajuden a construir.
1: La crítica és un incentiu a la...
0: Sí,
1: per la millora.
0: Sí, molt i tant, uh-huh. per millorar, sempre. Uh-huh. Quals, tots els comentaris són bons, tots, i tots són acceptats. Però hi ha alguns que a sobre et serveixen per millorar, te'ls emportes a tu, uh-huh. i això són regals. I qui no ho entengui així, pues, té un error.
1: Malament.
0: Malament.
1: Uh-huh. Aleshores, te l'has llegit després de publicat?
0: Sí.
1: Haguessis canviat coses?
0: Moltes.
1: Lo sabia.
0: És un dels detalls que... Això passa sobretot amb les... Si ara el volguéssim traduir, és a dir, si algun dia el volgués traduir, mm-hmm. no sé si passarà o no, millor que ho faci un altre, perquè tens tant... Un altre, un traductor professional, el que farà és anar al cos, no? a tot el contingut, perquè si no tens tendència a canviar coses i t'has d'aguantar. Perquè clar, vas apareguent i aquí, ara li posaria... No, millor no tocar-lo.
1: Millor no tocar-lo.
0: Uh-huh. Sí, sí.

0: I ara estàs fent una continuació. Ja la tens decidida per on ha de seguir la continuació?
1: Sí, ja està. Estava amb dos projectes. Aviam, s'ha d'entendre. Jo tinc la meva feina, em dedico professionalment a una altra, completament, no té res a veure amb l'escriptura. Però, com deia, hi ha una petita addicció per escriure, no? M'he deixat un temps des que vam publicar-ho, des que vam decidir ja acabar, tens el manuscrit tancat, fins que s'ha publicat, i uns mesos més enllà m'he deixat una mica de serenor, d'escriptura, i a partir de gener vaig començar. Estaven dos projectes, i al final el que em va decidir és fer la continuïtat, la segona part de Despertar el Cadí. No sé si se... Dic la segona part, que és la continuïtat. Per diverses raons. Primer, perquè l'acceptació ha estat bona. Els mateixos lectors m'han dit: ei, això no ens deixis de segons quines maneres. Tira del fil. I bueno, ja veurem. I sí, ja estic treballant. Porto 5 mesos treballant amb la següent, ara tenir més o menys unes 80 pàgines escrites, més o menys. Però està tota l'estructura feta.
0: Sí, ja saps per on ha de tirar, com vas fer amb aquest.
1: Sí, ja sé per on tirar. És el final, també. Això a vegades és important. I sobretot sé també la temàtica que vull afrontar amb aquesta, amb aquesta nova novel·la. Això també em tenia al principi, no et diria atabalat, però sí que volia, igual que Despertar el Cadí parla molt resiliència, supervivència, superació, la següent hi haurà una altra temàtica central.
0: D'acord, és a dir que no continua en...
1: No.
0: És a dir, continua la novel·la però no continua el rerefons de la novel·la.
1: El rerefons de la novel·la.
0: D'acord.
1: Sí.
0: És una altra història. Per cert, quan escrius? Els vespres, els d'allò, quan s'escriu? Quan escriu un escriptor?
1: Jo sóc de matins.
0: Ets de matins?
1: Jo sóc de matins. Ah, ho sento, jo sóc de matins. A mi al vespre estic rebentat. I quan puc pensar millor és al matí. Els matins sempre li puc dedicar una horeta. Sóc molt de poc en continuïtat. M'agrada així. I a més tinc la meva programació feta. Perquè si no et fas una programació i t'obligues en certa manera, tot s'allarga molt. I és que una novel·la són ben bé, jo diria que un parell d'anys. Almenys per mi, Jo sóc novell, però jo crec que li puc dedicar entre 18 mesos per tenir una novel·la 2 anys.
0: D'acord.
1: En tot el procés.
0: Abans ha sortit el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, que al final, no sé, s'acabarà convertint en competència.
1: Aviam, jo crec que no s'ha de fer aquesta percepció. Jo crec que... I ara aquí m'entra l'altre vessant que tinc, que és la meva professió professional.
0: D'acord.
1: Perquè jo treballo en el món de l'aprenentatge empresarial, no? I jo crec que la IA és un gran recurs, és un recurs al qual ens facilitarà molt la vida, però com tot s'ha d'utilitzar bé i s'ha d'utilitzar en termes ètics. I això sempre depèn de les persones. Per això dic, jo crec que ser anti-IA a mi no m'aporta res, però sí una bona utilització de la intel·ligència artificial. I jo abogo per la bona utilització de la intel·ligència artificial, però també abogo, doncs, perquè les persones que escrivim escrivim perquè ens agrada.
0: Sí, no, això,
1: doncs,
0: això...
1: No escrivim perquè ens ho facin.
0: Això està molt clar, però clar, pot existir la temptació, oi?
1: Qui ho tingui s'haurà de gestionar. Jo, en el meu cas, no tinc temptació.
0: No estic fent aquesta pregunta, però sí que és veritat que, clar, fins i tot ja hi ha certàmens literaris que han trobat fragments o obres completes fetes en via, i un no, acaba pensant, diu, ai,
1: és el que et deia, són els elements ètics de, sí, no, de, les, no, de les persones.
0: El no? Primer enganyat és un mateix, però clar,
1: clar.
0: Els altres anem al darrere.
1: Però això és, és fer-se una mica trampes al solitari.
0: Això segur. Això segur.
1: Jo crec que, clar, quan entrem en aquest joc de fer-se trampes al solitari, doncs, és enhorabona, no? Mm-hmm. Però això ens treu tot el valor, tot el fruit, tota la satisfacció.
0: No podem dir-li al ChatGPT que ens escrigui el Quixot, però sí que ens li podem dir que ens faci un text amb l'estil del Quixot.
1: Sí, sí, però jo crec que es pot utilitzar per altres coses i no per les parts artístiques.
0: Correcte.
1: Vull dir, per les parts artístiques hi ha creació, hi ha innovació, hi ha la part única, la teva. Jo crec que en el fons tot està escrit. Passa que el que tu escrius, aquell és teu.
0: Sí, no, no, clar.
1: Clar, si ja t'ho fan, doncs el mateix
0: malament.
1: Que... clar.
0: La utilitzes per, anava a dir, no ho sé, per ajudar-te a buscar informació. No estic dient ja per l'acte formal de l'escriptura, això ja ha quedat clar que no, però... per...
1: són eines, però no n'abuso. Vull dir, sincerament, no n'abuso. Prefereixo parlar amb la gent. Vull dir, alguna consulta a Google, alguna consulta molt liviana, però si tu vols parlar d'un element de salut, doncs prefereixo parlar amb un professional i comentar-li. M'enriqueix més anar directament a una font humana i dir-li, escolta, t'has trobat amb aquest cas? Això, com reaccionaria? Què passaria? De quina manera? Que fer una consulta freda. Perquè, a més, amb així t'enriqueixes amb tu, fas unes relacions socials, a més, és molt més profitós.
0: A més, que amb la IA tampoc tens la garantia absoluta que allò que et contesta sigui cert.
1: Mai hi ha la raó absoluta en res.
0: En res, no, sí. Però, si tu contesta el metge, tampoc ho saps absolutament, però te'n pots refiar.
1: Però si tu vols parlar, o sigui, d'un edifici com està construït, pues, truco un arquitecte, amics que tinc arquitectes. Escolta, estic plantejant aquest tema. Com ho veus? Mira, això podria passar per aquí, tal, no? I això és... m'ho passo més bé, sí. Mm-hmm. Que en el fons, un dels objectius que jo tinc a l'escriptura és passar-m'ho bé. Vull dir, en el fons no, és el principal. Si no m'ho passo bé, no ho faria. Mm-hmm. Jo crec que és molt important a la vida que ens ho passem bé.
0: D'acord.
1: Ja ho he dit abans, sí, però sí, ho repeteixo, sí, sí. Ara aquí a la vida ens ho hem de passar bé, i de bé a molt bé.
0: D'acord, per tant, l'objectiu bàsic és passar-t'ho bé escrivint, passar-t'ho bé, i després, evidentment, mostrant el fruit d'aquesta estona en la que tu has estat passant bé.
1: Exacte. Sí, sí. I que hi hagi un missatge. Que hi hagi un missatge. Que quan acabis de llegir el llibre et doni també per reflexionar una mica. A part de la història, dels personatges, que diguis, he après alguna cosa. Això també és molt, molt important, no? A vegades, quan parles amb lectors, ja no de la meva novel·la, sinó d'altres novel·les, de l'escriptura en general, diu, és que em dona una ràbia aquest personatge. Quan un personatge et diuen em dona una ràbia, és que el personatge és genial. Perquè ja tu mets un sentiment, tens una emoció cap al personatge, has sabut transmetre allò. És el mateix que quan veus una sèrie per televisió, no? És que és tan dolent, o l'altre és tan bo, és que aquest, jo el que li faria, quan qualsevol persona llegeix i li transmet això, és que s'ho passa bé.
0: D'acord.
1: Perquè entra dins de la història. I hem d'aconseguir això, aquest és l'objectiu.
0: D'acord, doncs aquesta és la història, o la intrahistòria que embolcalla aquest Despertar al Cadí, aquesta que és la primera novel·la de Francesc Molero. Francesc, això, molt important, on es troba el teu llibre?
1: El meu llibre el podeu trobar a l'editorial Punt Volat, a la seva botiga, també el podeu trobar a la meva web, molt fàcil, molerofrancès.com, el podeu
0: invertir.
1: Invertit. Sí, mm-hmm. Perquè totes les xarxes ho tinc com Molero Francesc i molta gent em coneixen per Molero. Mm-hmm. Per tant, Molero Francesc el podeu trobar allà i amb algunes llibreries de proximitat.
0: D'acord.
1: Mm-hmm. Però jo crec que els canals, avui en dia els canals d'internet, ja sé que els meus amics llibreters això, però podeu trobar-lo per aquests canals.
0: D'acord. Doncs aquesta primera novel·la, que tindrà continuïtat de Francesc Molero, ell ens ho ha reconegut, lector apassionat,
1: sí.
0: Que s'ho vol passar bé escrivint. I uh-huh. després, evidentment, el fruit d'aquesta escriptura, en el fons, són els llibres. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, felicitats pel llibre, i t'esperem perquè ens vinguis a presentar. Quan surti, té títol el segon, ja?
1: Que ara no hi ha títol, el tema del títol és un tema molt complicat. Sempre apareix quan ja el tens molt, molt desenvolupat. El títol de Despertar el Cadí va aparèixer quan tenia tres quarts de novel·la feta.
0: Mira que a partir del plot que ens has fet, el títol sembla ben trobat.
1: Doncs és ben trobat, però quan ja tenia tot escrit,
0: És interessant això. Bé, doncs ja tindrà títol.
1: Ja tindrà títol.
0: Ja tindrà títol. Francesc, moltíssimes gràcies, repeteixo.
1: Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a Ràdio Maricel per l'oportunitat, per parlar de literatura, per parlar de llibres i per encoratjar a tothom que seguim llegint. És molt important.
0: És molt important.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: dos quarts i mig de 12, no deixem els llibres perquè doncs anem a repassar des d'ara fins a les 12 l'agenda de les biblioteques per la propera quinzena, com sempre amb la companyia de la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara hem escoltat, bueno, t'has saludat aquí a la porta amb en Francesc Molero,
1: sí,
0: autor local,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Que va presentar fa un mes el seu Despertar cada dia a la biblioteca.
1: Doncs sí, bueno, però estava esperant per entrar, he escoltat que la conversa era amb ell i m'he posat contenta de que també vagin passant els autors locals per aquí per la ràdio.
0: Que menys.
1: I he de dir que després molts d'ells venen a la biblioteca supercontents, que m'han entrevistat a la ràdio, no? Clar, poder explicar la seva obra, el que dèiem, que són autors petits en el sentit de l'abast, no?
0: De la repercussió mediàtica que tenen.
1: Exacte. Llavors, poder venir aquí a la ràdio o presentar llibres a la biblioteca és que és molt important, sí, sí, sí.
0: Doncs,
1: aquí ens tenim ben a prop.
0: Com sempre, i com en tenim molts, perquè, escolta'm, abans parlàvem amb el Francesc també de que aquest any uns quants són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu.
1: Sí.
0: Barcelonès, que s'ha convertit com una mena de lloc d'inici per molta gent que vol iniciar-se en això, en el món de la
1: escriptura. Sí, jo crec que això, de persones que ja tenen aquesta inquietud des de sempre, potser, no? I que sempre han escrit o han expressat el que portaven dintre amb un paper i un bolígraf,
0: sí,
1: troben en aquesta escola d'escriptura una manera d'això, no? De millorar tècniques, de compartir, d'aprendre, de notar que ho fan bé i que surt una obra amb cara i ulls de sobres, així que
0: doncs
1: un bon lloc per aprendre i perfeccionar, i tant.
0: Doncs anem a repassar, si et sembla, Marta, l'agenda per la propera quinzena de les biblioteques. A veure, per on comencem?
1: Doncs mira, comencem avui mateix. A la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim la presentació d'un poemari, d'un autor local també, de l'Anton Ferret. És autor local compartit amb Ribes, també, eh?
0: Sí,
1: que compartim.
0: Sí. Però ha vingut aquí ja, l'Anton, a presentar l'Estricta Litúrgia,
1: doncs,
0: i ha vingut.
1: Exacte.
0: Ja l'hem tingut.
1: Molt bé, doncs avui presenta llibre a la biblioteca. Això que dèiem, els autors que passen per la ràdio i per la biblioteca.
0: Ah,
1: fem
0: exacte.
1: Aquest tàndem, molt bé. Doncs el seu nou poemari, que té l'epíleg de la Sònia Moll Gamboa, que va guanyar el 49è Premi de Poesia Maria Manent l'any 2025, editat per Trípode, i el presentarà amb la Lídia Gázquez, també escriptora, periodista, professora i també autora local compartida amb Ribes. Per tant, tenen molt en comú ells dos. I aquest llibre, com us ho explica el dia que va venir, doncs desplega aquesta poètica en què litúrgia, vida quotidiana i amor fan emergir la connexió entre transcendència i alegria vital. Poemes, doncs, d'Anton Ferret, que també té una llarga trajectòria publicant llibres de poesia.
0: Doncs aquesta tarda, 6:45, a la biblioteca, Estricta Litúrgia, el poemari d'Anton Ferret.
1: Exacte. El divendres 5 de juny, a 6:45 també, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, hi ha una altra presentació. En aquesta ocasió no és d'autor local, l'autor és Manuel de Pedrolo. La presentació anirà a càrrec de Júlia Ojeda, que és editora de Coma Negra, i de la Laia Masnou, que és filòloga. El títol del llibre de Manuel de Pedrolo que es presenta és Prosa de combat. És un volum que recupera el primer assaig polític que va escriure Manuel de Pedrolo i que va ser censurat el 1966. Ha restat inèdit fins que Coma Negra ha editat aquesta edició, i és un volum que aplega els seus millors articles i que molts d'aquests articles també es publiquen per primera vegada. I en aquests textos podrem escoltar la veu de Pedrolo sobre els altres catalans, el bilingüisme a Catalunya, la repressió franquista, els nacionalismes, en fi, doncs les relacions, no, de l'autor amb la cultura i la política del seu temps. El Pedrolo deia: el passat existeix i el respectem, però el passat és quelcom que ja ningú no ens pot prendre, mentre el present ens el juguem una mica cada dia. I són paraules totalment vigents. A Manuel de Pedrolo podem traspassar-les a dia d'avui. I doncs tindrem aquesta presentació amb, com dèiem, amb la Júlia Ojeda i la Laia Masnou.
0: És a dir, és
1: de combat.
0: És un llibre nou en el sentit, és a dir, és un
1: publicat
0: llibre de Pedrolo. Pedrolo va morir el 1990, és a dir, que ja fa temps.
1: Sí, sí.
0: Però aquest llibre no es reedita, sinó que es fa nou perquè en el seu dia va ser censurat.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: Sí, per nosaltres, doncs, és novetat.
0: Novetat, d'acord. Què més?
1: Què més? Saltarem ja a un dia important, un dia especial.
0: Atenció.
1: Sí, el dijous 11 de juny, a 6:45, diria la Biblioteca Santiago Rusiñol. Sí, heu de venir a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però no entrarem, ens quedarem a fora.
0: Ah.
1: Sí, és l'acte central, institucional, d'aquesta commemoració de 90 anys de biblioteca. La biblioteca es va inaugurar el 14 de juny de 1936 i avancem una miqueta, l'11 de juny, de celebrar aquests 90 anys. I ho farem amb una tarima posada a la, entre porta i finestra de la biblioteca, o sigui, la façana ens farà d'escenari, diguéssim, i perquè hem pensat que bé, que a la biblioteca aquestes dates ja fa calor, però a més ens agradaria que vingués molta gent. I a la sala Lolita Miravents ens quedaria petita i les terrasses també ens agradaria que es quedessin petites aquest dia i per tant ho farem en aquest espai fora al carrer, obert a tothom, que qui passi, si vulgui quedar una estona, doncs també tothom benvingut. Aquest acte bé, doncs, tindrà diferents parts, no avançaré massa, però en fi, sí que hi haurà el record per les anteriors bibliotecàries a partir de les paraules que en el seu dia van escriure, en què els usuaris habituals de la biblioteca doncs, també tindran el seu protagonisme, en què volem doncs, bueno, que sigui emotiu i això, de celebrar aquest passat de 90 anys, celebrar el present, que és ben viu, i celebrar el futur, clar que sí, que també serà compartit amb sitgetans, sitgetanes que avui són petits o joves o grans o adults, en fi, amb tothom, és un acte obert a tothom.
0: És un acte obert a tothom a la celebració del 90è aniversari, aquí és res, de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Serà el dijous de la setmana vinent, els dijous 11 de juny, a 6:45 de la tarda. I això és important, no és dins, sinó fora. És a dir que no cal que preguntin on hem de... No, fora, a la plaça de l'Ajuntament.
1: Exacte. Al davant de la biblioteca.
0: Davant de la biblioteca, sí, correcte.
1: Sí, sí, sí. Què més? Avancem als capvespres musicals, que com cada principis d'estiu, a la biblioteca obrim terrasses i escoltem artistes, cantants, intèrprets, músics, sitgetans, entongades de tres, són tres dijous, i és l'últim de juny, els dos primers de juliol. Ja ho parlarem més endavant, però avancem. Avancem que el dijous 25 de juny a les 7 comptarem amb el capvespres musicals primera part amb Ritme Vital amb percussió a càrrec d'Ignasi Corella. El dijous 2 de juliol tindrem capvespres musicals 2, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort, a càrrec doncs, de Pol Borràs i Mix Montfort. I el dijous 9 de juliol, a capvespres musicals 3, serà Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i en Rudi Ruistom al piano. Per tant, també ho avancem perquè us apunteu dates i aquí també és l'oportunitat de passar una bona estona a les terrasses de la biblioteca, que a més, des de Sant Jordi, va ser, sí, exacte, des de Sant Jordi, les coses senzilles i ho bé que van. Tenim una rampa de fusta, ens l'ha feta el fuster de la brigada de l'Ajuntament, i això permet accedir el 100% en aquest espai a les terrasses. I ho vull destacar perquè en la presentació del Ramon Miravet va pujar una senyora amb la seva cadira de rodes i es va emocionar molt de dir no m'hagués pensat mai que podria estar aquí. I llavors és això, que de vegades no, una petita rampa pot fer feliç a molta gent i que les terrasses, doncs, a través de l'entrada que és directa des del carrer, l'ascensor i aquesta rampa de fusta, doncs tothom pot accedir a les terrasses.
0: Per tant, les terrasses són plenament accessibles.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Sí, sí, sí. Amb permís de l'ascensor, també.
0: Amb permís de l'ascensor, bé.
1: Però vaja,
0: acostuma
1: a funcionar,
0: ai, vinga,
1: bé.
0: Va.
1: No, era una brometa.
0: Sí, no. Però ja...
1: Bueno, perquè a vegades... Bueno, a ara és paiat, ho bonic que estàs explicant,
0: M'has fet riure.
1: En fi,
0: vinga, seguim.
1: Musicals l'últim dijous de juny i els dos primers de juliol.
0: Correcte.
1: Oberts també per tothom, no cal inscripció prèvia, no cal reserva, només venir una miqueta abans doncs, per assegurar el lloc, perquè s'acostumen a omplir bastant.
0: D'acord.
1: Més coses. Art al pati, aquest espai, les parets al voltant del pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, que sempre s'omplen d'obres d'art i molt sovint també d'artistes locals, i estem molt contentes perquè ara just des d'avui, la vam muntar ahir, des d'avui fins al 13 de juny, hi ha una mostra dels dibuixos originals que la Pilar Mena va fer per a confeccionar, per a acabar de formar el cartell de Corpus Christi d'aquest any. Són, per tant, mitja dotzena de dibuixos, no et sabria dir quin més bonic, i la suma de tots aquests és el que podem veure en aquest cartell de Corpus. Aquest, la Pilar doncs, va jugar amb cors, amb flors, amb papallones, amb llunes, de diferents maneres, fins a acabar de decidir el que seria el cartell.
0: D'acord.
1: Per tant, podrem veure aquests dibuixos originals al pati de la biblioteca, fins al 13 de juny.
0: Aquest excel·lent cor que batega i que batega flors, que batega clavells, del Corpus que ha fet la Pilar. Doncs exposició al pati de la biblioteca fins al 13 de juny. Més.
1: I quan un cop aquesta ja la guardem, del 15 de juny fins al 31 de juliol, allarguem tot l'estiu, també en el pati tindrem una mostra per també celebrar aquest 90è aniversari, i el títol que li hem posat és El que queda escrit. 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. Què podrem veure? Podrem veure reproduccions d'aquestes frases de les bibliotecàries que escrivien en els diaris, per tant, fer un seguiment també d'aquesta història a través de les seves paraules. I també podrem veure aquestes postaletes, aquestes fitxes de catàleg que des de Sant Jordi, qui vol, està dedicant a la biblioteca, paraules de felicitació, i n'hi ha de molt emotives, n'hi ha de grans, n'hi ha de petitons, amb dibuixos, en fi, tota una mostra del que és la biblioteca per... les persones aquests dies estan passant per la biblioteca i ens volen deixar aquesta felicitació, i per tant és una conversa entre passat, present, no? Escrita a moltes mans, i aquesta reunió doncs, de les veus de les professionals que van treballar, però també aquests testimonis, no? I això que surt del cor de les persones que han agafat el bolígraf i han volgut escriure amb bolígraf, diguéssim, no? amb lletra, doncs, aquestes emocions, aquests records, aquests vincles que guarden amb la biblioteca.
0: Doncs el que queda escrit dintre en el marc del 90è aniversari de la biblioteca a través, en aquest cas, de les paraules.
1: I del 8 de juny, també fins al 31 d'agost, allargant tot aquest estiu, a les vitrines d'entrada de la biblioteca, que normalment tenim doncs, aquests fons més antics, de llibres o de documents, hi haurà una mostra, en aquest cas, d'objectes i de documents que també recorden, no? També ens faran mirar enrere d'aquests 90 anys, quan les fitxes eren de cartró, li hem posat com a títol, i bé, clar, en aquests 90 anys s'han guardat molts objectes a la biblioteca, des d'antics els segells que hi havia en els llibres que han anat canviant de disseny, les fitxes aquestes del catàleg on buscàvem, no? El catàleg d'autors, el de títol, el de matèria, doncs aquestes fitxes, llibres de registre dels usuaris, quan algú es feia el carnet de nou, s'havia d'apuntar en un llibre, les seves dades, en fi, doncs aquests llibres de registre s'han guardat, en fi, tota una sèrie de documentació, no?, que s'ha anat formant i s'ha anat nodrint d'aquests 90 anys. Per tant, també ho donarem ho traurem d'allà d'on està guardat, no?, d'aquests arxius de memòria, i per tant tindrem aquesta mostra, quan les fitxes eren de cartró, que ens ensenyaran aquests objectes que encara fan aquella oloreta de biblioteca.
0: De biblioteca, exacte. Sí. Sobretot les fitxes, les famoses fitxes que buscaves els llibres allà.
1: Ai, sí.
0: A veure quina...
1: Jo m'he intercalat fitxes, quan vaig començar a treballar encara intercalàvem les fitxetes en ordre alfabètic, en fi.
0: Bueno, escolta, clar.
1: No, les feines que evolucionen.
0: No hi havia ordinadors.
1: Exacte.
0: Hi havia ordenadores.
1: Sí. Sí, se'm fa estranya que jo vaig fer-ho, això.
0: Vinga, què més?
1: Què més? Activitats infantils i familiars. Tenim el dimarts 9 de juny, la setmana propera, a 6:15, a la biblioteca de Josep Roig i Raventós, la ja també tradicional festa final de la Marató de Lectura i del Pujar al Tren. Els nens i nenes que hagin participat, doncs que vagin a la biblioteca Josep Roig i Raventós, i en primer lloc escoltaran el conte Sadafí, a càrrec de la Panero, i en aquesta història en Sedafí és un cuc de seda molt especial, i ell és l'únic que no llueix la pell blanca o grisa, sinó que la té de mil i un colors vius i diferents, i serà la sensació dels cucs de la caixa. Aquesta hora del conte doncs iniciarà aquesta festa final, i després d'escoltar aquests contes doncs farem l'entrega de diplomes als superlectors i superlectores, és a dir, els nens i nenes que han participat a la marató i que han aconseguit superar aquest repte dels 8 llibres llegits durant el mes de maig. I també sortejarem obsequis entre els que han completat els mapes del Pujar al Tren, aquell itinerari lector que hem anat recordant des de que es va posar en marxa. I això, i no oblideu portar el passaport adonauta, que ja s'acaba, el passaport d'aquest any, per posar el segell a tots els que hagueu participat.
0: Perfecte, doncs festa, marató festa final de la marató de lectura, de la 26a marató de lectura i del desè Puja el tren, serà dimarts de la setmana vinent, dimarts 9 de juny, a 6:15 de la tarda a la biblioteca Josep Roig i Raventós.
1: I tornant a aquest aniversari, el dimecres 17 de juny, a 6:15, també diem a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però tampoc entrarem a dins de la biblioteca, també ens quedarem a fora, per escoltar una hora del conte molt especial, La volta al món, en uns quants contes, a càrrec de la companyia Jo me lo quis, jo me lo com. Ell és Moi Aznar i ens portarà un espectacle mòbil en què l'escenari anirà canviant i porta com una mena de tricicle carregat de maletes, en fi, tot uns embalums i molts contes a diferents llocs del món. Començarem el viatge doncs, davant de la biblioteca i anirem passejant, anirem fent parades a on ens digui aquesta bicicleta, on el Moi Aznar decideixi parar i explicar una història.
0: Doncs La volta al món en uns quants contes a càrrec de la companyia Jo me lo guis, jo me lo com.
1: Exacte. Sí, sí.
0: He fet riure l'Albert, també. Vinga.
1: I això seria tot. Sí, per aquesta quinzena, això és tot.
0: Que no és poc.
1: Que no és poc,
0: i sobretot...
1: Sí que em deixo una cosa. Que s'acosta a Corpus... I hem rebut l'encàrrec de la comissió de Corpus de ser la Biblioteca Santiago Rusiñol també, no?, amb aquesta commemoració de ser, doncs, de tenir el plaer i l'honor de fer la decoració del Pati Blau. I estem molt, molt il·lusionades. Així que també convidem a tothom a que passi per aquest espai, pel Pati Blau, doncs, dissabte a la tarda, diumenge, i ens direu el que us sembla.
0: Vale, doncs el Pati Blau, que serà decorat també per les biblioteques.
1: Exacte.
0: Vinga, tenim 5 minutets.
1: Doncs mira, parlant de Corpus, he portat el llibre Corpus, la festa, de l'Eduard Tomàs Sanahuja, perquè, clar, si aquests llibres no surten, no?, quan toquen, doncs els de Nadal per Nadal, els de Festa Major, doncs el de Corpus ara. Hi ha persones que no viuen la festa o que no saben la substància ni el per què es fa, que fan aquest comentari, no?, molt sovint de: ai, quina llàstima que fet la catifa, la feinada que ha portat, i després la trepitgen.
0: Ves.
1: Quines coses. Doncs aquesta jo crec que és una de les preguntes centrals en què aquest llibre pot donar resposta entre moltíssimes altres qüestions. I has de saber el per què celebrem les coses, no?, quin és l'origen i quin és la raó i el motiu de fer les coses com es fan i de la manera com es fan, no?, quin sentit té tot plegat. Aquest llibre es va escriure el 2017, farà ja quasi 10 anys.
0: Ja
1: sí,
0: temps,
1: eh? No? Sí. Sí, el va publicar el grup d'estudis Sitjatans, i l'Eduard Tomàs va fer una feinada brutal de documentació, d'investigació i de recopilar d'on ve aquesta festa, els orígens, no només a Sitges, sinó l'origen de la festa, no?, des de Barcelona, i també, doncs, bé, qui no vulgui tirar potser tan enrere, però té també la gràcia i el valor de tenir moltes fotografies dels carrers de Sitges en les diferents etapes, en fi, un llibre, com diem, el més complert sobre aquest tema, i per tant doncs val la pena, penso, en aquests dies previs agafar-lo un préstec i donar-li una repassada i, en fi, doncs mirar fotografies i mirar partitures i mirar tota la informació completíssima que ens ofereix sobre el Corpus.
0: El llibre que en el seu dia va fer l'Eduard Tomàs.
1: I després n'he portat tres per molt petitons, de moment destaco aquest i fins que doni temps. Aquest és un llibre pels més petits, és de petits lectors, per tant pàgines de cartró, que el puguin passar pàgines fàcilment, i el que ens crida l'atenció és que al principi no hi ha cap títol, no hi ha ni els autors, no sabem massa ben res, però sí que si el girem, el títol és ¿Cómo se hace?, ¿Com es fa?, ¿Cómo se fa?, how it is done, en fi, en diferents idiomes, aquest com es fa. La cosa és que, sense cap paraula, però sí que tenim unes imatges de com es fa, per exemple, l'oli. I els nens més petitons poden entendre perfectament, en quatre passes i amb tres fotografies, amb l'oli, doncs, quin és el procés de fabricació. Igual amb el sucre, igual amb la mel, i productes, el pa... la llet, doncs surt la llet, doncs això, en quatre imatges que fa tot aquest cicle, no?, de la planta, de recollir les patates, recollir-les, no?, i fins a tenir la bossa de patates, la xocolata, el cacau, en fi, tots aquests processos per ensenyar als nens. I a més juga també amb els colors, cada producte doncs té com un color protagonista, no?, el marró del cacau, aquest color de la patata, el blanc de la llet...
0: La llet ve de les vaques, no dels tetrabrics.
1: Exacte, acaba amb un tetrabric.
0: Important,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí. Doncs bé, aquest llibre amb un format diferent i,
0: molt bé,
1: i curiós.
0: Vinga, i... deixem-ho, no?
1: Deixem-ho ja. Deixem aquests en vinga,
0: perquè,
1: per un altre dia.
0: Sí, els deixem per un altre dia, perquè ja hi ha prou teca, sobretot en aquesta preparació de, i tornem a remarcar-ho, de l'aniversari, 90è aniversari, festa, o acte de celebració, sí, més que festa, sí, de 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Va néixer l'any de la guerra,
1: sí,
0: va néixer el 1936, de fet faltava un mes pel 18 de juliol.
1: Exacte.
0: No ho sabien, eh?
1: No.
0: No ho sabien, ara ho sabem, però llavors no ho sabien. Serà, com ens ha explicat la Marta, dijous de la setmana vinent, a 6:45 de la tarda, i s'ha buscat allò, un espai gran, que és la plaça, la mateixa plaça, l'entrada de la biblioteca, perquè hi pugui venir a celebrar-ho el màxim de gent possible. Un acte teatral, també, i que acabarà amb un brindis final per celebrar aquests 90 anys d'història, els 90 següents. No hi serem ja, oi? Se suposa, però com a mínim aquests sí que els podrem celebrar. Marta, felicitats per l'aniversari. Et saludarem quan ja hagi passat, oi? Per tant, doncs, que passeu una bona festa i, com sempre, gràcies per venir. I a tots vostès, doncs, també gràcies per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.

Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts d'onze del matí i avui conversarem amb algú que ve arran d'un comiat. D'un comiat després de més de 40 anys al mateix espai, realitzant més o menys les mateixes tasques, ara en parlarem, però clar, són molts anys. Després podríem dir de gairebé tota una vida a l'Escola Pia de Sitges. Josep Riambau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tota una vida a l'Escola Pia, eh?
1: Sí, tota una vida.
0: Perquè ara dèiem 41 anys treballant, però clar, és que hi havia sigut alumne.
1: Clar, jo vaig entrar d'alumne i clar, tot això va sumant, no? I aquests 41 anys pues, ja va ser des del 85 que per un tema d'extraescolars vaig entrar a l'escola i bueno, aquí es va anar liant la troca i fins ara.
0: Fent bàsicament el capdavant de l'administració, no? Temes administratius,
1: sí,
0: Josep.
1: Sí, uh-huh. Sí. L'any 89 diguem que es va jubilar el senyor Casimiro. En aquell moment el pare Àngel Cuevas em va demanar si volia acceptar el lloc de secretari. En aquell moment era secretari, però tot el món aquest dels ordinadors no hi era encara.
0: Sí, sí.
1: I va... Llavors... L'any 1990 em sembla que va començar el tema d'ordinadors, el secretariat de l'Escola Pia va muntar un equip de gestió i amb això es van formar els administradors, van començar les formacions i ja va ser tot el boom del canvi de portar, diguem, una secretaria acadèmica i uns mínims temes comptables a ser administrador i dirigir com una... És com una empresa. L'escola per mi era com una empresa.
0: Sí, cert, perquè al final és veritat que tu, era el teu lloc de treball, no? Però no sé si treballar en una escola, en un centre escolar, i això vol dir treballar en un espai on cada dia hi passen centenars de nens i nenes, de joves, això també d'alguna manera fa de la teva feina un espai especial o diferent. No sé, fins a quin punt marca el fet de treballar en una escola, en aquest cas en la banda administrativa, no? No diguem atenent directament els alumnes, però sí en un espai ple d'alumnes. Marca? Creus que t'ha marcat el fet de treballar en un centre escolar?
1: Bueno, també m'agradaria recalcar que hi ha la fase primera que ja dic, l'any 1989, que jo entro en un despatx que està davant d'unes classes de COU, perquè sí. Doncs, clar, hi havia uns altres nivells d'ensenyament. I diguem que la relació sí que d'alumnes i pares era més propera, perquè bueno, era una espècie com de recepció, administració, no? Però llavors, conforme els anys ja van passant i la cosa es posa sèria, clar, el despatx ja queda ja més amagat perquè el volum de feina és diferent. I aquesta relació amb els alumnes, diguem, els petitets, perquè a vegades sí. Em passa, bueno, o em passava, no? Que entrava en una classe i en sortia algú i diu, què ets tu? I em feia gràcia, no? Els nanos són molt espavilats i a mi m'agrada molt, la veritat. I, bueno, tu dius, hòstia, no, jo treballo aquí, tal qual, però tampoc mai m'ha agradat ser el protagonista, no? Uh-huh. Sempre estar a segona línia, amb la meva feina i ja està.
0: De fet, la feina administrativa justament és una feina bastant de segona línia, no? De darrere, necessària, molt necessària pel bon transcurs d'un centre educatiu. I fins a quin punt creus que valorada la feina administrativa en un centre escolar? És a dir, de vegades parlem dels centres escolars i ens oblidem això, que hi ha tota una gestió administrativa al darrere que és indispensable,
1: Bueno, aquesta és la lluita que sempre he tingut de que el personal d'administració i serveis, pues, és una feina que sembla com si estigués amagada, invisible, i és molt important. És important la tasca dels docents, clar,
0: és essencial,
1: clar,
0: sí.
1: Home, i tant. Però clar, s'han d'obrir les portes, s'ha de tenir el telèfon, s'ha de fer menjar, s'ha de deixar l'escola, s'ha d'atendre tots aquests temes burocràtics administratius, i aquí és quan intervé el personal aquest d'administració i serveis, que per mi és molt bàsic també, sí, la veritat és que sí. No és tan reconegut, però potser perquè clar, és que el grup docent té molta força, però el pas en una escola és imprescindible, perquè si no està no funciona.
0: Però el que és cert, i si més no, en aquesta escola, l'Escola Pia, és que Aquest equip administratiu ara és molt visible, és a dir, ara està en aquests moments amb el nou disseny del centre, està només entre l'escola, amb una sala que és gairebé una peixera, és a dir, que està a la vista de tothom, i no sé si d'alguna manera ho veus això de manera positiva, és a dir, és una manera també de reconèixer que formen part de l'equip del centre, no?
1: Sí. Sí, la veritat és que amb aquest nou disseny de l'escola i la ubicació que tenim, bueno, que tenim, diguem que la vida del pas té més visió, no? Uh-huh. I també hi ha un tipus diferent de relació. I està molt bé, la veritat és que està molt bé, perquè quedes més integrat en la vida diària de l'escola, que és molt important, la veritat.
0: Uh-huh. Tota una vida a l'escola Pia... I just, a més, t'acabes ara de jubilar, va ser el passat 26 de maig, ho ha fet a més de manera progressiva, em deies, Josep, que t'ha anat bé això, perquè no sigui un canvi dràstic, no?
1: Sí, la cosa va començar durant el 2024, que jo li vaig demanar amb el director que actualment hi havia, Ramon Maringas, aviam si es podia accedir a algun tema de jubilació, no sabia ben bé perquè també... Potser he sigut dels primers administradors, no?, que ho han demanat. I per sorpresa meva, doncs, un dia es va presentar Teresa Begordà, que és la cap de l'equip de gestió de Barcelona, i em va fer aquesta proposta. I a mi, jo, la veritat, em va encantar, perquè m'ha permès anar-me, diguem, jubilar parcialment, deslligar-me de l'escola, però també a la vegada ajudar el meu rellevista, el Frank, perquè anés agafant tot el funcionament i totes les coses de l'escola, que si no tens algú al costat també no ho veus, és que és un entremont, vull dir, venir una empresa privada, entrar a una escola és molt diferent.
0: És a dir, qui t'ha agafat el relleu ara ve d'una empresa privada, no
1: sí.
0: Ve d'un altre centre,
1: No.
0: Clar, això és un canvi de mentalitat,
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, ha anat molt bé, és un noi que... ha entrat bé a l'escola, s'ha adaptat molt bé, perquè a més hi ha una entrada de problema aquí, que no, de vegades no es veu. Ell va entrar, sí, per fer el meu relleu, però és que va entrar en el moment de les obres.
0: Sí, sí.
1: I això de les obres és terrible, no? I també ha hagut un canvi de direcció, i diguem que desapareix el Ramon Maringas, que més o menys portava tot el dedillo, i clar, entra la Lucía, i aquí és quan el Frank... ha agafat el pes de tot el tema i bueno, s'ha desenvolupat molt bé i ho està fent molt bé. Jo estic molt content i també haig de dir que estic satisfet de saber que les regnes de tota l'escola pues, estan en bones mans, tant com a la directora com d'ell.
0: Clar, dèiem, 40 anys treballant, abans de l'una, per tant, i a més l'Escola Pia, just en un moment en què és a punt de veure finalitzades aquestes obres de remodelació, perquè aquest estiu ja queden els últims treballs i, per tant, el curs vinent ja encetarà sense bastides ni res i ja amb una escola 100% nova. Però clar, Josep, és que has vist canviar l'escola diverses vegades, és a dir, l'evolució pel teu cap i per davant teu, per davant dels teus ulls, has vist realment una evolució molt forta d'aquest centre,
1: Sí, bueno, jo quan vaig, era alumne, hi havia el que li deien el xalet, no?
0: Sí,
1: aquell moment,
0: sí.
1: Amb el seu jardí a
0: darrere. L'antic xalet del centre, sí. Abans de l'edifici, diguem, prèvia a la remodelació.
1: Llavors també, clar, vaig viure el traspàs que ens van fer al patronat mentre feien aquestes obres. Després ja vaig estudiar el BUP a l'edifici actual. I després més tard també ja com a administrador i en una època del pare Baltar es van fer unes obres que en l'àtic hi havia la part, diguem, dels capellans,
0: sí,
1: allà i tal,
0: sí.
1: Qual. I bueno, com les escoles van ampliant i tal, allà es va fer el tema de l'ESO. I ara pues, amb aquesta nova obra, pues, la veritat és que l'escola ha guanyat molt. Molt.
0: És el que anava a dir, en tots aquests anys, amb aquesta mirada de tants anys del centre, creus que l'evolució ha estat positiva? Sempre ha anat a millor? És a dir, cada pas que ha fet el centre ha anat a millor?
1: Bueno, va haver un moment que el centre es va estancar, amb temes de que bueno, no es podia avançar amb la millora de l'escola aquesta, bueno, sí. Que aviam on anirem a fer l'escola nova.
0: Sí.
1: Entre fem la remodelació aquí i finalment per temes de Generalitat i Ajuntament pues, va decidir que es tenia que fer la remodelació. Doncs benvinguda, estem al mateix lloc, però clar, l'escola ha canviat de la nit al dia. I això és una part positiva perquè està dintre de Sitges. Els alumnes jo penso que estan ben cuidats i això ja és per sempre, perquè t'ho dic, jo l'altre dia vaig pujar del terrat,
0: sí,
1: que hi havia,
0: sí.
1: Això de les pantalles de,
0: sí, les pantalles solars, les plaques solars, sí, sí.
1: Vaig quedar parat i dic, ostres, tu, que bé, tu, que bé com han buscat els patis, com han buscat molt bé, la veritat és que per mi és un èxit.
0: Uh-huh. Per tant, ha anat millor, diguem, que aquesta remodelació del centre. Enyores alguna cosa de l'escola Pia d'abans?
1: Bueno, abans, clar, quan vaig entrar jo, l'escola era diferent. Estem parlant de que quasi era com una família, no? Els professors, ostres, que... però bueno, jo sóc una persona bastant flexible, que m'amollo a tot i anar visquent tots aquests canvis. I és normal, vull dir, és una escola que si van, no sé, devia tenir 30 o 40 professors, n'hi ha de personal, entre uns i els altres som quasi 100. Una escola que abans era d'una línia, després, perquè clar, amb el tema de l'IGB, quan es desdoblava era 6è, 7è i 8è.
0: Sí.
1: Després de 8è, a primer de BUP, tornava a ser d'una línia, i va haver un any que amb això del COU va ser dos perquè venien els nanos de
0: Vilanova.
1: Sí. I, però ara, clar, tot això ja està desdoblat. Clar, hi ha molts nanos estudiant, hi ha molta professorat, hi ha molta pas, vull dir, bueno, és normal, és una evolució de la vida, normal.
0: Què és la part més dura de la feina administrativa en un centre escolar, com l'Escola Pia? Què és el més difícil?
1: Aviam, jo per la meva feina,
0: sí,
1: el més difícil és tenir-ho tot controlat. Això ja vol dir que no és una feina que te'n vagis de dilluns a divendres, sinó que inclús pot ser hores de dissabte i de diumenge. Que és normal, perquè el dia a dia qualsevol cosa trasbalca el que tu vulguis o el que tinguis programat, no? Però bueno, és la feina... També has de tenir una vocació per fer-ho, la veritat.
0: Sí?
1: T'ha d'agradar, t'ha d'agradar.
0: Tot i ser una feina administrativa, que algú pugui pensar,
1: sí,
0: una feina administrativa igual no requereix de vocació, com
1: no,
0: potser requeria, sí que
1: no,
0: la requereix,
1: no. Sí, sí, sí, sí. Jo penso que he viscut a tots els fonaments de l'escola.
0: Absolutament, vaja, és que la memòria, sí, històrica d'Escola Pia de Sitges està, sí, dins, sí, el cap, sí, d'en Josep Riambau.
1: A més, bueno, jo tinc la sort que també de bàsic tinc que col·laborar amb l'Escola Pia de Catalunya. També he participat en Consell d'Institucions, al Consell Institucional. També vaig estar 4 anys amb un grup d'economia per seguir els reptes d'assemblea que,
0: sí,
1: any es van fer. Clar, i sembla que no, però jo he tingut molta relació amb molta gent. També el meu caràcter no és que sigui molt introvertit, però sí que el set més extrovertit, pues arribo a tothom i m'agrada tenir contacte i tal. I bueno, això et dona una vàlua també i una força. Jo sempre he dit, jo sóc un administrador institucional.
0: Uh-huh.
1: I així és com alguns em valoren, em sembla, que això és important.
0: I què, com ho definiries? És a dir, què vol dir ser un administrador institucional?
1: Doncs vol dir que estic dins de la institució.
0: Que velles per la institució, no?
1: Jo, per exemple, a l'última reunió que ara vaig anar a Sarrià, diguem, per despedir-me alguna gent també que hi havia per allà, pues vaig poder parlar obertament amb el pare provincial, el Juli Vilà, amb el David Gallamí, el director general, i bueno, és que, esclar, són tants anys que coneixes tanta gent que, bueno, pues,
0: Sents una mica que han estat família? O no fins a aquest punt?
1: No, fins a aquest punt tampoc, perquè, clar, finalment és una feina.
0: És a dir,
1: també,
0: no ets un pare escolapi, és evident. Per tant,
1: no,
0: família no, no ets, no, un pare escolapi.
1: No. Però sí que ens... Mira,
0: però
1: jo...
0: sí, lleial a la institució, això sí.
1: Mira, hi ha una anècdota que tinc, de moltes que tinc, que és que jo una vegada vaig fer un viatge a Roma,
0: sí,
1: per veure a on havia mort el pare, bueno, Sant Josep de Calassanç, que sí, és el nostre fundador.
0: Sí.
1: O sigui, on havia estat, què havia fet, vull dir, va ser un, jo penso, un viatge,
0: un viatge per proposat acabar... per la institució?
1: No, sí. No, no, va ser una
0: iniciativa
1: cosa,
0: pròpia.
1: Iniciativa pròpia. Però tenia com una necessitat de, ostres, avui em deixem veure tot això, que és el Sant Pantaleón i el uh-huh, el pare general del món, que també estava allà, vull dir, clar, tot això és... Això és com aquells, posar un exemple tonto, però aquell aficionat de, que està als Estats Units, del uh-huh, Barça, i ve aquí a Barcelona, uh-huh, vol veure l'Spotify, sí, sí, i vol veure el museu i tot, i veu les arrels, no? Per mi era necessari per acabar de contrastar la meva feina.
0: Uh-huh. Per tant, i allà a la institució, com dèiem, t'has sentit recompensat en aquest sentit per la institució? Creus que Escola Pia t'ha recompensat bé aquesta lleialtat? T'ha tractat bé?
1: Home, jo penso que l'haver pogut tenir aquesta jubilació parcial al 75%, per mi això ha sigut un premi molt gran.
0: Uh-huh.
1: I haver-ho fet, pues, amb aquests dos anys que he estat tranquil·lament, poder ensenyar a franc i, bueno, i...
0: Que anaves un dia o dos dies a la setmana, no?
1: Com el primer una... any anava una mica més, uh-huh, el primer any és una bogeria, és normal, trucades, telèfon, bueno, és normal això. I aquest segon ha sigut molt més tranquil, sí que és veritat.
0: Uh-huh. Per tant, ha estat una marxa paulatina, progressiva,
1: sí,
0: no?
1: Sí, d'anar mentalitzant, pues això, que ara ja estic a la tercera part de la meva vida, no?
0: I ho veus això una mica com una recompensa a la teva feina, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho has entès,
1: sí, sí,
0: ho has interpretat d'aquesta manera.
1: I a més, bueno, el que has comentat tu abans del homenatge del dia, sí, 26, home, allà em vaig veure, hòstia, recompensat, reconegut i estimat. Va ser... molt, molt emocionant, la veritat.
0: Però jo sabia,
1: no m'ho esperava.
0: Però ja ho sabies, no?
1: No, no, no ho sabia.
0: No, de l'homenatge no, però ja ho sabies, que eres una persona estimada al centre, no? Ja t'hi devies sentir.
1: Saps què passa? És que a vegades no penso molt en aquestes coses, ja, vull dir, no...
0: Aquell dia es va fer palès, sí, i evident, no?
1: Sí, però de cop, però dic, hosti, què passa aquí? Sí, sí, va ser molt maco, és un record que sempre el portaré a sobre, perquè és molt maco, de veritat.
0: Quan un marxa d'una feina així i amb aquest pes i aquesta lleialtat, que tu deies a la institució, que l'has dut òbviament fins al darrer dia, no sé si malgrat tot amb el que un sempre es queda amb les persones.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo a l'escola, bueno, he fet amics, alguns directors, alguns companys.
0: M'entens? Relacions amb directors anteriors?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Els tres últims, m'entenc, ens veiem i sí, sí. Això és molt maco també. Vull dir, pensa que la meva feina sempre ha estat també al darrere dels directors,
0: uh-huh,
1: i però també els
0: directors... És bo això, eh? La teva feina ha estat al darrere dels directors,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: així els havies,
1: sí,
0: d'anar perseguint una mica, eh? Era una mica aquesta la,
1: bueno,
0: feina.
1: Bueno, també s'han d'escoltar. Aviam, la feina de director d'una escola o directora no és fàcil, i menys en aquests temps, no? Llavors, bueno, tenir una persona de confiança que pots opinar, pots escoltar, que els hi pots donar algun consell, i que ells també se sentin recolzats, però això és important. Perquè jo també, ja t'he dit que no vull mai constar, estar a segona línia, tranquil,
0: sí,
1: treballar i tal, però sí que sé fer-ho això d'estar recolzant, animant i tenir empatia amb ells, perquè, clar, tenen un pes molt important.
0: Que una mica la teva figura ha estat ser la mà dreta, no?
1: Sí.
0: La mà dreta de les direccions, de les diferents direccions que han passat. Per quants directors han passat per tu, Josep, podríem
1: Set.
0: Dir? Set.
1: I ara amb la Lucía seria vuit.
0: La Lucía seria la vuitena.
1: Sí.
0: Que amb la Lucía ja el contacte ha estat menor, diguéssim.
1: És
0: estat
1: normal,
0: que era, és normal, perquè
1: sí,
0: ja, estaves, sí, ja estaves marxant.
1: Sí,
0: clar,
1: perquè això també és important. Vull dir, quan un ja ha acabat al final o està arribant, ha de saber sortir a poc a poc, no? I això és una cosa que a vegades m'he donat compte que la gent no ho fa, que no, perquè això funciona així, perquè jo no, perquè ho feia, no. No, això no és una manera d'ajudar a continuar amb aquest, diguem, traspàs, no?
0: Clar. Josep, però en aquesta feina que preguntava jo ara de ser com la mà dreta dels directors, clar, de sobte, cada vegada que hi havia un canvi de direcció, entenc que per tu això era un trasbals, no? Perquè de sobte era com fer maig, no? Fer maig amb una altra persona que entenc que potser no coneixies, no sabies quina línia aplicaria a l'escola, si seria continuista amb l'anterior o rupturista, i entenc que la teva feina ha estat sempre la d'intentar acompanyar, no?
1: Sí.
0: Davant les decisions dels directors, però clar, què és això? És a dir, davant de, que tu has sigut com l'única persona que s'ha mantingut allà estable, diguem, al centre,
1: sí, sí,
0: de qui entenc el valor, no? El teu valor, però com és això que et vagin canviant la persona a qui has d'acompanyar cada X temps? Com es porta això?
1: Bueno, el principal és que els primers anys que et vagin coneixent, a part de les
0: sí.
1: informacions que els hi arribarà i tal,
0: sí.
1: que vagin coneixent i que tinguin confiança i que puguin veure que, bueno, que ell té la seva feina i jo ajudo amb el que puc amb la seva i bueno, que al final jo penso que sempre el tercer any és el millor que de tots
0: sí?
1: els directors que he tingut, perquè ja és quan

0: Bueno, però són coses que jo per mi no... A mi el que m'interessa és aprendre el bo, intentar ajudar el director i que la institució continuï endavant. Llavors, jo penso que ha sigut el meu comès tots aquests anys i d'aquí el que t'he dit, que ara tinc una amistat en els tres últims que encara la mantinc i ens anem parlant.
1: Amistat, no? No allò, amistat, és a dir, que us veieu, teniu relació. Estem parlant d'en Ramon Baringas, que és l'anterior a Lucía, del Cereceda.
0: I el Jordi Cadavall. Són els tres últims que més ara tinc aquesta relació també per l'edat, per tot, no? I la veritat que...
1: Clar, jo no sé si, i no sé si t'ho han manifestat mai, però sí, probablement el gran valor, un dels teus grans valors, o dels grans valors quan ells arribaven a aquest centre, és que estaves tu, que eres una figura que coneixies no només el centre a la perfecció, sinó que coneixies el municipi en el que estava el centre a la perfecció, perquè clar, moltes vegades arriben aquests directors que no són de Sitges, no saben ni on és el cap de la vila, és a dir, tot això se'ls ha d'explicar, no? Josep, és a dir, d'alguna manera, clar, entenc que eres com el bastó d'ells.
0: Bueno, una part, sí, vull dir, també hi ha molta gent a l'escola que també ajudava a tot això.
1: Clar.
0: També hi ha, aviam, l'escola també hi ha l'equip directiu que en cada moment ha tingut. Però sí que, bueno, sí, potser sí que ha sigut una mica el bastó, no? I també suposo que per indicacions de Barcelona de dir, bueno, Josep, tal qual, i això també és bo, és bo. I per això, torno a repetir, aquesta amistat que hem tingut, bueno, que tenim, que és molt maca i és per recordar, clar.
1: Josep, tu quan estaves en actiu i et preguntaven, tu de què treballes, què deies?
0: Mira, els primers anys era administrador. Els últims anys era administratiu. Em treia els càrrecs. Sí, sí, cada vegada he sigut com a més humil, més... Sí, és veritat.
1: Però remarcaves que era d'un centre escolar o no necessàriament?
0: Sí,
1: ho deies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant, i tant.
1: Perquè, clar, jo crec que ha de ser, que té qüestions diferents, no? S'administratiu o administrador d'un centre escolar a una empresa. No, per allò...
0: I ho recalcava, un centre escolar concertat. Ja està. Perquè, aviam, també, a part de l'escola i tot això, jo també he tingut un entremont que ha estat
1: l'esport, no?
0: El futbol. El món del futbol, que clar, també...
1: Aquí la ràdio sabem prou, eh?
0: Sí, sí, sí. Però a mi m'ha anat molt bé també perquè... Era, per exemple, de totes les preocupacions de l'escola i tal, en el moment que anava a dirigir un club o a portar un equip, me n'oblidava i per mi era com una neteja cerebral, no? Aquest potser ha sigut el gran secret de que a les 8 cada matí quan entrava, doncs, hòsties, entrava a tope, no? Perquè anava net de preocupacions del cap. Després allà ja és una entesa.
1: Tornaven, no? Després allà tornaven.
0: Però és veritat que el futbol m'ajuda molt.
1: Has patit en algun moment per l'Escola Pia de Sitges? En el sentit de... L'has vist en algun moment, no sé si dir perillar, però si en algun moment dir, ostres, aquest centre no va bé, no, el futur... Entenc que ara estem en un bon moment, no? És a dir, el centre acaba de remodelar-se tot, les preinscripcions han anat molt bé, etcètera, etcètera. Però no sé si en algun moment, al llarg d'aquesta història tan llarga que tu hi has estat...
0: Sí.
1: En algun moment has patit pel centre?
0: Bueno, clar, és que també la vida ha anat canviant.
1: Sí.
0: Sitges també s'ha anat canviant. Els alumnes que venien a l'escola, les famílies, doncs, bueno, ja sabem el tòpic de que molta gent que ha nascut aquí, que viu aquí, al tenir els fills, molts marxen perquè no poden tenir accés a l'habitatge i tal. I en algun moment seguir pensant, hòstia, ojo, que això no hi ha prou alumnes, no? Però no, a poc aquests anys, aquest any sobretot, per mi que ha estat un èxit, i ara amb aquesta remodelació, vull dir, l'Escola Pia de Sitges penso que ha fet un bon cop de puny a la taula, i perquè també, aviam, també s'ha de dir una cosa, quan va començar l'Escola Pia Sitges Xina, Utrillo, etcètera, clar, el British no hi era.
1: No, clar, és que ara hi ha molta més competència.
0: El Liceu Francesc no hi era.
1: Sí.
0: El Tri, el Richmond, clar, tots aquests col·legis no hi era. I també són col·legis que han absorbit molts alumnes. També són per diferents ideologies o idiomes, el que sigui, no? Però també a passar d'aquesta competència, però bueno, l'Escola Pia se n'ha sortit.
1: Això t'enorgulleix d'alguna manera?

0: d'alguna manera, és a dir, tenint en compte aquesta lleialtat que tens a la institució, no sé si d'alguna manera et sents partícip també, no? De, mira, quan parles o si fas com servir el plural majestàtic, no? De dir, ho hem aconseguit, eh? Estem aquí forts a Sitges, ben arrelats al municipi.
1: Sí, jo penso que podem estar orgullosos. A més, s'han fet una sèrie d'accions per, diguem, incluir Escola Pia Sitges en tots els moviments,
0: sí.
1: Sigui la
0: l'agenda cultural sitgetana, no?
1: Uh-huh. Sí. Això ha estat molt important. També contractar alumnes, exalumnes inclús de l'escola, a la pròpia Escola Pia Sitges ha funcionat molt bé. Està més
0: arreglat. Hi ha molt professorat, si això ho hem parlat alguna vegada, en els darrers dos anys, diria jo,
1: sí.
0: Dos, tres anys sobretot, l'entrada de nou professorat, saben que hi ha molta rotació, ha estat fortament d'exalumnes del centre i sitgetans. I per tant, d'alguna manera és com un cercle, no? Que continua, no?
1: Sí, a més molts que havien... Bueno, hi vaig estar en una etapa...
0: És a dir, entenc que has treballat ara cols a cols amb professors que havies vist d'alumnes.
1: Sí, bueno, i ara et anava a explicar, jo any 87-88, també per coses de la vida, vaig estar un any fent la docència de l'educació física,
0: sí.
1: I molts d'aquells alumnes, clar, alguns són pares que ja porten els seus fills a l'escola, i alguns que són d'aquests que ara estan a l'escola de mestres, no? O de docents. Això també...
0: Però una mica és el que et va passar tu, eh? Anaves a l'escola i vas acabar amb aquella escola treballant, no?
1: Sí, això no ho havia pensat mai i, ostres, la vida, els toms que té.
0: En aquests 40 anys treballant al centre, a l'Escola Pia Sitges, has tingut mai temptació de marxar? O potser ofertes de fora i plantejaments a dir sobre la taula de dir me'n vaig que canvio una mica d'aires.
1: Mira, va haver un moment que, i a més no va ser per un tema administratiu, va ser un tema d'esport. Perquè quan vaig acabar el curs nacional de futbol, doncs bueno, va ser, per mi va ser un èxit amb tots aquells professionals haver-ho aconseguit i tal. I vaig tenir una proposta per ser professional de futbol. Però clar, tenies que agafar la maleta, anar-te a Andalusia, jo tenia un agent FIFA que ho portava, i llavors això ja era una mica, cuidado, que esto es, sale bien, vale, però sale mal. I llavors vaig dir, escolta, jo això ho tinc segur, també haig de pensar en la família, i a l'aventura no puc anar. I va ser una tentació, però... menys mal que el cap em sembla que el tinc bastant ben amoblat i vaig dir no, queda't aquí poc a poc i ja està. I la veritat és que per mi ha sigut un èxit. Jo sempre ho dic, soc molt feliç i intento ser amic dels meus amics i això és el que a mi m'emporto de tota aquesta vida.
0: Has estat feliç a l'Escola Pia de Sitges?
1: Sí, molt. He anat a treballar i treballant estudiat amb vocació. Vull dir, sempre m'he identificat molt i per mi ha estat un gran què.
0: Josep, t'haig de preguntar, quan surten notícies que no tenen tant a veure, bé, sí amb la institució Escola Pia, no en concret amb la gent amb la que tu has treballat, no? Però quan surten notícies que tenen a veure amb la institució Escola Pia i que parlen d'abusos de pares escolàpies anteriors, etc. I en algun cas, fins i tot alguna vinculada amb algun alumne sitgetà. I que això d'alguna manera... taca, i sense voler o sense voler, taca la imatge, no?, d'aquesta institució. Et fa mal?
1: Sap greu. El que passa és que també en els últims temps tot això ha estat molt enfocat en les escoles i tal, però hi ha estudis de que això passa inclús en moltes famílies i llavors hi ha altres organismes, hospitals i tal i qual, vull dir. El que passa és que, clar, el tema escola pues, sempre és una perita en dulce, no? Sap greu, jo penso que la institució en aquests moments hi ha donat recolzament a totes aquestes persones, ha demanat perdó, i jo penso que hi ha molta transparència ara mateix amb tot això. Ja fa molts anys es va canviar, ara no recordo perquè són tants anys, ja es va començar a tenir les portes en vidre, que es pogués veure què passa dintre, que hi hagués transparència total, I jo penso que l'escola Pia amb això també es va avançar de que hi hagi un protocol i té els protocols per als menors. No?
0: Uh-huh. Dins l'escola Pia mai has tingut oportunitat ni ofertes de créixer dins la institució? És a dir, de deixar l'escola Pia a Sitges i passar a altre nivell, l'escola Pia a Catalunya, a nivell també dins del món de l'administració, però dins de la institució en altres esferes? No, eh?
1: No he tingut i a part he tingut una cosa, vull dir, ja amb l'escola Pia a Sitges ja n'hi ha prou.
0: Ja donava prou feina, no?
1: Mare de Déu, sí. No, clar, imagina que t'ofereixen un carrer, no, mira, l'escola Pia a Catalunya, tal, no. Només hi ha gent molt més preparada i tal, no. Jo he estat molt bé aquí i content i orgullós, la veritat.
0: Ho enyoraràs?
1: Bueno...
0: Clar, no et dic si ho enyores perquè fa realment dos dies, ara no has tingut temps d'enyorar-ho encara.
1: Sí, bueno, jo he fet els meus, diguem, moviments per anar a estar en contacte amb els meus companys, a poder anar algun dia...
0: Et deixen entrar, no? Et deixen entrar, no? Centre, sí. Tens entrada lliure, no?
1: Home, em van escriure que com a casa meva, jo no puc anar. No, jo sempre estaré en contacte amb aquests companys, i trobava falta, home, és que la veritat... últimament he quedat amb diversos amics meus a Barcelona, l'altre dia aquí a Sitges i tal, i em van dir prepara't, fes-te un bon Excel perquè és que no t'acabaràs el temps, vull dir, hi ha tantes activitats, tantes coses que fer que no t'avorreixes, i la veritat és que estic molt content.
0: Estàs content perquè, vaja, i el que dèiem abans, quan arriba aquesta edat amb salut, no? Si la salut t'acompanya... No?
1: Això és molt important.
0: I tens l'oportunitat de jubilar-te en aquestes condicions, doncs clar, se t'obre sobre un món nou, no? Però entenc que el prens amb il·lusió.
1: Sí. Això és important, tenir aquesta salut i almenys els anys màxims que puguis gaudir-ho. Avui mateix he escoltat, bueno, he llegit, perdó, de la Vanguardia, ahir van fer una activitat a Barcelona parlant de tot això de longevity i el que és important de persones grans i tal, i és veritat, vull dir, ens hem de cuidar, hem de continuar fent activitat, la dieta i moltes relacions
0: socials
1: perquè ajuda molt.
0: Em consta que d'això no te'n falta gaire.
1: No. No, jo t'ho dic, no he pagat des del dijous, des del dimecres següent de la jubilació, és que no he pagat.
0: En Josep Riambau, 41 anys a l'Escola Pia de Sitges, exercint la feina de tasca administrativa, al capdavant de l'administració de l'Escola Pia de Sitges. Abans hi havia passat perquè hi havia estat alumne, per tant, tota una vida a l'Escola Pia de Sitges, un home lleial a la institució fins al darrer dia, un home que de ben segur enyorarà en el centre moltíssim pel que representava, el que dèiem, una mica en Josep ha estat com el bastó del centre per cada un dels directors que han passat, per molts dels professorat també, perquè a més això de ser coneixedor del municipi on està el centre és molt important, per un centre educatiu, que els que lideren i manen i gestionen coneguin bé la realitat d'aquell lloc on s'ubiquen, perquè si no la cosa pot ser complicada,
1: Sí. No, això és, bueno, és el que s'ha fet.
0: Clar, ha estat la teva feina, Més sí, enllà de la part administrativa aquesta,
1: meva i d'altres persones,
0: Els feies a Terrassitges i els dies vine. No sé si ho feies això, quan arribaven els directors els portaves a fer un tomb per Sitges i els dies mira, això és el cap de la vida. Sí?
1: Sí, amb alguns, inclús cada setmana anàvem a fer una volta, me'n recordo aquí la Sant Sebastià i aquell moment també era el temps de despatx intern, no? Que anaves parlant coses que igual a l'escola no podia parlar.
0: Clar.
1: I anaves resolent dubtes i no, sí.
0: Entens per parar un tren, no? Sí, m'imagino d'anècdotes. Bé, en qualsevol cas entenc que la majoria d'elles positives, no?
1: Molt.
0: I que et quedes amb tot això, amb lo bo i amb les persones que han passat per aquesta vida laboral. Josep, enhorabona, gràcies per la feina feta, dirien, aquells que tenen vincle amb l'Escola Pia Sitges. Enhorabona per aquesta jubilació més que merescuda, ara no et queda res més que gaudir de la vida.
1: Sí, aprofitar el temps i ja està. Calma, tranquil·litat, salut i anar fent.
0: Tens encara deixebles a l'Escola Pia? És a dir, família a l'Escola Pia?
1: No. Família no.
0: Entenc que deixebles en el sentit d'amics i persones conegudes.
1: Amics
0: que estimes,
1: sí,
0: moltíssimes.
1: Sí, home, tant,
0: per totes, probablement.
1: I tant,
0: però família no. Per tant, el tema Riambau s'ha acabat aquí,
1: De moment sí. Un dels meus fills ara també serà pare dintre d'uns mesos, no sé el que faran, però bueno, en principi la família, de moment els veig pel carrer, els vaig a saludar i ja n'hi ha prou.
0: No hi has pressionat mai en aquest sentit? De...
1: No, he sigut una persona que mai he volgut influenciar amb els meus fills, que decideixin ells i que... Això, bueno, és que també, ja t'ho dic, no sóc una persona d'aquelles que vol influir. Però bueno, ara és un moment que si algun d'ells volgués amb un dels meus nets portar a l'escola i poden entrar, s'ho trobaran una escola preciosa, nova i amb un personal excel·lent.
0: I et tocaria fer aquest altre paper de l'auca que encara no hauries fet, que és el de ser l'avi que porta el nen a l'escola Pia.
1: Bueno, això ja és una altra història. No, això és una altra història.
0: Vinga, ho deixem aquí. Josep, moltíssimes gràcies per la visita. A gaudir tot el que et queda i gràcies sobretot per aquesta vida dedicada a aquest centre sitgetà tan arrelat al municipi i que d'alguna manera també doncs, entenc que et deu en bona part aquest arrelament a la teva figura. Gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia...

0: Els concerts de mitjanit del Port de Sitges. Ja ho saben que el mes de juny i juliol, des de ja fa uns quants anys, el Port de Sitges ofereix doncs, programació musical, gratuïta, en aquest entorn fantàstic que és el Port de Sitges, i que sempre venen a presentar-la aquí a la ràdio, a presentar la programació des dels seus inicis, i això el que dèiem, ens dona una mica la sensació de... ara sí que arriba l'estiu. Avui en parlem amb la responsable de comunicació del Port de Sitges, l'Olga Vidal. Què tal, Olga?
1: Molt bé, bon dia.
0: Ja tenim aquí els concerts de mitjanit.
1: Ja els tenim aquí.
0: Ja els tenim aquí. Juny i juliol, eh?
1: Correcte, tots els dissabtes de juny i tots els dissabtes de juliol, com l'any passat.
0: Com l'any passat, en quin espai? El mateix espai que l'any passat, també?
1: Mateix espai del port, la zona verda, que és una zona nova, bueno, que ara ja molts coneixeu. Sí, sí, mateix espai.
0: És a dir, just abans, diguem, de la Torre de Capitania,
1: exacte,
0: oi? Que ja li diuen zona verda perquè hi ha com gesp artificial,
1: correcte,
0: no? Hi ha tot un espai de gesp artificial i saben que és on també heu fet market, és a dir, tota aquesta...
1: Correcte. És un espai que ara estem dinamitzant molt amb esdeveniments.
0: Aquests concerts, diem, concerts de mitjanit, que ara anirem pas a pas, cada un d'ells, però que aquest any, a més, els dos dissabtes de juliol, que un és aquest dissabte, dia 6, i l'altre és el dissabte següent, dia 13, tenen un to molt, molt, molt sitgetà, potent, molt potent, però molt sitgetà. El primer no el sorprendrà ningú, perquè jo crec que sempre han obert el concert de mitjanit, no?
1: Correcte, sí, sí, fa molts anys que Veneno en la Piel és qui inaugura els concerts de mitjanit, efectivament.
0: Que entenc que, jo no sé si això ho tanqueu d'un any per l'altre, és a dir, quan arriben un any dius, guarda la data, el primer aquest dissabte de juny del 27, ja els hi heu dit d'alguna manera,
1: sí, sí,
0: ja el tenen tatxat a l'agenda.
1: Tal qual, jo crec que ja és una cita que ja tenen tant el port com Veneno.
0: Qui ho vol més, fet, això?
1: Jo crec que totes dues parts. De fet, l'any passat, bueno, de fet, per mi és el segon any com a part,
0: sí,
1: de l'organització,
0: sí,
1: i l'any passat quan vam acabar el concert ja va ser amb tots ells de, bueno, l'any vinent una altra vegada.
0: Clar,
1: sí, sí.
0: Ells toquen a casa, ells actuen a casa, per tant, per descomptat, més enllà entenc de la cosa pràctica de tocar a casa, no? I doncs, que no, evita desplaçaments i tot plegat, doncs això, sentir que toques en família i entre amics deu ser molt agradable per un grup com Veneno en la Piel, però és que a més ho peten, que dirien ara,
1: peten,
0: són d'èxit total, és
1: ho peten a tot arreu i ho peten al Port de Sitges i sí, sí, toquen a casa i jo crec que també és un entorn molt mediterrani, molt bonic i encaixa molt bé amb el seu espectacle i connecten molt bé amb tot el públic,
0: per descomptat, sobretot perquè el que dèiem, estan tocant a casa, pot dels 80 dels 90, però qui també d'alguna manera tocarà a casa aquest any és la proposta del dissabte 13 de juny, que és el següent dissabte de juny, d'aquests dos dissabtes que dèiem de juny, que és
1: Ramon Mirabet. Sí, sí.
0: Heu anat a buscar, diguem, l'altre, sí, artista sitgetà, sí, que a més ara està en tendència, no?
1: Sí, sí, tal qual, ha presentat el seu llibre, està en plena gira, o sigui que nosaltres super, super contents de que li faci il·lusió actuar al Port de Sitges.
0: Clar, jo no sé si que si això d'alguna manera sentiu que és un plus, el fet de tenir proposta musical a Sitges de qualitat, com és aquests dos casos, no? D'aquí, que és a dir, que és com un caire local, però sense baixar el nivell, no? Que algú podria pensar, anem a buscar coses locals, doncs potser el nivell baixa. Clar, en aquest cas, no.
1: No.
0: És a dir, no sé si això d'alguna manera és com un plus, és a dir, us facilita la feina d'alguna manera al port, de dir, és que clar, tenim aquí a grans músics, a grans cantants a Sitges.
1: Correcte, és que tenim la sort a Sitges de que, correcte, el que deies tu, tenim grans artistes, o sigui, Veneno en la Piel és una banda que, com tu dius, ho peta, són d'aquí, connecten superbé, i Ramon Mirabet, que bueno, ja ha fet té una projecció ja internacional,
0: sí,
1: però que bueno, continua molt vinculat al poble, i sí, sí, clar, per nosaltres encantats.
0: Atenció, que Ramon Mirabet vindrà amb la gira, però la gira no és d'aquest darrer disc de jazz, eh? Ja ho va explicar ell aquí, ell ha presentat un llibre i un disc de jazz, sobretot en homenatge també al pare, però amb aquest disc de jazz fa una gira molt petitona en llocs puntuals, actuarà al Palau de la Música, penso que és el setembre, no recordo bé, però en llocs puntuals i molt concrets, i ho fa amb la banda, amb els músics de jazz i tal. L'actuació que ve aquí és de l'altra gira, del disc anterior,
1: sí,
0: que és aquest,
1: sí,
0: disc de 5, no?, números romans, que ell explicava. Per tant, diguem que no serà la versió jazzística,
1: correcte,
0: que hem sentit darrerament de Ramon Mirabet, sinó serà més aquesta versió més, no sé si dir-li pop o què dir-li, o més coneguda, probablement, de Ramon Mirabet, la que veurem el dissabte 13 de juny. En quin horari seran aquests concerts, Olga?
1: A partir de 2:15 de la nit.
0: D'acord. A partir... comença, però entenc, bueno, clar, el port, les portes sempre són obertes, sí. No? Quina és la proposta ideal que vosaltres plantegeu? És a dir, vosaltres quan
1: dius...
0: Exacte, quina és l'experiència ideal? Va, anem a això.
1: L'experiència ideal és venir a prendre alguna cosa al port, sopar en algun dels restaurants del port, i després ja venir a la zona d'esdeveniments a prendre alguna coseta, perquè aquest any, a més, el format serà diferent. Uh-huh. A partir de les 10 de la nit a la sí? zona verda ja tindrem una mica de música, una mica d'ambient.
0: D'acord.
1: I hi haurà un espai on pots prendre alguna cosa prèviament als concerts, i a partir de 11:45 l'inici de l'espectacle.
0: L'inici del show musical, eh? Diem. Per tant, ja heu pensat d'alguna manera que hi hagi una prèvia. Quan dieu que hi haurà un espai per prendre, entenc que hi haurà taules, cadires...
1: Sí,
0: també,
1: correcte.
0: Eh?
1: Uh-huh. Sí. Sí, davant de la torre de Capitania.
0: D'acord, per tant, ja tot dissenyat, pensat, només queda que faci bon temps, no?
1: Que no exacte, ploqui, que segur que sí.
0: Que segur que sí. Això és el juny, dos dissabtes al juny, la resta són els dissabtes de juliol, que són sis dissabtes al... Sis?
1: Un, són vuit concerts.
0: Perdó, són vuit concerts, sí,
1: són vuit concerts.
0: Vinga, va, anem cap al 1 de juliol, 4 de juliol... Perquè ara venen les bandes tributs, no?
1: Correcte, ja sabeu que apostem pels tributs,
0: sí?
1: Cada any,
0: sí?
1: I ja abans al juny també hi haurà dos tributs que ens venen molt de gust, sí? Que és el de Rafaela Carrà, sí? Que l'any passat, malauradament, per una incidència elèctrica aliena al port de Sitges, no es va poder realitzar.
0: D'acord.
1: I aquest any sabem que hi ha molta gent que té moltes ganes de veure en directe aquest tribut. I a finals de juny tenim el Dava, que hi han vingut anteriorment també,
0: sí.
1: I a més és un espectacle, la veritat és que és molt bonic també, perquè jo crec que uneix moltes generacions, no?
0: Uh-huh.
1: Al final, jo per exemple, és un espectacle que comparteixo amb els meus pares i fins i tot els meus fills els hi agrada, no? I el juliol, això, comencem amb el 4 de juliol amb l'Oreja de Van Gogh, que l'any passat ja van estar també als concerts de mitjanit,
0: uh-huh.
1: I a la gent li va agradar molt i bueno, hem decidit repetir. Seguirem amb un tribut que és nou, que no, fins ara no havia vingut, que és a Bon Jovi, un estil així més de rock,
0: sí.
1: No? I continuarem amb els Beatles, que també ens fa molta il·lusió, perquè a més és un grup que es diuen The Flaming Shakers,
0: sí.
1: Que són els que normalment actuen a The Cavern, a Liverpool, o sigui
0: sí.
1: que tenim moltes ganes de veure'ls en
0: directe.
1: I tanquem el festival amb Pop and Roll, que cada any també estem tancant amb ells i fan versions molt xules, un espectacle molt xulo i que també la veritat és que connecten superbé amb el públic.
0: Clar, això dels tributs, no sé si ho posa fàcil a l'hora de programar, és a dir, és com... clar, no t'arrisques tant musicalment, no? És a dir, clar, no pots portar, els Beatles no els pots portar perquè ja no hi són, no? Però l'Oreja de Van Gogh, entenc que el caché és molt més elevat i no podries portar-lo, però saps que la seva música agrada i, per tant, si portes un tribut, dius, amb la música l'encertaré segur.
1: Clar, al final el que volem és oferir un plan divertit, un plan que connecti molta gent i que sigui això una experiència diferent, sí, sí.
0: I sobretot entenc que porta gent al port, no? Que la gent s'animi a fer això de l'experiència total, no?
1: Correcte.
0: És a dir, a fer el consum previ també al port, que sabem que molta gent ho fa. Quina edició és de concerts de mitjanit? Quants anys fa que ho
1: portem? Fer? Més de 20 anys.
0: Més de
1: 20 anys. El tema és que el festival ha anat evolucionant.
0: Clar, sí, perquè va començar amb una altra història,
1: correcte,
0: era una cosa
1: sí,
0: més clàssica.
1: Va ser
0: eh?
1: Més clàssic, uh-huh. Sí, i a poc a poc ha anat evolucionant. S'han anat provant diferents formats i l'any passat, amb el 50 aniversari del Port de Sitges, vam apostar per fer aquests 8 dissabtes. La veritat és que va ser un èxit i aquest any hem fet l'esforç de tornar a repetir aquests 8 dissabtes.
0: El fet de marcar això, que sigui sempre un dissabte, que sigui sempre aquesta hora, no sé si també
1: és fàcil de recordar per tothom, sí, sí.
0: És
1: sí,
0: una manera, no? Tu saps que és dissabte,
1: saps
0: és
1: que
0: juny, juliol...
1: Tots els dissabtes durant 2 mesos. Sí, sí,
0: per tant, arriba dissabte,
1: fàcil.
0: Què fem? Ah, mira, al port hi ha concert, hi ha música,
1: correcte.
0: Segur. Qui? No, igual no ho saps, però tu hi vas, no? Una
1: correcte.
0: Mica aquesta idea. Per tant, entenc que aquest format prou consolidat ara,
1: sí.
0: No? És a dir, aquest any ni tan sols us heu plantejat la possibilitat de fer algun canvi?
1: Ens vam plantejar si fèiem un mes o dos, però com et deia, hem fet l'esforç i sí, sí, i aquí tornem amb 2 mesos.
0: Què li representa això al port? A nivell de, és a dir, que a nivell de, no sé si de despesa, no necessàriament econòmica, però què li representa això al port?
1: Representa molt esforç a nivell de recursos humans, a nivell econòmic també, evidentment, però bueno, també és veritat que hem fet una... Aquest any ens hem esforçat molt i tenim alguns patrocinadors i a poc també esperem que més empreses, més marques es vagin interessant i en seguir invertint en aquests concerts i que puguem seguir amb aquest format, la
0: que,
1: veritat.
0: Sí, i que sigui com una cita, no? Una
1: correcte.
0: Cita en l'agenda, en l'agenda sitgetana.
1: Jo crec que una cita ja ho és i el que fem és intentar això treballar perquè continuï sent així.
0: A més, això arriba en un moment en què el port, ara ho deies, s'estan fent aquests concerts en aquest espai que el dia obert, no? Que és aquest espai de gespa, en què la sensació, la percepció és que s'està fent molt d'esforç en que hi hagi molta activitat, molta activitat més enllà de l'oferta que ja té, una oferta gastronòmica, etcètera, etcètera, no? Però més enllà d'això que hi hagi molta activitat.
1: Correcte,
0: no?
1: Al port hi ha una oferta gastronòmica, una oferta d'activitats nàutiques, i al final doncs, estem consolidant això, que hi hagi també una oferta d'esdeveniments i que al final sigui un espai pel poble també. Perquè el port de Sitges és Sitges i, per tant, és un espai més del poble.
0: I no sé si l'estiu és com el moment idoni o idíl·lic, i no sé si el moment àlgid, podríem dir, del port també, és a dir, l'època de l'any en què el port brilla més, no?, i més afluència probablement de gent té, entenc que és l'estiu, no?
1: Sí, sí, sens dubte. La primavera també, la veritat, però ara sí que cada vegada que s'apropa més l'estiu, sí, sí, cada vegada...
0: En horari de tarda vespre, no?, m'imagino,
1: sí,
0: principalment,
1: també.
0: No?
1: Una mica de tot, perquè al final, això sempre ho diem, que al port de Sitges també pots passar el dia sencer. Si tu pots venir a esmorzar, pots fer una activitat nàutica amb qualsevol de les empreses que hi ha, pots dinar, pots fer l'aperitiu, pots berenar, pots menjar amb gelat, o sigui que realment pots passar tot el dia. Sí, sí.
0: Quan aquestes, aquests grups, aquestes bandes que els oferiu, algunes d'elles han repetit tot plegat, què us diuen després quan surten? Perquè clar, no sé si habitualment toquen en espais com els del port. És a dir, quin és el report que us donen, no? Després d'actuar en aquest espai que és el del port, perquè m'imagino que deuen actuar en nombrosos festivals i propostes
1: sí.
0: arreu de Catalunya, però no sé si habitualment ho fan en un espai que sigui un port.
1: Clar, hi ha moltes bandes de tributs, sobretot, que normalment actuen potser en locals més tancats, més petits. És un espai que té molt d'encant i que jo crec que una de les coses, de fet, l'any passat, que per mi era el primer any, una de les coses que em van destacar més és la connexió amb el públic, que brutal, o sigui que l'ambient, es va fer un super bon ambient i que tot el públic molt entregat. Sí, sí.
0: I això creus que ho dona l'espai? O que l'espai hi ajuda? No sé si
1: jo crec que l'espai ajuda perquè estàs a l'aire lliure, el tenim molt cuidat, la il·luminació, fer molt d'esforç en aquest sentit, no? Que l'experiència sigui molt agradable i evidentment també la gent que ve. Sí, sí.
0: I a més una proposta intergeneracional, que ho deies abans amb Ava, que això també és un tema molt, molt interessant en aquests temps que corren, que de vegades les propostes van molt dirigides a un segment de la població, no? I és fàcil doncs, que algú quedi exclòs. Clar, en aquest sentit, feu propostes que d'entrada és entrada gratuïta, clar, hi ha molta família que amb la canalla no podrien anar a veure alguna d'aquestes bandes en segons quins locals.
1: Exacte.
0: Perquè potser serien d'accés
1: sí, sí.
0: únic per persones menors adultes, no? Però clar, aquí... Sent estiu, el juliol, un dissabte a l'estiu, una hora
1: acabes
0: que...
1: De sopar.
0: Clar, acabes de sopar, doncs dius, no? Els nens corren, ballen també igual per allà i pots anar amb els teus fills. No, no és tan fàcil, no?, que es pugui fer això.
1: A veure, sí que és veritat que és un pla nocturn
0: sí.
1: i aquí cadascú...
0: Sí.
1: Ho ha de valorar,
0: però vaja, que és habitual
1: però sí que
0: veure
1: a nivell
0: família,
1: de proposta
0: sí.
1: sí, i a nivell de proposta musical ho és, o sigui, jo et posava l'exemple d'Ava, però tenim els Beatles
0: sí.
1: tenim Bon Jovi igual, Rafaela Carrà, o sigui, els meus fills escolten Rafaela Carrà, m'han cantat cançons de Rafaela Carrà, o sigui, i era una música que jo havia sentit dels meus pares,
0: sí, sí.
1: o sigui, que realment sí, sí, hi ha molt, bueno, apostem per aquest tipus de grups, també.
0: Per aquesta proposta intergeneracional,
1: sí.
0: no?, és a dir, que sigui una mica per tothom, no?, és a dir,
1: correcte.
0: Oberta a tothom. I una proposta sobretot pensada pel públic sitgetà?
1: Absolutament. Absolutament.
0: És a dir, aquí no penseu en que, que entenc que hi haurà gent que vindrà de fora, però no ho penseu, no dissenyeu pensant en els de fora, sinó dissenyeu pensant en els d'aquí.
1: Dissenyem pensant en el públic sitgetà, perquè al final és el que dèiem, o sigui, el port de Sitges és un espai del poble i volem que continuï sent així. Sí que és veritat que hi ha molt públic estranger i hi ha molt públic que ve de Rodalies,
0: sí.
1: o sigui, venen de Barcelona, públic que potser ve al cap de setmana, però sí que és veritat que nosaltres el focus el posem en el públic d'aquí.
0: Olga, tu has aterrat a la família del Port fa poquet, sí. Però diguem que aquest lema del Port de Sitges és Sitges, no? De portar Sitges al port, no? I que d'alguna manera Sitges s'ho faci seu, ja fa anys que es treballa des del port, i no sé si sentiu que hi ha, és a dir, que està funcionant, és a dir, si sentiu que cada vegada més la gent de Sitges se sent al port, no? Sí. I que alguna vegada, cada vegada esteu menys allunyats com abans, no? Que semblava que el port estigués llunyíssim, no? I és veritat que s'han fet passos,
1: moltes coses,
0: però no sé si sentiu que això està funcionant, és a dir, sí, que realment cada vegada sou més Sitges.
1: Sí, a poc a poc sí, la veritat és que sí. Han ajudat moltes coses, com per exemple el passeig de Balmins, però sí, nosaltres també a nivell de comunicació estem treballant molt, perquè clar, al final el passeig de Balmins el pots fer caminant, o sigui, el port es pot arribar caminant, i a poc a poc sí que, i a més amb aquesta oferta d'esdeveniments que creiem que connecta molt bé amb tot el públic sitgetà, jo crec que estem ajudant a que tothom
0: s'apropi. I la participació en actes, no, culturals i en programa cultural sitgetà, que és contínua, l'obertura doncs, de locals, no, de botiguetes, de màrquets, etcètera, no? Entenc que això, perquè entenc que al final aquest és l'objectiu, no? És a dir, que el port de Sitges no quedi, que a més és la gran peculiaritat d'aquest port, que no és un espai única i exclusivament pensat per la gent del món nàutic, no?
1: No, correcte, és un espai de fusió de nàutica, gastronomia, esport, cultura, sí, efectivament, i ara moda també.
0: I ara, sí, perquè sí. Heu introduït també algun local de moda, no?
1: Sí.
0: De roba, vaja, botigues, sí, no? Sí. Bàsicament, que això fins ara no sé si hi havia gaires botigues al port.
1: No, hem començat ara amb Flanes i Fressones, sí, una botiga del poble, sí, i que ha apostat per establir-se amb una pop-up al port, i sí, esperem que estem treballant també.
0: És una botiga de banyadors, els hi direm, bàsicament, és roba de bany, no? Vull dir, per tant, bastant ben adequat, diguem, al que és el port, però sí que és veritat que, clar, no sé si és com el... I amb els màrquets que feu, si el següent pas és que sigui també un espai de compra.
1: Ja ho era, perquè realment el màrquet portem molt de temps amb la Vinyet Zapater organitzant-lo al port, i ja ho era, però sí que és veritat que hi ha algun local disponible i que volem que sigui un espai que llueixi molt, i amb aquest tipus d'oferta doncs estem segurs que lluirà. I a més, ara m'has fet pensar en que els concerts de mitjanit d'aquest any tindrem màrquet.
0: Ah, d'acord.
1: O sigui, de moment els dos primers dissabtes hi haurà màrquet nocturn.
0: D'acord.
1: Coincidint amb els concerts.
0: De paradetes com els altres màrquets.
1: Paradetes com el Mediterrani Market, organitzat per la Vinyet Zapater igual, i allà tindrem unes quantes paradetes molt maques.
0: La Vinyet Zapater, que és aquesta sitgetana, la reina dels màrquets, podríem dir, perquè ella va començar amb un de petitet, allà a l'hotel Xalet, i això se n'anirà fent gran, i ara és la reina dels màrquets de Sitges, i ara, no?, s'ha posat a treballar conjuntament amb el port, per tant, hi ha una opció de comprar, de fer gasto, de despesa,
1: exacte,
0: de ballar, de prendre alguna
1: cosa,
0: de gaudir a la fresca, una
1: quan
0: mica...
1: Quan entris al port passejant, pots anar parant per les paradetes del màrquet, pots anar a sopar, pots anar a gaudir del concert, o sigui, experiència completa.
0: Els mesos de juny i juliol, aquests concerts de mitjanit, Veneno la Piel, un any més que obrirà els concerts de mitjanit aquest dissabte 6 de juliol, següent dissabte Ramon Mirabet, 13 de juny, el 20 de juny el tribut a Rafaela Carrà, 27 de juny el tribut a Ava, i durant el mes de juliol 4 concerts més, el dia 4 de juliol el tribut a l'Oreja de Van Gogh, l'11 de juliol el tribut a Bon Jovi, el 18 de juliol el tribut a The Beatles, i el 25 de juliol, ja per tancar els concerts de mitjanit, perquè si no aquesta gent del Port Pobre se'ns desfà, Pop and Roll amb versions del 70 als 2000, és a dir, versions de gairebé de totes les èpoques, per cloure aquests concerts de mitjanit, aquesta proposta musical del Port de Sitges, que d'alguna manera ens obre l'estiu, no només a la ràdio, jo crec que Sitges en general, no, és com l'entrada forta a l'estiu, i això ja comença, no? Comença la nit, la festeta, ja tens plans a la fresca, tot plegat, doncs que sàpiguen. Entrada gratuïta, molt important recordar-ho,
1: Entrada gratuïta.
0: Això és un espai obert, allà pot entrar qui vulgui, hi ha barra per consumir, això ja no és gratuït, vostès ja decideixen si volen prendre i què volen prendre, i totes les edats estan convidades, tampoc no hi ha límit ni per dalt ni per baix, hi ha espais també per seure i per gaudir d'alguna manera de l'espectacle, si volen, amb, més amb calma, però és primer que arriba, primer que seu, no? Això és així, no?
1: Sí, es podria dir, sí.
0: És a dir, els espais, vull dir que no és tot amb cadires, no, no és un festival,
1: no,
0: això,
1: hi haurà una zona tipus village amb algunes cadires i taules, sí, sí.
0: I l'hora, recordem, 2:15.
1: Dos quarts d'11 comencen els concerts.
0: D'acord.
1: Dos quarts de 12, perdó.
0: Dos quarts de 12. 11:30.
1: Sí, 11:30, correcte.
0: 11:30 de la nit, 11:45 sí. de la nit, comencen els concerts. Ja saben, però, que la proposta del Port és experiència global, eh? Que això vol dir que hi vagin vostès a la tarda, facin una cerveseta, una copeta, una aigua, te'n fa, després vagin a sopar. Quants restaurants hi ha en aquests moments al Port?
1: 15.
0: 15 restaurants, sí. Vaja, vull dir, tenen una bona oferta al Port, eh? Vagin a sopar allò que desitgin i després vagin a fer, a gaudir dels concerts de mitjanit. Se't gira feina, Olga,
1: sí,
0: perquè clar, tu hi hauràs de
1: però
0: ser-hi.
1: Però molt contents, clar, jo cada dissabte.
0: Hauràs de ser-hi ja tots els dissabtes, no? No està mal, sí, això, no?
1: Dius, no està malament.
0: Vas a els amics t'ho deuen dir, diu, ostres, aquesta feina que fas de concert.
1: Clar, molts em venen a veure, clar.
0: Clar, sí, venen a veure, no? Concerts de mitjanit, Olga Vidal, moltíssimes gràcies, com
1: moltíssimes
0: sempre.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per reservar-nos sempre aquest espai.
0: Com sempre gràcies. Serà. Gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Així vam encetar al migdia, però a primera hora de la tarda hi havia també un apunt informatiu prou important, la visita del secretari d'Estat de Transports, el senyor José Antonio Santano, i de la consellera Sílvia Paniche, la consellera de Territori. Tots dos, com saben, tots vostès també, mano a mano, les darreres setmanes, mesos, han anat parlant de Rodalies i també d'aquesta obra que es feia en aquesta part concreta dels túnels del Garraf. Concretament, el túnel 96 bis, que és aquest túnel que no és túnel, que és un fals túnel. I on hi havia aquelles pilones fetes molt bé i les pilastres també, la coberta, tot plegat. Això per un costat. I també el pont d'Aiguadols i el viaducte del Garraf, que tenien sobretot tot el que és la cimentació, els fonaments, la base, molt feta molt bé. El cas és que l'obra ha anat més ràpid del que es preveia. Aleshores, primer titular, que tant va dir José Antonio Santano com la consellera. El proper dilluns 8 de juny es recepcionarà l'obra. Què vol dir això? Que bàsicament tots els treballs s'hauran acabat i l'obra acabada s'entrega a DIF, a tots aquells que l'han d'utilitzar. Això no vol dir, i els ho diem i els ho tornem a repetir perquè hi ha molts titulars informatius que diu el lunes se abre la el lunes no se abre nada. A partir del dilluns, i a la consellera Paniche l'escoltaran, que és clar, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, exhortant la prudència en repetides ocasions, a partir del dilluns el que es faran serà allò que els especialistes en diuen les marxes blanques. Què són les marxes blanques? Bé, doncs el pas de trens, de convois, però sense viatgers, només amb els equips tècnics que han de valorar, òbviament, si l'obra està ben feta, si tot està funcionant com ha de funcionar, si la senyalització, tot plegat. A veure si tot va bé. Això es farà a partir del dilluns dia 8 i no ha de demorar-se massa dies perquè, com a mínim, tant el senyor Santano com la consellera Paniche van assenyalar que no ha de trigar massa a normalitzar-se el servei. Aleshores, tan bon punt aquestes proves hagin pogut certificar que la via ja funciona amb total normalitat, s'anunciarà la data exacta del restabliment del servei de Rodalies. O sigui, a partir del dilluns que ve, repetim, es fa la recepció d'aquesta obra. A partir del dilluns que ve es faran les marxes blanques amb convois sense viatgers per aquest tram de via, el tram de muntanya, la via de mar, la via de mar. Ara actualment és la via de muntanya la que fa servei, doncs la via de mar, aquesta és la que s'entregarà el dilluns dia 8, i un cop ja se sàpiga que tot funciona bé, es dirà, tal dia tornem a l'habitud, a la normalització, als 4 trens per hora i sentit. Això per un costat. Escoltaran també el senyor Santano parlant de l'obra del pas sota la via del carrer Sant Honorat, que començarà el dia 16 de juny. El més important que diu el senyor Santano és que l'obra no comportarà alteracions en la circulació dels trens. No comportarà alteracions en la circulació dels trens, per bé que és una obra complexa, i hem d'entendre que aquí els treballs de nit ajudaran a que això sigui així. Tercer titular, que és un altre dels importants i que ens porta a l'any que ve, a finals de l'estiu del 2027. Finals de l'estiu del 2027. Hauran passat les eleccions municipals, haurà passat l'estiu? Bé, doncs si tot el procediment de licitacions va com ha d'anar, que això de les licitacions ja saben vostès que tenen per anys amagats, bé, doncs si totes les licitacions van com han d'anar, a partir del quart trimestre del 2027 començarien les obres, aquesta gran obra dels túnels del Garraf, per adaptar-los a les mesures de seguretat de la Unió Europea. Un apunt aquí, perquè també va ser interessant el que va dir la consellera. En principi, per l'edat que tenen aquests túnels, no estarien inclosos dins aquest pla. És a dir, no passaria res si els túnels es quedessin tal com estan. Però la consellera Paneca també va dir que és la Generalitat, bé, la Generalitat, i hem d'entendre també que l'Estat, que DIF, que volen que aquests túnels millorin des del punt de vista de la seguretat. En què consistirà aquesta obra? Repetim, quart trimestre del 2027. Aquesta obra consistirà en l'ampliació del túnel de muntanya, és a dir, el túnel de tornada, perquè aquest túnel tingui doble sentit de circulació. És a dir, el mateix túnel servirà pels trens d'anada a Barcelona i pels trens de tornada a Barcelona. I l'actual túnel d'anada, els túnels que van arran de mar, aquest túnel servirà estrictament per usos d'emergència, per usos de serveis, per usos d'emergència si passa alguna cosa. Per tant, és una obra com una casa de pagès, perquè s'ha d'ampliar, repetim, el túnel davant de muntanya, el túnel dels trens que tornen cap a Sitges, i convertir aquest túnel, que és de sentit únic, en un túnel de doble sentit. Això importarà 280 milions d'euros d'obra. Per tant, diguem-ne que és la inversió més gran que s'haurà fet en aquesta línia des que es va inaugurar a finals del segle XIX. Tot això es va explicar ahir. Ho hem resumit, la roda de premsa durava gairebé mitja hora, ho hem resumit en 20 minuts. La prèvia la va fer l'alcaldessa de Sitges, que va ser convidada a l'acte, però l'alcaldessa, en aquest sentit, més enllà de la presentació de la benvinguda a tots els que ahir van participar en aquesta presentació d'obra, més enllà de la part protocolària, l'alcaldessa no va parlar més, i sí que primer va prendre la paraula el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, i després la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquesta excursió, per venir aquí. Benvinguts a Sitges. I voldria agrair sobretot al secretari d'Estat i a la consellera que ens acompanyen avui per vetllar per aquestes obres tan importants pel transport públic, pel Garraf i per Sitges concretament. Així que moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies. Endavant.
5: Bona tarda. No imaginé nunca que vendría a Sitges por aquí. Pero la verdad es que es un paseo el que hemos tenido realmente, realmente bonito, y bueno, la verdad es que tanto la consellera como yo queríamos, yo creo que teníamos un interés especial, ¿verdad?, en que se viera también una actuación que en su momento, bueno, pues yo creo que de algún modo se convirtió en un símbolo del deterioro de la red de Rodalies, ¿no?, que eran, yo creo que básicamente estas columnas que soportan este falso túnel, que efectivamente estaban muy deterioradas y que tenían pues un impacto fundamentalmente por el salitre y el paso del tiempo, que yo creo que era, bueno, pues realmente inadecuado, ¿no? Y que de algún modo yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos, y bueno, ADIF a veces adelanta sus obras, y hay que felicitarse por ellos. Bueno, no es la primera vez, pero quiero aprovechar también para felicitarle al responsable de ADIF en Cataluña, Ángel, y a todo su equipo, porque bueno, vamos a abrir este túnel una semana antes de lo previsto. Este recorrido se abrirá el 8 de junio, el próximo lunes, ¿no? Y aquí, bueno, pues quisiera recordarles brevemente lo que hemos hecho, porque es una actuación importante en tres puntos. En este, que es el que llamamos túnel 96 bis, que es básicamente un túnel en el que, como pueden ver ustedes, lo que se ha hecho es trabajar en estos pilares que estaban, bueno, pues muy afectados por el salitre, y entonces pues esta estructura se ha reforzado y se ha renovado, ¿no?, en buena medida. También en lo que son los techos del túnel. Lo ven ustedes, no voy a entrar en mayores explicaciones, pero sí les puedo decir que los pilares del lado montaña están todos reparados, y los del lado mar, de las nueve pilas, nos queda una que están terminando, y las jácenas están en ejecución, ¿no? Después teníamos actuaciones en el puente Cala de Aigual 2 y en el del viaducto del Garraf. En ambos los trabajos son trabajos fundamentalmente en los cimientos, en lo que son los soportes. Son complicados todos los trabajos, como pueden ver ustedes, por la accesibilidad del entorno, y yo creo que eso le da más mérito, sobre todo, a este anticipo de la apertura de la actuación, ¿no? Además de esto, vamos a actuar, alcaldesa, en tu municipio, en Sitges. Es verdad que es una obra que, por lo que he podido ver, no tiene ningún impacto, no va a haber nuevo corte, pero es en paso inferior en Sitges, que, si leo bien, es la reparación del puente, del paso inferior sobre la carrera de San Honorat, ¿no? Sí. Bueno, es una actuación que estaba prevista dentro del conjunto de inversiones, tiene su importancia, es más urbana y, desde luego, no afecta a la circulación, no va a crear ningún problema en el movimiento ferroviario. Pero algunas cosas más les quería decir en lo que tiene que ver con infraestructura, porque luego le pasaré la palabra a la consellera para que nos hable de la operativa. Para nosotros es muy importante ir cumpliendo los compromisos a los que nos habíamos obligado, ¿no? Tercer hito del que quiero hablarles es el futuro de estos túneles del Garraf, ¿no? Saben que esta actuación que hemos hecho estaba prevista, no ha sido parte, los 3 millones de euros que hemos gastado aquí no han sido parte de una obra de emergencia, es una obra que ya estaba adjudicada y que estábamos valorando en qué momento comenzarla, pues de acuerdo con la Generalitat, y sobre todo para perjudicar lo menos posible el servicio. Pero hay un gran proyecto de los túneles del Garraf, es un proyecto que ahora mismo está valorado en los 280 millones de euros, que estamos dialogando sobre él con la Generalitat, por dos razones. Primero, porque queremos ver cuál es la mejor solución. El proyecto está muy avanzado, pero queremos ver cuál es la mejor solución. Queremos consensuarla con la Generalitat y también queremos consensuar el modo en que vamos a llevar adelante esa actuación, que va a ser ya una actuación muy potente, de futuro, estratégica para la red, pero bueno, que lógicamente pues tendrá también un cierto impacto, ¿no? Pero bien, las obras hay que hacerlas, igual que estamos haciendo otras, y que cuanto antes las hagamos, yo creo que antes mejoraremos también el conjunto de la red. De manera que, bueno, con este conjunto de cosas, nosotros seguimos trabajando con la Generalitat en la misma línea que nos habíamos fijado, es decir, todas las semanas nos vemos, me veo yo con la consellera y con el presidenilla, con el equipo de Adif, con Rodalíes. Digamos, hacemos un seguimiento permanente de las obras, hacemos también un seguimiento permanente de los datos, que afortunadamente van mejorando, esto la consellera se referirá a ellos, pero yo creo que es muy importante, en definitiva, que todo lo que estamos haciendo en la infraestructura solo tiene un sentido, y es que la red ofrezca todo su potencial, que recuperemos los pasajeros que teníamos y, si es posible, los aumentemos, y sobre todo que demos fiabilidad, que también creo que en eso estamos mejorando, pero en fin, insisto que de todo esto hablará la consellera. A mí me queda solo terminar agradeciendo dos cosas. A los trabajadores de Adif su trabajo, porque realmente, y sobre todo en esta zona, no ha sido fácil, y son trabajos todos ellos que en algunos casos van contra reloj, y también a la sociedad catalana su paciencia, consellera, porque yo creo que, en fin, la red va mejorando, pero todavía tenemos mucho margen de mejora, y lo que les quiero decir es que desde el Ministerio, la instrucción que tengo y la que tienen los trabajadores de Adif, y por supuesto Renfe como proveedor de servicios de la Generalitat, es no parar hasta que demos el servicio en Cataluña que la sociedad catalana merece, el servicio de cercanías que merece. Por mi parte, nada más, muchas gracias.
6: Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Primer, igual que deia l'alcaldessa, agrair-vos que ens hagueu acompanyat fins aquí, però ens semblava important aquesta imatge, com deia el secretari, el que va ser una imatge, efectivament, de la desinversió acumulada durant molts anys en l'àmbit de Rodalies i de les infraestructures, i com aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, ens hem conjurat per fer aquesta reversió a nivell d'infraestructures i, per tant, anar fent aquelles obres necessàries que ara s'hi referia el secretari. Efectivament, les obres impliquen molèsties i desajustos en el servei, això és així, però són tan molestes com necessàries si algun dia volem tenir un sistema de rodalies eficient, fiable, excel·lent, al nivell de què els catalans i catalanes mereixem, necessitem i del que el govern vol fer. Per tant, en fi, estem satisfets de que efectivament ens puguem trobar en la finalització ja d'aquestes obres. Tal i com indicava el secretari, el 8 de juny hi haurà la recepció d'aquestes obres ja finalitzades per part d'ADIF, a qui vull agrair també el seu treball durant els mesos de la crisi, que han estat molt intensos, i la continuïtat d'aquests treballs ja de millora estructural. Però, com dic, a partir d'aquesta data serà quan, com saben, amb les marxes blanques, amb la revisió, anirem posant gradualment el sistema en marxa. Ara també m'hi referiré. Ens trobem en una línia, la de entre Castelldefels i Sitges, que és una línia ferroviària que travessa el massís del Garraf, com heu pogut veure i comprovar. Diferents túnels, diferents estructures de protecció que es varen construir en un entorn geològicament, ja ho veieu també, doncs molt, molt complex. Per tant, és un tram molt sensible de la nostra xarxa ferroviària el que veiem aquí, tant per la seva antiguitat, s'hi referia també el secretari, com, en fi, per la situació en la que està, i sobretot per la sensibilitat que té aquest tram en el servei de Rodalies en general, i sobretot en el corredor sud, que és un dels corredors efectivament que acumulava una desinversió més important. Per tant, Rodalies i regionals del corredor del sud cap a Barcelona, cap a l'àrea metropolitana. Aquests túnels tenen més d'un segle d'història, tenen més de 100 anys. Especulàvem amb el secretari, no?, per què s'hauria escollit aquest tram i aquest recorregut. Per tant, com passa amb moltes de les infraestructures que tenim antigues arreu, van ser construïts amb criteris tècnics que res tenen a veure amb els criteris tècnics que avui en dia exigiríem amb una infraestructura d'aquestes característiques. Quina és llavors la bona notícia? Doncs que efectivament, amb la previsió actual, aquest servei es podria reprendre abans d'allò previst. I això, en fi, és una bona notícia. No sempre passa, a vegades sí, aquesta vegada els treballs han anat bé, per tant la recepció de l'obra pot ser prèvia a allò previst, i per tant el restabliment del servei també pot ser prèvia a allò previst. Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres. Han tingut aquestes obres un nivell d'exigència tècnica elevadíssim. Si vostès ens han acompanyat, han caminat, hauran vist, no?, per on entraven els materials, com s'ha hagut de fer aquesta obra. Ens explicaven els tècnics d'ADIF que, si bé l'altre túnel s'havia pogut fer amb un accés més directe, doncs aquí, com veuen, l'accés o era per mar o a través dels túnels. Per tant, ha tingut una complexitat i, per tant, més d'enhorabona que s'hagi pogut acabar abans de la finalització prevista. Per tant, com deia el secretari, aquesta va ser una imatge efectivament de la desinversió que aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, està totalment decidit a revertir. Les obres han de continuar. El secretari ha donat bon detall de les principals fites que tenim les properes setmanes i mesos. Estem, per tant, ja en una etapa de millora progressiva de les infraestructures, que juntament amb la governança, juntament amb el material, el nou material rodant que ha d'anar arribant a partir de gener, febrer del 2027, ens ha d'anar oferint aquesta millora en el servei, que és allò que els usuaris ens demanen, finalment. Millores en el servei, fiabilitat en el servei. i s'hi referia també al secretari, una vegada passada aquella etapa d'excepcionalitat derivada del lamentable accident de Gelida, estem en aquests moments amb un nivell d'usuaris similar al que teníem previ a l'accident de Gelida, i estem oferint en aquests moments a nivell de servei pràcticament la totalitat del servei previ a l'accident de Gelida. Per tant, estem a l'entorn d'un 99% dels serveis que es podien oferir amb l'etapa anterior a l'accident. Per tant, ens felicitem de la finalització d'aquesta obra. 2, retornem els serveis que hi havia ordinaris amb les mateixes freqüències. Els regionals podran arribar directament a Barcelona pel corredor sud, les mateixes freqüències i horaris de l'R2 sud. I 3, continuem treballant perquè efectivament no descansarem ni el Ministeri, ni el Govern d'Espanya, ni el Govern de Catalunya fins a poder finalitzar tot allò previst en el Pla de Rodalies i poder oferir unes infraestructures que ens permetin finalment oferir un servei a l'alçada del que mereix i necessita Catalunya. I quedem a disposició de les qüestions que ens vulguin traslladar, tant a l'alcaldessa, si hi ha alguna qüestió local, com al secretari, com jo mateixa.
7: Sí, el dia 8, per tant, comença el servei, hi ha marxes blanques abans, o sigui, el dia 8 hi ha els usuaris... Ja
6: el dia 8 recepcionem l'obra i, per tant, a partir del dia 8 anunciarem el restabliment del servei. S'han de fer les marxes blanques, ja saben que avui actuar amb tota la prudència, d'un cop les marxes blanques finalitzades i tot revisat, anunciarem efectivament el dia efectiu de represa del servei comercial. El dia 8 el que fem és recepcionar aquestes obres i poder començar aquestes marxes blanques. Quan tinguem el dia cert, el traslladarem. No poden passar molts dies, però permetin-me aquest ajust de poder-ho anunciar quan sigui del tot cert.
8: Sí, secretario, no sé si podría concretarnos un poco en qué escenarios están trabajando para esa gran obra pendiente de 280 millones, si implicaría grandes cortes o cómo la están planificando.
5: Hombre, no quiero entrar en muchos detalles, pues es un asunto del que estamos hablando con la Generalitat, pero evidentemente estamos trabajando en un proyecto que intervendría sobre todo uno de los túneles que sería ampliado. Lo que tenemos que ver es exactamente con la Generalitat, bueno, pues qué trayectos o qué trayectoria incluso podrían tener, pero es evidente que cualquier actuación que se produzca en los túneles del Garraf va a suponer algún tipo de afección, al servicio. De esto yo creo que no nos podemos engañar. ¿Qué vamos a intentar? Que sea la mínima posible. Eso sobre todo ese es el objetivo, ¿no?, que tenemos a la hora de definir completamente el proyecto. Pero yo me temo que en este espacio, que no hay más que verlo, ¿no?, para saber que cualquier intervención, sobre todo de ese importe económico, va a tener un efecto que, como digo, intentaremos que sea el mínimo posible, y en todo caso estoy seguro de que por parte de la Generalitat y de Renfe se ofrecerán las alternativas, llegado el caso, que correspondan, ¿no?, las alternativas de transporte. Ya llegaremos a ese momento, ¿no? Pero, en fin, si la pregunta es, ¿eso va a tener algún impacto? Sí, lo va a tener, no sabemos cuánto, porque estamos intentando que sea el mínimo posible.
6: Sí, per fer un apunt per la part que pertoca a la Generalitat, aquesta obra a la que ens referim és una obra vinculada a la seguretat. Si bé és cert que aquests túnels per l'època de construcció no seria obligatori adaptar-los als requisits i als requeriments actuals, sí que és veritat que des del govern interpretem que la seguretat no és quelcom optatiu i que per tant aquestes obres s'han d'assumir. Hi ha un projecte pràcticament aprovat i per tant aquí la limitació és que les modificacions que es puguin fer sobre el projecte no pot implicar tornar a iniciar un nou projecte, perquè llavors sí que ens aniríem molts anys enllà. El que sí, des d'IFERCAT i des de la Direcció General s'està mirant com abordar aquestes obres, quines fases podem fer perquè tingui la menor implicació possible sobre el servei, i aquelles que hi hagi, que de ben segur unes obres d'aquesta envergadura hi seran, doncs, com sempre, poder establir els plans alternatius de transport per tal d'assegurar la mobilitat de les persones. Però estem sobretot pensant en com facilitar

0: hi hagi dues vies, la d'anada i la de tornada, a Barcelona, en lloc de la via actual de tornada. I els túnels de la banda de mar, que a hores d'ara són els túnels que acullen la via en sentit Barcelona, seran túnels d'evacuació, túnels de seguretat, túnels de servei. Aquesta és la intenció de cara al darrer trimestre del 2027, si les licitacions funcionen, que ja saben, com diu el senyor Santano, que les licitacions, diguem-ne, mengen a part. Però de moment, ara veure quan sabem la data exacta de la recuperació del servei a la línia R2 Sud de Rodalies, en aquest tram concret del Garraf. Vinga, més coses. La diputada del Partit Popular al Parlament de Catalunya i regidora també, Eva García, es va reunir ahir amb representants de l'Associació de Veïns del Garraf, que li han traslladat la seva preocupació per les conseqüències que l'activitat de la pedrera i la cimentera, traiem de la nota de premsa la cimentera, perquè en principi la cimentera no té activitat, queda el que és l'antiga fàbrica de ciment, però no hi ha activitat, té sobre la salut i la qualitat de vida dels residents, així com la possibilitat que la concessió es pugui ampliar més enllà del 2029. Eva García ha recordat que a l'entorn d'aquestes instal·lacions hi ha prop de 500 habitatges, els residents dels quals fa més de 3 dècades que conviuen amb els efectes de l'activitat extractiva i industrial. La concessió actual finalitza el 2029, una data que els veïns consideren irrenunciable. I ja no és tant que els veïns ho considerin, sinó que el conveni diu que la data és improrrogable. Simplement, això és el que diu el conveni, que a partir de l'any 2029 que això no es pot prorrogar. Està prescrit i en el seu dia signat. Eva García, que ha declarat que la preocupació dels veïns és legítima i entenem les seves reivindicacions, no podem ignorar l'impacte que la presència continuada de pols i emissions pot tenir sobre la salut de les persones que viuen a la zona. Per aquest motiu, la diputada ha anunciat que sol·licitarà a la Generalitat la realització d'un estudi epidemiològic específic que permeti avaluar amb rigor científic les possibles conseqüències per a la salut pública derivades de les dècades d'exposició a la pols i a les emissions associades a la pedrera i a la cimentera del Garraf. Per Eva García, els veïns mereixen respostes basades en dades objectives i tenen dret a saber si, a més de les molèsties que fa anys que suporten, existeixen afectacions reals per la seva salut. Eva García vol conèixer si el govern considera que l'activitat extractiva actual és compatible amb els objectius europeus en matèria de salut pública i qualitat de l'aire, així com si la Generalitat ha facilitat informació suficient i accessible sobre els impactes d'aquesta activitat per als veïns afectats. Saben que de tot plegat se'n tornarà a parlar si és que al final es presenta la moció que va anunciar l'alcaldessa en el ple municipal del mes de juny, aquesta moció per demanar explícitament que no hi hagi una moratòria d'aquesta concessió o que l'activitat de les pedreres no vagi més enllà de l'any 2029.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Les 10 i 38 és hora de Montbert. Aquest espai que mirem que sigui de calma, també d'aprenentatge, i en el que això sí, el que fem és difondre, divulgar un món més verd, bàsicament, és a dir, amb més plantes, més arbres, tot plegat. I avui, casualitats de la vida, coincideix que fem secció el dia de Corpus, dijous de Corpus, per tant, avui el tema l'haurem de començar sí o sí amb el Corpus. Edu Arnal, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Bon dia.
0: Sí, i si hi ha un, dia de flors, de plantes, de plegat, és el de Corpus, eh? Festivitat ben lligada al Montbert, digue'm.
1: Sí, fantàstic. No, res, que fantàstic, sí que dijous. Havia estat tradicional sempre, tradicionalment sempre el dia de Corpus. La meva mare m'explicava que ella havia nascut el dia de Corpus, que clar, que era dijous i que després es va passar a diumenge, que clar, que jo no ho sabia. Són aquestes coses que s'aprenen. Que aprenem de la gent gran.
0: Clar, quan érem petits ho fèiem, això era un dia entre setmana, que fèiem
1: tocava,
0: catifes, un dijous entre setmana, no anàvem a dormir, aquelles coses que fèiem després, doncs mira, amb el turisme, les necessitats i no sé què, ho vam passar diumenge.
1: Aquelles coses.
0: En qualsevol cas, qui és protagonista al Corpus, sí o sí, són les plantes, en concret el clavell.
1: El clavell, sí, el dianthus, sí, havíem parlat alguna cosa, el dianthus.
0: Sí, el dianthus cariopilus, no? És així, dianthus cariopilus.
1: Exacte. Exacte, sí, en principi el dianthus ja els hi van posar els grecs, i el cariopilus li va posar una mica el Linneo, que hem parlat alguna vegada d'aquest senyor, que és el que des de casa seva a Segudet es va dedicar a posar el nom a totes les plantes. Llavors el dianthus, no sé si ho havien comentat, que és la flor dels déus.
0: Sí.
1: Clar, és que clar, tot això va molt lligat al per què de fer servir els clavells, no? La flor del Reus, perquè és una flor superpolivalent i molt, amb molta fragància i amb molta vida, no? Pensa que a vegades fins i tot, quan han passat els gegants i ha passat la processó i tot,
0: encara n'hi ha de sencers, sí,
1: tu pots agafar un clavell i encara fa olor i encara està com fresc i porta allà, vamos, porta més hores que jo que sé, el sol, secant-se i tal, i és una flor que, doncs que aguanta, és molt agraïda i aguanta molt. Jo entenc que és possible que sigui per això que se li diu així. I la segona part del nom fa referència a l'olor, precisament, eh? L'olor fa referència a tot una mica, és el tema que recorda una mica l'olor del clau i de les espècies, no? Però bueno, això ja són coses que es feien venir bé al senyor aquest Linneo i tal. Però bueno, fa referència una mica a l'olor, com havíem parlat altres vegades, molts noms d'arbres i plantes i flors fan referència a les seves qualitats, tant a les formes, als colors, com a les característiques, no? Com pugui ser l'olor.
0: I deies ara, és una planta, i en aquest cas amb una flor molt, molt soferta, fins al punt que, vaja, una de les, diguem, de les aficions de la canalla per Corpus és, un cop ha passat la processó al darrere, agafant clavells i portant-los a casa. Vull dir, això ho hem fet tota la canalla de Sitges en algun moment.
1: O ara algú s'enfada amb mi, o la guerra de clavells que havíem fet quan érem petits. Allà al carrer Santiago Rossinyol, fèiem unes guerres que acabàvem de clofolles, que estiràvem... Saps com acaba l'estiu, al cap d'uns mesos encara treus sorra, acaba el carnaval, al cap d'uns mesos encara treus confeti, doncs acaba el Corpus i al cap d'uns mesos encara treus pallofa d'algun racó. Doncs era una mica això, arribaves a casa tot de rebossadet de pallofa de la guerra de clavells, jo ho trobava fantàstic, era meravellós, poder de lo millor del Corpus.
0: Per tant, una flor molt soferta que requereix de molta llum, no? De molt de sol, d'una aigua controlada.
1: Sí, molta llum, molta sol, sí.
0: Ai, anava a dir, no sé, i després d'entrada et diuen que és una planta, una planta amb flor, no? Que és més o menys fàcil de cultivar, fàcil de tenir, però després la gent que s'hi posa diu, ostres, no és tan fàcil això, eh?
1: Bueno, és que estem com una mica com sempre. La planta de per si, en la seva vessant més, o la seva varietat més salvatge, sí que ho són. Sí que ho són, perquè agafen, creix com pot, on pot, de la manera que pot, i floreix com pot, i ja està. Però què passa? Que quan els cultivem, els volem per un concurs. Volem que la flor sigui grossa, que sigui marcada, que estigui ben oberta, que els colors siguin llampants, que els pètals estiguin ben asserrats i ben oberts, que no sé exactament el que es demana, per quins són els requeriments de que per poder donar un premi a un clavell en concret, no? Però sí que és veritat que se li demanen unes qualitats molt concretes, que passa una mica com amb la fruita, no? Si tu vols uns préssecs ben grossos, doncs la meitat dels préssecs dels arbres els has de treure, i després li has de donar unes cures, com per exemple donar-li molta aigua a l'arbre perquè aquells que han quedat siguin més grossos i més bons. No? Doncs una mica el mateix, és una planta aquí molt soferta, però si tu el que vols és presentar-la a un concurs, doncs home, sí que li ha de ser. Però és una planta que per obrir requereix molta aigua, sí, però alhora requereix que el terra sigui molt porós.
0: Sí.
1: Vale? Molt,
0: que això vol dir que s'escapi, exacte, que s'escapi molt l'aigua, és a dir, que ser porós vol dir això, que no xupa, no? No xupa tota l'aigua d'una manera fàcil, és a dir, tu tires l'aigua i allò fins que ho xucla passa un rato, eh?
1: No.
0: La porositat no és això, perquè la porositat és això, no?
1: No, la porositat, que estem parlant de que el que necessita és que sigui sorrenc i que sigui molt porós, que vol dir que l'aigua s'escapa fàcilment.
0: Exacte, sí,
1: vale?
0: Sí.
1: És a dir, el que hem de fer és evitar que s'estanqui, o sigui, que l'aigua passa ràpid perquè m'entenguis. Llavors, quan tu regues, diguem que surt ràpid per sota, no? Perquè
0: m'entenguis.
1: Clar, sí. L'inconvenient de tenir un testos és que quan, si això s'escapa tan ràpid, has d'estar contínuament regant. No? És una mica curiós que una de les raons per les que aquí també el corpus se celebra i la flor estrella és el diantus, és el clavell, és perquè aquí a Sitges vam tenir la fàbrica més important, el viver més important de tota Espanya, el primer i més important viver de tota Espanya de clavells, que va muntar l'empresa, em sembla que l'Eduardo m'estudirà molt bé, però em sembla que el 1918 o 19,
0: sí,
1: es va formar l'empresa de Floreal, que es dedicava al cultiu de clavells. És una de les raons per les que totes les flors que feien servir aquí eren clavells, no? Eren una flor molt nostrada que es cultivava a Sitges, que va ser una empresa pionera i molt important a nivell estatal, i que a més l'empresa es deia Floreal, que està d'aquí al carrer del nom Floreal, que és on estaven els terrenys allà.
0: Clar,
1: jo tot això ho he descobert, eh? Vull dir, no és que...
0: Això
1: no sé
0: troben si entren a la pàgina de Corpus de Sitges, a la pàgina web de Corpus de Sitges, corpus.cat, i a la història, sí, ho explica.
1: Vale, doncs és
0: que coincideix, a més, amb la primera exposició internacional de clavells. Coincideix,
1: exacte,
0: més o menys.
1: Exacte. Llavors, amb tot això em porta a pensar que, clar, que sí que és evident que el tema de... Doncs com fa ja molt de temps, que ja sabem que el clima està canviant, donat que si podien cultivar clavells en grans quantitats és perquè tenien l'aigua per poder regar.
0: Clar.
1: No?
0: Clar.
1: Tenien les condicions. Llavors, tenien les condicions de temperatura, perquè al final el clavell que necessita és unes condicions molt primerenques, molt de primavera.
0: Mm-hmm.
1: Vale? El clavell a ple estiu queda bastant fregidot, vale? Perquè és això, si resulta que tenim un terreny sorrenc perquè no s'estanqui, però en canvi necessita aigua, doncs necessita unes condicions molt concretes.
0: Clar.
1: Llavors el tema és que, clar, és d'aquelles coses que et porta a pensar, sí, realment estem veient com el clima ha canviat, no? Com per exemple abans veies molts arbres aquests, el desmai que li diuen, el Salix babilònica, que és el sauce llorón aquest,
0: sí,
1: que tan famós,
0: sí,
1: aquí, estava ple, els jardins estaven plens d'aquests,
0: sí,
1: ja no en queda ni un, perquè han anat morint, perquè tenen les necessitats hídriques més importants, no? I una mica amb els clavells em porta a pensar que en aquella època sí que realment hi havia un altre tipus de clima, perquè ara, per exemple, seria impensable plantar aquí, fer una plantació de clavells,
0: No,
1: vull dir,
0: perquè
1: jo crec
0: no resistiria.
1: No resistiria les temperatures, segurament tindríem un problema molt gros d'aigua, no? El que havíem comentat moltes vegades, que ha arribat un punt que les temperatures són tan altes que és igual que reguis molt. Les plantes no tenen la capacitat de suportar aquestes altes temperatures durant tanta estona. I si a més resulta que tu regues o tens un terreny perquè et pugui aguantar una mica més l'humitat, quan tu tens humitat i calor, què tens? Tens fongs. I els fongs humeten tot. Llavors és molt complicat. Llavors per això és una flor super de primavera. És a dir, aguanta aquestes temperatures encara una mica fresquetes a la nit i una mica frenades durant el dia, i és quan millor es desenvolupa. D'aquí en endavant ja
0: La cosa, és a dir, que mèrit doble o triple per aquells cultivadors de clavells que encara resisteixen, eh? Perquè diguem que fer-ho avui en dia amb aquestes condicions climàtiques ho complica. Però en qualsevol cas, pel que deies, Edu, tenir clavells a casa és relativament senzill. Ara, tenir-los allò perfectes per presentar concurs és més difícil. Però diguem que és una planta que és una planta soferta, eh? Que la podem tenir a casa, al jardí, amb un test, al balcó, és a dir, és una planta que fàcil de tenir, però altra cosa és tenir-la allò tots els anys meravellosa, no?, per presentar concurs. Això ja es requereix d'una altra...
1: Passa una mica amb tot, eh? La guitarra la toca tothom, com la toco jo, no? Però tocar-la bé, la toca molt poca gent, no?
0: Rascar la guitarra és vale, però jo d'una nota, sí.
1: Rascar-la, sí, exacte, rascar-la la rasquem tots, però que soni com Déu mana, molta menys gent. I llavors és una mica el mateix. I amb les plantes passa el mateix, eh? Podem tenir plantes les que vulguem i podem tenir moltes i tal. El que passa que si les volem portar a concurs o les volem tenir superespectaculars, sovint tenir una planta molt espectacular, amb unes fulles molt grosses, amb una flor molt... És antinatural. Estem parlant de que
0: això és com tenir una poma,
1: és com la gent que va al gimnàs a posar-se com un cruzanet, no? Perquè m'entengui, és bastant antinatural, no? Home, si has d'estar menjant 5 quilos de pollastre al dia, doncs poder no és el que el cos necessita, no? Llavors, doncs, la manera de poder anar al concurs fent culturisme és menjar molts pollastres, doncs el mateix una mica, doncs tenir un clavell d'aquests pomposos, doncs a vegades requereix doncs això, doncs posar-li molts adobs, molt tall, no riguis que t'has dit.
0: És que em fa les comparacions.
1: Queda clar.
0: És com les pomes. Tu pots, si vols la poma perfecta, en color fucsia i no sé què, la Pink Lady, no sé quantos, clar, doncs potser no és la poma que ni la més gustosa tan sols, ni la que surt de l'arbre cada dia, que estarà boníssima, però...
1: Clar, i que hem de pensar al final que són amb els gossos passa el mateix, però passa amb tot, hem fotut mà a tot arreu, eh? Llavors el tema és que així de manera natural i salvatge, per exemple, les fruites que coneixem avui en dia no te les trobaràs enlloc. I doncs amb les flors sovint que també et diria el percentatge és molt alt, però et diria que més d'un 70% de les flors de les plantes que et pots trobar en un viver estan alterades de manera natural, no t'ho trobaràs allò així d'aquella manera.
0: Clar, de fet clavells silvestres no en veiem, no sé si existeix, vull dir, jo no he vist mai clavells silvestres.
1: Sí que n'hi ha, però estan en una altra zona. Sí que és veritat que són mediterranis, però són del Mediterrani més oriental, més tocant cap a això, la zona de Xipre, Grècia, tota aquella zona allà, és molt més de cap allà, eh? I ja et dic, en unes condicions molt concretes,
0: a més, també. D'acord.
1: I no serien els mateixos clavells que tenim ara.
0: D'acord.
1: Són uns clavellets molt més petitets, que aquests sí que els hauràs vist, eh? Que a vegades els venen en uns testos petitets, en plan així... molt decoratiu, molt mono, per posar-ho sobre la taula, o sobre una tauleta de nit, sobre una tauleta, uns molt petits, que a vegades el pètal ve com variegat, ve amb diferents colors, i tot així. Aquests són acostumen a ser aquests més petits, aquests són els que acostumen a ser els més naturals.
0: D'acord.
1: Tot i que estiguin tocats amb variegats, amb diferents tipus de colors, això no és natural, no? Però passa amb les roses, passa amb les bugambíles, per exemple, tenen un color, que és el color de violeta més fosc.
0: Bé, color bugambília, de fet, color bugambília, sí.
1: Vale. Sí, el podem trobar, el panetone aquell, el podem trobar.
0: El pantone.
1: No sé
0: si el pantone el registra com a color bugambília, però en el món de la moda, per exemple, es coneix com color bugambília, sí.
1: Ah, mira tu. Doncs mira, meravellós. Doncs el tema és que el color bugambília n'hi ha un, i llavors tota la resta, que la pots trobar blanca, la pots trobar taronja, la pots
0: vermella,
1: trobar rosada... Tot això és fake, perquè ens entenguem. Tot això són barreges que ens les hem anat fent venir bé a nosaltres. I com això ja et dic, totes les flors, totes les plantes no tant, però el que és flor, el que és el que dona color, està tot alterat, eh? Les fruites també, les verdures també. Tu si vas al medi natural, els tomàquets, si te'n trobes, te'ls trobaràs molt petitets, molt rasteros, allà entremig no trobaràs, perquè entre altres coses, per tu tenir un tomàquet de qualitat, li has de fer una poda selectiva.
0: Sí.
1: Llavors, si no fas la poda selectiva, els tomàquets no surten grossos, no surten plens, Llavors, hem d'intervenir, no?, per tenir uns tomàquets de concurs.
0: D'acord. Per tant, cal intervenció pel concurs, no obstant, clar, diguem que per tant els concursos ens porten aquesta part més negativa, podríem dir, de la necessitat o d'aquesta cosa intervencionista que tenim els humans, amb el món verd també en general, però d'altra banda, no sé si també tenen aquesta altra lectura positiva, que probablement siguin com una bona manera per impulsar la gent a tenir plantes a casa, i això en genera benefici, no només aquí la planta la té, que se n'encarrega i que ocupa el seu temps i dedica el seu temps doncs, això, a la cura d'una planta tot plegat, sinó que en el fons és un benefici col·lectiu, perquè, caram, és a dir, a tots ens agrada passejar per un carrer on els balcons estan plens de clavells o de qualsevol altra planta,
1: sí,
0: de plantes i flors, efectivament.
1: Clar, estàvem a treballar amb el Ocean i hi havia un parell de balcons farcits de geranis, que
0: era espectacular.
1: Ho vaig trobar meravellós. I, clar, és una mica tornant a lo de sempre, que és que la necessitat aquesta i la connexió que hauríem de tenir, no? Com per exemple, com totes les festivitats, al final acaben lligades a això, no? El palmó, l'arbre de Nadal i el morer, i el vesc, ara els clavells, vull dir, les nostres vides, les nostres tradicions estan totes marcades per la natura i per les fases lunars, pels creixements de i les rebrotacions de primavera i estiu, i la nostra vida sempre ha vingut marcada molt per això, no? I el fet d'integrar-les a la nostra vida no és res més que un benefici. Jo sempre ho dic, escolta, dedica un dia a la setmana, que per cert, l'altre dia t'ho volia comentar.
0: Digues.
1: Havíem comentat abans, perquè sempre intento inculcar una mica això, no? Que la gent em diu, hòstia, se'm moren fins i tot els cactus i tal.
0: Sí.
1: I quan dedica un dia a la setmana, segur que sempre tens el dia aquell que deixes
0: un dia tonto, sí, sí.
1: I tens aquella hora tonta, doncs dedica allò. Vull remarcar, sobretot, que aquell dia és el dia que dediquem l'atenció a les plantes, però no ha de ser forçosament el dia que reguem. Vale?
0: Ah, d'acord.
1: Perquè això,
0: allò de no matar-les d'amor, ja ho saben, eh?
1: Això ho estàvem parlant un dia amb no sé qui, i clar, jo sempre dic això i després penso, ostres, espera, que no es pensi que li estic dient que arregui cada setmana. Hi haurà plantes en test, com el, per exemple, el clavell, que l'haurà de regar pràcticament cada dia o cada dos dies,
0: sí.
1: Si tens a ple sol, pràcticament cada dia, però hi haurà plantes d'interior que les hauràs de regar un cop al mes. Això no vol dir que un cop a la setmana no et passis per allà i la miris per aquí, per el rebillo de l'ojo, i diguis, què tal, tot bé, no hi ha bitxets, no hi ha tal, tot bé. I llavors decideixes allargar una setmana més el possible rei, no? Llavors és important això, dedicaré el dia aquell tonto que tinc aquella tarda, que tinc aquella horeta, això. Però sobretot vull remarcar que no té per què ser, encara que ens marquem un dia a la setmana, no vol dir que haguem de regar aquell dia de la setmana.
0: Exacte, és a dir, atendre la planta no equival necessàriament a regar la planta.
1: Ah, exactament, no? Que a vegades passa que això m'ho comentava un noi que resulta que tenia una planta i feia una mica mala pinta perquè l'havien trasplantat i l'havien canviat de lloc, i els canvis de lloc amb unes plantes grans no els hi acaba d'agradar, i cada cop, això era una botiga, i cada cop que entrava algú li deia, ostres, tens una planta una mica així, vols dir que no li falta aigua? I l'altre pensava, ostres, igual sí, bum, li fotia aigua. Entrava una altra, hosti, com tens la planta? Una mica amb la cara, no vols dir que li falta aigua? I bum, li fotia aigua. I vaig anar jo i li vaig dir, escolta, aquesta planta fa una mica amb la cara, no vols dir que li falta aigua? Per què? Perquè resulta que havia, quan havia fet el trasplantament, havia posat més terra per sobre,
0: sí.
1: I tota la terra a sobre estava seca.
0: D'acord.
1: I la planta feia mala cara. Els símptomes, és important dir-ho això, els símptomes de falta o d'excés de reg sovint són iguals o molt semblants.
0: D'acord.
1: Per això és important fer aquesta visita setmanal a les teves plantetes. Perquè arribarà un punt que sabràs si t'has passat o no.
0: Clar, és a dir...
1: Arribarà un punt que coneixeràs... Sí, clar. Escolta, si no l'he estat regant. Ui, està així amb les fulles mirant cap a baix i no l'he estat regant. Doncs és evident que falta
0: aigua. Que necessita
1: aigua. Clar, llavors a vegades... Per això és important, perquè al final, per molt que jo... Imagina't que jo digués, no, aquesta planta necessita això, necessita allò, regar tantes... Escolta, la planta depèn d'on la tinguis tu a casa teva, en el raconet, en el lloc, al costat de la finestra, o no, li entra llum directa, no, li entra sol... Clar, la terra que li hagis posat, el tipus de test... O sigui, hi ha tantes variacions possibles que jo no puc dir que aquesta planta s'ha de tractar així, sinó que és més allà. Et puc donar unes pautes, però tu cada setmaneta li has de fer la visiteta.
0: I al final... No hi ha un llibre, ni una guia exacta que et digui, mira, l'has de regar 3 dies, a aquesta hora, no sé què, no existeix això, no?
1: Tu tens la monstera i resulta que la monstera és de tal, necessita tal tipus de terra, tal tipus de llum, tal tipus d'aigua, ja, però no pots reproduir la selva d'Amazones al menjador de casa teva, no? Llavors, hauràs de fer el que més s'hi assembli, i en funció d'això, doncs anar veient. I al final és prova-error. Sí que és veritat que pot ser que matis algunes plantes, però passar les primeres vegades, després ja no. A vegades hi ha plantes... Mira, quan és falta de rec, et dona marge d'error.
0: D'acord. Vale?
1: Molt, sovint tira fulles, o les veus caminen cap a baix i tal, i sí, tira fulles i tal, igual, però si després la deixes una nit allò a dins d'un cubell amb aigua, allò que la deixes tal, el dia següent el lleves, bup, torna a estar totes les fulles cap amunt, i fins i tot pot ser que torni a rebrotar i tal. Si et passes d'aigua, és molt difícil recuperar això. I si ha entrat la podrició i ja l'ha entrat al fons, no. Llavors, bueno, a vegades sempre més val pecar una mica de
0: manca d'aigua que d'excés. D'acord.
1: Ah, exacte. Però és això, és la visiteta setmanal i nada d'allò.
0: Que la visita setmanal, Edu, clar, entenc que al final això passa per, és a dir, mirar de conèixer una mica les nostres plantes, eh? Clar, és a dir, si el que pretenem és posar una planta un dia en una casa, passar absolutament d'ella i que la planta visqui, clar, això és molt difícil.
1: Hi ha les maneres de tenir plantes. Una és comprar-les perquè realment t'interessen i dius, va, anem a provar-ho i tal, i l'altra és que va ser el teu aniversari o vas tenir fills o alguna cosa d'aquestes i et van regalar una planta, que és molt guai, jo ho reivindico molt, que s'han de regalar plantes i s'han de regalar, i però alhora quan es regalen, doncs també està bé que, com ja havíem recomanat altres vegades, vas allà al viver o a la botiga i tal, i preguntes, escolta, aquesta planta què?
0: Què has de fer?
1: Molta llum, poca llum? Clar, i llavors quan arribis allò, regales la planta, clar, alguns et diuen, hosti, m'has... no és un regal això, m'has donat feina, tio, no?
0: És una trampa, és un regal trampa.
1: És una trampa, acabo de tenir el criu i ara resulta que només em porta això i entre el gos, el nen i la planta ja no, però no, en realitat que jo reivindico, regalar plantes està molt bé, i si ve acompanyat de quatre instruccions o de quatre notetes apuntades en un paperet, o sigui, sovint últimament moltes plantes de viver venen amb una etiqueteta, venen amb un palet de fusta, amb una etiqueteta de plàstic, i allà et diuen quatre coses, diu quan es trasplanta, la quantitat d'aigua, el lloc, si és molt sol o poc sol, i quan floreix o quan l'has de trasplantar, que bàsicament ja és pràcticament tota la informació que hauries de tenir.
0: Sí,
1: després,
0: sí.
1: Si resulta que has de trasplantar-la o la vols plantar al terra o alguna cosa, doncs ja és una altra cosa, no?
0: I que després però també hem de tenir en compte que les plantes no es moren d'un dia per l'altre. És a dir, normalment, no, Edu? És a dir, és un procés. Vull dir, clar, l'has d'abandonar realment molt.
1: L'has d'abandonar molt.
0: No és un dia que et lleves i la planta mor i ja no la pots ressuscitar de cap manera. Home, la planta et donarà algun símptoma de que li passa alguna cosa, no?
1: Exacte, per això dic que jo, a vegades tenint-les en lloc per on hi passes cada dia, doncs et dona, ja vas agafant informació, perquè si vas passant per allà cada dia i de cop vas veient que el full està com mirant més a baix, i saps que fa dues setmanes que l'han regat, doncs, oi, està bastant clar, no? Són quatre coses, però bàsicament el que cal és... És una mica de ganes i una mica de voler posar-se.
0: Jo practico bastant la manca, és a dir, els hi faig passar set.
1: Sí, està bé. És que
0: recomano. Però ha estat la manera de no matar-les, és a dir...
1: Ah, veus. És que, de fet, t'ho recomanen, si agafes llibres, no? Si agafes molts llibres d'aquests de plantes i tal, et recomanen que el de terra s'assequi entre rec i rec.
0: Ah, d'acord.
1: T'ho recomanen bastant. Sí, t'ho recomanen bastant.
0: Potser jo em passo, també. Però, ho dic, Hi ha vegades que pobra planta em demana que diu, tira'm aigua aquí, que no sobrevisc. Però és veritat que després de tant de temps parlant amb tu i d'aprendre això, que les matem normalment d'aigua, doncs he après a que passin set. I vaja, no sé, no sóc una gran experta, ni les meves plantes estan totes increïbles. De fet, funcionen molt amb l'amenaça. El meu home diu que hi ha una planta que diu que és una planta que vam com heretar d'un pis. Si és una planta que vam heretar d'un pis, que estava mig morta, ara explicaré aquí la batallita. I, no sé, la vam cuidar una mica i aquella planta va respondre. I quan ens vam traslladar al pis, jo vaig dir que aquella planta s'anava amb nosaltres, perquè nosaltres havíem trobat una planta morta, és una planta gran, eh? I l'havíem ressuscitat nosaltres i vaig dir, doncs ja és nostra, no la penso deixar en aquest pis. I me la vaig endur. I aquesta planta ha viscut 2-3 anys. I viu, sobreviu, és una planta molt gran, eh? Però de vegades, quan no l'he col·locat al lloc, clar, com que tinc un 3 no l'he col·locat a un lloc que li agradava gaire, doncs la planta s'ha quedat en no res. I quan em poso en aquesta situació, jo sempre faig algun comentari, sempre em surt el comentari de la tiraré mar aquesta planta perquè ja l'he morta definitivament. I aleshores el Marc diu que quan faig aquesta amenaça la planta...
1: Torna a viure.
0: I no sé, clar, entenc que no, o sigui, el que deu passar és que de sobte paro tensió, és a dir, entenc que va per aquí la cosa, de sobte hi paro tensió, però l'efecte és l'amenaço i la planta revifa.
1: Sí, jo vaig amenaçar un albercoquer que si no em treia albercocs el tallava i me'n va treure 3.
0: Veus?
1: Clar, 3 no n'hi ha prou, però clar, em va treure 3, ja no el vaig poder tallar. Vull dir, és una mica això. Aprofitant ara que parlaves de les teves batalletes i del teu home, aprofito per felicitar-te.
0: Gràcies.
1: En el teu nou estat de vida, que la Carola s'ha casat.
0: Escolta'm, em van regalar una olivera, pel casament, t'ho vaig enviar, te'n recordes? És a dir, un dels regals que em van fer ha estat una olivera gegant, que ara tenim un dilema a casa on te col·loquem. També saps una mica regal trampa, que dèiem, caram.
1: Ah, clar, l'altre podria col·locar en algun lloc.
0: Ens han regalat una olivera i haig de dir que em fa molta il·lusió, perquè a més és veritat que l'olivera té com després un sentit, no?, que va una mica més enllà, no?, de la planta en si, no?, diuen. Però sí.
1: I pensa que antigament tenir una olivera i un porc era sobreviure, eh? I era... No,
0: porc?
1: No està mal. Bueno, al final tot és... Bueno, un porc o uns pollastres, però sí, un porc volia dir que... Un porc volia dir que almenys aquell any el passaves, després ja veuríem.
0: No, porc no tinc, porc animal no tinc, però tinc olivera. Ara tinc olivera i ara tinc el repte de que l'olivera visqui... que és un repte.
1: Ja ho sé
0: que compto amb tu, però en qualsevol cas agraïda, perquè és veritat que a mi m'agrada molt regalar plantes i regalar flors també. Hi ha gent que el de regalar flors no els agrada perquè diuen que és un regal caduc, però a mi tant me fa, la veritat.
1: És un regal caduc.
0: Perquè clar, tu regales un ram de flors i el ram de flors dura el que dura, no? Però ostres, jo trobo que és bonic.
1: Bueno, però clar. Exacte, però escolta...
0: També un formatge s'acaba.
1: Acabarem posant-li botox a les flors, i també, a veure si hi deixem de fer tant el burro i comencem a entendre que la vida és una altra cosa.
0: Clar.
1: Sí, caduc, sí, però és meravellós.
0: No, i és bellesa, no? I la bellesa, jo crec que la bellesa...
1: És efímera.
0: Sí, la bellesa, efectivament, és efímera, però de la mateixa manera jo sempre dic, home, també regalem vi i el vi també se'l veuen, no? És a dir, el regales perquè se'l veguin. Per tant, també l'ampolla desapareix. Per tant, el que passa és que és veritat, a mi, jo sóc molt defensora de l'estètica i de la bellesa, a mi m'agrada regalar bellesa i m'agrada molt regalar flors, i a mi m'encanta que em regalin flors, no hi ha res que m'agradi més que em regalin flors. Trobo que és un regal molt fàcil, senzill i que sempre queda bé, per tant, molt fans d'això, de regalar plantes i flors i tot tipus de vegetació, diguéssim,
1: Sí, molt bé, però si no. És que, a més, doncs mira, jo, anant en aquesta mateixa línia, Carola, jo animo, hi ha una manera de tenir flors a casa que està molt bé,
0: sí?
1: I que porta molt poca feina, que són els bulbs.
0: Sí.
1: Els bulbs, tu compres els bulbs aquells, els plantes, i d'alguna manera a mitja vegada estan oblides, i llavors després, quan és l'època, perquè depèn que cada bulb floreix en una època diferent de l'any,
0: sí?
1: Doncs d'allà cop, pop, allò floreix i treu una flor i que no t'esperaves i que és i que com que té totes les reserves allà en el bulb, doncs no t'has hagut d'ocupar gaire, realment. Llavors no només animo la gent que planti plantes a casa seva, sinó que tenir flors, com per exemple poden ser els bulbs, és molt, molt agraït. Les dàlies, per exemple, floreixen un any rere l'altre, rere l'altre, rere l'altre. Les gerberes també. Mira. És aquella flor així que és com una margarita tan gran.
0: Sí,
1: no sé si saps
0: sí,
1: quina és. Molt,
0: sí.
1: És molt icònica aquesta. És molt... Doncs hi ha un munt de flors. Jo tinc a casa, tinc narcisos que em floreixen tot l'hivern, que és espectacular. Vull dir, els amarilis, els... Hi ha aquí el, com es diuen ara, aquí al Garraf tenim molts, és que em sembla que són de fora, però bueno, porten molts anys aquí, que són els iris germànico, que són les fulletes que surten del terra, i de cop et trobo com un esparreguet amb una floració o violeta o blanca.
0: Sí.
1: Que està molt bé, pel Garraf n'hi ha bastants.
0: Mm.
1: Llavors, bueno, no només tenir plantes de fulla verda a casa, sinó animo també a tenir flor. La flor és... El color és màxim, la fragància que té, vull dir, és fantàstic.
0: És estupendo. Tingueu plantes a casa, tingueu flors a casa, cuideu-les tan fàcil, si l'experiència no ha estat sempre bona, s'ha de tornar a intentar i al final s'acaba. A part, és això el que diem sempre, és un exercici de mindfulness i de desconnexió d'aquest món digital, sí, meravellós. Sí. És a dir, només aporta beneficis això, només aporta beneficis.
1: Mira què faig jo amb les hortalisses de casa, les collim per menjar, sí, però n'hi ha algunes que les deixem florir. Les deixem perquè vinguin els polinizadors, perquè vinguin bitxitos i tal, sí, igual. Però és que els bròcolis, els enciams, la col kale, les coliflors, tot això, la col lombarda, foten unes floracions guapíssimes.
0: Ah,
1: uns poms de flor molt grans, molt xulos, i que, per exemple, tenint hortalisses a casa, que, per exemple, mira, vas al mercat dels dissabtes de Vilafranca,
0: sí,
1: hi ha unes parades on venen planta d'horta.
0: Sí.
1: I val cada planta d'horta, val cèntims. Cèntims. Estem parlant de 10, 20, 30 cèntims. Vale?
0: Clar, la flor del carbassó es menja, és boníssima, eh?
1: La flor del carbassó es menja, sí, però el carbassó ja necessites un test més gros.
0: D'acord.
1: Però... parlo de plantar el test, ara és un bon moment, si no ho tenim a ple sol tampoc perquè ja està pujant la temperatura, sí, és un bon moment, doncs, per exemple, en un lloc d'aquests que per 30 cèntims tens, o 20 cèntims, doncs tens una planta de tomàquet, una enciam,
0: sí,
1: una...
0: Sí.
1: Doncs plantar-ho en un test i que no cal que t'ho mengis tampoc. Si vols t'ho menges i si, perquè a vegades els enciams se t'obliden,
0: sí,
1: que n'has plantat molt, se't queden allà i de cop up ja te'l trobes espigat. Escolta, un enciam, una col, una coliflor florits són fantàstics, són meravellosos.
0: Veus?
1: I t'has gastat cèntims. Estem parlant de 20-30 cèntims per cada planta. Vull dir, és una bona opció a nivell de, doncs, per exemple, anar amb les criatures, a comprar la planta d'horta, plantar en uns testos allà a casa i tal, i al final, si no et surt bé, t'has gastat cèntims.
0: Què més volen? Si és que els oferim, són propostes de tot tipus i per tota la família. Edu, ets un xollo.
1: No, home. Ui, a veure si em dones corda, vamos.
0: Per això et tenim aquí, ens encantes, Edu, un plaer, com sempre, gràcies. Escolta'm, ens veiem en 15 dies aquí, presencialment, eh? Que vindràs,
1: eh? Ja m'he agafat festa.
0: Jo també he agafat festa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vindrà l'Edu Arnal, vindrà amb en Ricard Vila, de Biodiversitat Sitges, i parlarem de Montverd, òbviament, però entrarem en temes una mica més... de més difícil debat, i dedicarem una estoneta, llarga. Sí, i tant, segur que sí.
1: Molt bé.
0: Vinga, Edu, adéu, gràcies.
1: Estupendo, moltes gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: aquest espai que fem, ja ho saben, de manera quinzenal, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, i que avui dedicarem a parlar de tabac, vaja, de tabaquisme, vaja, d'aquesta addicció terrible que acompanya tanta gent i que, tot i que les dades de les persones que fumen cigarreta convencional sembla que van a baixa, resulta que, clar, la indústria tabaquera, que hi ha molts diners aquí, això és una indústria molt potent, se les ha pescat, ja fa temps, per buscar la manera d'atrapar, diguem, altres consumidors. Com? Doncs s'han inventat bàsicament això dels vapejadors, amb plens de colors, sabors, pinya, limon, maracuyà, coses molt tropicals, molt atractives. I qui ha caigut de quatre grapes en això? Perquè, clar, anaven a per ells, els joves, claríssimament. I les dades de la setmana passada, va ser la setmana sense fum, es va fer una enquesta poblacional a 1.891 persones i a partir d'aquesta enquesta s'han extret diverses dades. Per tant, diguem que és una enquesta a un grup de gent que podria traslladar-se a la població en general. Doncs, quatre titulars d'aquesta dada. El 21% dels menors enquestats, dèiem, 1.891 encastats, però això després ho podem traslladar a una lectura general de població, però el 21% d'aquests menors encastat es declara fumador. Es declara fumador de menors, estem parlant de menors de 18 anys, d'aquests el 100% ha utilitzat vapejadors. El 100% d'aquests 21% de menors que es declara fumador diuen que han utilitzat vapejadors. Hi ha també en aquesta enquesta s'evidencia també una desconnexió enorme entre la percepció pública i l'evidència mèdica o científica. És a dir, el 82,60% dels encastats creu que els vapejadors no són perjudicials i la moda, les tendències i el gust, el sabor són els factors que n'impulsen el major consum. Però d'altra banda hi ha una evidència científica que els vapejadors és nicotina igual, per tant té el mateix grau d'addicció i de perill que una cigarreta convencional. I d'altra banda, i cosa curiosa també, se'ls ha preguntat si defensarien o estarien a favor que les terrasses, els bars i els restaurants fossin espais lliures de fum, i el 75%, més del 75%, ha defensat que sí. És curiós, és a dir, hi ha aquí com diguem, diferències, és a dir, defensem que les terrasses siguin espais lliures de fum, però després creix molt la població, sobretot entre els joves, en aquest cas que vapegen, addictes a la nicotina. D'altra banda, reclamen doncs, campanyes de sensibilització, tot plegat. Conclusió, que la nicotina s'ha reinventat. Vindria a ser una mica aquesta la conclusió. La cigarreta tradicional de tota la vida ens ha quedat ja molt clar, entenc que després de moltíssimes campanyes de conscienciació i d'una feina del sector sanitari que això és perjudicial, que mata, no és que sigui perjudicial, que mata, és a dir, ja ens ho explicaran, el vincle entre la nicotina, el tabac i segons quines malalties i mortalitat està comprovat científicament. Però clar, la indústria s'ha reinventat, s'han inventat aquests vapejadors de colors, de coloraines, de gustos. Quin avantatge tenen respecte a la cigarreta? Que jo és probablement el que fa més atractiu, que no fa un pudor. La cigarreta fa pudor. Ah, el pudor tabac, que desagradable, no? Els vapejadors no fan pudor. Però són igual de perillosos. I aquest és el context en el que avui ens centrarem en medicina comunitària i ho farem amb la infermera Alicia Fuentes. Què tal, Alicia? Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: I ha vingut també un estudiant en pràctiques d'infermeria que ha estat aquí també al CAP de Sitges i que a més va participar en aquesta campanya de la Setmana Sense Fum que es va fer la setmana passada, que hi havia una taula i on s'informava tot plegat i ell és el Kevin Antequera. Què tal, Kevin?
2: Hola, bon dia.
0: Com ha anat això de les pràctiques? Al CAP de Sitges has estat, no?
2: Sí, correcte.
0: Quant de temps?
2: Doncs ara faig 2 mesos, acabo avui i han estat 8 setmanes.
0: Estàs estudiant quin curs?
2: A segon.
0: Segon, per segon. Tant encara et queden què és, dos anys més. I ja comencem amb pràctiques des de primer?
2: Des de primer, o sigui, comencem amb un període de pràctiques més reduït fins a quart, que ja és tot l'any de pràctiques completament.
0: T'agrada això de les pràctiques? És a dir, no sé si les pràctiques d'alguna manera confirmen que la decisió de la carrera triada és encertada.
2: Sí, jo al final també em considero una persona més pràctica, o sigui, la teoria és necessària perquè aquí estan les dades, sí. I al final tot surt d'aquí, però on realment aprens és amb el tracte amb el pacient i òbviament amb les referents, les infermeres que estan al teu costat i t'acompanyen.
0: És vocacional això de la infermeria en el teu cas?
2: Jo crec que tot és vocacional, o sigui, tothom, tu mateixa també és vocacional, o sigui, al final qualsevol feina ha de ser vocacional perquè si no no funcionaríem bé, o sigui, al final estaríem fent una execució i tampoc és el que...
0: T'està agradant el que estàs veient durant la carrera i sobretot durant les pràctiques?
2: El que, sobretot el que estic veient a les pràctiques. Sí que m'està agradant molt, sí que és veritat, torno a repetir, la part de la teoria
0: s'ha de fer, clar, ves.
2: I m'està agradant, em sembla super interessant i més quan no tens coneixement de l'àmbit. Però sí, m'està agradant molt.
0: El cap de Sitges bé? T'han tractat bé? Aquí l'Alícia i companyia?
2: Superbé, sí. L'Alícia ha estat la meva tutora acadèmica i des del minut zero, o sigui, bueno, té el tarannà d'infermera, s'ha preocupat per mi des del principi i la veritat que m'ha acompanyat molt bé i m'ha guiat molt bé també.
0: Això de tenir estudiants en pràctiques és més feina o ajuda? Com ho diem? O les dues coses? O sigui, igual...
1: De fet, la docència és un dels pilars de la nostra professió. Va dintre del nostre dia a dia. Som docents amb els pacients i amb els usuaris i som docents amb els nois i noies que venen a fer pràctiques, futurs professionals, amb la qual cosa és com et dic, va associat a la nostra feina, és una mica més feina afegida, però que s'ha de fer i que la fem amb gust i de bon grat.
0: Home, i és el relleu, no? És a dir, està bé, no? És a dir, perquè entenc que, clar, una pensa, a veure, tota la vida no m'hi estaré aquí, algun dia hauran de venir aquests joves, no? Substituir-nos.
1: Ni que sigui sent egoista, penses que quan et cuidin, que et cuidi un gran professional a qui t'ho has ensenyat i has guiat durant la seva... el període acadèmic.
0: Vinga, va, anem a parlar de tabaquisme, no? De tabac, d'aquesta setmana sense fum. Saben que cada any hi ha una setmana sense fum. No, és la mateixa data sempre? És l'última de maig?
1: El dia sense fum és el 31 de maig. Aleshores, pots o per endavant o per endarrere. Uh-huh. Però el dia sense fum és el 31
0: de maig. El 31
1: de maig,
0: Ja ho saben, que no és que hi hagi un dia en què la gent no hagi de fumar, sinó que és una manera de conscienciar, no? Aquell dia d'alguna manera es multipliquen les campanyes i de sensibilització i el discurs aquest antitabac. I així ara aquests dos, tres titulars que he extret d'aquesta enquesta poblacional que us ha fet coincidir amb aquesta setmana sense fum, i déu-n'hi-do, Alícia, i no sé si fins a quin punt els professionals que fa molts anys que divulgueu, expliqueu que el tabac mata, que el tabac és perillós, quan veieu aquesta dada on els joves estan entrant al món del tabac a través d'aquest invent que ha fet la indústria dels vapejadors, no sé si dius, si fa una mica sensació d'impotència de dir, ostres, és que quan fem un passet endavant i sembla que el consum de la cigarreta baixa, resulta que ve aquí la indústria i s'inventa una altra història i un altre pas endavant.
1: Efectivament, és que com dius tu, hi ha una indústria molt potent, és molt potent i no volen perdre diners ni volen perdre terreny, llavors se les han d'empescar, no? Com sigui per tal de tenir doncs, nous adeptes en el tabac, que no ho dic jo, és una droga legal, és tal qual, el tabac és una droga legal. I clar, no poden perdre terreny ni diners. Si el tabac fa pudor i té un sabor dolent i aspre que no tothom pot apreciar, trobaran altres sabors, altres maneres de consumir aquesta nicotina per tal de tenir enganxada a la població. I més a una població jove, no?, amb una estructura cerebral encara immadura, capaç d'entrar doncs, per aquestes escletxes que no estan tancades ni el cervell està doncs, completament format per tal d'enganxar-los.
0: Com a professional de la salut no sé si fa mal això de pensar, home, amb la canalla, és a dir, anar amb els joves, justament això, amb aquesta població vulnerable en el sentit, doncs, el que deies ara, que no, encara no tenen un pensament prou crític probablement i prou maduresa al cervell com per poder triar, no?, d'allò que és bo i que no és bo per nosaltres. No sé si fa mal això com a professional de la salut, de dir, ostres, ja sabem que és una indústria que aquí tothom vol guanyar diners, però és que estem jugant amb la salut, ja no és nostra, sinó és dels nostres fills.
1: Sí, sí, sí, oi tant, que fa mal, més que res, perquè és una manipulació. Al final és una manipulació d'éssers indefensos i desprotegits. Aleshores, nosaltres, per la nostra banda, podem fer un cert treball i queda per la banda governamental, no, els governs a nivell de polítiques, doncs tota una feina. Això, no? De desemmascarar. Es titula, el seu lema és desemmascarem-los, i bueno, són tot amb uns objectius, amb unes actinades a intentar disminuir o erradicar
0: la feina, si no, i ara no hi entrarem perquè no tenim aquí amb qui discutir-ho, que és la part governamental, que són els que també poden prendre decisions, se'n prenen, moltes, com per exemple aquest any a Sitges, poso un exemple molt ràpid, han decidit que les platges siguin totes sense fum. Aquest any a Sitges a la platja no es pot fumar. No es pot fumar. No vindrà un policia a multar-te perquè entenc que tampoc no hi ha prou policies com per estar controlant tot, cada persona que s'ensenyi una cigarreta a la platja, però no es pot fumar a les platges. M'imagino que ho col·locaran els identificadors perquè la gent ho sàpiga, però són petits passos que també es fa a nivell governamental. Després hi ha d'altres de més que poden ser més punyents, com a pujar el preu, no? Que això s'ha anat fent també de manera regular, cada vegada és més car el preu del tabac, i a països en el preu és infinitament més car, i això també funciona bastant bé, però clar, aquí després han de regular-ho amb la indústria. En qualsevol cas, aquesta no és la banda que ens pertoca avui, és la part sanitària. Què es fa des del, és a dir, què es fa des del CAP de Sitges per ajudar una persona a que deixi de fumar? És a dir, quan arriba una persona i diu, mira, jo fumo, tant fa, si fa 20 anys, 5, 2, 3, si fuma molt o fuma poc. Què és el que es fa? Què és el que, on ha d'anar primer? A qui li ha de preguntar o qui li ha de comunicar? I què és el que es fa? Què és el que se li ofereix?
1: De fet, ja abans que una persona et digui si fuma o no fuma, ja una activitat nostra preventiva és ja preguntar, ets fumador o no? Llavors, en funció de la resposta, doncs si és no fumador, doncs encoratges a continuar amb aquesta bona pràctica. En cas de que sigui fumador, doncs ve tot un seguit de preguntes, des de t'has plantejat deixar de fumar, has posat un dia, etc. Passen uns qüestionaris per veure quina és la dependència d'aquesta persona a la cigarreta, i en funció d'aquesta dependència segueix un camí o un altre. Hi ha des de teràpia conductual a productes que un pot adquirir a la farmàcia, doncs xiclets, pegats, esprais, i si no hi anem, doncs a la teràpia farmacològica amb prescripció des del CAP.
0: Que això, Alicia, també ha canviat molt, no? És a dir, en els darrers anys diem que el suport també mèdic a través de medicaments i de productes, diguem, és molt més gran, i l'acompanyament des del vostre sector és molt més gran que igual si mirem 20 anys enrere, no? Que potser no hi havia tants recursos, no? Havia de ser una cosa més de, com de força de voluntat de la persona i prou. No sé, és a dir, no sé si això també sentiu que d'alguna manera ha crescut molt i això ha ajudat també que molta gent deixi de fumar.
1: L'acompanyament és molt proper i

0: Durant tot el procés de la deshabituació tens sempre els teus professionals, òbviament d'infermeria, allà al peu del canó, amb seguiment telefònic, amb seguiment presencial. I...
1: És a dir, algú que vol deixar de fumar i comença amb el procés, amb el tractament que se li indiqui des del sector, després rep un acompanyament telefònic, és a dir, hi ha un seguiment.
0: Hi ha un seguiment.
1: Durant quant de temps? És a dir, a partir de quant de temps es considera que ja no cal aquest acompanyament?
0: Aquí em sap greu que no puc respondre, però no, jo no,
1: és a dir,
0: no
1: en faig... En quin moment comença un a ser exfumador? No sé si hi ha un moment que dius... D'aquí tres...
2: O sigui, hi ha dos tractaments,
1: sí.
2: Un que dura 12 setmanes,
1: sí.
2: I l'altre dura 25.
1: Sí.
2: Diguem-ne que... El
1: tractaments
2: que...
1: farmacològics,
2: sí,
1: estem parlant?
2: Sí, farmacològics. O sigui, era el que deia l'Alicia,
1: sí.
2: Que a nivell conductual es pot tractar,
1: sí.
2: Però si és una persona que necessita potser aquest...
1: El plus, no?
2: El plus, exacte. D'un tractament farmacològic, el tractament que té com millor evidència i que té com millor adherència,
1: sí.
2: És el tractament llarg de 25 setmanes, que el que et permet és que el teu cos entengui que hi ha un procés en el que tu vas reduint el tabac diari.
1: I en què consisteix aquest tractament? És un medicament?
2: Sí,
1: és la presa d'un medicament,
2: són uns comprimits,
1: sí.
2: que tu tens com un calendari,
1: sí.
2: Igual que els pacients que es prenen el Sintron,
1: sí.
2: Doncs tenen com una pauta.
1: En
2: aquest dia dos comprimits, aquest dia un comprimit a primera hora i una a última. I llavors d'aquesta manera tu el que vas fent és substituir la cigarreta per aquest comprimit i el teu cos, o sigui, com que a tu li enganyes i està rebent com aquest impuls de la nicotina,
1: uh-huh.
2: Que realment tu no estàs adquirint de forma
1: de cigarreta,
2: de cigarreta.
1: Sí, sí.
2: I quan acaba el tractament, òbviament, o sigui, si tu vols fumar, pots fumar, perquè no, o sigui, la medicina al final no és màgia,
1: clar.
2: També hi ha una part de voluntat. El que passa és que tu ja et consideres exfumador quan ha passat tot aquest tractament. O sigui, en el moment que tu ja deixes de fumar, que si no m'equivoco és a partir de la quarta setmana,
1: sí.
2: Tu a partir d'aquí ja no pots fumar per no enganyar el teu cos. Perquè
1: d'acord.
2: Si no, al final el que passa és que hi ha un efecte rebote,
1: d'acord.
2: I el teu cos, a la que rep una miqueta de nicotina de la cigarreta, se acoge,
1: clar.
2: I...
1: Sí, sí. Diu, que torna, que torna, l'agafo,
2: sí.
1: L'agafo ben fort, no? Per tant, 25 setmanes de tractament...
2: Un tractament de 25 i hi ha un altre que és de 12.
1: Que és més curt, que això entenc en funció de la dependència del pacient o de què depèn?
2: No, depèn de l'economia.
1: D'acord.
2: Perquè al final, o sigui, no deixa de ser o una capsa o tres capses.
1: D'acord.
2: Tenen el mateix preu,
1: d'acord.
2: Però clar, no és el mateix pagar una capsa que pagar les tres d'un
1: uh-huh.
2: tractament.
1: És un medicament car?
2: Està subvencionat, el tractament no sé si són 100 i pico euros,
1: sí.
2: Però amb la subvenció,
1: sí.
2: I la cobertura
1: social.
2: De la Seguretat Social, queden uns 50,
1: d'acord.
2: Per capsa.
1: Uh-huh. Digues, Alicia.
0: Ja, segons el nivell de dependència,
1: sí.
0: Tens una subvenció o
1: una altra. Una altra, d'acord.
0: Si el nivell de dependència no és elevat perquè t'ho puguin subvencionar, o has de pagar tu, de totes maneres necessites la recepta per part de l'ambulatori,
1: uh-huh.
0: i t'ho faciliten uh-huh. a la farmàcia.
2: I de fet, si no m'equivoco, crec que tens com tres oportunitats l'any.
1: D'acord, per intentar-ho.
2: És a dir, si tu comences un tractament,
1: no funciona.
2: Recaus, perquè forma part del procés, o sigui, no s'ha de jutjar ni s'ha de penalitzar.
1: Sí.
2: Diguem-ne que tens dues oportunitats més perquè et quedi cobert per la Seguretat Social per poder tornar a fer aquest tractament. O sigui, és una cosa que no pots fer cada dos mesos, començo el tractament de forma subvencionada. O sigui, al final hauràs de pagar tu amb els teus calés i que no quedi...
1: Uh-huh. Però que en tot cas la pròpia Seguretat Social, el propi sistema, no entén que és fàcil, possible, fins i tot probable que hi hagin recaigudes.
0: Hem de dir que està subvencionat a persones amb trastorns mentals.
1: D'acord.
0: I a dones embarassades pel risc, sí,
1: uh-huh.
0: pel risc que suposa.
1: Que poden comportar. I és un tractament d'èxit?
2: Jo, de moment, en aquest moment que durant les pràctiques, que potser he
1: sí.
2: estat més present,
1: sí.
2: Amb la meva infermera tutora,
1: sí.
2: O sigui, assistencial, que és la Núria Blader,
1: sí.
2: Que aquí també la saludem, tots els pacients que han vingut demanant el tractament,
1: sí.
2: Clar, no hem passat encara les 25 setmanes, però tots no han tornat a fumar i a nivell motivacional estan super contents i contentes perquè els està funcionant. Llavors, no sabem quina és l'evidència, no estem fent un estudi ni...
1: Uh-huh.
2: però sembla que funciona.

0: menors que es considera fumador, segons diu l'enquesta, no? I a més aquest, d'aquest percentatge que es considera fumador, el 100% diuen que el que fan és vapejar. No sé si, és a dir, si això és quelcom insòlid i si alguna cosa, aquesta pregunta s'ha incorporat també a pediatria. Li hauríem de preguntar a pediatria, no?
1: Es va fer una roda de premsa i totes les dades venen a partir dels 15 anys.
0: D'acord.
1: I ja sabem que a partir dels 15 anys la població pediàtrica ja puja a tenir el metge d'atenció primària,
0: sí,
1: com un adult.
0: D'acord.
1: Totes les dades van enfocades a partir de 15. Jo no, hauria de preguntar a les meves companyes de pediatria si elles fan aquest tipus de
0: consulta. Ho farem si mai tenim ocasió, perquè clar, és que em sembla curiós, perquè clar, estem parlant de menors, clar, entenc que no sé si en nanos de 13 anys o 14, no? Entenc que estan dins aquest grup de menors.
1: Perquè preguntem quan fem la gincama terrorífica, són els alumnes de segon, de l'ESO, i preguntem obertament quan venen a l'estat, no? I el de les begudes, i el del sol, tenim el del tabac,
0: i què?
1: I els hi preguntem. No, jo sempre els hi dic, no? Aquest any que he estat en dos dies de gincama, els hi diem, això no sortirà d'aquí, no els hi direm als pares, no us preocupeu, això queda entre nosaltres. T'has de fiar, i aquí diu que sí, que ho ha provat. Jo no recordo que em digués cap noi o cap noia que era fumador diari, però que l'havien provat uns quants i que no l'havien provat uns altres, van preguntar també pels vapejadors, els coneixien tots i n'hi havia qui havia provat i qui no. Però dades de menors de 15 no t'ho sabia dir.
2: Jo que he tingut l'oportunitat de rotar una setmana a pediatria, es fan moltes revisions de dos mesos, dels anys, dels 6 anys, i l'última revisió abans de fer el salt cap a medicina adulta, se'ls hi pregunta als 14-15, també depenent com tu veus la maduresa del pacient, però els hi pregunten si han començat a beure alcohol o si fumen, igual que pregunten també si tenen relacions sexuals. Per poder començar a fer aquesta educació sanitària. Però sí que els hi pregunten les companyes si són fumadors.
0: I anava a preguntar també per l'experiència també vostra, quan venen a demanar ajut per deixar de fumar, la majoria dels casos estem parlant de gent que fuma cigarreta convencional, o ja també comencen a venir persones que vapegen i que diuen no vull deixar i no puc? És a dir, no sé si m'ha arribat ja als exfumadors de vapejadors.
2: O sigui, hi ha gent que ve i que diu que ha començat a deixar de fumar, que per això està fumant ara la cigarreta electrònica.
0: És a dir, han substituït la cigarreta convencional pel vapejador com a mesura per deixar de fumar.
2: Com a mesura preventiva, perquè creuen que és més sa fumar una cigarreta electrònica o d'aquest tabac que és només de combustió, del que s'escalfa. I és com el primer pas. O sigui, ja veus que hi ha una intenció de motivació perquè ho volen deixar, deixen la cigarreta convencional i es passen a l'electrònica pensant que és com el primer pas. Però hi ha gent que també diu que ha deixat de fumar el tabac i que ha tornat a la cigarreta i que no hi ha evolució i que tornen a la cigarreta convencional. O sigui, hi ha una mica de merder en aquest sentit.
0: Anava a dir, aquí us toca també molt la feina d'explicar, no? És a dir, quan ve algú i dient no, és que vull deixar de fumar, jo ja he deixat la cigarreta convencional, ara només vapejo, entenc que aquí us toca explicar.
2: Estàs fumant igual. O sigui, al final el gest és el mateix.
0: I el que entra dins el cos és igual de perjudicial, no?
2: És a dir, igual.
0: No hi ha canvis amb això, Alicia? És a dir, sigui un vapejador, una cigarreta d'aquestes que no combustionen, tingui gust a pinya, a fresa, maracullà o el que s'inventin, o sigui un tabac negre d'aquells tota la vida, fumis amb pipa, és igual.
1: És igual de nociu.
2: Al final és el que tu deies, o sigui, la nicotina és la nova grip, o sigui, s'ha hagut de reinventar com la grip anual, o sigui, és una cepa, ara és otra, doncs la nicotina igual, de diferent, una disfressa diferent, però és nicotina igual, és tabac igual, i busca la forma d'arribar a tots els col·lectius, a totes les edats.
0: És interessant explicar-ho i deixar-ho molt clar això, perquè fins i tot de vegades, i per un tema d'ignorància, i perquè no tots hem de saber de tot, evidentment, fins i tot de vegades, com que tenen aquest format que sembla gairebé un bolígraf o jo que sé quina joguina, perquè és així com en colors, no? De coloraina, sembla una cosa realment infantil, un producte realment infantil, fins i tot hi ha pares i mares que els hi genera el dubte, dius, ah, doncs igual no és, no és tan dolent, a més ho tasten, ah, deixa'm-ho provar, ho tasten,

0: Ah, pues això és com menjar-te un xiclet de maduixa, no?
1: Clar.
0: I hi ha una mica aquesta sensació també, no? De, que fins i tot deu haver famílies que potser són més permissives amb aquest tema del vapejar perquè els hi sembla que no és tan perjudicial, però no, o sigui, al final les dades diuen el que diuen, eh? Que és exactament el mateix.
2: És exactament el mateix i és més, ja veurem d'aquí uns anys a nivell doncs, radiològic i a nivell de prova diagnòstica els pulmons d'algú que ha vapejat o d'algú que només ha estat amb cigarreta. Jo ara no tinc cap ni article no a les meves mans, però sembla ser que les conseqüències potser podrien ser
0: pitjors.
2: Sí.
0: Per altre tipus d'additius que els hi puguin posar o de química, no?
2: Exacte, perquè al final la nicotina hi és, perquè sí, és el component addictiu per excel·lència, però després no tots aquests ingredients que posen per emmascarar no deixen de ser química que va afectant, no? Uh-huh. Va afectant a nivell pulmonar i a nivell doncs, d'altres òrgans i sistemes pels quals va passant aquest fum.
0: L'ideal seria no provar-ho mai?
2: L'ideal, exacte.
0: No tastar-ho mai, dir no sempre, des de la primera oferta.
2: És que en el moment que... Amb quin interès té provar-ho? Si saps que és dolent...
1: En aquesta vida jo crec que s'ha de provar tot. O sigui, com a persona jove...
0: No dic que la deixa. No, a veure, doncs com jo, tan joves com tu, no.
1: Però al final, qui no ho ha provat? O hi ha gent que no ho ha provat.
0: Hi ha gent que no ho ha provat.
1: I no s'ha de jutjar com més positiu o més negatiu. En aquesta vida s'ha de provar tot. Però s'ha de saber que tot té conseqüències. O sigui, ma mare és fumadora i jo me'n recordo, o sigui, de petit al final si tu tens referents i els veus fer coses, ho faràs de gran, i jo me'n recordo que ma mare em va dir, jo no te voy a prohibir fumar, però si puedes no empezar, no lo hagas.
0: I li vas fer cas?
1: Sí.
2: El mateix que em va dir ma mare.
1: Però mira, és que...
0: I li vas fer cas?
2: No he fumat mai.
1: Jo ho he provat, sí, però no fumo perquè no m'agrada. Però, frase de madre.
2: Sí, sí, no? La meva mare exactament igual, em va dir, diu, jo no et puc prohibir perquè jo és una cosa que faig, i jo me'n recordo que des de ben petita insistia, deixa de fumar, jo de campanya anti-tabaco, deixa de fumar. Al final va deixar de fumar i jo encantada que la meva mare deixés de fumar. Jo no vaig fumar mai, haig de dir, tinc una experiència personal, una persona molt propera a mi, fumadora, que veus, malauradament ja no hi és. Va, Alicia, prova, dic, però no, diu, però és que si m'estimes ho proves i fumes, dic, no, si tu m'estimes, és el jovent, no?
0: Sí,
2: que
0: sí.
2: Alhora és fins on arriba el jovent, no?
0: Sí.
2: La manipulació aquesta d'entrar en el grup també és el que parlàvem
0: de pertanya,
2: a la gent cama,
0: sí.
2: El que tractem a la gent cama, la pertinença al grup. Llavors, jo vaig provar-ho, de dir, agafo, faig la calada, vaig dir, quina cosa més horrorosa, vaig dir, dic, no m'agrada, ja està, no em vaig fumar la cigarreta sencera, és que només hi ha de posar-m'ho a la boca, i vaig dir, és que no ho suporto.
1: Però perquè no vas provar la que
0: clar,
1: fumar,
0: igual
1: la
0: si...
1: que
0: s'agrada
1: a la cuina.
2: Exacte,
1: i llavors suposo. Diries, ah, pues sí.
0: Clar, aleshores, aquest és el problema, sí.
2: És això, no? I dius, sabem que és dolent provar-ho, i així dius que
0: clar.
2: No...
0: Què és l'ideal? No provar-ho, evidentment, no, ni tan sols tastar-ho i així ja no entres a la temptació. Si mai ho ha de fer algú, doncs que ho faci, entenc, amb la consciència i amb el coneixement de
2: riscos que pot...
0: Exacte, de riscos que hi ha darrere, que és nociu, que és molt addictiu, i que després, si un entra en l'addicció, sortir d'aquí no és fàcil, no és gens fàcil. I aquest probablement és l'altre tema que hem de tenir molt clar també, és a dir... no és fàcil fer-ho i hem de ser com compassius amb la gent que intenta deixar de fumar. Cada vegada també exigim, no? O s'exigeix a una part de la societat que no faci coses i de vegades no poden, és a dir, ho han d'intentar. Si el propi sistema ja té en consideració el fet de que hi hauran recaigudes, doncs la societat també que ho sigui. Més enllà d'això, els governs que facin la seva feina també, que és aquesta altra, perquè la indústria és molt potent, ja sabem que hi ha molts diners i tot plegat, però, caram, estan jugant amb la salut de tots nosaltres, i ara amb la salut dels nostres fills. que a mi això em sembla terrorífic. Vaja, en aquest cas com a mare, clar, em genera molta repulsió de dir, clar, és que estàs jugant amb els serveis de xavals, de nens, de noies i nois que no tenen la capacitat ni la madurativa de prendre segons quina decisió. Aleshores, si no poden votar perquè considerem que no sé què, doncs hi ha decisions que tampoc no les poden prendre. Clar, la indústria se n'aprofita d'això. Ostres, fa molta ràbia, eh? Jo no sé com ho viu des del sector, entenc que amb impotència, no? De dir, que nosaltres anem fent passets, no? Anem aconseguint retallat i pel darrere venen i ens posen aquí flors i colors i meravelles i gustos meravellosos i vinga, tornem-hi, i ara amb els més joves, no? Dius, home, fa una mica de ràbia, però que ho sàpiguen. És un problema real, és un problema existent, està entrant fort entre la joventut i és nociu, igual de nociu, és a dir, fumar mata, això ja ho sabem, i fumar, o sigui, mata igual ho facis amb vapejador, que ho facis amb una cigarreta, que ho facis amb pipa, que ho facis amb puro, que ho facis amb el que vulguis, mata igual, tingui gust a maduixa o tingui gust a ducados.
1: I que ja no et mata tu, o sigui, fumar mata perquè mata el que està al costat teu, o sigui,
0: aquesta és l'altra.
1: Que estan els fumadors passius. Que no han triat fumar, o sigui,
0: el vapejat és fumador passiu també o no? No sé si els vapejadors, la passivitat també existeix amb els vapejadors.
1: Jo aquí sí que no ho sé perquè
0: clar, no fan fum, no?
1: Sí, fum fan, però...
0: Però no té olor, ah, d'acord.
1: O sigui, sí, el fum està perquè la combustió
0: clar,
1: existeix.
0: Clar.
1: Però clar, aquí ja ens ficàvem en un terreny que a lo mejor luego nos llevan presos.
0: No hi entrem. Alguna cosa més que vulgueu dir? Sigues. Sí.
2: A veure, que el tabac, ja ho sabem, és una de les principals causes de mort evitable. És un 13% de les defuncions. És
0: general, un 13% de les defuncions totals.
2: Sí, aquí, estem parlant d'aquí Catalunya.
0: Sí, Catalunya.
2: 10.000 morts a l'any, un mort cada hora, 24 morts al dia. Morts relacionades amb el consum de tabac, Carola.
0: Doncs no sé si hem d'afegir res més. No? Són bastant concloents aquestes dades, no?
2: Jo penso que sí. Hem d'estar contents, entre cometes, a estar disminuint, d'acord, el número de fumadors. Ho han deixat un número important de persones. Han estat... En aquest darrer any uh-huh. han deixat... Han atès a 73.000 persones uh-huh. gairebé uh-huh. ho van aconseguir l'any passat.
0: Deixar de fumar.
2: Caram. Però tot i això estem amb gairebé amb un 21% de població que fuma.
0: Que és molt menys que als anys 80, per exemple, que sí. Vivíem en l'època gloriosa de quan es fumava, els professors fumaven, es fumava els avions, els trens, es fumava tot arreu.
2: Venint a el que deia el sí. Kevin, d'acord, dels fumadors passius, sí. No? L'exposició al fum ambiental s'ha reduït el 2025 fins a un 7,2, tenint en compte que l'any 2010 era un 18%. Més
0: per tant,
2: de la meitat.
0: Anem ben encaminats, diguem, cap a l'erradicació del tabac, anem ben encaminats, però diguem que la indústria aquí es va inventant cosetes que va posant pals a les rodes, però el camí s'està fent, és evident que s'està fent perquè les dades també ho diuen. Un aplaudiment per aquestes 73.000 persones que van deixar de fumar el 2026. Enhorabona, us encoratgem a que seguiu així. Si pel que sigui ja recaiguda... No passa res.
2: El cap directe.
0: Això mateix, el cap directe. I aquest camí recorregut entenc que ja és un camí, és a dir, ja és beneficiós. És a dir, tot aquest temps que tu no has estat fumant, ja és un temps de salut que tu has fet. No? Això no, vull dir que no resta, allò no deixa de comptar. Encara que tinguis una recaiguda i ho hagis de tornar a fer. És a dir, no resta. Per tant, enhorabona. Alicia, Kevin, moltes gràcies per la visita, per ajudar-nos a deixar aquest missatge contra el tabac. I Kevin, que vagi molt bé. Que has de tornar pas a Sitges a pràctiques o no?
1: No. O sigui, acabo avui.
0: Acabes avui?
1: Jo avui ja deixo...
0: Això sí que no t'ho esperaves, acabar la ràdio, no?
1: Gens. Jo acabo avui ja, en principi no he de tornar a Sitges. Qui sap, potser...
0: On estàs estudiant?
1: A la Rovira i Virgili, a Vilafranca.
0: Uh-huh. Ah, Vilafranca està.
1: Sí, tenen diferents seus, sí. Jo estic a la Vilafranca.
0: Molt bé.
1: I res.
0: T'agradaria treballar amb un cap?
1: Doncs, així resumit... Jo no tenia intenció de fer atenció primària. No dic que vull fer atenció primària, però m'ha agradat molt i m'emporto un bon tastet i tornaré i tant.
0: Molt bé, estupendo. Doncs escolta'm, ànims, que vagi molt bé el que queda de carrera de pràctiques. Alicia, fins a propera, segur que hi haurà més.
2: Moltes gràcies, Carola. Bon dia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
2: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
1: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
3: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
4: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
1: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
5: 3CAT Info.
6: 3CAT Info.
5: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
8: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat. Sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp. Així que et dic, molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha mostrat avui.
7: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
9: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
7: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
5: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
6: Molt content, no? Al final està aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
5: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor. I sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
7: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
11: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
7: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
5: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
12: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les 2 semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels 3 passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs ni tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
7: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that...
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
12: El Papa no.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
13: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
14: Mirando solamente porque bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona, pero tengo una sobrina que somos muy católicos mi familia.
7: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
15: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per un poseu 80, 1,80 metres per ser 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
16: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
17: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
12: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
12: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
19: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, eso lo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
20: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
21: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
22: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
16: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Deixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actua en Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suporta el Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens
2: queda prou. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica García, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí el Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
9: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
8: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
10: He pasado por muchas batallas,
11: lo sé,
10: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo a la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
8: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
2: 3CAT Info.
8: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harri Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
12: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
8: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
14: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
8: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
15: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
8: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
2: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP a Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora.

0: recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
1: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del Papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
2: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
3: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
2: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del Papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
4: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
2: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
5: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia es segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
6: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
7: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
8: Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei

0: i el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions públiques sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
2: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
3: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
2: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
4: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
2: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
5: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
2: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
6: Instala-la que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
2: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.

0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
1: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
2: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
3: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
4: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intenté. Estamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público, más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
6: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
5: La minería es la principal industria nacional peruana, como también la agraria, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
7: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
8: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
5: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nikol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
10: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat. Sobre un equip com a l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí és el seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
9: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
11: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
9: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
9: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
12: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
9: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info.
9: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara... Lo podem fer millor, no?
9: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions a Esport 3.
14: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
9: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
9: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
15: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado, en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
9: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Hurtoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
9: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
8: Tenim el que és la mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think, it's not that...
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
9: El Papa no.
7: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
13: Estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos, mi familia.
7: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes, les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són un 2 metres per un 80, 1,80 m per 1,80 m. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
16: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya venían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
17: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO. Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
19: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
20: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
21: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
22: És bastant arbitrari en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
15: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Cobreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món, que junts ens queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
2: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
3: La valoració del curs Forners del Futur, aquí el Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
2: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
4: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà. Ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
5: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
4: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
6: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
4: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals. Esports. Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
10: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
10: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
7: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
7: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
10: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins, perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a terres gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre a la lliga femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
10: Trescat Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez de la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó 14 cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son...

0: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
1: Pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
0: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del Papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
2: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
0: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
3: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
3: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
5: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
3: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané és la secretària general de la CGT Ensenyament.
6: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
7: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
3: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin

0: va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
3: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
1: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
4: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
1: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
5: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
6: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin vistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
8: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
9: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
10: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intenté en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
11: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
12: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
11: La minería es la principal industria nacional peruana, como también la agraria, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
13: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
14: Es terrible para el país. Una mujer que postuló 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quiso meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
11: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També a Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaijan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
15: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
16: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
15: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
17: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
15: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
8: 3CAT Info.
15: Aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
18: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
15: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
8: Trescat Info.
15: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, però crec que ahir no va estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor i sí, van anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
15: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
20: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
15: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
8: L'actualitat esportiva a fons.
15: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
21: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
15: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Hurtoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
22: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
15: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.
8: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb un allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
10: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
11: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
12: Mirando solamente porque bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona, pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
13: Són 15.000, més de 15.000 banderes, les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestà. Estan penjades a part Barcelona, ja comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per un 80, 1,80 m per 80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
15: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
16: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya venían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
16: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocón, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
17: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO, Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
18: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... Pero nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, eso lo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
19: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
20: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
21: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapa Somnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens
2: queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí el Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
5: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Mura la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà. Ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
6: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
5: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
7: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
5: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
9: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets de finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
8: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a DAZN.
10: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
8: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
2: 3CAT Info.
8: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
8: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: 3CAT Info.
8: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
8: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
8: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
8: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
8: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins, perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Urtoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol, recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
2: Trescat Info.

Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington